0: Benvingudes una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio i història dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre què passa després del col·lapse de l'edat del bronze. I amb un títol molt especial que és "I després del col·lapse del bronze, què?". Benvingut, Alberto.
1: Bones, què?
0: Què? Com anem?
1: Bé.
0: Aquest programa és pràcticament la continuació directa del programa 369, dedicat al final de l'edat del bronze al Mediterrani oriental. Què trobarem? Cal reescoltar aquell programa?
1: A veure, sempre a favor de reescoltar programes.
0: Això sempre va bé.
1: Davant del dubte, sempre reescolteu programes. Suposo que farem una mica d'intro, una mica de resum del que vam parlar, però el que trobarem avui és com una segona part, no? Ja veurem que aquest final del bronze en el fons és el col·lapse d'una civilització mediterrània, el col·lapse de totes les xarxes comercials, el sistema de relacions diplomàtiques, intercanvis culturals i humans que s'havien viscut, no? Entre el 1800 abans de Crist i el 1200, i que de cop i volta amb certa rapidesa, però vull dir, no hem de pensar que tot col·lapsa com en les pel·lis de Hollywood, sinó en altres curs de diverses generacions, aquest món es torna irreconeixible, no? Aquestes civilitzacions col·lapsen, i jo crec que va quedar un programa força rodó pel que es pot fer en 50 minuts, però pensant en què podia fer avui, doncs era com un... Bueno, i ho vam deixar en el moment, no? En el moment de col·lapse i caiguda d'aquest sistema, i potser era interessant, perquè algun oient potser tenia el dubte de, bueno, i com es reconfigura el món després d'aquest col·lapse del bronze, com, què passa, no?, a Egipte, al Mediterrani, al Pròxim Orient, un cop que tot aquest sistema cau, i llavors, bueno, doncs, què?
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: quin plaer començar un programa amb aquesta cançó, Alberto.
1: Sí, de fet és l'última cançó que vam tirar en el programa del Bronze, no? Quan parlàvem del final del Bronze, en aquell programa que les músiques van ser l'Alan, els Beach Boys i Black Sabbath, doncs amb aquest Iron Man, doncs és l'inici, no?, d'aquesta Edat del Ferro.
0: Molt bé, abans de començar el programa, recordem a tots els nostres oients que si ens volen donar suport ho poden fer a través de Patreon o a través d'iBooks, que ja saben que ens ajuda molt, podeu accedir a continguts exclusius, etc. Però aquí hem vingut a parlar sobre què passa després del col·lapse del bronze, així que comencem pel principi. Com va ser el final de l'Edat del Bronze al Mediterrani?
1: Comencem al principi, explica'ns al final.
0: Bueno, clar, el programa d'avui doncs, és
1: un programa frontissa, no?, que diríem avui. Estem movent-nos entre dos mons, ens mourem entre el món de finals d'un món certament idíl·lic comparat amb el que vindria després, i aquest final no deixa de ser, ja veu que tot final no deixa de ser un inici.
0: Oh.
1: I sempre millor viatge que destí, no?
0: Què et passa avui?
1: No sé,
0: estàs molt feliç.
1: Tinc molt mal de cap, llavors sí, intento dissimular.
0: Paulo Coelho.
1: Bueno, a veure...
0: Vale, no ens passem, no ens passem.
1: Bueno, en qualsevol cas, el món de finals del bronze és un món, encara que no ho sembli des del nostre punt de vista, profundament interconnectat, no?, on les diferents civilitzacions mediterrànies i del Pròxim Orient es relacionen a través d'unes llargues xarxes de comerç internacional, no?, teixides al voltant de la necessitat de trobar estany i altres matèries primeres indispensables. No? I això és així, com diem, per aquesta necessitat de matèries primeres, i fa que es creï com un ecosistema de relacions entre petits i grans regnes al Mediterrani, que estableixen relacions, no?, i els intercanvis matrimonials, comercials, les ambaixades diplomàtiques, el comerç de llarga distància, tenen un paper força important.
0: Molt bé, i aquest model, sabem com va arribar a col·lapsar?
1: Bé, doncs el col·lapse del bronze final és encara avui un dels grans temes de debat a la historiografia del món antic. Ja vam parlar al programa 369, no? Les causes són múltiples i depenen, en la seva forma concreta, de diferències regionals, no? Tot i que hi ha unes causes comunes, no és el mateix el que passa, el que sé, al nord de Mesopotàmia, que a Turquia, que a Síria, que a les illes del mar Mediterrani, que a Egipte... En qualsevol cas, podem afirmar que s'uneixen tota una sèrie de causes diferents. Unes causes climàtiques, uns moviments provacionals que es posen en marxa, no? Depenent a qui seguim, són causa o són efecte d'aquest col·lapse del bronze, no? Mm-hmm. Parlem d'aquests pobles del mar, no?, que tants rius o que tants mars de tinta han fet córrer, però això, unes causes climàtiques, uns moviments provacionals i una crisi, en definitiva, del model comercial internacional. La irrupció del ferro farà que tot això col·lapsi, no?, perquè aquesta necessitat de teixir unes relacions internacionals pacífiques, unes grans xarxes comercials, que, no?, que la teva prosperitat depengui de la prosperitat dels veïns, tot això col·lapsa. I començarem, no?, doncs una sèrie de catastròfiques dissorts que portaran a aquest món col·lapsi i comenci l'Edat del Ferro.
0: Molt bé, i ara estàs parlant de moviments de població. Et vaig a tirar una de les preguntes aquelles que no deixa dormir molta gent, Alberto. No sé si podràs respondre-la en un paràgraf.
1: Ah, no sé si podràs dormir, jo dormo sí. Perfectament.
0: No, tu ja sé que dors perfectament.
1: Exactament igual.
0: Qui són els pobles del mar?
1: És que és exactament igual. És una d'aquelles velles discussions historiogràfiques, com dèiem, i aquestes coses que, no sé, ja... jo crec que... La gent que flipa amb els gladiadors romans és la mateixa que no dorm perquè què seran els pobles del mar?
0: Això
1: no?
0: Pot ser. Però vols dir que saben que existeixen? O sigui,
1: el
0: què
1: mar? Jo crec que un dia anat sí. A la platja, no? Jo entenc que hi ha una noció bàsica del món en el que vius. Tot i que et sorprendries, eh?
0: Vale.
1: Et sorprendries. En qualsevol cas,
0: això,
1: els pobles del mar són, en essència, una mena de ho definiria com un fetitxe historiogràfic, okay. No? Hi ha una mena de fetichisme inherent al concepte, amb el qual es va voler com una mica parar de màgia, no? Explicar aquest complex món del col·lapse del bronze, no? Com és un tema molt complex i com és un món molt diferent a vegades el que vindrà després i el que entenem com a propi de la endarrerida antiguitat, doncs s'havia de buscar com un factor destructiu que explicés aquest col·lapse, no? El terme Pobles del Mar, de fet, és un terme que apareix a mitjans del segle XIX i que es ressuscita al llarg del segle XIX i col·loca precisament la responsabilitat del col·lapse del sistema en els atacs d'uns, de cometes, pobles vinguts del mar.
0: Oh.
1: És que si estàs a Egipte tothom ve del mar.
0: Sí, bàsicament.
1: Perquè si no creuen un puto desert. No, vull dir...
0: Sí.
1: Com una mena d'invasors estrangers que arriben als imperis i als regnes de la regió, no? I acaben amb aquests grans imperis. I tot això és molt matitzable, no? Tot això respon a un parell d'inscripcions egípcies que parlen d'una sèrie de pobles en moviment, però tampoc sap si són exèrcits, són refugiats, són migrants... Bueno, tampoc sabem a qui es refereixen. Tot és molt matisable, i si algú té ganes de saber-ne més... que dormi, no cal que
0: es posi sense nerviós, dormir, no?
1: Per saber què són els pobles del mar, i simplement que s'escolti el programa 369, que ja tampoc ho solucionem, però veureu el Sergio posar-se molt nerviós escoltant els Beach Boys, que no li agraden gens.
0: Un altre terme, no? Així, molt a grosso modo, que és com definim el col·lapse d'una civilització.
1: Bueno, això seria una gran pregunta, no? És una pregunta que també és un tema que potser fa, quan nosaltres estudiem la carrera, potser no sé, fa 15, 20 anys o el que sigui.
0: Depèn d'aquí.
1: Depèn d'aquí, ja per això fas una forquilla cronològica. Era un tema potser que, bueno, que vale, però que actualment, no, el concepte de col·lapse civilitzatori potser és un concepte que en els darrers anys estem començant a

0: sistema estable que fa fallida, no? Ja sigui l'imperi armà d'Occident, ja sigui la Grècia micènica, ja sigui el món del bronze, ja sigui el món maia, ja sigui l'illa de Pasqua, que sigui. Bàsicament, no? S'ha de donar una caiguda de l'organització administrativa central, la desaparició d'unes elites tradicionals, la desintegració d'una economia centralitzada, canvis en els patrons d'assentament, davallada de la població i, addicionalment, no, per fer encaixar aquest exemple de la Grècia micènica, no, pèrdua de l'escriptura, de la cultura, interrupció de l'arquitectura monumental i, per tant, no, com una mena de... aquestes serien com les evidències arqueològiques o que el registre arqueològic pot demostrar o pot mostrar quan estem davant d'un col·lapse de la civilització, no? Uns canvis en les elites, un canvi en les formes de govern, a les pautes d'assentament, a les pautes demogràfiques, i que ens expliquen, no, que el món que observem ara ha col·lapsat respecte al món anterior.
1: I en general, per què és important aturar-nos a observar aquest col·lapse i sobretot també la recuperació posterior?
0: Bueno, perquè el tema del col·lapse dels imperis i de les civilitzacions, no, així com els mecanismes de, primer de la seva fallida i després de la seva recuperació, és una línia historiogràfica que arrenca de molt antic, no? Ja Edward Gibbon, ja quan parla de no, la decadència, la idea de l'auge i la caiguda dels imperis, no? Aquest catastrofisme històric, no? Aquest pessimisme que porta a vegades a Spengler i tota aquesta caterva de pensadors. I han situat el tema del col·lapse de les civilitzacions. Per exemple, una altra època on això... No és estrany que Colin Renfrew parli al 79, no? A la dècada del 70, del col·lapse de les civilitzacions, perquè precisament la civilització occidental havia col·lapsat amb la crisi del petroli, no? La crisi del petroli als anys 70 és una crisi anàloga a la que suposa la introducció del ferro, no? Hi ha una matèria primera energètica que defineix el consum de l'economia, no? Que estan en unes parts del món molt concretes i que totes les relacions, tot l'equilibri internacional es basa en, no, la pax necessària perquè això funcioni per tothom, perquè ens farem mal si això falla. Quan això falla, sigui el petroli, sigui la política arancelària dels estats moderns, sigui el que sigui, doncs hi ha unes conseqüències, no? Llavors, aquest tema de l'auge dels imperis, però sobretot la seva decadència, cíclicament té una importància historiogràfica, no? Importa perquè trenca amb aquesta idea lineal del progrés històric, no? Les societats no progressen linealment, no? No, la gent no és més feliç al segle VII després de Crist
1: que el 21, no?
0: que 20.000 anys abans de Crist, no? Però tenim aquesta idea de que el progrés, la història porta un progrés, el progrés porta una felicitat o una llibertat intrínseques que si algú s'ho ha cregut alguna vegada a l'història, no sé, el bitcoin ha caigut un 43% en els últims 6 mesos, felicitats besis. Aquest progrés històric, no? Sobretot ens parla a la idea del col·lapse, o estudiar el col·lapse, de com s'adapten les societats al seu entorn quan després d'un període de crisi. Això és un tema molt complex, no? Com s'acaben les civilitzacions? Perquè si les civilitzacions no s'acabessin, no hi hauria, no? El canvi històric. Com es destrueix un sistema econòmic? Com es destrueix un equilibri ambiental? O com es destrueix un equilibri humà, no? Com es fa una transició de recursos claus, no? Com passem d'un sistema econòmic o d'uns recursos energètics a una... Fixeu-vos que això és el gran, no? Hem arribat al peak oil. És justament el que tenim nosaltres sobre la taula. Com es fa una transició energètica, com adaptes les necessitats a un canvi climàtic evident, no? Com passes d'un país semiàrid mediterrani a un puto país tropical, no? Com construeixes, com mantens les infraestructures, i per tant són temes, com veieu, de plena actualitat, no? Col·lapse, recuperació, són dos temes que entenem molt millor al segle XXI, a principis, no? En aquesta segona dècada del segle XXI, potser que l'any 2001 o l'any 1996.
1: Molt bé, i va ser homogènia aquesta recuperació o va haver-hi diferències en els diversos territoris afectats?
0: Doncs una mica és el que veurem al llarg del programa, no? Les solucions, o sigui, els problemes van ser més o menys semblants, però les solucions i les reestructuracions van ser diferents a cada territori. I van donar lloc a un nou equilibri de forces arreu del Mediterrani Oriental, del Llevant Mediterrani, del Pròxim Orient, i va donar origen, no, al fet de que alguns elements desapareguin, altres perdin importància, altres en guanyin, apareguin nous focus de poder, nous actors,

0: no? L'auge d'algunes cultures, l'esfondrament d'unes altres, i per tant una mica això és el que intentarem veure al llarg del programa d'avui.
1: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem el bloc central del programa.
1: Res a dir?
0: No, qui ha de dir alguna cosa ets tu?
1: No, jo crec que s'explicarà per si sol.
0: Sí, o si ho deixem obert,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, si tu vols. Bueno, ho puc explicar, però...
0: Creus que quedarà millor explicar-ho més endavant?
1: No, tira, va, segueix, sí? Segueix. Però no sé que l'Adri vulgui intervenir, perquè l'he vist tirar la música i mirar-me amb cara de...
0: Què estàs fent, no? Crec que estàs tan desconcertat com jo. Bueno. Ara per ara? Per on comencem el nostre? A veure... És un viatge, estem explorant...
1: Un viatge.
0: És això?
1: Ah, perquè és exploradora?
0: Sí.
1: No.
0: Vale, o sigui, ja té una altra, eh?
1: No és perquè sigui exploradora, vale, sinó perquè és d'hora, no? Perquè podem començar el viatge, si et sembla, la primera parada pot ser a la Grècia continental.
0: Sí.
1: I, per tant, si hem començat parlant dels pobles del mar, que és un fetitx historiogràfic,
0: sí,
1: parlarem d'un altre, que són els invasors doris, les invasors dòries, dòriques, a la Grècia
0: continental. Vaja.
1: I, per tant, vale, ja que parlem de coses inventades... Parlarem de la invenció d'Òria i parlem de Dora, l'exploradora.
0: Molt bé, doncs, què tenen d'especials aquests...
1: L'Adri em fa la ola, sí, des del control tècnic.
0: Què tenen d'especial aquests invasors d'Òria?
1: Doncs, tenen d'especial una característica que comparteixen amb Dora l'exploradora, que és que no van existir mai.
0: Vale, fantàstic. I o sigui, com que no... O sigui, a veure... I llavors per què surten els llibres de text?
1: Vale. Llavors,
0: com moltes altres coses.
1: Ara hem fet el titular, hem fet el clickbait, ara anem a fer...
0: Ara escolteu-nos.
1: Vale. El concepte historiogràfic dels invasors d'oris, no, va sorgir a inici, com tantes coses dolentes a la vida, a inicis del segle XIX, en 1830. Per tractar d'explicar una mica aquest final del món micènic, l'expansió del dialecte dòric al sud de l'antiga Grècia, no, el col·lapse de civilització d'ori del bronze... Llavors, per tractar d'explicar aquest fet lingüístic, no? Perquè el fet de que el dialecte d'ori sembli que s'expandeix per la Grècia continental és un fet lingüístic, no? Es dona credibilitat a un mite grec que parlava del retorn dels Heràclides, no? Que són com els descendents d'Hèrcules, que tornen, no? Com que se'n van de Grècia, que tornen, no? I que en va... Llavors, els lingüistes decimonònics diuen, bueno, pues tenim una explicació mítica de l'arribada de gent de fora de Grècia amb un canvi en l'idioma, i en el moment en què sabem que hi ha uns pobles del mar i de gent que es mou i que són violents i que venen amb espases de ferro i maten i violen, i sembla que estem en un capítol un crossover entre Vikings i Joc de Trons. I per tant ho tenim tot, no? Tenim, a través de no res, es crea una explicació als canvis culturals i materials que es troben al registre arqueològic. I com estem al segle XIX, en ple auge dels Estats-Nació, no? Fixeu-vos que no és casual que la teoria de la invasió d'Òria neix al 1830... que és el moment de la liberació de Grècia respecte als otomans.
0: Oh, que sorpresa!
1: De cop i volta necessitem un relat mític, nacional, una explicació, no? Estem en el sorgiment dels Estats-Nació, i, evidentment, tot Estats-Nació, ja sabeu que es basa en la idea d'una unitat de llengua, una unitat de nació, una unitat de cultura, una unitat de poble, una llengua, una cultura i, per tant, un estat. No? Llavors, aquesta, ja ho he explicat altres vegades, aquesta visió presentista de com funcionen o com han de funcionar els pobles, les identitats, les nacions i, per tant, els estats, que no ha funcionat, ho sento molt, mai així a la vida, excepte en l'Europa occidental sorgida de la Revolució Francesa. Però llavors, si hi ha un canvi en els patrons d'assentament, que ja veurem si l'hi ha, no? Si hi ha un canvi en els patrons de cultura material, és perquè, com un poble és una cultura, una llengua, una unitat, ha de venir algú de fora, no?
0: I liar-la, sí, sí.
1: I això són els invasors d'Òria.
0: Molt bé, i, o sigui, ens estàs dient que llavors no va ser així.
1: Bueno, això sustenta exactament sobre zero unitats de proves reals. Vale? De fet, ja a mitjans del segle 60, del segle 20, ja comença a posar-se una mica sobre la taula, ja comença a haver investigadors que diuen, a veure, tot això de la invasió d'Òria sembla més una mena de mirall, no? Espejismo acadèmic, una realitat, no? Potser ens estem fent aquí una palla mental enorme per intentar explicar una cosa que potser no s'explica així, o sí, però no en tenim proves, no? Per exemple, alguna de les innovacions atribuïdes als doris ja existien abans en el registre arqueològic, no? Altres, com per exemple l'arribada del ferro, arriba després de que suposadament els doris arribin amb les passes de ferro, no? I si tot basses també en alguns passatges de la Ilíada que s'ha escrit 400 anys després dels fets, bueno, doncs, O elements com, per exemple, les tipologies de la ceràmica micènica es mantenen en parts de Grècia durant 150 anys en posterioritat a aquesta suposada extinció dels micènics arribada dels dòrics. Mm-hmm. Fins i tot, no, alguns dels trets dialectals dòrics, que es creuen que són dòrics, després s'ha vist que ja es trobaven aquests tres dialectals en tauletes del lineal B micènic. Llavors, potser estem pensant que són girs lingüístics dòrics i hem posat l'etiqueta de dòric a coses que eren micèniques. Però com ja venem amb el xip, no?, de que hi ha hagut una substitució poblacional, la gran substitució, pues,
0: ens quadra,
1: flipem, no? El que cau és un sistema polític i econòmic, no?, que passarà a Grècia, és el mateix que passa a la resta del Mediterrani Oriental. El que cau en el bronze, més enllà d'una davallada demogràfica o ambiental, o que hi hagi guerres, com estem en la puta vida, sempre hi ha hagut guerres, no sé, el problema, de cop i volta, preocupar-nos perquè la gent es mor, és no entendre com funciona el segle de la vida.
0: Exacte,
1: sí. Llavors, quan dius, hi ha gent que es mor a Gaza, i dius, bueno, sí, hi ha més llocs, no? Llavors, a vegades vivim en una bombolla que, quan pensem al passat, vull dir, la normalitat és el conflicte. El que cau és el sistema polític i econòmic del món micènic. Però dir que això cau per uns invasors violents que arriben, que assassinen a la població, que la substitueixen, que ocupen els assentaments, que canvien la llengua, que porten un no sé què, hi ha un salt lògic molt gran, no? I per tant, bueno, és molt matisable, no?, o molt restringida aquesta idea de l'invasió dòrica.
0: I llavors, a nivell demogràfic, què es veuen als registres arqueològics?
1: Doncs tampoc hi ha una evidència clara de l'afluència de nous pobladors. De fet, al contrari, sembla que el que hi ha és un descens força evident de la població de la Grècia continental just després del col·lapse del bronze. I aquí et dirà que, clar, si arriben els doris i els maten a tots, clar que baixa la població. Però s'identifica aquest registre violent, el registre arqueològic. Sí que sembla que hi ha un despoblament de la Grècia continental. En alguns models s'ha arribat a quantificar entre un 40 o un 60% de la població. Diu moltíssim. Estem dient d'uns 600.000 habitants de la Grècia continental a uns 340.000. Molta gent, però, bueno,
0: Proporcionalment molta gent, no? Però
1: que es despobli, que hi hagi menys gent, no vol dir necessàriament morts.
0: Clar.
1: Pot voler dir menys natalitat. Mm-hmm. No? Mireu a Japó d'aquí 40 anys.
0: A veure.
1: A veure quants milions de persones hi ha, i llavors si han hagut d'anar els doris a matar-los. No? Un canvi en el sistema econòmic porta uns canvis a la natalitat. No? I si tu mires un registre arqueològic a 100 anys vista, 80 anys vista, un canvi en la tassa de fecunditat és un canvi en la vida de la població,
0: sí.
1: Sense que això implica que aquesta població ha mort per Khal Drogo. També hi ha moviments de població. Per exemple, sí que s'han detectat moviments de la Grècia continental a altres parts de Grècia, a les illes, al Llevant, a Canaan. Recordeu aquells filisteus, mm-hmm, que els recuperarem, aquests palessets, que són d'origen grec. No sabem si insular o continental. Vull dir, el que hi ha és una fallida del sistema polític, del sistema econòmic, que això porta, com deia Colin Renfrew, no?, uns canvis en les elites tradicionals, un canvi en les relacions de poder, un canvi en els patrons d'assentament, un canvi en moltes coses que no necessàriament s'explica, perquè aquí som ungas, no?, i això és el Age of Empires, i quan venen al teu poblat amb porres a matar-te, has perdut la partida, no?
0: Llavors, passem, si et sembla,
1: passem,
0: a un altre escenari, no?
1: Perfecte.
0: Per exemple, Egipte. Sempre recorda que dels grans imperis del bronze final, Egipte és precisament el que sobreviu.
1: Sí, sobreviu seria justament un terme exacte, no? Perquè sobreviu, però amb uns canvis d'intensitat, d'importància molt marcats i molt evidents, que el que fan que el que fa és que això sobreviu, no? La importància d'Egipte, l'Egipte de les primeres 21 dinasties a les d'ara, no té res a veure, no? Sobreviurà a la crisi de final de bronze, però l'estratègia seguida és la de replegar-se sobre si mateix.
0: I què hem de saber, doncs, d'aquest replegament?
1: Bé, un element fonamental en tota la dinàmica egípcia, però també del Llevant, de Grècia, del Pròxim Orient, al llarg d'aquest programa, és l'estrès climàtic. No? Hi ha documentada, per exemple, una persistent megasequera, com megaconstrucciones, de la que s'han trobat evidències des de la península itàlica fins a l'Iran. Vale? Clima més sec, amb menys humitat, menys precipitacions, i això afecta poderosament a les civilitzacions de finals del bronze, inicis de l'edat de ferro, perquè precisament penseu que es defineixen com a civilitzacions hidràuliques. Vale? Tant la civilització egípcia com la civilització mesopotàmica són civilitzacions amb un marcat caràcter hidràulic que viuen de la gestió del regadiu, no? Del control estatal o religiós de l'agricultura, de la canalització de les crescudes del riu Nil, de les canalitzacions del Tigris i l'Eufrates. El cabdal del Nil, per exemple, es va reduir dràsticament perquè aquesta sequera porta a una menor tassa de precipitacions a la meseta d'Etiopia, i això fa que el Nil de cop i volta no es desbordi com sempre, no, no hi rigui com sempre, menys agricultura, menys aliments, i això porta a una gran crisi alimentària que porta fins i tot a, ja, en aquesta època
0: hi ha, unes,
1: hi ha unes grans documentades vagues de treballadors, no? Perquè de cop i volta tu els hi pagues amb menjar, no pots sostenir tota aquesta, recordeu, tota aquesta burocràcia, tots aquests treballadors estatals, no? No els construeixen les piràmides i les obres públiques, no són esclaus, són treballadors, s'han de mantenir, has d'invertir en la xarxa ferroviària, fill de puta.
0: Sí. Bueno, tot i això, Alberto, no sé si ho podem dir avui, però avui el 30 ha funcionat.
1: Sí, clar, com només l'he utilitzat jo.
0: Exacte.
1: Vull dir, avui,
0: per primer cop avui,
1: Jo crec que ho he dit per WhatsApp al grup. Jo crec que des de la pandèmia,
0: hòstia,
1: quan venia amb un permís especial a la ràdio a gravar, no he agafat el tren més buit en hora punta al vell mig de Barcelona, el tren de les 2:30. Bueno, escolta, el col·lapse de la civilització no vol dir que tothom col·lapsi igual?
0: Clar, i que no tot deixi de fer.
1: Que teniu cotxe, aneu a la peixatera.
0: Ja m'ha costat a mi arribar, també. Com serà l'Egipte d'aquest ferro inicial?
1: Bé, doncs, és un Egipte que es manté, però que no creix, no? Trobarem governs febles, intrigues de palau, desordres interns, replegaments a les fronteres interiors, no? Per exemple, es retiraran, no, de totes les, de tot allò que no és estrictament el nucli egipci. De tots els faraons, que van, és molt bonic, però són molt ordenats els egipcis, i tenen 8 faraons que es diuen igual, seguits.
0: És que,
1: no? I més, perquè de Ramsès II, però de Ramsès III, de Ramsès Palito, Palito, Palito, a Ramsès Xi, a Ramsès XI, són 8 Ramseses sense plena ni glòria.
0: És que passen per allà, no?
1: Que passi Ramsès IV. Que passi Ramsès V. Ho ha fet també que el següent s'intitula Ramsès VI. Vale? Doncs en aquesta època, internacionalment, Egipte, pues, no fa res. Es retira del Sinaí, es retira del Llevant, de tota la zona, no, de la seva, aquella vella zona en disputa, no, entre els hitites, que han desaparegut, i Egipte, que diu abandono tota la zona de Canaan, no, tota la zona del Pròxim Orient. Els egiptes es retiren, no, retiren les seves fortificacions, i ha caigut el sistema de comerç internacional. Ja no necessito defensar les xarxes de comerç internacional, ja no necessito defensar les fortaleses cananees, ja no necessito que els meus soldats protegeixin els mercaders que ja no van, no? Llavors es replega.
0: Em puc tirar enrere i ja.
1: Llavors, doncs més o menys, Egipte es retira del Sinaí cap a l'any 1140 abans de Crist, i també es retira de l'Alta Núbia, que és on estaven les seves, on contornaven les mines d'or, que també eren indispensables abans i que ara, bueno, doncs brillen.
0: I en aquell moment apareixen lluites internes, seran molt ferotges.
1: Sí, tot de ferotges que poden ser en gent que caminava de costat. No? A l'hora de barallar-te és com...
0: És difícil.
1: És barallar-te en dues dimensions. No? És com barallar-te com el nen de Castefa.
0: Hòstia.
1: Sí. Bueno, sí, aquesta pèrdua del paper internacional, dels efectes de la pèrdua de les xarxes de comerç i el temps, unes fams, uns efectes negatius climàtics, porten a que el poder polític també es trenqui. Vull dir, no, és inherent una cosa a l'altra, no? Durant el govern de Ramsès XI, Egipte es divideix en diferents poders, no? Per una banda tenim a un sacerdot d'Amon, anomenant Herior, que reclama el nord de Núbia, o reclama el control de Núbia i l'Alt Egipte, i s'autoproclama virrei de Kush i visir de l'emperador.
0: Molt bé.
1: Diu, bueno, pues enganya.
0: Por todo lo alto, eh? Així...
1: I per altra banda, no, un dels funcionaris de Ramsès XI, Esmendes, pren el control del nord del país. Ja sabeu que és en contradictiu, perquè l'Alt Egipte és al sud i el Baix Egipte és al nord, perquè com el Nil és l'únic riu que va al contrari que la resta del món, mm-hmm. doncs per ells sí. el nord és el baix i el sud, bueno, mira, s'ha d'estimar. Esmendes pren el control del nord del país, el Baix Egipte, i a la mort de, no? hi ha un moment que hi ha tres emperadors, no? un emperador i dos persones que passen de l'emperador i governen ells.
0: Vale.
1: I quan mor Ramsès XI, Esmendes va dir, què faig? M'autonomeno Ramsès XII i seguim? I no, es proclama faraó, que mou la capital a Tanis, al delta del Nil, que ho serà durant any i mig, no, any i mig, segle i mig.
0: Bueno,
1: tot això inaugura el que es coneix com el tercer període intermig i és l'inici de la 21... la dinastia 21.
0: Vale. 21ena. I quan tornaran a unir-se l'Alt i el Baix Egipte?
1: Doncs trigaran unes quantes dècades, no? Fins al regnat de Susesnes primer, al final del segle XI abans de Crist, quan Egipte torna una mica a sortir de la seva... s'unifica l'Alt i el Baix Egipte, surt una mica de les seves fronteres, torna a intentar molt tímidament intervenir en el Sinaí, en el Llevant, i... però clar... no serà ni amb la intensitat abans que hi havia el bronze final, ni serà possible perquè en aquella regió ja s'han assentat, ja s'han començat a assentar nous poders que qüestionen el domini egipci.
0: Anem a parlar precisament d'això, no? En aquesta regió al Llevant, durant l'absència dels egipcis i l'esfondrament de l'imperi hitita, qui pren el control?
1: Bé, doncs trobarem vells coneguts, que segur que us sonen, no? A la regió durant el bronze hi vivien els cananeus. No? Canaan, mm-hmm. si he sentit textos bíblics i tal, però aquesta zona hi havia els cananeus, no? una mica d'intermediaris entre hitites, assiris i babilònics i
0: egipcis.
1: I egipcis.
0: No?
1: Sí. Aquests cananeus seran substituïts, o aquesta regió de Canaan, just amb el col·lapse del bronze a inicis del ferro, apareixeran dos actors nous, que segur us sonen, els filisteus i els hebreus.
0: Som-hi. Comencem pels filisteus. Qui són aquesta gent?
1: Doncs aquests filisteus són aquells que ja hem parlat, vam parlar al programa 369, hem parlat una mica al principi del programa, que les fonts egípcies els mencionen com a pelesets, els grecs ho formen a pilistim, no? filisteus, són també el que dona el nom a Palestina.
0: Palestina, no?
1: Palestina és la terra dels pilistins.
0: Que és una venjança romana, no? És
1: sí. No s'ha dit, si és antic, no dius palestins, dius pilistins, tot amb la i sona diferent, però bueno, aquests pelesets, filisteus, pilistins, havien estat incluïts en aquesta llista de pobles del mar vençuts, no?, l'any 1207, la primera referència, 1177 a la segona, pel faraó, juntament amb els xardens, el xequer, els engen, els equers, no?, tots aquests pobles que, bueno, s'han intentat identificar com a pobles insulars del Mediterrani, no?, de Sardenya, Sicília, els aqueus, els dànaus, els filisteus... Doncs aquests filisteus, després d'aquesta desfeta, s'instal·len al sud-oest de la regió de Canaan. No? Sembla que materialment sembla que provinguin del món de parla grega, no? per la cultura material que tenen, i darrerament, fa un anyet i poc, va sortir un article que, sense bona hipòtesi, que els vinculava a la ciutat, una ciutat de Xipre, o sigui. Que és Pila, llavors els pilisteus, els pilisets, serien, no, aquesta ciutat de Pila, que segurament aquesta població es mou per un estat climàtic, o es mou perquè el món està, es posen en marxa, i aquests pilisteus, bueno, sí, com sigui, jo no entraré tampoc en validar o no, aquests filisteus, aquests pilisets instal·lats a Canaan, se centraran al voltant de cinc ciutats importants, no? Ascalon, Asdod, Ekron, Gaza. I Gaza, sí, abans era una ciutat, ara és un descampat.
0: Hòstia.
1: Una ciutat no? on els filisteus ja s'assentaven, eren ciutats que moltes vegades, per exemple, com Ascalon, eren fortificacions egípcies, no? que Egipte havia creat per controlar el territori cananeu, i quan Egipte es retira, de cop i volta, doncs tu arribes...
0: Aprofitem, no? Ja ho tenim aquí
1: muntat. No hi ha ningú defensant la ciutat.
0: Pues mira que bé.
1: I aquestes cinc ciutats, Ascalon, Asdod, Ekron, Gaza i Gat, es coneix com la Pentàpolis filistea, no? Les cinc ciutats que controlen el territori filisteu.
0: I el registre arqueològic què diu de tot això?
1: Doncs que, el que dèiem, que totes aquestes ciutats ja existien com a ciutats cananees durant el bronze, i s'observa que a finals del segle XII, a principis del segle XI, comencen a presentar una cultura material diferent, no? Ara bé, va ser una conquesta violenta.
0: Ah.
1: Va ser un assentament sobre ciutats vingudes a menys i abandonades per les condicions climàtiques adverses. Ciutats que han deixat de defensar-se perquè la zona ha deixat de tenir un interès estratègic. Clar, també podem afirmar que en un estrat immediatament superior apareguin restes materials diferents, no vol dir que no hi hagi ni hagut 5, 10, 15, 20 anys de despoblament. Llavors, no ho sabem. El que sí que sabem és que els filisteus ben aviat haurien de repartir-se l'antic territori cananeu amb altres convidats, no? Amb els hebreus.
0: I aquests segurament en sonen una mica més, però qui són? I per què apareixen ara de cop?
1: Bueno, la primera referència als israelites, no? Aquests hebreus, és del 1207, també en aquesta inscripció del temple de Men, aquesta inscripció que és a Karnak, que narra la victòria del faraó Menemtà sobre aquesta primera coalició de pobles invasors, també apareixen els Epiru, els hebreus, no? És un tema molt complex i no entenem gaire, no? Perquè potser no dic dona per un programa sencer, només les peripècies de no, l'evidència arqueològica o no dels textos bíblics.
0: Crec que, perdona, Alberto, però crec que teniu un programa, tu i l'Oliver, de fa molts anys, de les peripècies de l'antic poble d'Israel?
1: Potser que sí, potser que sí.
0: Buscarem el número. A veure si sí, abans d'acabar el programa podem donar, sí, però, bueno, podem donar el número.
1: Però bàsicament, si descartem la teoria que dona... Hi ha la teoria que tu pots dir 100% de credibilitat al relat bíblic, el que està escrit i va passar així, i punto, perquè és paraula de Déu, i si és així, pues, perfecte, tens una certesa històrica que la resta mai tindrem. Però si no... Existeixen quatre grans tipus d'hipòtesi sobre qui són els hebreus.
0: Quines són aquestes hipòtesis?
1: Doncs, bàsicament, podem tenir la primera hipòtesi, que és la conquesta, no? Són un poble nouvingut que conquereix el territori de Canaan de manera violenta, no? Venen de l'interior del Llevant i se suben a la regió. La segona hipòtesi, una infiltració pacífica, no? Són un poble seminòmada que s'instal·la a la regió d'una manera... permeable, aprofitant el buit de poder produït pel col·lapse del bronze, doncs aquests pastors, saltejadors de camins, comerciants...
0: Van entrant,
1: el que
0: no?
1: sigui, van entrant, es van assentant... Bueno, no? Una infiltració pacífica. Una tercera hipòtesi és que són camperols rebels, són camperols de les terres altes de Canaan, que no, dominats, que ja estaven allà, dominats pels cananeus, i quan els cananeus se n'han anat, ells diuen, pues ara és la nostra, ens aixequem contra els cananeus, ocupem les seves ciutats, i aquí manda mi potor.
0: Quarta hipòtesi.
1: I la quarta... Anéssim buscant si aquesta frase la diu l'Antic Testament. T'imagines
0: a Abraham? O el joc aquell, no?, de Bíblia, sí, o Fantasia.
1: Bíblia o Fantasia. Abraham o Abraham Mateo? Frase d'Abraham o d'Abraham Mateo? Bueno, i la quarta hipòtesi és que són invisibles. Gent que era invisible que ha deixat de ser-ho. És a dir, en el fons, els israelites ja estaven allà, eren part de la població cananea de la regió, que un cop que desapareix el poder estatal, evolucionen cap a un nou nom, no? Un nom anterior, o... Bueno, que era gent que no és que arribi, sinó que ja està allà. Bueno, qualsevol de les quatre hipòtesis té els seus partits, els seus actors, les seves argumentacions, no hi entrarem. A tot això, les fonts egípcies i del Pròxim Orient parlen d'aquests Epiru, no? Que sembla que s'ha volgut veure l'origen dels hebreus, no? Els Epiru són els hebreus. Hi ha dades per avorrir i diferents interpretacions que van des de considerar-se els hebreus, el fet de que és una forma de referir-se a saltejadors de camins, no? Que no fan referència a cap poble en concret, sinó és com una mena de... No és com el terme Mugàvar, l'edat mitjana, no? Oh. Que no és que siguin del Mugaràbia, no? Sinó que és un terme per parlar, o viking, no? Són termes per parlar de gent que fa coses.
0: No som de Vikinglàndia?
1: De Vikinglàndia, sí.
0: No,
1: sí. Viking, Cristina i Barcelona. Bueno, potser ja un altre dia ampliarem. En qualsevol cas, com en el cas dels pelesets, pilistims, filisteus, els primers assentaments que podem identificar a la regió parlen d'unes dates que van entre finals del segle XII i principis del segle XI.
0: Molt bé. He trobat el número del programa. És el, sí? 128.
1: Vale.
0: Ja fa temps, això, eh? I aquesta coincidència, Alberto, per què?
1: Bueno, bàsicament, no és casual, no?, que filisteus i hebreus es trobin a Canaan. Bàsicament, els dos pobles el que fan és omplir el buit polític, el buit militar, que s'ha creat per la retirada dels egipcis a la regió, no?, i per la desfeta dels cananeus. els terratrèmols, les sequeres, els desastres climàtics han generat que durant algunes generacions la zona es desestabilitzi, i quan això recomença a recuperar-se, no, permet que tants filisteus com hebreus ocupessin espais que, d'haver existit unes condicions millors o unes condicions normals, mai haguessin pogut capturar pels propis mitjans. No? És quan, quan la Bíblia et diu que arriben a Jericó i que té unes muralles enormes, des de... del tercer mil·lenni i fins abans, les muralles neolítiques, i de cop i volta et diuen, no, van tocar una trompeta abans del bom, i les muralles es van caure i vam entrar, i van conquerir, i dius, home, potser tu vas trobar derruït,
0: no cal que expliquis potser com vas tirar amb una trompeta.
1: És aquestes coses, no? Al final tant filisteus com hebreus són fongs, són oportunistes, no? Quan baixen les defenses, surten i ocupen un espai que naturalment potser no haguessin tingut tan fàcil d'ocupar, no? I això ens explica com aquest col·lapse del bronze genera, no, doncs, diferents adaptacions.
0: Però tan greu va ser el canvi climàtic?
1: Bé, estudis recents mostren que hi ha una relació força inequívoca, no, entre aquests assentaments israelites i filisteus, que s'intensifiquen vora el 1150-1100, amb una petita època de bonança climàtica entre desastres, no? Va coincidir amb un retrocés de la sequera, amb un augment de la humitat al sud del Llevant, que, per exemple, es documenten en l'expansió de cultius d'olivera, de cereals, no? De fet, el Llevant sud és de les poques zones en aquesta forquilla cronològica que sembla augmentar la seva població, no? Grècia està perdent població, Assíria està perdent població, Egipte està perdent població, i en canvi el Llevant està creixent la població. No només filisteus i israelites, sinó els regnes de Moab, els moabites, el regne d'Amon, d'Edom, són regnes d'aquesta regió cananea que viuran una forta expansió durant aquesta època.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Sembla que estem escoltant una classe de música de P5.
1: Podria ser. Però això és la cançó més antiga del món, de la que es té constància, no? Bueno, això és prové d'una tauleta d'argila mesopotàmica, on trobada a Síria, on trobada a principis dels 50 a Síria, i que tenia, de la ciutat d'Ugarit, que tenia uns 3.400 anys d'antiguitat i que tenia com una sèrie de... en idioma hurrita, i tenia una sèrie de notacions musicals que permetien, no?, que era un text d'un himne, no?, de culte, i que es considera que és la cançó antiga conservada més antiga del món, no? En l'any 1972, la professora Ayn Dracorn Kilmer va...
0: Bon nom,
1: Sí, com a Val bon Kilmer, caçador de vampirs. Professora de Siriologia a la Universitat de Califòrnia va fer una proposta d'interpretació d'aquesta cançó, que és el que hem escoltat, i a mi em fa molta gràcia perquè és literalment jo tocant un
0: xilòfon? O...
1: No, un teclat Casio d'aquells de nen petit. Em fa molt feliç que la cançó més antiga coneguda del món sigui una cosa que podria fer jo amb 5 anys. Llavors, penso que tinc marge de millora. Vull dir, jo estic ara mateix... O sigui, el meu nivell musical és el mateix que tenia la humanitat fa 3.400 anys.
0: Bueno,
1: a partir d'aquí, escolta, Bad Bunny.
0: Poc a poc, Alberto. Comencem a tancar el programa parlant d'un altre dels grans espais culturals del món antic, que és Mesopotàmia. Com va afectar allà?
1: Torno. Ets una professora de Siriologia. D'anys investigant, i fas això, i tancada allà a la biblioteca, fent la teva proposta de música. I arribes amb això. Amb el teu...
0: O sigui, tens un tribunal de 100 professors experts,
1: i ara,
0: i tu?
1: Tots callats. Treus el teu cas i comences. I ara, un culte ugarític. Bueno, i després el que va col·lapsar va ser el bronze. No?
0: Per què no hem col·lapsat nosaltres, no? Tornem a Mesopotàmia. Anem a Mesopotàmia. Com afecta allà el col·lapse del bronze i l'inici de l'edat de ferro?
1: Molt ràpidament. Podem... parlar dels espais diferenciats, no? La baixa Mesopotàmia, l'alta Mesopotàmia, no? Assíria i Babilònia, per entendre'ns. En general, els dos regnes van ser els més resistents enfront dels embats de final del bronze. També són els més allunyats del Mediterrani, no? Van conservar la seva escriptura, van emprendre grans projectes constructius i van mantenir més o menys intacte durant les primeres generacions el seu sistema de govern.
0: Llavors, tot bé, no?
1: Ni de bon tros, no? Que resistissin comparativament millor que Egipte o que altres espais no implica que no patissin, no? Entre 1200 i el 900 abans de Crist tenim documentades fortes sequeres. S'ha calculat que en certes zones de Mesopotàmia la població es redueix fins al 75% respecte al bronze final.
0: Déu-n'hi-do-ret.
1: Sí. A Síria, per exemple, no comptem amb inscripcions reials conservades durant gairebé 75 anys, 75 anys de buit en l'activitat política a Síria. Per exemple, del regnat d'Assurdan I, que va governar durant 50 anys, no tenim cap inscripció. Amb tot, sembla que la recuperació del món assiri va ser força ràpida, comparada amb altres zones, o potser els efectes inicials de la debacle no van ser tan grans, perquè va haver-hi figures importants, com la de Tiglatpilesar I.
0: Tiglatpilesar. M'encanta.
1: És la catalanització en bueno. Tiglatpilesar, no sé, només perquè t'aprenguin el teu nom, ja... Bueno, que va ser una figura clau d'aquest imperi assiri mitjà que va frenar una mica la decadència de l'imperi.
0: I aquest senyor amb un nom tan amigable, com ho farà, això?
1: Tenia tela per fer, no?
0: Molt de tela.
1: Doncs, bàsicament, amb una potenciació del militarisme, no? En la línia també, que també seguirà, per exemple, el seu contemporani babilònic, Nabucodonosor I.
0: Gran amic del programa.
1: Sí. A mi m'agrada, jo recordo ara molt carinyo, el Nabopolassar.
0: Això és correcte.
1: Nabopolassar.
0: Sí, sí.
1: Que per mi, repeteixo, és nom de restaurant vegada, gràcies.
0: Una abraçada.
1: Aquí, tot aquí. Bé, tant un com l'altre instauraran campanyes militars anuals per tal de capgirar la situació, per assentar fronteres. Recordem, per exemple, que Nabucodonosor I serà, no recuperarà el codi de Hammurabi, però serà el que es venjarà dels elamites que havien saquejat Babilònia, no?, uns anys abans.
0: I aquest militarisme serà una forma de combatre tot aquest col·lapse?
1: Doncs sí, i pel que es veurà, potser la més reeixida, no? Potser, no? Nabucodonosor portava la samarreta, no?, de Trump tenia raó o alguna cosa d'aquestes, no? O al revés, Trump la... T'imagines? Nabopolassar.
0: Nabopolassar tenia, was right. No?
1: Doncs això. Ja hem vist que altres havien triat l'opció d'emigrar, d'ocupar nous territoris aprofitant la despoblació, altres havien optat per replegar-se dins les seves fronteres i afrontar els desordres interns de la millor manera possible, però el que faran els assiris és justament l'opció contrària. Mm-hmm. De fet, la seva opció és la que trenca radicalment amb la lògica del món anterior i de l'esquema internacional que havia funcionat durant el bronze.
0: I com és això?
1: Doncs, bàsicament, agafem Assíria al llarg del bronze final, no? Entre el segle XIV, XIII, abans de Crist. Els reis assiris formaven part de les grans potències de l'època, no? Els hitites, els egipcis, els micènics... I intercanviaven ambaixades, regals enormes amb la resta de monarques importants de l'art mediterrani, des d'Egipte fins a Hattusas, mentre que amb les petites potències regionals, no? Els cananeus, la ciutat Biblos, Ugarit, Sidó, Tir, o altres ciutats cananees, practicaven un comerç, una diplomàcia, uns intercanvis, hi havia una xarxa interconnectada entre totes aquestes ciutats, petites, aquestes grans potències, on, bueno, l'economia fluïa. Doncs bé, a partir del segle IX, abans de Crist, quan Assíria ressorgeixi de la crisi, no? que arribarà, que aquest exitós regnat de Teglufalassar primer havia contingut, però no evitat, ho farà, quan sortirà d'aquesta crisi, amb un esquema ben diferent al cap, que són els nous imperis del ferro, no? De la mà d'Assurdan II, el que els assiris volien d'aquests altres regnes, simplement, no? No era com abans, que si jo vull cobre de Xipre, haig d'anar a Biblos i fer un regal i que llavors ens en portin i jo els hi dono. No. Ara el que faran és, vull una cosa,
0: l'agafo.
1: Mitjançant una conjunció equilibrada de campanyes militars anuals, saquejos, instauració de tributs, no? Imperialisme, un esquema, com podeu veure, molt diferent al que havia imparat generacions abans. Mm-hmm. No? El tratat de Cadés, arriben els hitites, arriben els egipcis, es peguen i diuen, bueno, caballero, bueno, adéu, fins aquí. Tal. Els assiris
0: van a saco.
1: El món havia canviat i literalment s'havia convertit en ferro.
0: No?
1: Una situació acompanyada d'un òptim climàtic que farà que des del segle X abans de Crist fins a finals del segle VIII la regió travessi per un període humit i fèrtil com potser no ha tingut mai a la història, i això és el que portarà a la creació d'aquest, això que coneixem com l'imperi neoassiri, que és potser la més reeixida de totes les encarnacions d'aquest imperi, i que potser això és una història per una altra. I l'imperi neoassiri, què?
0: Molt bé, Alberto. Moltíssimes gràcies per aquest programa tan interessant. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a una altra setmana de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts a la Mixtures. Benvinguts i benvingudes. Avui comencem amb la veu de Umu Sangare. Farem un resum de les músiques, de les novetats d'aquest any 2022 que hem escoltat al programa i que, bueno, que hem volgut destacar en aquest final d'any. No té intenció de ser una llista, sinó només això, l'excusa per tornar a escoltar algunes d'aquestes novetats. Per llistes, doncs, ja n'hi ha que les fan de manera professional i buscarem programes per poder repassar i veurem si coincideix alguna de les coses que hem sentit aquí al programa amb les llistes dels millors discos de músiques del món de 2022. El que és evident és que el disc Timbuktu d'Umu Sangare el mes d'abril és un disc a destacar. Ens agrada especialment la música del Sahel, la música feta a Mali i, doncs, com és així, també hem de sentir la novetat d'aquest any del grup Imarjan.

i Marjan són des de 2008 els representants d'aquesta joventut tuareg que estima tant les guitarres elèctriques, aquest blues del desert, i ara han creat un estudi propi de gravació a la seva ciutat, Tamraset, a l'entrada del desert del Sàhara, Algèria, per poder promocionar, per poder gravar i donar oportunitats als músics, als joves músics tuareg. I Marjan. I una altra de les veus femenines que no podem deixar de tornar a escoltar avui és la de Fatoumata Diawara. Fa dos programes podíem sentir el primer single del que serà el seu proper disc aquest any que ve, però aquest any 2022, a través també del programa Google Arts and Culture. Això és un programa dedicat a promocionar la cultura, en aquest cas els manuscrits de Timbuktu, li encarregaven presentar-ho a través d'un disc que es va dir Maliba, Fatoumata Diawara.

Fatoumata Diawara promocionant, presentant la cultura africana, la recuperació dels manuscrits, la digitalització per part de Google dels manuscrits de Timbuktu. I en un registre ben diferent, la cantautora algeriana Souat Massi va publicar un disc aquest octubre passat, Sequana, on hi havia, entre d'altres, aquest tema, Una sola estrella.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Giedu Blei Amboley, aquest veterà músic de ghanès, ja té més de 70 anys, i aquest passat octubre publicava un disc anomenat, amb el seu propi nom, Giedu Blei Amboley and High Life Jazz, on el High Life, els polirritmes africans i tota la barreja amb el funk i el soul, o sigui, el High Life, doncs es reuneix amb el jazz. De fet, africanitza alguns dels estàndards del jazz més coneguts: Love Supreme, Round Midnight, Footprints, etc. És Giedu Blei Amboley. I dins d'aquesta, diguem-ne, secció de veterans africans que han publicat aquest 2022, doncs hi trobaríem el Ricky de Tiken Jah Fakoly.

Tiken ja fa coli i les seves lletres combatives. El reggae africà com una eina de lluita. I com que ens agrada el reggae, doncs no podem deixar de tornar a sentir una de les novetats d'un altre veterà que havia format part durant anys dels mítics The Gladiators. Doncs bé, ell és Clinton Fearon, ha publicat també un disc aquest 2022. El disc es diu Breaking News i hi ha aquest tema. Todon, Clinton Fearon.

hiperveterans, doncs Chucho Valdés i Paquito de Rivera. Aquest any 2022 s'ha publicat el disc I Miss You Too, Jo També T'he Trobat a Faltar, on recuperen la seva relació, la seva amistat, Chucho Valdés i Paquito de Rivera, que representen d'alguna manera la música cubana, doncs, dels últims 60 anys. De fet, es coneixen des de fa 60 anys i és aquest 2022 que s'han tornat a juntar en format de sextet. De fet, van estar aquí a Catalunya, van passar per diversos llocs, per exemple, al Festival de la Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. Chucho Valdés i Paquito de Rivera. I per deixar una mica de banda ja els veterans, anem a buscar noves novetats, doncs, de noves promeses que ja no ho són tant, com és La Mamba Negra, de Jacobo Vélez. Sense marxar del Carib, ens n'anem a Colòmbia. La Mamba Negra.

La Mamba Negra, el projecte que des de Cali, Colòmbia, doncs, dirigeix Jacobo Vélez. I com hem dit al principi, aquest no pretén ser un programa dels millors discos de les músiques del món, sinó senzillament això, una excusa, una manera de tornar a escoltar algunes de les novetats d'aquesta secció de novetats que amb la qual comencem el programa cada setmana. I doncs quedaran moltíssimes coses fora, de fet és impossible fer un programa reunir en un sol programa totes les novetats i ho fem sense pretensions, però n'hi ha una que no podem deixar d'escoltar. El mes de juliol es va publicar el nou disc de Ben Harper, Bloodline Maintenance, on ell fa un homenatge a la música que s'escoltava a casa seva quan era petit. Realment un disc meravellós. Where Did We Go Wrong?

grandíssim disc de Ben Harper. Després de sentir Ben Harper, l'únic que se'ns acut és anar a buscar també una altra novetat delicada, d'una manera diferent. És la cellista i música compositora americana, nord-americana, neix a Nova York, però d'arrels haitianes i viu a Nova Orleans. Ella és Leila McCalla. Aquest any 2022 ha publicat un disc que es diu Breaking the Thermometer, i en el qual doncs fa un homenatge i una recuperació de músiques haitianes. Ella va formar part d'un grup que es deia Caroline Chocolate Drops i que també tenien aquesta dèria, la de recuperar músiques tradicionals. Doncs bé, Leila McCalla, You Don't Know Me.

I per acabar, un Mixtures, doncs, on no hem escoltat flamenc, necessitem doncs retrobar algunes de les novetats flamenques que hem sentit al llarg d'aquest 2022. I escollim el disc de Joselito Acedo, guitarrista sevillano que fa un homenatge al seu barri, al barri de Triana, en aquest disc que es diu Triana DF, Triana Distrito Flamenco, amb la veu de Remedios Amaya. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Premià Mèdia, digui'm.
3: Bon dia, amb el Manel Ferrer, sisplau.
2: Sí, sóc jo.
3: Ai, Manel, ets tu, quina alegria sentir-te. Mira, sóc la Núria Cartanyà de Tarragona Ràdio, te'n recordes?
2: Sí, com estàs, Núria?
3: Pues molt nerviosa, xiquet. És que enguany ens han demanat a Tarragona Ràdio que portem el programa obert per vacances, el de la xarxa, saps?
2: Sí.
3: I és que no sé com fer-ho. Com que vosaltres des de Premià el portàveu l'any passat, he pensat que potser tens alguna idea.
2: Bé, és molt fàcil, ja veuràs, eh? En un moment sí. Ho tindràs per mà. Mira, només heu d'aconseguir lligar cada dia dues entrevistes,
3: espera que apunto.
2: Connexions en directe, tres podcasts, tres o quatre, ja ho veureu, un reportatge, un apunt d'agenda, una roda informativa i també una pregunta amb els oients perquè han de participar.
3: No, però Manel, jo això no ho puc fer sola?
2: No, home, et passo telèfons a les ràdios de tota Catalunya. Hi ha unes 70 aproximadament que segur que us voldran ajudar, segur.
3: 70? I les he de trucar totes?
2: No, home, pots demanar també ajuda a les companyes de la gent del Prat, que són molt maques totes.
3: Ah, sí, ja me'n recordo, la Neus, la Rocío, no?
2: Sí,
3: elles m'ajudaran, sí, són molt eficients.
2: Ara estàs més tranquil·la, ara una mica li veus una mica més de perspectiva, això, o què?
3: No, és que saps què, Manel, que és que no trobo, no tinc ni les claus per obrir.
2: Ai, espera, mira, ara mentre parlo amb tu estic veient que les tinc aquí, encara a la meva taula, te les passo.
3: Manel, no em deixis sola, ajuda'm a obrir, porfa.
2: Mira, si és molt fàcil, poses aquí la clau, apretes una miqueta la porta cap a tu i ja se t'obre.
3: Ostres, ja està,
2: Ja està.
3: Però això és molt gran, i ara què faig?
2: Doncs mira, ara relaxa't, disfruta i digues benvinguts a l'Obert per Vacances.

0: Us imagineu poder-vos emportar el temps, el clima amb vosaltres, allà on aneu? No, no em refereixo a aquells aparells d'aire condicionat portàtils de dubtosa utilitat, ni als ventiladors amb rodes, o aquells que es pengen al coll, sabeu, que s'han posat tan de moda, que sembla que vagis amb auriculars enormes. No, em refereixo al clima interior, al clima anímic. Vull dir, no seria genial poder aïllar-se de les tempestes i els mals rotllos externs que tenim al voltant i mantenir aquella llum, aquella calidesa d'estiu a l'esperit? Calidesa, que no aquesta calor tòrrida que està fent. Això és el que ve a dir la cançó dels Crowded House, Weather With You, que estem escoltant. Bé, ho deien l'any 1992, quan la van treure i va ser tot un èxit. És curiosa perquè tu mires el videoclip i tot són imatges d'estiu, de platja, de gent rient i xalant amb el mar, viatges per carreteres infinites, allò que se'n diu una cançó amb vibres d'estiu. En canvi, sempre m'ha semblat a mi, almenys, que té un to melancòlic, la música, més de final d'estiu o d'entrada de la tardor, potser. Home, deu ser per allò dels acords menors, que diuen, no ho sé, són, vaja, eren de Nova Zelanda, els Crowded House. Quin temps deu fer a Nova Zelanda, a veure? A veure, Wellington és la capital. Home, 13 de màxima, 13 de màxima i 7 de mínima. No està mal, quina enveja, que fresquets, eh? Però no, és igual. Que sapigueu que ara mateix podríem estar a Nova Zelanda, a l'illa de Guadalupe, a la platja d'Ipanema, una salutació si ens escolteu des d'allí, a qualsevol lloc paradisíac. Però, a dia d'avui, 13 de juliol de 2026, 70 emissores de ràdio local de tot Catalunya, hem decidit que el millor lloc per passar l'estiu era aquí amb vosaltres, al vostre costat. Això sí, intentarem no enganxar-nos massa, que corri l'aire, que fa molta calor. I d'aquestes 70 emissores de Catalunya, va, que faig, miro, mira, poso el dit pel mapa, tic-tic-tic-tic-tic-tic, pam! He parat a Cardedeu. Què deu passar ara mateix a Cardedeu? Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oh, quina
1: molt
0: sort!
1: Molt content de començar aquest obert per vacances amb vosaltres.
0: Quina sort, que he passat el dit pel mapa i estava a punt, molt bé.
1: Està ràpid, sempre ja ens coneixes.
0: Escolta, Cardedeu, què fareu a l'obert per vacances? Que em sembla que cada dia, tot just començar el programa, començarem amb vosaltres, també.
1: Sí, cada dia tindrem un tema del dia. I a que no saps per quin tema, que és un dels temes majors d'aquests darrers dies, començarem avui.
0: No sé, en tenim molts... No, digues.
1: Va, ja l'has avançat. Ventilador o aire condicionat? De fet, des d'aquí llanço una reflexió als nostres oients. I és que, parlant d'aire condicionat, us heu plantejat alguna vegada que el que nosaltres concebem com un aparell que enrefreda les cases és alhora un radiador que genera calor i rescalfa carrers i ciutats? I és que, per sort o desgràcia, el fet que el 1902 l'enginyer nord-americà Willis Havilland Carrier inventés l'aire condicionat, en aquell moment concebut per controlar la humitat i la temperatura de la planta d'impressió Sackett Williams de Buffalo, a Nova York, fa que avui en dia els nostres carrers i ciutats s'escalfin un parell de graus per sobre de la temperatura ambient, Núria. És a dir...
0: Per un costat surt fred, a casa nostra, però per l'altre surt calent al carrer, no?
1: Exacte. Pensa que si un dia arribem a l'escandalosa temperatura de 38 graus, gràcies a aquests estimats aparells, al carrer n'estaran a 40. Reflexionem-hi, gent de bé, així que avui, sense voler incitar ningú a votar una cosa o altra...
0: No, ho estàs fent, ho estàs fent,
1: Ho estic fent, sí. Ja saps que jo sempre punxo allà. Però bé, us anirem penjant jornada rere jornada el tema del dia a Instagram perquè la gent pugui votar.
0: Això com ho hem de fer? Com ho hem de fer per participar?
1: Doncs mira, entreu al nostre perfil Obert Vacances, tal com sona, Obert Vacances, i allà trobareu publicacions, reels, el tema del dia. També podeu trobar recuperacions de les entrevistes que farem al llarg de tota la temporada, els reportatges. Veureu que no us perdeu res aquest estiu.
0: Instagram serà la nostra referència a xarxes si voleu seguir l'Obert per Vacances, i Ràdio Televisió Cardedeu seran els companys de viatge que ho faran possible. Gràcies, Enric. Fins després. Tornem a parlar.
1: A vosaltres. Fins després.
0: Doncs vinga, entrem en matèria, que ja passen 10 minuts de les 9.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que avui enceta temporada, la temporada del 2026. Avui és dilluns, és dia 13 de juliol, com dèiem, són les 9 i 10 del matí, i a partir d'ara i fins al 4 de setembre escoltareu una setantena d'emissores, que són les que avui participen a tot Catalunya, nord, sud, est, oest, a l'Obert per Vacances. 8 setmanes, 40 programes d'emissió i un eclipsi total entremig. Atenció, perquè posem també l'èmfasi en que el dia 12 d'agost la farem grossa. No estem sols, tenim l'ajuda inestimable a la coordinació de tot l'equip del Prat Media, com dèiem, l'equip de xarxes de Ràdio Televisió Cardedeu, i a Tarragona Ràdio agafem el relleu de Premià. L'any passat portaven ells la capçalera del programa, en aquest cas us parla Núria Cartanyà, i deixeu-me que doncs, dediquem avui el programa a la gent de Premià i especialment al Manel Ferrer, que era qui us saludava l'estiu passat. De què parlarem avui? Us dic una mica així de memòria, però començarem amb una entrevista doncs, una mica seriosa i del tot d'actualitat. Començarem parlant sobre com està el panorama d'incendis a Catalunya, que ja us dic jo que en fi, està bastant extremadament actiu, més del que voldríem. Ho farem parlant amb responsables de bombers de la Generalitat. També tindrem una estoreta per marxar cap a la platja de Torredembarra, perquè allà han instal·lat unes mena de taules de salvament en cas d'emergència o d'ofegament. Taules, doncs, això, que poden utilitzar tots els ciutadans. Parlarem d'educació i lleure, i és que visitarem un dels moltíssims casals d'estiu per a infants, nens, nenes, que hi ha per tot Catalunya. Estrenem un podcast dedicat al mar que ens porten des de l'Escala, un podcast en què avui sabrem la relació entre oceans i meteorologia. I tindrem un raconet friki, perquè és que els de Vilafant ho són molt i ens encanta. Avui, a la Friki Time, amb els companys de Vilafant, parlant sobre el gat còsmic, el Doraemon, sí, de color blau. Tancarem amb un apunt d'agenda i sabrem, sobretot, què pensa la nostra audiència entre l'aire condicionat, que trieu aire condicionat o ventilador. Us donarem algunes pistes i algunes idees perquè trieu de manera lògica, però al final la decisió és vostra i la calor és la que mana. Com dèiem, benvinguts, ara sí, a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I enguany ens hem plantejat l'Obert per Vacances, que començaria cada dia amb una ronda d'actualitat per tot el territori català. Volem conèixer, com dèiem, de nord a sud, d'est a oest, què passa a Catalunya. És per això que anirem establint cada dia, tot just començar el programa, connexions ràpides amb tots els territoris per saber això, les notícies més destacades de l'actualitat. Avui, si ens ho permeteu, per desgràcia, la primera de les connexions passa per a Tarragona, concretament per Aiguamúrcia. Crema encara aquest incendi que ahir doncs, estava molt actiu i sembla que fins i tot ara estem parlant ja de confinament. En tot cas, des d'Aiguamúrcia mateix ens dona més detalls la nostra companya Marina Pérez Gón. Marina, bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers continuen treballant en aquest incendi que ja ha cremat més de 100 hectàrees. Oriol Corbella, cap dels bombers, ha explicat que han aconseguit estabilitzar el flanc dret i el cap, però que tenen més feina amb el flanc esquerre perquè es troben en una zona més abrupta. Per aquest motiu i perquè hi ha diferents focus secundaris, han decidit evacuar de forma ordenada i preventiva unes 300 persones de cases disseminades del municipi de Querol. Corbella ha dit que no hi ha perill imminent de foc, però que ho han fet per seguretat. Escoltem.
4: En el cas de que arrenqués aquestes carreres que preveiem que poden iniciar-se en el flanc esquerre, però que també creiem i som molt optimistes que les podem contenir. És per això deia que és de forma preventiva. Doncs sí, hi hauria perill per aquestes cases i per això realitzem l'evacuació.
3: Els bombers volen esperar a veure com evoluciona tot amb la pujada del vent i de les temperatures d'aquest matí i per això no creuen que fins la tarda es pugui donar per estabilitzat a aquest incendi.
0: Més enllà d'això, alguna
3: altra... I també hem de parlar d'una...
0: Rodalia, és veritat?
3: Sí, sí. Ah, exacte, hem de parlar d'un altre tema, que és Rodalia, si és que hi ha un nou matí... complicat la circulació de les línies R13, R14 i R1. Es troba tallada entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd. A causa d'una incidència a la infraestructura, segons ha informat Renfe, concretament a una de les infraestructures de Picamoixons. Semblava que aquest servei alternatiu fa una hora es podia recuperar, però s'ha tornat a repetir la incidència i, per tant, hi ha servei alternatiu per carretera.
0: Gràcies, Marina Pérez Gota, en directe des d'Aiguamúrcia. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
0: La propera connexió ens du cap a Girona i la comencem en clau política, i és que l'alcaldessa de Girona diu que se'ls ha acabat la paciència i d'aquesta manera deixa entreveure una ruptura al govern. Des de Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
5: Bon dia i bona hora. Doncs sí, en un article al Punt Avui d'aquest cap de setmana, la dirigent de Junts atribueix aquest malestar al fet de diverses demandes del seu grup, en aquest cas que no han estat escoltades, entre les quals actuacions per resoldre problemes de manteniment a la via pública. Geis també ha defensat que Girona necessita més capacitat de gestió i visió de futur, assegura, per afrontar els reptes derivats de la crisi demogràfica, i ha reclamat, a més, transformar també l'organització de l'Ajuntament per millorar l'atenció a la ciutadania. Per la seva banda, Guanyem Girona insta Junts també a decidir, sense dilació, si vol continuar el govern o passar a l'oposició. Des del juny del 2023, en recordem, Lluc Salellas governa la ciutat gràcies a un pacte entre Guanyem, Junts i Esquerra.
0: Saïd, se sent cantar, eh? Des de Tarragona sentim com canteu els de Girona. Què passa?
5: Doncs sí, perquè tenim a 200...

0: D'aquí a Girona, com a diferents auditoris, diferents esglésies, hi haurà aquests concerts que són gratuïts i oberts a tothom.
1: En aquest sentit, el Festival de Cors Infantils i Juvenils itinerant, recordem, tampoc competitiu, aplegarà a la ciutat al llarg d'aquests dies 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països, com per exemple Itàlia, Portugal, Suïssa o també la Xina. A més, hi participen corals de la Comunitat Valenciana i Galícia i la mostra s'allargarà fins aquest diumenge vinent amb concerts gratuïts i també tallers de creació musical.
2: I tanquem l'actualitat de Girona parlant-vos sobre habitatge.
1: Correcte, perquè es dona el tret de sortida a les obres per construir 51 habitatges de lloguer assequible a Figueres amb 9,5 milions d'euros d'inversió. La promoció és a l'Avinguda Costa Brava de la capital alempordanesa i els treballs, de fet, està previst que finalitzin a mitjans del 2028. En aquest cas, es tracta principalment de dos blocs de planta baixa i tres plantes pis dissenyades pels arquitectes amb Mayra González, Enric Rojo i també Víctor Bauma, que en aquest cas se construiran en terrenys de l'Incasol. La distribució dels habitatges en corones, en aquest cas al voltant d'un pati central, facilitarà doncs la ventilació creuada i també propiciarà una millor climatització dels habitatges tant a l'estiu com també a l'hivern.
2: Gràcies, Aita Esbai, des de Girona FM. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: I des de Ràdio Rubí ens apropen l'actualitat pel que fa a Barcelona i comencem parlant sobre l'esvoranc de la línia 9 del metro a Putxet, que sembla que està fent la guitza o afecta vaja a diversos comerciants. Paula Iglesias, Ràdio Rubí, bon dia.
3: Bon dia. Doncs sí, els comerciants afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro del Putxet a Barcelona reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres comparegui i garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que fins que no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no podran tramitar la reclamació pel lucre cessant. Recordem que dimarts passat quatre finques del barri del Putxet de Barcelona van ser desallotjades per l'enfonsament d'un pati d'interior d'illa al número 4 del carrer Rubinstein. Els comerciants han pressionat perquè es tinguin en compte la seva situació i demanen que si els locals estan en bon estat, pugui reobrir abans que es permeti el retorn dels veïns als habitatges. Els afectats, organitzats a través de l'Associació de Comerciants Barnabasi, tenen demà dimarts al migdia una reunió amb l'asseguradora. Esperen que aquesta comparegui i doni garanties sobre els terminis de cobrament. De moment, existeix una via de reclamació a través de la Generalitat pel lucre cessant, però el problema és que sense una data definitiva de reobertura o un document oficial que crèdit i l'afectació no poden iniciar els tràmits.
2: I seguim en aquest cas en plana cultural, que és que acabem de passar un cap de setmana molt, molt intens al Festival Cruïlla, veritat?
3: Doncs sí, el Festival Cruïlla 2026 tanca la seva 16a edició amb 73.000 assistents al llarg de les seves 4 jornades al Parc del Fòrum. Un lleuget descens respecte a l'any passat, quan es va establir el rècord de la cita barcelonina amb 82.000 persones. La davallada s'explica per la jornada de dimecres, clàssica obertura d'aire juvenil, que tan sols va reunir 9.000 persones amb Halsey com a cap de cartell. El 2025 aquesta jornada va reunir 18.000 persones amb el gran reclam de Gracie Abrams. El director del Cruïlla, Jordi Herreuel, creu, però, que aquesta és la millor versió del festival que s'ha obert fins ara.
4: Jo crec que aquest és el millor festival que hem ofert mai. La programació més completa, tots els escenaris, des del més petit fins al més gran, estan funcionant, sempre estan plens, en qualsevol horari. Tot tipus d'artista, comèdia, dansa, moda, sempre trobem una gran afluència de públic. I amb un nivell de qualitat de les actuacions excepcional.
3: Després d'una obertura amb 9.000 assistents, dijous es va registrar la millor dada de la seva història al segon dia de festival. 20.000 persones van seguir grups com Garbage, Suet i Pixies, que van bufar les espelmes dels 40 anys de carrera amb un concert explosiu a l'escenari principal del Parc del Fòrum. La jornada de divendres va arribar a les 21.000 persones assistents i dissabte, amb el tancament de l'edició amb noms com Jovanotti, Joan Batiste o Rigoberta Bandini, el Cruïlla va reunir 23.000 persones més.
2: I per tancar la informació relativa a Barcelona, marxem ara cap a Badalona per donar-vos una mala notícia que, sens dubte, anirem anant repetint, malauradament, durant l'estiu.
3: Una dona de 71 anys va morir ahir diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, segons ha informat l'Ajuntament en un missatge a X. La dona es va començar a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment va entrar en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei van iniciar les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques van continuar amb la reanimació de l'afectada, però no

0: No va ser possible salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes.
1: Paula Iglesias, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: I encara ens queden un parell de connexions. Mireu, marxem cap a Terres Lleidatanes, perquè des de 1 a 1 també ens porten l'actualitat de Terres de Ponent. Judit Castellà, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Parlem d'incendis també, no?
2: Exacte, els bombers donen per controlat ja l'incendi de Camarasa, que ha afectat unes 22 hectàrees. Protecció Civil també ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga. Hores ara els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona, fent tasques d'inspecció i revisió també de punts calents per poder evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua i hem de recordar que a causa del foc un home va resultar ferit lleu i va haver de ser traslladat al Cap de Balaguer. També en onada de calor, en les altes temperatures, Unió de Pagesos alerta que el 80% de cultius de pera conferents a la Plana de Lleida estan deshidratats per les altes temperatures. Des del sindicat asseguren que la fruita tindrà menys sortida al mercat perquè serà d'un calibre més petit. Segons explica Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals del sindicat, l'afectació en algunes finques per la deshidratació dels arbres supera el 80%, per la qual cosa en aquestes zones el valor productiu baixarà en picat.
3: El 80% de les finques estan afectades amb uns alts nivells. Ens trobarem que comercialment aquesta pera no acaba arribant al foc calibre comercial que ens demanen. Se'ns quedaran unes peres petites, la qualitat serà bona igual, però que ens trobarem que a nivell productiu o a nivell de comercialització aquesta pera no serà apta per una categoria de primera.
2: Una altra de les conseqüències de la calor és la floració d'alguns arbres en ple mes de juliol i assegura que no es tracta d'un problema de rec, sinó que l'arbre no pot assumir tanta calor i es paralitza quan s'assoleixen més de 36 graus. Cal tenir en compte que Catalunya és un dels potencials productors de pera a Europa. Per això, ara des d'Unió de Pagesos s'ha demanat una trobada amb l'IRTA per analitzar què caldrà fer a partir d'ara. I també fem un apunt en cultura perquè el nou festival Envolta de Tàrrega busca poder arrelar i quedar-se per defensar els certàmens culturals de petit format. Estrenat aquest any, oferirà 7 concerts en 7 espais singulars. Després de presentar-se públicament i anunciar el cartell amb noms com Xerim Estiré, Ferran Palau o Olga Zoet, ara l'organització reflexiona sobre cap on ha d'anar aquest festival i defensa, però, la voluntat expressa de voler ser un festival en petit format. Enguany, el certamen tindrà 7 concerts en 7 espais diferents i es fusionarà amb gastronomia. Les entrades ja es poden adquirir al web del Galliner a un preu de 15 euros per concert.
1: Judit Castellà, UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
2: Bon dia.
1: I tanquem encara la ronda de connexions informatives, marxant cap a Terres de l'Ebre. Tere Giner, La Plana Ràdio, bon dia.
4: Que sort amb aquest nou magazín.
1: No, molta sort no, molta ajuda de tothom. Tere, bon dia. Què ens expliques des de Terres de l'Ebre?
4: Mira, aquest cap de setmana ha estat intens a les Terres de l'Ebre. Ciència, reindustrialització i dol també per un tràgic accident en el que una nena de 9 anys ha perdut la vida. Les Terres de l'Ebre han estat protagonistes per la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa. A Camarles Illa va participar en una jornada de preparació de l'eclipse solar del dia 12 d'agost, on va defensar que Catalunya vol viure aquest fenomen no només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Una trobada que va reunir investigadors, responsables d'emergències i experts també en astronomia per coordinar aquest dispositiu institucional. La segona visita institucional va tenir lloc a Flix, on es va anunciar una inversió superior als 1.000 milions d'euros de l'empresa Submer Group que per construir precisament un gran centre de processament de dades d'intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros, un projecte que començarà a funcionar el 2027 i preveu crear 150 llocs de treball en la primera fase. La jornada de diumenge, però, va quedar marcada per un tràgic accident a la Font Calda, al terme municipal de Gandesa. Una nena de 9 anys va perdre la vida després que una roca es desprengués mentre es banyava a la zona d'aigües termals. En el mateix succés també va resultar ferida una jove de 24 anys.
1: Moltíssimes gràcies des de les Terres de l'Ebre, La Plana Ràdio. Tere Giner, una abraçada.
4: Una abraçada, Núria.
1: Tanquem la ronda d'actualitat i entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
5: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: Era inevitable començar l'Obert per Vacances, ja ens hagués agradat que fos diferent, eh? Però és que era inevitable començar parlant sobre el foc que està doncs, cremant a diferents punts de Catalunya, ben bé des de que va començar la temporada, l'estiu, amb punts encara doncs, encesos, valgui la comparativa. No? El que fem és doncs, conèixer l'última hora, què ha passat fins ara, com estem en aquests moments i sobretot què podem esperar d'aquest estiu, que s'està mostrant molt intens pel que fa a això, a incendis a Catalunya. I ho fem parlant amb Jordi Martín, ell és cap de la regió d'emergències de Girona. És una entrevista que ens proporcionen els companys de Girona, també el Said Esbai. Said, tornem a connectar amb tu, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Tu mateix, si es presentes al convidat.
1: Doncs, i tant, precisament per parlar de la situació de tot el que estem vivint ara mateix, les mesures de prevenció també i els consells que podem donar a la ciutadania. Tenim avui amb nosaltres el Jordi Martín, ell és cap de la regió d'emergències dels bombers de la Generalitat aquí a Girona. Jordi Martín, benvingut a l'Obert per Vacances i gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia a tots.
1: Primer de tot, Jordi, voldria saber quina és la situació d'incendis a Catalunya ara mateix i, vaja, vull dir, saber quines són les comarques o zones més afectades.
2: Sí, bé, de fet, portem uns dies ja molt, molt intensos. Aquesta setmana ha sigut una setmana molt dura d'incendis, de treball i creiem que ens espera també uns dies de molt de risc. I a hores d'ara doncs, ens despertem avui doncs, amb un incendi que va començar ahir, un incendi que afecta doncs, una quantitat important d'hectàrees i també de persones, que és més aquesta afectació de persones el que ens preocupa més, no només quan hi ha un incendi, sinó també quan hi ha situacions de risc, com aquestes setmanes estem vivint.
1: Comparada amb altres estius, no sé si aquesta temporada és especialment complicada.
2: Bé, de fet, sempre parlem una mica de que fa aquesta campanya i l'anterior, doncs ja no estem en aquella situació de sequera estructural que portaven doncs, uns quants anys amb dèficit molt important de precipitació i la vegetació estava molt disponible per falta d'aigua en aquelles èpoques més ja de pluges de l'any. Per tant, aquest any i l'any passat doncs, estem en una campanya forestal que no està marcada per aquest dèficit de precipitació, sinó que està marcada per un problema doncs, d'altes temperatures que fa que la vegetació, tot i tenir l'hidratació suficient per poder doncs, desenvolupar la seva tasca, doncs, tenim doncs, aquestes baixes humitats, aquestes temperatures tan altes que la vegetació fa que continuï també estar molt disponible i per tant també ens emplacem en unes campanyes amb molt risc.
1: No sé si, vaja, vull dir, aquests factors que acabes d'identificar com probablement els que preocupen més a bombers, no sé si també el factor de simultaneïtat que pugui haver-hi al país.
2: Sí, de fet, els bombers vam passar doncs, un mes de juny molt complicat el 2022, un 2022 on vam tenir simultaneïtat a tot el país i, per tant, aquí sí que la lliçó presa d'aquella època va ser doncs, que havien d'intentar-ho evitar. Vale, però estem aquí en una situació on fàcilment podríem entrar en simultaneïtat i amb això treballem qualsevol avís que tenim doncs el treballem amb contundència per intentar doncs, fer allò que vam aprendre el 2022, que és que no volem tenir més d'un incendi gran, que no volem mantenir incendis actius en diverses zones del país i per tant aquí doncs, anar perdent recursos en cada un d'aquests incendis. I per tant aquí sí que és important doncs, potenciar tot allò que hem après i que estem aplicant, que és treballar amb aquesta estratègia de país, intentar doncs, optimitzar al màxim els recursos i fer que hi hagi aquestes eines que el govern doncs, ha impulsat, que són aquests eixos de confinament, per intentar doncs, també doncs, que el territori ens ajudi a minimitzar els impactes dels incendis. Mm.
1: Precisament per minimitzar aquests impactes per a la ciutadania en general, quines serien les mesures de prevenció més importants que recomaneu des de bombers per tal d'intentar ajudar, també?
2: Sí, hi ha aquí unes mesures actives i unes passives. Les actives serien evitar tota activitat que suposi un risc d'incendi forestal. Això hi ha algunes són unes mesures que poder, doncs, no som capaços de tirar, o com per exemple doncs, puguin tenir doncs, una avaria al cotxe que pugui encendre's i per tant aquí sí que són una part accidental, però sí que hi ha altres parts que podem evitar-ho, no? Com per exemple treballs amb incendi, amb foc, en entorns naturals, fer activitats de lleure que involuquin també l'ús del foc. Tot això doncs, ens ajuda a intentar doncs, minimitzar no només el risc d'incendi forestal que pugui doncs, succeir, sinó també la protecció de les persones. I per tant, aquí sí que la protecció de les persones també hi ha una part important doncs, que la gent també ha de fer, és evitar fer cas, sobretot a les restriccions d'accés al medi natural quan estiguin aplicades, i també evitar zones de risc quan hi ha risc alt d'incendi. Després també hi ha un altre factor molt important que les persones també doncs, han de col·laborar, és mantenir doncs, les parcel·les, els voltants de les cases nets, val? Perquè això permet, quan hi ha un incendi, doncs, minimitzar també l'impacte cap a les persones i els seus béns.
1: A més, vaja, no sé si també es demana sentit comú. Parlo, per exemple, de barbacoes, de borilles de tabac, per exemple. No sé si al final també parlem de sentit comú.
2: Sí, de fet, els companys de Gent Rural ja ens comenten doncs, que 9 de cada 10 incendis hi ha l'acció humana al darrere, no? I per tant, aquí sí que comentàvem, doncs, qualsevol activitat doncs, industrial, doncs, evitar doncs, que hi hagi presència de foc a l'entorn natural i també, evidentment, com comentaves, doncs, aquestes accions que podem doncs, minimitzar-les, evitar-les, que és tirar borilles pel vehicle quan circulem, com també doncs, fer barbacoes en zones de risc. I per tant, aquí sí que les barbacoes tenen uns mecanismes, que és el tap de la xemeneia, un mataguspires, que això permet minimitzar sempre doncs, el risc de que hi hagi qualsevol petit conat.
1: Clar, volia preguntar-te també sobre els propietaris de terrenys rústics, de masies, d'explotacions rurals. No sé fins a quin punt també és la seva responsabilitat legal en aquest context.
2: De fet, aquí tots som responsables una mica del risc, i per tant aquí sí que és veritat que hi ha doncs, unes lleis doncs, que fa que tota urbanització, tota edificació aïllada hagi de tenir doncs, unes franges perimetrals, que no vol dir tenir zero vegetació, sinó vol dir tenir un entorn doncs, que quan hi hagi doncs, un incendi que entri de fora cap a dintre o que succeeixi un incendi en aquestes urbanitzacions o cases i que faci doncs, que surti cap a fora. Per tant, aquí sí que són les condicions que són responsabilitat de la propietat, val? I per tant, aquí sí que l'administració ha de col·laborar que això pugui succeir, però la responsabilitat, sobretot, és de la propietat perquè aquests entorns doncs, siguin segurs. No? I aquí doncs, no són entorns que generin que l'incendi no pugui passar, sinó que pugui passar amb unes condicions que nosaltres, com a bombers, els puguem afrontar i també doncs, que les persones, si reben l'impacte quan estan a l'interior de casa seva, doncs, tinguin unes condicions d'incendi que siguin superables si nosaltres no som capaços d'arribar. Com és una mica doncs, la premissa que s'està marcant en aquests incendis, com heu vist doncs, els últims dies, de que premiem doncs, el fet de que es confini envers que s'evacuï.
0: Jordi, perdona que us interrompi, ara ja anem acabant l'entrevista, però és que bé a Tom parlava sobre això, la responsabilitat que tenim tots plegats. No sé si vosaltres, que esteu a primera fila, teniu d'alguna manera la sensació que, vist el vist, les lleis s'haurien d'endurir, la normativa s'hauria d'endurir, hi hauríem d'haver més sancions o, no sé, algun tipus de normativa més restrictiva, tal com pinten les coses cada any, no?
2: Sí, bé, de fet, estem ja al any 2000, que es va començar doncs, a establir aquest fet d'autoprotecció, i a més, com a responsable de les comarques de Girona, vam viure el 2012 un incendi forestal molt contundent, molt ràpid, molt, amb l'afectació molt important que va ser l'incendi del 22 de juliol del 2012 a la Jonquera, on van cremar 13.000 hectàrees, i ja sí que vam aprendre que no eren capaços de posar un vehicle de bombers per cada casa ni un bomber per cada persona, i per tant aquí sí que vam veure que allò anava en sèrio pel que fa a l'afectació de les persones. Allà no vam ser capaços de protegir cada una de les edificacions que hi havia en aquestes 13.000 hectàrees que van cremar en molt poques hores, i per tant aquí sí que van posar doncs, una mica doncs, alerta a la normativa, i es va fer una modificació que s'incluïa aquesta capacitat que tenia l'administració d'actuar si el propietari no ho feia, fent doncs, altres mesures compensatòries per poder doncs, tenir aquestes franges de protecció, no només de les urbanitzacions, sinó també dels nuclis urbans. Per tant, una mica, doncs, la normativa existeix. Sabem claríssimament que quan una edificació té l'entorn net, l'incendi passa millor que no pas quan està, doncs, l'incendi, doncs, en capacitat per poder, doncs, cremar amb intensitat al voltant de les edificacions, i per tant una mica, doncs, la responsabilitat de les administracions i les persones, doncs, propietaris, doncs, ha de florir per poder, doncs, que això sigui una realitat.
1: Jordi, de fet, volia preguntar-te si algú veu un incendi començant o sospita d'un focus, què ha de fer exactament? Quin és el protocol a seguir per la ciutadania?
2: Bueno, aquí, de fet, doncs, hi ha dues coses importants. Una és que s'avisi ràpidament. Val? Aquí sí que és el número d'accés a totes les emergències del país, és el 112, i per tant aquí sí que és important, doncs, que es truqui ràpidament al 112, que es digui on te localitza aquesta columna, si està al voltant de casa o no, si és una columna important o no és una columna important, doncs això també ens ajuda una mica si fa vent o no fa vent. I per l'altre, que és molt important, és que ningú es posi en risc, no? I aquí sí que és marxar de l'inici de l'incendi, marxar a direcció contrària cap on va el fum, i això són les dues coses importantíssimes que haurien de donar a la ciutadania. Un és l'avís prematur, trucant al 112, i l'altre seria, doncs, que no es posin en risc i, per tant, vagin, doncs, en sentit contrari al fum i que es posin en un lloc segur.
1: Ja per últim, si haguéssim de quedar-nos amb un missatge de bombers per a tothom que ens escolta a l'hora de, sobretot, prevenir riscos, sobretot a l'hora d'enfrontar, almenys d'aquesta forma preventiva, els incendis, quins serien, Jordi?
2: Sí, ja entrant en la tercera onada de calor que tenim aquest estiu, el risc és molt alt i, per tant, aquí no només necessitem que tinguem el cos de bombers i els altres col·laboradors amb emergències, doncs, a punt, sinó també necessitem una ciutadania que sigui responsable també amb aquest evitar, doncs, el risc d'incendi forestal, i que si succeeix un incendi forestal al seu entorn, doncs, que facin cas de les mesures que s'estableixin de confinament i evacuació, i que intentin, doncs, per totes, doncs, minimitzar, doncs, el risc en totes les activitats que facin, ni exposant-se ni provocant res que pugui generar qualsevol incendi forestal.
1: Jordi Martín, cap de la regió d'emergències d'aquí de Girona, dels bombers de la Generalitat. Inspector, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquest temps i també per la vostra feina amb o sense incendis actius.
2: Molt bé, gràcies, i també un plaer estar amb vosaltres.
0: Saïd Esbai, Girona FM. Moltíssimes gràcies, company.
1: Una abraçada.
0: Anem avançant, són les 9 del matí, 40 minuts, i ens queda temps per una segona entrevista. D'aquí a poquet marxarem cap a Torredembarra, perquè allà han instal·lat a les platges unes taules de salvament per poder, doncs, atendre a nivell ciutadà una primera emergència que ens puguem trobar a la platja. Això serà l'entrevista amb què tancarem l'hora. Abans, però, us hem d'explicar que han passat moltes coses a nivell casteller. De fet, estaran tot l'estiu passant, i el que farem nosaltres a l'Obert és donar veu cada dilluns als companys de Radio Ciutat de Valls, que segueixen l'actualitat castellera. Ells ens portaran la crònica del cap de setmana, ens explicaran què cal fer, on cal anar per veure bons castells el cap de setmana següent, i tindrem també un apunt per a aquells com jo que no n'entenem massa de castells. Doncs vinga, arriba el podcast de Ràdio Ciutat de Valls.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
4: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem també actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem a mirar enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor al món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada en una de les grans cites, com és el concurs de castells, i en qüestions que van més enllà de plaça. Som-hi!
3: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
4: Doncs ara toca analitzar el que ha estat el cap de setmana casteller al Baix Gaià. La gran protagonista, sens dubte, ha estat la Diada de les Cultures d'Altafulla, que va viure la seva millor actuació de la seva història a la plaça del Pou. Un autèntic frec-a-frec entre els cassers de Vilafranca i la colla vella dels Xiquets de Valls, dues de les grans candidates a arribar al concurs de castells amb opcions de victòria. La vella va descarregar tres games extra amb el 5 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i pilar, i el pilar de 8 en folre i manilles. Els verds no es quedaven enrere i descarregaven el 9 de 8, el 4 de 9 en folre i agulla, i el pilar de 8 en folre i manilles, tot i deixar en intent el 2 de 9 en folre i manilles. També la notícia del cap de setmana és pels Xiquets de Tarragona, que tornen a ser colla de nou descarregant el 4 de 9 en folre després de 2 anys. I la sorpresa del cap de setmana la trobem al Serrallo. Els Xiquets del Serrallo han fet història descarregant per primera vegada el 3 de 8 i confirmant un inici d'estiu espectacular. I per acabar de rematar, un apunt sobre la diada del quadre de Santa Rosalia a Torredembarra. La jove de Tarragona va estar el 2 de 9 en folre i manilles per primer cop a la localitat torrenca, a una diada on els nois de la Torre recuperaven el 2 de 7. En definitiva, un cap de setmana que confirma que l'estiu casteller arriba carregat d'emoció.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
4: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del proper cap de setmana. La nostra atenció es centra sobretot en aquest dissabte 18 de juliol i ens fixem en la diada de la Festa Major de la Riera de Gallà, on podrem veure la colla jove Xiquets de Valls, els nois de la Torre i els Xiquets del Serrallo. Alicent clar veure de nou la colla joves a la localitat del Baix Gallà i sobretot també els Xiquets del Serrallo després de quallar un moment i una temporada inèdita després d'escarregar el 4-8 i veurem quins objectius es marca la colla. Per aquest mateix dissabte també ens apuntem al 6è Memorial Pepe Rodríguez de Sitges a les 7 de la tarda, diada que es pot seguir en directe per Canal Blau amb la presència dels castellers de Vilafranca i la colla jove Castellers de Sitges, també una colla a seguir durant la temporada. I finalment, per aquest dissabte us recomanem la diada castellera de juliol al Catllà. Nens del Vendrell, Xiquets de Reus i Xiquets de Tarragona seran els protagonistes d'una actuació que també celebrarà a les 7 de la tarda.
3: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
4: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Aquesta mateixa setmana parlem d'una notícia d'estricta actualitat i que donarà de què parlar i que copsarà diversos titulars de mitjans d'arreu del territori. I és que parlem del nou sistema per aconseguir les entrades del concurs de castells. Atents, perquè enguany hi ha un canvi important. S'obrirà un període d'inscripcions i posteriorment les entrades s'adjudicaran mitjançant un sorteig. Una decisió que busca solucionar un problema que s'havia repetit a les últimes edicions del concurs, la saturació del portal web en el moment de la compra amb milers de persones intentant accedir al mateix temps i provocant, en moltes ocasions, problemes de funcionament del sistema. Això ho explica la directora del concurs de castells, Esther Roca.
5: A les 10 del matí, el dia 16 de juliol, a les 23:59, per inscriure's a una web creada per a l'ocasió, i on cada participant podrà sol·licitar un màxim de 4 entrades per dissabte i un màxim de 4 entrades per diumenge. A partir d'aquí rebran un correu electrònic amb un número que serà el que el dia 20 de juliol i també amb un acte obert i amb presència de públic i premsa determinarà el sorteig, aquest sorteig que es farà el dia 20, determinarà quina franja de números tenen la possibilitat de comprar les entrades.
4: Aquest nou model s'assembla al que ja s'utilitzen en altres grans esdeveniments esportius, com alguns clubs de futbol amb els seus socis, per repartir entrades en cites d'alta demanda, per exemple, com fan amb el repartiment d'entrades als seus socis a la final de la Champions League. I fins aquí aquesta primera edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat el cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera dels propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
0: Gràcies, Eric Rossi, que Ràdio Ciutat de Valls. Seguim amb més arguments. Mireu, són les 3:15. Sí, falta un quart només per les 10. I aquí, almenys a Tarragona, marca el termòmetre 29 graus de temperatura. Moment per fer un banyet. Marxem cap a la platja. I és que les platges de Cubelles, Sitges, Cambrils i Torredembarra compten aquest estiu amb unes noves taules de salvament. Estan a disposició perquè les utilitzin tots els ciutadans. Es tracta d'una prova pilot a nivell d'Europa per millorar la seguretat dels banyistes. Així que marxem cap a la platja de Torredembarra a conèixer com són aquests elements, com s'han d'utilitzar. Les companyes d'Ona la Torre ens en donen més detalls amb conversa amb el sotsinspector en cap de la policia local. En tot cas, em sembla que tenim un canvi de convidada, eh? En tot cas, li demanem a la Raquel Martínez. Amb qui està, Raquel? Bon dia.
6: Molt bon dia, Núria. Doncs estic amb una altra Raquel, amb la Raquel Arasa, que és la caporala i responsable de la unitat del servei marítim de la policia local de Torredembarra. I mira, ara mateix, davant del mar, també, no sé si estem als 29 graus o pujant, fa molta calor, fa un dia de platja fantàstic avui, i volem doncs començar l'estiu donant consell de seguretat, perquè sempre és important doncs banyar-nos en plena consciència, i volem conèixer aquests nous elements que estan aquí instal·lats, el tenim aquí davant nostre, i ara us el descriurem amb l'ajut de la Raquel Arasa. Molt bon dia, Raquel, gràcies per atendre'ns.
7: Hola, molt bon dia.
6: Estem just davant, d'una d'aquestes taules de rescat, perquè la gent ens entengui com són, com funciona, de què estem parlant. Com els podríem descriure, aquests elements?
7: Doncs mireu, aquestes taules representen una petita com a taula de surf, és com un bodyboard, que es diu lifeboard, precisament, i representa que són una petita taula de color vermell, perquè es vegi, perquè sigui els colors d'emergència, i està formada per moltes nanses, té molta flotabilitat i porta un GPS integrat.
6: A més, té com les instruccions ja a la pròpia taula perquè la gent entengui com funcionen, perquè són perquè les utilitzi la gent en cas de necessitat.
7: Sí, estan penjades únicament d'un pal de bandera, i és perquè si una persona es troba a la platja i té una necessitat, una emergència, doncs no es fiqui a l'aigua així directament, sinó que té un element de flotabilitat en què pot anar bé per la seva seguretat i l'emergència que vulgui realitzar. De fet, ens trobem que moltes emergències d'aquest tipus és perquè un familiar té problemes o perquè gent té cor de voluntat d'ajudar i en comptes de tenir un problema, després hi han més problemes. Es tracta d'això, d'evitar que hi hagi més problemes.
6: Molt bé. Com funcionen? Com les faríem servir? Perquè estan aquí penjades, entenc que es poden despenjar fàcilment i seria qüestió d'agafar-nos-hi, mirar aquestes instruccions. Què és el que hi diuen?
7: En aquestes instruccions diuen que es pot despenjar, que en cas d'emergència primer és protegir-nos a nosaltres i despenjar-la, i diu més o menys la capacitat de flotació que té. Llavors és simplement agafar-la i entrar a l'aigua.
6: Molt bé, doncs unes taules que, com dèiem, és una prova pilot que es fa a tot Europa. Han triat quatre platges, entre elles les de Torredembarra, per tenir aquests dispositius que han de millorar la seguretat. Com ens comentava la caporal, estan penjats d'un màstil, d'un pal, on hi veiem també un senyal de SOS amb un telèfon. Això és una altra de les novetats d'enguany.
7: Sí, és una novetat que hem posat aquest any, perquè el mateix, perquè veiem que el servei de socorrisme doncs finalitza a una hora i clar, la gent gaudeix de la platja des de ben aviat fins a ben fosc. Llavors, si hi ha situacions d'emergència, perquè algú té problemes a l'aigua o perquè algú a la sorra doncs té un problema mèdic o perquè es perd un nen i no hi ha manera de trobar-lo, de localitzar-lo, hi ha aquests pulsadors que directament parles amb la policia local i és un interfono, com si diguéssim, i tu pots parlar amb el policia, li expliques l'emergència i llavors s'activen tots els serveis que facin falta.
6: Molt bé, així uns telèfons 24/7 a disponibilitat de tothom, amb un sol pulsador, que heu posat en diferents punts, n'hi ha uns quants, com aquest que tenim davant, repartits per les diferents platges.
7: Sí, és així, tenim una platja Canyadell, una platja Paella, una platja Barri i tenim dos a platja Muntanyans, Tagutca, que és... té molta distància de platja.
6: Molt bé, doncs uns pulsadors, ja veieu, novetats. I no queda aquí la cosa. Avui la caporal ens ha vingut a veure amb un dels vehicles de la policia local. En teniu uns quants aquí, la unitat de salvament a les platges. I teniu noves incorporacions perquè heu comptat enguany amb unes boies autoinflables, que és per si heu de fer una intervenció d'emergència dins l'aigua. Explica'ns com funcionen.
7: Ens hem trobat en diferents ocasions que el policia és el primer en arribar, sobretot policies locals, som els primers a arribar en una emergència en un poble de costa, no? A l'aigua, i clar, no teníem eines, no teníem elements de flotabilitat. Llavors, en aquests dispositius hi ha de dos tipus. Un, que és com un cinturó, que el policia se'l pot lligar per accedir a l'aigua i que, com hem dit abans, no siguin dos problemes en comptes d'un, i que suporta la flotabilitat del propi policia i de la víctima que vagi, o de la persona que té problemes, que vagi a rescatar. I després hi ha un altre tipus, que simplement és una boia autoinflable que es pot llançar i amb el contacte amb l'aigua, doncs, s'activa i flota. Està pensat, per exemple, rescats que hem tingut a la zona del Roquer, de que sota, doncs, hi ha una persona, el policia no pot accedir, i d'aquesta forma li pot llançar aquesta boia i aquella persona pot flotar una miqueta més fins que arribin els serveis més especialitzats en aquell sentit.
6: Doncs una novetat, i no queda aquí la cosa, perquè just quan començava la temporada de platges anunciàveu també que incorporareu una xarxa de grans dimensions a la vostra embarcació de vigilància marítima, perquè la policia teniu des de fa molts anys una embarcació que us serveix també per fer aquest patrullatge per la mar. Com és aquesta xarxa? Com funcionarà?
7: És una xarxa d'uns 3 metres de llarg, més o menys, i serveix perquè en la nostra embarcació, per exemple, és una embarcació semirrígida, que vol dir que és una miqueta alta per poder treure una persona de l'aigua. Ens hem trobat en diverses ocasions en què costa molt, no està dissenyada exactament per aquella funció. Llavors, amb aquesta xarxa ajuda molt a agafar una víctima, ja sigui conscient o inconscient, i poder-la pujar amb molta facilitat a l'embarcació i alleugerir totes les tasques.
6: Doncs molts elements per no tenir ensurts, per acabar la temporada amb 0 víctimes, sempre però mantenint la guàrdia. Entenem que és un repte molt important quan arriben els mesos d'estiu i venen molts banyistes. I en fi, Núria, avui hem volgut començar així temporada parlant de seguretat a les platges. Sí. Si et sembla, potser per a acabar, doncs, alguns consells que ens puguin ser útils a tots. Li preguntarem a la caporal, a la Raquel Arasa, quines són les indicacions que fan els socorristes, que feu des de les policies locals per gaudir del bany amb seguretat?
7: Doncs les indicacions que sempre diem és molta precaució, perquè el mar a vegades ho veiem pla, ah mira, doncs està bé, doncs, i veiem, ostres, per què el socorrista ha ficat una bandera groga? Doncs si desconeixem, perquè clar, no podem saber tot, el que us indiquem és que aneu al socorrista, pregunteu i us diran, doncs mira, hi ha corrents, i això, i l'altre, perquè a vegades no som conscients del perill que hi ha. Val? Per això sempre diem que siguin les indicacions dels socorristes. Si el socorrista li està dient una indicació a una persona, doncs que la segueixi. Que la segueixi, perquè és per la seva seguretat.
6: Doncs fer cas als consells dels socorristes i sobretot tenir-li sempre respecte al mar, gaudir-ne, evidentment, però sempre amb mil ulls. I ja que esmentaves el Roquer, si et sembla, Raquel, per acabar, també recordar que no s'ha de saltar de les roques. Hem començat a més la temporada amb la malaurada notícia de l'accident que va haver-hi a Tarragona amb uns menors. És un consell que també any rere any insistiu en això.
7: És veritat, cada any recordem la mateixa història referent a que no s'ha de saltar de les roques, dels espigons. Sempre fem molta prevenció, tant en el servei de socorrista, de socorrisme, com nosaltres. Sempre informem als joves, sisplau, no salteu. Pel tema, simplement, no perquè estigui regulat a les ordenances i que sigui una infracció i que es pugui sancionar perfectament, i de fet es fa, sinó per la seva seguretat, perquè a vegades no som conscients del mal que ens podem fer saltant.
6: Doncs són els consells que avui ens ha transmès la caporala de la policia local, la Raquel Arasa, des d'aquí, des de la platja.
8: Molt bé, Raquel Martínez, dona la torre. Moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres, companys.
8: 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Nosaltres recollim la primera hora del programa i a partir de les 10 tornem amb més continguts. Recordeu, seguim obert per vacances.
9: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: pot ser que a les 10 i 3 del matí ja tinguin ganes d'anar de festa. Això és l'efecte zoo. Comencem així de matxosos aquesta segona hora del programa, en què tindrem altres continguts. Us explicarem la relació entre els oceans i el clima. Això serà a través d'un podcast que arribarà cada dilluns de la mà de Ràdio L'Escala i que es diu Maramar.
1: De tot, de qualitat normaleta.
0: Sabrem com disfruten els nostres infants amb aquests milers de casals que hi ha per tot Catalunya que barregen lleure i, sobretot, educació, formació. Farem a quatre punts de l'agenda d'activitats d'aquests propers dies. També tindrem un podcast friki amb els companys de Vilafant, el Friki Time, avui parlant sobre el gat còsmic Doraemon. I una pregunta que tenim a l'aire des d'ahir a la nit, perquè això ja ho llancem en xarxes el dia abans a la nit perquè tingueu temps, no? A la nit és quan surten les millors idees. Però una pregunta que ja us hem formulat per ràdio des de les 9 del matí. Fa calor, aire condicionat o ventilador? Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Què diuen?
2: Com em posa aquesta cançó? És millor que un cafè, això?
0: És molt xula.
2: Has vist?
0: És que es diu ventiladors, eh? La veritat és que per la lletra igual no...
2: Toca.
0: No... Sí, no? Sí, toca.
2: Sí, d'alguna manera ens ho fem passar així.
0: Què?
2: Mira, escolta'm, tema del dia. Jo començaré amb una resposta que hem tingut a l'Instagram. Recordem a tots els nostres oients que vagin a votar allà al nostre Instagram, Obert Vacances, i és que hem preguntat si ventilador o si aire condicionat. I tenim la Pilar d'Espinavell que ens diu, jo l'hivern. O sigui, mira, oh, ja directament...
0: Directe. Sí. Si el venguessin, no, encapsuladet, allò amb un pot.
2: Ves que el capitalisme no se n'enteri, que si no encara ho farà.
0: Ostres, vaja...
2: Mira, també tenim molta gent que ens diu equip ventilador, com l'Anna de Barcelona o la Maria de Gurb, que ens diu ventilador però de sostre. Com puc haver tardat tants anys a descobrir una cosa de tota la vida?
0: Sí. I ben xulos que els fan ara, que ja no són aquells de fusta tan enormes, no? Ara els fan allò amb llums de LED que canvien de color. Molt bé, Maria. Molt bé.
2: El que vulguis, una festa absoluta pots tenir amb els ventiladors. A més, el que aconseguim amb el ventilador sostre és que, com que l'aire calent sempre s'acumula a la part alta de les estances, doncs ho fem remoure i ventilem tot, valgui la redundància.
0: Ja ben pensat.
2: Mira, també tenim la Susana de Sant Antoni de Vilamajor, que ens diu ventilador sempre, i l'Aina de Granollers, que això, per tots els que estem fent aquest programa, segur que ens interessarà, que diu ventilador, que si no arriben els constipats. Quantes
0: sí.
2: Afonies hem passat, eh? Sí. La gent que treballem amb la veu, no?, d'alguna manera?
0: Sí, que anem amb la bufandeta, no?, amb aquell mocadoret
2: sí,
0: en ple estiu.
2: Jo fa 7 anys ja vaig escollir deixar-me barba, així no m'encostipo. Mira tu,
0: i t'asseguro... És per això.
2: Sí, funciona. I mira, i ja sí que també vull comentar-te els percentatges que estan canviant, perquè l'equip ventiladors està a un 68% i l'equip aire condicionat a un 32%. I aquest últim està pujant, així que instem a tothom que voti a veure qui guanya a final del programa.
0: Vols dir que s'han deixat influir pel comentari que has fet abans?
2: Home, doncs espero que una mica sí, perquè espero que ho facin, perquè se m'està revertint, eh? Però sí. Bé,
0: mira, jo us dono la solució perfecta, perquè a mi sempre m'agrada allò que diuen, no?, de que no es pot tenir tota la vida. Home, igual sí que es pot tenir tot si tu les inventes. Tu agafes el ventilador i poses al davant del ventilador una ampolla de litro i mig d'aigua congelada.
2: Mira,
0: i que es
2: fantàstic.
0: I que es canvi.
2: Goita, fa 3 anys que ho vaig descobrir, això, i oli en un llum, eh?
0: Que sí?
2: Oli en un llum, i econòmic, a més no poder.
0: Escolta, per si algú encara té dubtes, Enric, després, al final del programa, tornarem a recollir els vostres missatges, les vostres participacions, i veurem si el percentatge, no?, si hi ha més amants o haters de ventilador o de l'aire. Això serà final. Però, si et sembla, per donar més arguments, hem preparat un report.
2: Fantàstic,
0: sí?
2: Escolta'm, no puc esperar-ho més ganes.
0: Fins ara, Enric, moltes gràcies. L'Enric Rubio, el company de Televisió, Ràdio Televisió Cardedeu, que ens resoldrà el dubte sobre si l'audiència voleu ventiladors o aires acondicionats aquest estiu. Però, com dèiem, volem més informació, més dades per poder triar, i els hi hem demanat a la Marina Pérez Got, que està molt ben acompanyada amb un expert.
3: Uf, quina calor. No som ni 15 de juliol i ja han polvoritzat molts dels rècords de temperatura en diferents indrets del territori. Però com ho fem per passar aquesta calor? Ventilador o aire condicionat?
4: Jo prefereixo l'aire condicionat perquè no em remou l'aire calent i pot refrescar una bona zona de la casa sense necessitat d'estar-hi sota.
5: Personalment prefereixo l'aire condicionat. És més refrescant, el pots graduar la temperatura que prefereixis i no m'afecta tant a la gola com podria fer potser un ventilador.
6: Qualsevol opció amb aquesta calor serà bona, perquè enguany la veritat és que està sent insuportable. Però jo prefereixo el ventilador. Sempre he anat amb ventiladors, mai hem tingut aire condicionat a casa i la veritat és que no l'he trobat a faltar. I ara que visc sola, crec que econòmicament és la millor opció per tenir-ho tanta estona com l'estic utilitzant. Així que, de moment, em quedo amb el ventilador.
7: Jo la veritat és que aquest estiu sense l'aire condicionat no podria viure, perquè al final el ventilador l'únic que fa és moure l'aire i amb la calor que fa és aire calent, així que per realment poder estar fresc i dormir tranquil·la i tal, 100% necessito ficar l'aire condicionat.
3: Ja veiem que és la gran pregunta i no té fàcil resposta. Avui nosaltres intentarem esbrinar els pros i els contres de cada parell. Intentaré

0: Ai, quin so de platja, de gavines, mare de Déu, quines ganes d'estar a la sorra esmorzant. No ben bé a la sorra, però sí que la propera connexió de l'Obert per Vacances es durà a l'exterior de nou.
1: Obert per Vacances.

0: Doncs ara us acostumem perquè cada dia intentarem portar-vos, com dèiem, un bocinet de l'estiu a casa vostra o a la feina, perquè hi ha gent que encara no té vacances, no? I sabrem, doncs, això, des de l'exterior, com s'està vivint aquest estiu tòrrid a Catalunya. Ho farem en connexió, de moment, al mes de juliol, amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio, amb l'Eduard Virgili. Amb ell connectarem des d'un punt diferent cada dia. És una secció que hem anomenat On és i què fa? I avui l'Eduard ens proposa anar a un lloc on aquests dies hi ha molta vida, moltes rialles, molta activitat. Casals d'estiu. Com deia, moltíssima activitat, no sé com ho viuen els monitors, tota aquesta munió de nens, d'infants, de joves, que passen les vacances als casals d'estiu gaudint, disfrutant, això sí, però també aprenent, és allò que diuen de l'educació en el lleure. Va, que saludem l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria. No som ni a la platja, ni a la sorra, ni esmorzant, Som en un lloc on hi ha, de tant en tant, crits, jocs d'aigua, riures i moltes ganes de passar-ho bé i aprendre. De fet, això és l'essència de l'estiu. Segur que tu també recordes quan eres canalla, com de bé t'ho passaves.
0: És que ara és gairebé impossible, no?, que arribi l'estiu i no, els nens no et vagin amb algun casal d'estiu, algun lloc de lleure, perquè, clar, tot el dia a casa... Doncs no pot ser.
1: Clar, no pot ser. És per això que nosaltres ens trobem en un dels casals que organitza Viu Lleure, una entitat que fa molts anys que treballa en el món del lleure educatiu i que defensa una idea molt clara, que és que els casals són molt més que un espai perquè els infants estiguin entretinguts durant les vacances. De fet, avui el que volem és aprofitar aquesta primera connexió de la temporada per parlar d'un tema que sovint queda en un segon pla. Parlem del valor de l'educació no formal, del seu paper en la igualtat d'oportunitats i també dels reptes que encara té pendents, com la manca d'una regulació que garanteixi l'accés de tots els infants a aquestes activitats. I és per això que ens acompanya el director de Viu Lleure, Jesús Cayuela. Bon dia, benvingut a l'Obert per Vacances.
2: Molt bon dia a tots.
1: Comencem pel més bàsic, si et sembla. Quan parlem d'educació no formal, a què estem fent referència exactament?
2: Doncs, com el seu nom indica, és educació, no? És l'educació que es dona en el temps de lleure amb un referent educatiu on els infants aprenen a través dels jocs i aprenen de manera lliure entre iguals.
1: Sovint es diu que un casal també educa. Què s'hi aprèn que potser no s'aprèn dins d'una aula?
2: Sobretot és el vincle que es crea entre altres infants i entre el referent educatiu i els infants. És l'educació en valors i en comunitat. Potser són valors que últimament hem anat perdent, no?, per la individualització que ens donen les pantalles.
1: De fet, de vegades es té la percepció que un casal és simplement un servei de conciliació per a les famílies. Però això és una visió molt simplista.
2: Sí, és una miqueta simplista. És normal, però també es pot dir així de l'educació formal, no? Són espais perquè durant quan els pares, les famílies estan treballant, doncs necessitem un lloc on estiguin segurs, no? I en el temps de vacances, doncs estem a l'educació en el temps de lleure, que és l'educació que li donarà les eines i recursos als infants per saber qui és dintre de la societat.
1: Us costa a vosaltres fer entendre aquest missatge a les famílies mateixes que porten els infants als casals de Viu Lleure?
2: A les famílies que venen a l'entitat, que venen als casals de l'entitat, no. No, perquè la veritat és que hi ha un treball pedagògic, hi ha una explicació, gràcies als medis de comunicació que ens feu ressò, podem arribar molt a les famílies que venen a la nostra entitat, però no sé si aquest missatge està arribant més enllà.
1: Hi ha un problema, per tant, aquí.
2: Sí, hi ha un problema de visualització i de dignificar aquest sector.
1: Quins valors intenteu treballar amb els infants durant aquestes setmanes mitjançant els jocs, com ara bé ens explicaves? Hi ha objectius al darrere de cada activitat?
2: Sí. Hi ha un projecte educatiu per cada activitat i dintre de tot el casal també hi ha un eix dinamitzador, no? Aquests objectius van a buscar l'autoestima de l'infant, va parlar de gestió emocional, va a poder veure com són els demés i com són ells mateixos, els hi dona recursos per saber com socialitzar de manera més sana i sobretot de saber que estem dintre d'un món ple de diferències.
1: Ara parlarem amb un nen i una nena que participen d'aquest casal. Posa'ns per un exemple d'activitat, per exemple, que aconsegueixi treballar tot això.
2: Bueno, qualsevol joc. La idea és que el referent educatiu estigui conscient en el seu treball i sàpigui detectar les necessitats i capacitat dels infants. Un joc com el Terra és Lava, que ens
1: sí,
2: permet...
1: Sí, aquella treball... del Terra és Lava, i, sí. I no ens poden tocar els peus a terra.
2: Molt bé, sí. No podem tocar els peus a terra, però des d'un punt a un altre podem fer un camí que ens permeti poder anar per damunt de la lava sense trepitjar la lava, no? Llavors això ens fa treballar de manera en equip, de poder col·laborar amb els altres. En aquests moments també es gestionen emocions, perquè surten nervis, surten enuig. Llavors en aquell moment és quan l'educador o l'educadora ha d'estar present i donar eines a aquests infants.
1: I s'aconsegueixen els resultats? Què us diu l'experiència després de tant temps treballant?
2: Voldríem veure que sí, segons el que ens diuen les famílies i també el que detectem amb els infants que després continuen en el món del lleure i tenen aquest vincle, hi ha aquests resultats de formar part de la societat.
1: Nosaltres estem amb la Isea i el Roy, que són un nen i una nena que participen d'aquest casal d'estiu, que no és la primera vegada que s'inscriuen a les activitats de Biolleure. Si us sembla, els donem pas. Bon dia, com esteu?
3: Bon dia. Bé.
1: Escolteu, expliqueu-nos a veure quines activitats heu fet avui, que és dilluns, que heu arribat potser encara una mica, no sé si cansats o més aviat desperts després del cap de setmana.
3: Bastant cansats.
4: El Bartolo hem fet.
1: Bastant cansats, bastant cansats. Quina activitat heu fet?
4: El Bartolo.
1: I quina activitat és aquesta del Bartolo?
4: Que un és el Bartolo i té que anar fent moviments.
1: Ha d'anar fent moviments. A veure, Jesús, que et sentim riure de fons.
2: Sí.
1: Quina activitat és aquesta?
2: L'activitat que jo li dic Bartolo, perquè clar, això cada educador li va canviar el nom potser, però l'activitat del Bartolo és un cercle, veritat, Roy?
3: Sí.
2: És un cercle on hem d'anar picant de mans a les cames i a les mans i dir un nom, el teu nom i el nom al que envies, veritat?
3: Sí.
2: Sí, aquest treball és un treball de coordinació, és una activitat de coordinació psicomotriu que ens permet doncs coordinar-nos entre els moviments físics i la parla, i en aquest lloc la missió és anar pujant de llocs, perquè representa que aquell cercle és una entitat, no? I que vas pujant de lloc en el teu càrrec fins que arribes a president, no? Presi,
4: vice,
2: secre. Molt bé, Roy.
1: Veig que està ben entès, eh? L'objectiu és arribar a dominar o a portar la batuta de l'organització.
2: Molt bé, sí, tal qual.
1: Isea, quina és l'activitat que més t'agrada que feu aquí al Casal d'Estiu de Biolleure?

0: rescats, o fer jocs d'aigua, a fer excursions a la piscina, fer excursions a la piscina, a la platja, i continuar una miqueta d'on, bueno, és, continuem vivint, no?, en un món que canvia i ens hem d'adaptar.
1: Clar, avui el debat que tenim obert a l'Obert per Vacances és si som de ventilador o d'aire condicionat. Aquí ni una cosa ni l'altra. Hem d'anar buscant les ombres ara en aquesta porxada, no?, que queda bastant recollida i on, de moment, encara s'hi està prou bé.
0: Sí, bueno, sí que s'ha de dir que tenim el menjador, no?, que normalment són l'espai on hi ha aires acondicionats i tal, però t'he de dir que jo sóc més de ventilador.
1: Ah, mira, veus, ja has respost la pregunta, tu també. Roy, Aisea, quan us toquen les activitats d'aigua? Quan aneu a la piscina?
2: Els dimarts i els dijous.
1: I quina mena d'activitats feu quan sou a la piscina, Isea?
3: Temps lliure a la piscina i això.
1: Molt bé. Escolteu, us deixem tornar. Quina activitat estàveu fent ara?
2: El psicòleg.
1: I en què consisteix aquest joc del psicòleg?
2: Dos voluntaris es van al gimnàs i els demés... i quan venen els psicòlegs tenen que endevinar què els passa als demés, però és el del costat.
1: Molt bé. I a tu que t'ha tocat ser psicòleg, Roy?
2: No, m'ha tocat fer de malalt.
1: Fer de malalt, molt bé. Aisea, i a tu que t'ha tocat?
3: Fer de malalt.
1: Fer de malalta. Doncs us deixem tornar a fer de malalts i a veure si el psicòleg esbrina ben bé què us passa. Que vagi molt bé l'estiu aquí al casal de Viu Lleure. Jesús, estan contents.
0: Sí, aquesta és la idea, no? Que s'ho passin bé. Una de les coses que té l'educació no formal és que educa sense que la persona que està sent educada se n'adoni. Perquè ho fem a través del joc, no? I el que veiem o el que senten els infants és que només estan jugant, però hi ha una sèrie de valors que s'estan aprenent, no?
1: Posem-nos seriosos ara una estoneta, Jesús, perquè des de fa molt de temps reclameu que encara no existeix una legislació que garanteixi l'accés universal a les activitats extraescolars i als casals d'estiu. Per què és una assignatura pendent encara?
0: Doncs perquè cada vegada se sent més essencial. És més essencial en un espai on el lleure està copsat per les tecnologies i la falta de socialització i de veure'ns reflexat en l'altre. Hi ha una manca no només de legislació, sinó de visibilitat. Hem de partir de que Joventut, que és qui porta el Departament de Joventut, que és qui porta aquesta branca, no? És un subgrup del Departament de Serveis Socials. Clar, nosaltres de l'entitat el que demanem és que retorni a la presidència, a un departament on tingui més presència i pugui ser garantida de millor manera, no?
4: De fet, si em deixeu intervenir, clar, a tomb d'això que dieu, no? Ara parleu de que l'educació en el lleure ha d'estar més visibilitzada, ha de ser dignificada, però fins i tot des de l'altre costat, des del punt de vista dels usuaris, hauria de ser de fàcil accés per tota la canalla, ja que és una eina, doncs, bastant bàsica.
0: Sí, això és una voluntat política, De tots aquells ajuntaments que ho poden fer, ho intenten, De moment, nosaltres aquí al Baix Gaià, hi ha molts ajuntaments que col·laboren en aquest objectiu de l'entitat de promoure l'educació no formal com a branca essencial del sistema educatiu i que estigui present en tots els infants, i es fan casals que són gratuïts o que estan subvencionant-se en una gran part.
4: Com ho tenim?
1: Digues, Núria,
4: no, perdona. Com ho tenim de monitors? Perquè, clar, per fer, doncs, aquesta feina que feu vosaltres, es necessita també estar format específicament.
0: Sí, ara amb el temps hem pogut garantir una continuïtat molt més ferma i amb uns valors molt adients amb els educadors. S'ha de fer molta cerca, per trobar persones que siguin conscients de que són referents educatius, que no només estan en un treball, no?, que hi ha aquesta implicació. El que ens està passant és que hi ha infants o joves que formaven part de casals de l'entitat i després fan el curs de premonitors i acaben traient-se el títol de monitor amb aquest arrelament, no?, a saber que aquí estem en un espai segur i educatiu.
4: I ja l'última, Eduard, i ja callo, és que tinc molta curiositat per saber, doncs, com es gestiona això amb uns nens, nenes, nois, noies, ja adolescents, perquè relacionem casals d'educació i lleure amb canalla petita, però els adolescents necessiten, jo diria més que mai, doncs, aquesta formació en valors, com dèiem. N'hi ha prous? Com veieu el panorama? Són uns altres paràmetres?
0: Bueno, ha canviat. Sí. Ha canviat, la joventut ha canviat, però totes les joventuts canvien, eh? Continuen

0: en aquella força revolucionària i d'empenta, però la situació que ells es troben amb tanta informació els fa trontollar una miqueta, no? Aquells joves que ja han viscut amb el lleure educatiu, és molt sovint continuen al lleure educatiu. Amb els casals o formacions que fem amb joves a l'estiu, doncs sí que veiem que hi ha aquesta implicació i hi ha aquesta... Sobretot el que més els agrada és que fem dubtar les seves creences. És crear espais d'esbarjo, reflexió i iniciativa, on ells mateixos dubtin si allò que estan veient a la pantalla és real o no. I això és fonamental per avivar l'esperit crític.
1: Ah, i ara que parles de pantalla, l'última pregunta. En una societat que cada vegada és més digital, això ha de ser complicat.
0: És complicat. Els nostres contrincants, no? Per dir-lo d'alguna manera, l'altra part del lleure són les pantalles. Total, ¿no? Es Sony, es PlayStation, es Samsung, es Android, es Apple, es, bueno, todo esto, ¿no? Haciendo un poco de publicidad, que no pagarán res, pero bueno.
1: ¿Com ho reguleu vosaltres, per exemple?
0: Aquí no hi ha pantalles. Aquí no fan ús de pantalla. L'espai jove, per exemple, els espais joves o espais joves d'estiu, sí que poden haver pantalla i donem a les pantalles l'ús que té com una eina. No? Que potser aquella part de la societat que va néixer abans de les pantalles ja vam aprendre que allò és una eina i un recurs, no?
1: Jesús Cayuela, director de Biblioteca, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Sí. Molt bé. Núria, ja ho veus, eh? Sí. Jocs, excursions, tallers, remullades, però darrere de tot això, un projecte educatiu que, malauradament, en algunes ocasions passa una mica desapercebut.
2: Un goig que hi hagi, doncs, això, educadors que s'encarreguin d'aquests temes també a l'estiu. Moltíssimes gràcies, un goig també tenir-te cada dia al programa d'Hort Virgili, Altafulla Ràdio.
1: Una abraçada.
2: Una abraçada. Serà l'Onesi que fa, que arribarà cap a 1:15 del matí cada dia per portar-nos aquesta connexió fresqueta d'estiu. Seguim endavant amb el programa.
3: Obert per vacances.
2: I ens fa moltíssima il·lusió també poder-vos portar un bocinet d'estiu en forma de mar. És el podcast Saladet de l'Obert per Vacances. L'han anomenat els companys de ràdio l'Escala Mar a Mar. Els hi hem encarregat amb ells, el Sergi Corral, que ens facin conèixer una miqueta més setmana rere setmana la nostra mar. I el programa d'avui, el podcast d'avui de Mar a Mar, ens parla sobre la relació entre els oceans i el clima.
3: Un podcast per descobrir el nostre mar.
4: Mirant el nostre planeta des de l'espai, el veiem de color blau. És un tret únic que el diferencia de la resta de planetes del sistema solar. El blau dels oceans i dels mars cobreixen més d'un 70% de la superfície del planeta i contenen més d'un 95% de l'aigua. Els oceans, per tant, són el motor climàtic del planeta i d'ells depèn que tot estigui en l'equilibri natural. Els mars i oceans s'han convertit en el semàfor del canvi climàtic, un semàfor que en pocs segles ha passat del verd al taronja i finalment al vermell. L'augment de la temperatura del mar i el canvi en les corrents marines afecten directament a la dinàmica atmosfèrica i canvien el patró normal dels diferents fenòmens meteorològics arreu del món, des d'escala global fins a la local. En quin moment estem? Quines conseqüències està tenint tot plegat? Si el mar són el semàfor, el far són els científics i observadors que posen llum a aquests canvis, que mesuren i ponderen la gravetat de tot plegat. Una d'aquestes referències a nivell local i mundial és en Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit, que pren mesures ininterrompudes de la temperatura i el nivell del mar des de fa més de 40 anys, en una sèrie climàtica que és única a tota la Mediterrània. Dades que formen part dels arxius climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Institut de Ciències del Mar i fins i tot de la NASA.
5: La valoració l'hauries de fer la gent que em demana dades i que fa treballs, no? I jo el que faig, doncs, són coses molt senzilles, com és agafar les gràfiques de resums anuals, per exemple, de temperatura de l'aire, temperatura del mar, nivell del mar, i bé, això és el que jo veig, i de fet, amb aquesta cosa tan senzilla s'arriba a veure que no anem bé.
4: Una tasca que seria impossible sense tot l'instrumental meteorològic i oceanogràfic que enregistra totes aquestes dades.
5: ja a començaments de la dècada dels anys 70, doncs tinc uns termòmetres d'inversió, sobretot, que estan adossats a una sonda Niskin o a una sonda especial, diguéssim, que també serveix per agafar mostres d'aigua. El que passa és que aquesta manera de mesurar és molt lenta, perquè has de situar els termòmetres a diferents fondàries, com a mínim uns 5 minuts perquè agafin la temperatura. Però això, diguéssim, es va arreglar una mica als anys 90, quan vaig tenir la primera sonda electrònica, el primer CTD. Això ho va promocionar en Miquel Zavala. En Miquel Zavala, doncs, és un biòleg que és basc, però fa molts anys que treballa a l'Estartit. De fet, ara està jubilat, i ell me va proposar d'adquirir una sonda d'aquestes. Llavors, quin problema hi ha? És que valen calés. Però ell es va posar en contacte amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat dels anys 90 i va proposar-los de que les dades que tenia jo les havia d'informatitzar i ells me cedirien, doncs, els cèntims per adquirir aquesta sonda, que era una sonda fabricada llavors a Califòrnia. Però bé, la sal i el mar i l'electrònica no són gaire amics, es va espatllar, en vam adquirir un altre després, i també es va tornar a espatllar, i des de l'any 2012, doncs en tinc una que encara funciona. De fet, n'hem adquirit una altra, però està descansant des de fa mig any dins de l'estany de Banyoles, a 90 metres de fondària.
4: En més de 50 anys, des del 1974, la temperatura de l'aigua del mar en superfície ha anat pujant de l'ordre de 0,36 graus cada 10 anys a l'Estartit, i el nivell del mar ha pujat al voltant dels 12 centímetres des del 1990.
5: Bé, això ho han calculat ells. Jo simplement agafo les dades, els valors mitjans, els poso en una gràfica, i sí que és cert que puja moltíssim, molt més del que seria, diguéssim, esperable o que evitaria pensar que tenim un problema. I, de fet, el darrer mig segle ens ha pujat ben bé un grau i mig en superfície, però també prop d'un grau a uns 80 metres de fondària. Vol dir que tot el gruix d'aigua s'està escalfant. Això, per una part, és una cosa bona, perquè vol dir que si el mar no absorbís aquest calor, el tindríem a l'atmosfera, ja pràcticament no podríem viure. Però és una cosa dolenta, perquè, primer, perquè arribarà un dia que hi haurà un límit amb això, i per tant hi haurà conseqüències més greus. I segon, perquè una part de l'augment de CO2 atmosfèric és absorbit pel mar, i la conseqüència que té, que això els de l'Institut de Ciències del Mar estan estudiant, és que estan estudiant el pH de l'aigua, i això vol dir, i el que estan observant és que s'està acidificant el mar. I el problema que hi ha amb aquesta acidificació és que curt o llarg o mitjà termini hi haurà problemes amb totes les bèsties, totes les coses que tenen, vull dir, un esquelet calcari. Però, a més, el mar, doncs, a l'augmentar la temperatura, és un líquid, doncs el mar, a l'augmentar la temperatura, es dilata, i tot plegat, doncs, el que fa és que el nivell del mar augmenti. Jo, aquí a l'Estartit, tenim un mareògraf de construcció casolana, però molt podríem dir precís, o com a mínim les dades són molt bones, i estem observant, doncs, una pujada mitjana de 3 mil·límetres per any. És a dir, que el mareògraf està funcionant des de l'any 1990 i ja hem observat més de 10 centímetres de pujada al nivell del mar. I una de les conseqüències directes d'això és que sabem que les platges, doncs, tenen una alçada molt petita respecte al nivell del mar, un metre o poc més, i llavors estem observant la reculada de les platges, de la majoria, podríem dir.
4: A l'estiu ja fa uns anys que parlem d'onades de calor marines, quan la temperatura de l'aigua del mar es situa de l'ordre de més de 4 graus per sobre de la mitjana durant molts dies seguits. La Mediterrània bull amb temperatures que a l'entorn de Balears han superat els 30 graus els darrers estius.
5: Bé, el dels anys 70 i els anys 80 encara no es parlava de canvi climàtic. Va ser a finals dels 80 i començaments de 90, dels 90 que algú va intuir que alguna cosa passava, i evidentment ara ja l'estem patint, el canvi climàtic. I com vaig començar jo, doncs evidentment la meva intenció era constatar, diguéssim, el temps que estava fent. I d'alguna manera, malauradament, perquè és malauradament que hi ha el canvi climàtic, doncs aquestes dades són més valorades ara que no serien si la situació hagués sigut la normal, és a dir, que no hi hagués hagut aquest canvi.
4: La Mediterrània és un camp experimental de les zones on els canvis atmosfèrics i oceanogràfics tenen més empenta i, per tant, un laboratori a temps real. L'augment de la temperatura de l'aigua del mar està implicant canvis atmosfèrics locals i globals. Els patrons de circulació estan capgirats i senyes d'identitat com les marinades, les tramuntanades i els temporals viuen nous escenaris.
5: Com saps tu, el canvi més important, que tu has estudiat molt bé, és el tema de les tramuntanes, que estan disminuint, no? I el tema de les marinades, és a dir, el vent segurament és el més complicat d'estudiar, per la raó de que tenim una velocitat, tenim una direcció, tenim unes hores que hi ha una velocitat i una direcció determinada, i això és un estudi molt complex, i això no ho puc assegurar. S'hauria d'estudiar, hi hauria d'haver algun becari que fes un estudi d'aquests dedicant-hi moltes hores. Però amb els temporals sí que hi va haver una època de l'any 2003-2004 que n'hi va haver bestials, n'hi va haver de forts i molts, i després s'ha anat reduint aquesta freqüència i aquesta intensitat, tot i que de tant en tant n'apareix algun que serà que està a la memòria de tothom, com el de Sant Esteve de 2008 o el Glòria de 2010 o algun altre, perdó, el Glòria de 2020 o algun altre que ara no me'n recordo, però sí que els darrers anys doncs, no n'hem tingut cap de, ni de molt violent ni que ens portés molta pluja.
4: L'impacte sobre la flora i la fauna marina és més que evident. Episodis de mortaldat massiva de mol·luscs, bivalves, esponges i coralls, proliferació massiva d'algues i episodis d'eutrofització en llacunes litorals, però també aparició d'espècies de peixos d'aigües molt càlides i canvis també fisiològics i reproductius amb moltes espècies de fanerògames marines i peixos. Ens encaminem cap a un mar més càlid, però també més pobre. Malgrat això, el mar és vida i el mar segueix regulant el funcionament del planeta. La dedicació incondicional d'en Josep Pasqual ens ha fet veure que ja no tenim el mateix mar que abans, però que no hem de deixar d'observar per poder entendre les senyals que ens envia la natura.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
2: No hem de deixar d'observar el mar, observar-lo per conèixer totes aquestes dades, però mira, simplement, des d'un punt de vista no tan professional, no tan expert, simplement, si teniu la gran sort de poder anar a veure el mar, tan bon punt us aixequeu, no? Encara que sigui a través de la finestra del balcó, feu una ullada al mar, us passarà com ara escoltant aquest podcast de Ràdio L'Escala, que ens tranquil·litzarem tot plegat, tot i que el missatge del podcast molt tranquil·litzador no era, Parlava de canvi climàtic i com es llegeix això a la mar i en els oceans. El Sergi Corral, que cada dilluns ens portarà Mar a Mar des de Ràdio L'Escala. I mira, ara us plantejo una qüestió per passar al següent podcast. Aixequeu la mà tots aquells que teniu a casa alguna cosa, algun element de marxandatge relacionat amb un gat de color blau. Una tassa, un coixí, una manta, fins i tot, no sé, un plat, sí, el gat de color blau. Us en recordeu? Hem demanat als companys de Ràdio L'Escala un parell d'otakus molt macos que tenim, perdoneu, de Ràdio L'Escala, no, de Ràdio Vilafant, els nostres otakus particulars de l'Obert per Vacances, la Mercè i en Dani, que ens preparin un friki time, un temps per ser friquis cada setmana, una estoneta, 5 minuts. I el primer episodi d'aquest podcast, que és això, que arriba des de Vilafant i que es diu Friki Time, ens remet cap al gat còsmic.
6: Friki Time d'estiu.

0: recorda aquesta melodia? Aquesta melodia que ens transporta a molts matins davant l'esmorzar, davant de la tassa de llet amb Colacao o Nesquik, abans d'anar a l'escola. Però hi ha tota una generació que aquest tema no li sona i li és més familiar aquest. Avui, al Freaky Time d'estiu, us parlarem del gat còsmic, el gat blau més famós del món. Sí, en Doraemon. I us en parlarem perquè torna a parlar català.
1: Creus que molta gent celebrarà aquest retorn?
0: Penso que sí, que tornarà a haver-hi molta gent que torni a mirar en Doraemon, que precisament en català es va estrenar el 1994 a través del conegut Club Super 3. El 2018 es van perdre els seus drets i ara a TV3 doncs, ha fet un gran esforç, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per poder-los recuperar. Des de principis d'estiu, encara no eren bé estiu, el 15 de juny, ja tenim 200 capítols a la plataforma 3CAT i des del dia 20 de juny hi ha disponibles 6 especials de televisió i 5 pel·lícules disponibles tant a la plataforma com també al Club Super 3. Pel que fa a la tele convencional, es concentrarà sobretot la seva emissió al cap de setmana, amb l'objectiu de revifar les audiències i s'afegirà a les propostes d'anime clàssic, entre cometes, com per exemple Bola de Drac i Doctor Slump. Catalunya va ser pionera de l'anime en català, amb l'aposta precisament, com comentàvem abans, de Bola de Drac, i ara que el fet de que Doraemon torni a parlar català doncs, suma un pas més a aquesta carrera, no? Aquesta cursa doncs que va començar amb l'emissió de Bola de Drac i que ha anat creixent, no? Gràcies precisament a Bola de Drac se'ns va obrir un camí que ens va fer arribar molt d'anime i ens va, a molts i moltes catalanes, ens va fer agafar el gust per l'anime, com per exemple vam tenir Detectiu Conan, Inuyasha, One Piece, tots aquests grans animes que ens han fet estimar aquest gènere i evidentment doncs, això fa que el consum d'anime a Catalunya doncs, sigui molt més gran que en altres punts del nostre país. Tenim el Club Super 3 que recupera també productes per infants i adolescents gràcies a l'SX3, aquesta revifalla de l'anime en català doncs, ha vingut de la mà d'aquesta proposta de l'SX3, va començar doncs, amb sèries com per exemple Els Guardians de la Nit. El que passa és que el consum de televisió, abans jo parlava d'aquella tassa de Nesquik o Colacao, depèn del que aprenessis abans d'anar a l'escola, ara és totalment diferent. Ara això potser en algunes cases passa, però el consum de televisió és a la carta, a demanda, i evidentment doncs, la plataforma 3CAT també ens proposa doncs, la seva plataforma i que ho puguem consumir de manera diferent. El que no sé si aquesta sèrie tan nostàlgica com és Doraemon doncs, també funcionarà a través de les plataformes.
1: Per qui no hagués vist les històries de Gat Blau, Doraemon, en el seu moment, què és el que ens explica?
0: Doncs ens explica una història molt senzilla, amb capítols autoconclusius. És la història d'un gat blau que ve del futur per ajudar en Nobita Nobi, que és un nen mandrós que no li agrada gaire estudiar i que té problemes amb les seves amistats i a través de tots els seus invents doncs, aconsegueix doncs, ajudar-lo o no amb menys o més sort.
1: Has començat amb l'opening o careta d'entrada de Doraemon, que abans, quan ens arribava l'anime, com has comentat abans, en el seu moment amb el Club Super 3 fa molts anys, quan vam ser pioners del català, doncs sí que teníem els openings o les entrades de les sèries doblades en català les cançons. Com és que ara no ho tenim, això?
0: Doncs això passa per un tema de drets, i si us aneu fixant en tots els animes, doncs les cançons cada cop les canten grups més famosos. Un exemple el trobem en un anime que es diu Kaiju 8, per exemple, que el canten grups que segurament us sonaran, que hem sentit a les ràdios i a les llistes dels top ventes, com per exemple Imagine Dragons. Dani, sé que no ets gaire de cantar cançons clàssiques, però tu què prefereixes, el Gorro Còptero o el Casquet Volador?
1: Doncs, com hem dit d'altres vegades, depèn moltes vegades de com hagis vist o com hagis començat una sèrie. En l'idioma, doncs, estàs més acostumat a una cosa o una altra. Lògicament, Casquet Volador.
0: Doncs jo, sens dubte, també em quedo amb el Casquet Volador, tot i que el Gorro Còptero no em fa pas mal a les orelles. Això ha estat el Freaky Time d'estiu. Nosaltres som en Dani Garrido i la Mercè Mainer i nosaltres a la propera podcast ens refrescarem, continuarem refrescar-nos amb més manga i anime. Fins la propera!
1: Adeu!
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: Gairebé a punt de tancar programa, que ens queden uns 10 minutets només per davant perquè se'ns facin les 11 del matí. Bé, 10, 11, 12, aproximadament, eh? Després d'aquest momentet friki que hem tingut i que ens encanta i tindrem cada dilluns amb els companys de Vilafant, el que fem és connectar, i això ho farem cada dia, cada dia, cada dia, en el tram final, amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Tenen una afanyada enguany. Bé, ja saben com va, ho tenen per la mà, perquè, de fet, ja fa diverses temporades que dins l'obert a Ràdio Ciutat de Tarragona ens ofereix l'agenda d'activitats de tot Catalunya. Poca cosa, eh? Lídia Porta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una afanyada, eh? Però, clar, cada dia, no?
1: Sí, sí, cada dia toca explicar una miqueta què passarà per Catalunya.
0: Ens heu triat per avui tres activitats. Intentarem que siguin escampades de tot arreu i, si en fi, si ens esteu escoltant i a la vostra localitat hi ha alguna activitat d'agenda destacable, feu-nos-ho saber, que ho explicarem a tothom. Per on comencem, Lídia?
1: Doncs mira, avui comencem per Barcelona, al Teatre Grec, que acull aquesta nit Les Flors Prohibides, que és un concert que uneix música, poesia i memòria de la natura desapareguda a Palestina, a causa de la guerra i la destrucció que està passant ara, tot el genocidi, no? Mm-hmm. Ara hi podem parar un momentet l'orella i escoltar una mica la música que podrà sentir.

0: és un espectacle que converteix les mítiques oliveres i les plantes vinculades a la tradició palestina en símbols de resistència i record de tot això que s'ha perdut, tant ambiental com culturalment, en un concert molt íntim i molt evocador. I a sobre de l'escenari, doncs, actuaran artistes com Anna Andreu, Clara Peia o Marc Pujol, acompanyades d'invitades molt especials com Eina Rossell, Salma Bruna, Tartarra Elena, Maria Gelop o les germanes Judit i Meritxell Lederman. I la pregunta seria, per què aquests artistes, no?
1: Clar, i també això té pinta de festival, eh?
0: Sí, sí, vull dir, forma part del Festival Grec de Barcelona, que hi ha una grandíssima programació durant quasi tot l'estiu.
1: 50 anys del grec, llegeixo per aquí, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ens fem grans, Lídia.
0: Sí.
1: I per què aquestes artistes? Sí, tens raó. Anna Andreu, doncs Clara Peia, Marc Pujol, Ferran Palau, xulo.
0: Exacte. Doncs perquè formen part d'un disc de cançons inèdites, precisament publicat per Hidden Track Records, que ha estat aquest motor d'aquest concert. És un disc benèfic per poder, doncs, ajudar en la mesura del possible a tots aquests artistes de Palestina i reifar una mica la seva cultura, no?
1: Molt bé, passa que això serà avui mateix, o sigui, és una agenda d'activitat, una proposta d'activitat per avui mateix a les 10 del vespre, i jo crec que no arribo, perquè hem de preparar el programa de demà. Què podem fer si no arribem al concert?
0: Molt bé, podeu escoltar el disc, que està, doncs, a les típiques plataformes habituals, Spotify, YouTube, etc. I tenim el Ferran Palau, que és un dels artistes que bé comentaves que pujarà avui a l'escenari, que en declaracions a BTV ens ha explicat una miqueta per què és important un concert com aquest.
2: Dic que el disc val molt la pena, que és molt bo. Sé que de vegades els recopilatoris no són supercomercials, però en aquest cas tots són cançons inèdites de les artistes del segell. Hi han col·laboracions molt boniques i les cançons i les lletres són, en sèrio, una passada. I, a més, hi ha una cançó del meu fill, del Leo Palau, que és la primera vegada que grava una cançó i que és una delícia, la lletra, la cançó. I jo, que he pogut veure com succeïa la gravació d'aquesta cançó, va ser al·lucinant perquè la va gravar a la segona toma, guitarra i veu a la vegada, en 10 minuts, i havia sortit de l'estudi i ja ho tenia tot fet.
0: I bueno,
3: que xulo.
0: Sí, en plan, sí. Que hagi participat el fill és com a molt maco, molt tendre. Sí.
1: Ai, el Ferran Palau, que va passar per Tarragona, i la veritat és que porta uns directes molt íntims, molt bonics. Tant de bo que el concert d'aquesta nit, Lídia, el retransmetés algun directe.
0: Doncs sí, estaria super... Sí, estaria molt guai.
1: Que ho fa la xarxa més, Lídia.
0: Sí, sí.
1: Que sí,
0: en plan... Mira,
1: clar que sí, ara ho estava llegint, per això t'he parat un parany, dic, a veure, la xarxa més. Per això, que com que ni tu ni jo arribem, que estarem preparant el programa de demà, avui a través de la xarxa més en directe veiem les flors prohibides. Primer apunt d'agenda. Més propostes, va, alguna de música clàssica?
0: Sí, doncs tenim, com sempre, de Barcelona hem passat al Vendrell, que hi ha el Festival Internacional de Música Pau Casals, com cada any des de fa 45 anys. I avui, doncs, a l'església parroquial hi haurà un concert del famosíssim organista germànic Bernard Haas, i és un músic que la seva proposta és fer als assistents, no?, fer un recorregut al llarg de diferents èpoques de la història de la música, especialment per a orgue.
1: Interessant.
0: Sí. Molt concret, però pels interessats deu ser una fantasia. El repertori diuen que inclou obres de persones com Francisco Rea de Araujo, John Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart o Handel. Ja, una mica pots imaginar els clàssics.
1: Els clàssics. I simplement tanquem a moda de titular la darrera proposta d'agenda, que ens quedem sense temps. Lídia, ho sento.
0: No passa res. I l'última, doncs, és a Sabadell, amb un concert protagonitzat per Trio Fortuny i la cantant argentina Inés Cuello, que és una fusió entre música cambra i cançó llatinoamericana. I és avui mateix, a les 8 del vespre, al Casal Pere IV de Sabadell.
1: Molt bé, doncs, Lídia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Demà més. Gràcies.
0: Adéu, fins demà.
1: Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Darrers minutets, un minut, de fet, per a repassar què diuen els oients, aire condicionat o ventilador. Amb el ventilador, aquest rumbero de la guitarra, no? Quan toquem rumba, tanquem el programa i ho fem també amb l'aportació que ens fa Ràdio Cardedeu. Què diuen els oients a través de l'Instagram? Enric.
3: Doncs mira, Núria, crec que ha influenciat potser una miqueta el que he comentat al principi, però hem guanyat els dels ventiladors per un 63% toma contra ja, un 37%, oi que sí, de l'aire condicionat. Sí, sí, sí, això ha estat molt evident, ha participat gairebé un centenar de persones, i mira, em quedo amb un últim comentari de l'Estela, d'aquí Cardedeu, que diu, jo voldria ser aire, equip aire condicionat, però diu que s'ha de conformar amb ser ventilador tota la nit, i això també és la realitat de molts catalans i catalanes que voldrien tenir aire condicionat, però no poden.
1: Bé. Molt bé, m'ha agradat molt aquesta enquesta per començar. I demà què? Ens ho pots avançar ja?
3: Home, si us ho puc avançar. Què portes, sí o sí, a la platja o a la piscina? I us avanço que el vídeo... Bé, no us deixarem diferents. Mireu el vídeo. Amb una altra faceta.
1: Mireu el vídeo d'Instagram perquè val molt la pena, eh? Un vídeo que llançarem aquest vespre. Veritat, Enric, a partir del vespre ja podrem començar a contestar.
3: Podrem contestar al vespre i al reel aquest espectacular demà al matí.
1: Gràcies, Enric Rubio. Cardedeu.
3: A reveure.
1: Una abraçada. I ràpidament us expliquem que alguns dels temes del programa de demà, de l'Obert, que començarà a les 9 del matí, ens duran cap a la Biblioteca d'Altafulla, cap a la Biblioteca de Constantí com a refugi climàtic. També a Altafulla sabrem com treballen els socorristes professionals, estrenarem un podcast sobre l'eclipsi i un altre sobre jardineria i arrencarem parlant de geopolítica del Mundial de Futbol. Fins demà.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: La majoria de localitats de la nostra geografia ja ha fet aquell acte que coneixem com l'encesa de llums de Nadal. Això significa que s'acosten les festes, és a dir, dies d'alegria, de retrobament... Sí, sí, del que vulgueu, però també significa que ja gairebé ens hem menjat un any més. El temps passa, inevitablement, sense pietat. Per això, i per treure una mica de ferro a tot plegat, avui a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, us portem un programa dedicat al pas del temps. Ep, sense dramatitzar. Simplement hem seleccionat una colla de cançons que tenen la paraula Time, temps, en el seu títol. I comencem amb el rei, amb Louis Armstrong, que quan se li va demanar una cançó per posar en una pel·lícula de James Bond, va agafar We Have All the Time in the World. Tenim tot el temps del món. Així que tothom tranquil.

Louis Armstrong, We Have All the Time in the World, gravada l'any 1969 per a la pel·lícula de la nissaga James Bond, 007, el servei secret de Sa Majestat, la única en què el personatge protagonista està interpretat per l'actor australià George Lazenby. Aquesta cançó també tanca la que fins avui és la darrera pel·lícula de l'agent secret més famós del món, aquella que es titula No Time to Die, sense temps per morir. Continuem amb una cançó que va fer famosa un trompetista blanc gairebé coetani de Louis Armstrong, Bix Beiderbecke, que va néixer l'any 1903 i va morir amb només 28 anys. L'any 2003, una colla de músics admiradors de Bix li van gravar un disc d'homenatge. Hi havia Dan Barrett en el trombó, Dan Levison en el clarinet, Dick Hyman en el piano i Howard Alden a la guitarra, entre molts altres. I una de les cançons que hi ha en aquest disc es titula There Will Come a Time, Vindrà un temps.

0: Hi, this is Bill Evans. Right now, you are listening to Jazz It Radio.
1: Estem escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i ara és temps perquè tres noies ens parlin del temps, del pas del temps, clar. Tres cantants, tres estils, tres missatges. Comencem amb Polly Bergen, de nom real Nelly Paulina Burgin, que va néixer l'any 1930. No és una personalitat massa coneguda en els cercles jazzístics perquè va ser una persona que es va moure en àmbits molt diferents, en general sempre amb bons resultats. Va ser cantant, actriu, presentadora de televisió, escriptora i empresària. Avui us la portem, òbviament, com a cantant i ens fa una versió de As Time Goes By, que podríem traduir com A mesura que passa el temps i que la majoria de persones coneixem perquè la canten a la pel·lícula Casablanca, aquella clàssica de 1942 amb Humphrey Bogart i Ingrid Bergman. Aquí la teniu, doncs, As Time Goes By.

Polly Bergen ens acaba de cantar As Time Goes By, la cançó que es va fer famosa dins de la pel·lícula Casablanca. I ara arriba el torn de Janis Siegel, una cantant que representa el 25% del grup vocal Manhattan Transfer i que fa poques setmanes ha actuat a Barcelona dins del Festival de Jazz de la ciutat. Tenim un disc que va gravar l'any 2003 en el que hi ha una cançó que té un títol molt semblant a la que acabem d'escoltar. Era As Time Goes By i la que escoltarem ara és How the Time Goes By. Com passa el temps. A part de la veu de Janis Siegel, sentirem el saxo tenor de Houston Person i la guitarra de Russell Malone. Aquí la teniu, Janis Siegel.

I després de Janis Siegel, i per tancar aquest trio de veus femenines, ara escoltarem a Rachel Ferrell, una cantant negra que té actualment 64 anys i que ha tingut èxit en diversos camps com a cantant. Per exemple, ha triomfat en el rhythm and blues, en el gospel, en el pop, però és una cantant que en el món del jazz se la considera una de les veus més personals i més expressives de les darreres dècades. Va gravar el seu primer disc en nom propi l'any 1990 i va fer diana, perquè aquesta gravació, titulada The First Instrument, se la considera una obra imprescindible. Com a mostra, us portem Don't Waste Your Time, No Perdis el Temps, que, a més, és una composició pròpia de Rachel Ferrell.

0: this is Ingrid Jensen with A Little Cold, and you're listening to Jazz It.
1: Seguim viatjant per l'univers del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ara escoltarem jazz blanc de la costa oest dels Estats Units. Els primers són una parella de fet que en el seu moment es van convertir en personatges populars. Chet Baker, trompeta, i Art Pepper, saxo alt. Tots dos eren instrumentistes virtuosos i tots dos van tenir molts problemes amb les drogues, amb l'heroïna concretament. Pepper es va poder arribar a rehabilitar, però Baker va arrossegar aquesta maledicció pràcticament fins a la seva mort, que es va produir a Amsterdam en circumstàncies estranyes. De joves, però, tocaven com els àngels i es volien menjar el món. I aquí els tenim, amb una composició del saxofonista, de Art Pepper, dedicada al corresponsal de la revista especialitzada en jazz, Downbeat, a Califòrnia. Aquest corresponsal es deia John Tynan i la cançó es titula Tynan Time.

Chet Baker i Art Pepper ens han portat Time and Time. Però si parlem de l'utilització en jazz de la paraula time, temps, l'autèntic especialista és, sens dubte, el pianista Dave Brubeck. Va gravar 6 discos d'estudi amb la paraula time en el títol. Són Brubeck Time, que és de l'any 55, Time Out, que és de l'any 59, Time Further Out, que és de l'any 61 i és un disc que té una obra de Joan Miró a la portada, Countdown, Time in Outer Space, de l'any 62, Time Changes, del 64, Time In, del 66, i encara es va editar un recopilatori l'any 1972 que es titulava Adventures in Time. Però en tots aquests discos només hi hem trobat una cançó que porti Time en el títol i forma part del disc de 1966. De fet, és la cançó que li dona títol, Time In.

0: Hello, this is Dr. Lonnie Smith, and you're listening to Barcelona.
1: El temps passa també en el nostre programa. El temps passa també a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i ens acostem al final. Donem pas a dos trompetistes. El primer és blanc i sempre se l'inclou dins del grup de músics fidels als valors del jazz clàssic. Estem parlant de Ruby Braff, nascut l'any 1927. Quan després de la Segona Guerra Mundial van arribar temps de canvis, amb l'aparició del bebop, ell, com molts altres, els que la crítica va batejar com a mainstreamers, es van mantenir voluntàriament una mica passats de moda. Però això sí, ho van fer animats per un exèrcit de fans que avui en dia segueixen essent fidels a aquesta proposta. A Ruby Braff us el portem al costat del pianista Hank Jones i del saxofonista tenor Al Conn. I tots plegats ens porten una balada deliciosa. Bidding My Time, esperant el meu temps.

I ara, per totes aquelles persones que ni volen esperar ni volen tenir les coses massa aviat, que les volen en el moment oportú. Aquí teniu Just in Time, una gravació de desembre de 1958, signada pel trompetista Art Farmer i el saxofonista Benny Golson, que lideren el seu grup més famós, el Justet. Aquesta formació no va estar activa un temps massa llarg, però, sens dubte, va ser un temps molt intens.

0: Bonsoir à tous, c'est le guitariste Favino Laurier de France. Je vous conseille à tous vivement d'écouter l'émission Jazz It en Catalogne, c'est ça. Et je suis moi-même en fin de concert à Barcelone au festival Django LH. Et encore une bonne soirée à vous tous.
1: Acabarem el Jazz It d'avui amb Don Braden, un saxofonista que el passat setembre ens va visitar. El primer disc que va gravar Don Braden com a líder és de gener de 1991 i és una exquisidesa. És un disc fresc, intens, lluminós i jove. Al seu costat hi havia Tom Harrell a la trompeta, Benny Green en el piano, Christian McBride en el baix i Carl Allen a la bateria. Un dream team de talent jove en aquell moment. El títol del disc, The Time Is Now, ara és el moment. Ens apropiem del títol i us diem que ara és el moment d'acabar Jazz It i que amb The Time Is Now us diem adeu l'equip habitual. Jordi Bortomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon...

Hi ha una força extremadament poderosa per la que, fins ara, la ciència no ha trobat una explicació formal. És una força que inclou i governa totes les altres, que està al darrere de qualsevol fenomen que opera l'univers i que encara no ha estat identificada. Aquesta força universal és l'amor. L'amor és llum, ja que il·lumina a qui el dona i a qui el rep. L'amor és gravetat, perquè fa que unes persones es sentin atretes per les altres. L'amor és potència, perquè multiplica el millor que tenim. L'amor desvela i revela. Per amor es viu i es mor. Aquesta força ho explica tot i dona sentit en majúscules a la vida. És la variable que hem obviat durant massa temps, tal vegada perquè l'amor ens dona por, perquè és l'única energia de l'univers que l'ésser humà no ha après a sotmetre a la seva voluntat. Quan aprenem a donar i rebre aquesta energia universal, comprovem que l'amor tot ho pot vèncer, perquè l'amor és la quinta essència de la vida. Carta d'Albert Einstein a la seva filla Liesel.

0: Aquests dies, ara que som encara als voltants de Sant Valentí, són els ideals per parlar i pensar en el tema etern, el que mou i remou les nostres vides, l'amor. I com deia la cançó de Charles Aznavour, Tout le visage de l'amour, avui mirarem de trobar-lo, de mirar-lo des de diversos angles, des de les seves múltiples facetes, les dolces i les no tan dolces. Tindrem diferents estils, diferents èpoques que han posat música al tema etern que avui és el nostre protagonista.
1: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: Stendhal va ser el pseudònim d'Henri Bayle, un dels millors novel·listes romàntics francesos del segle XIX. Bayle era un home obsessionat amb el misteri i la força de l'amor. Va intentar estudiar-lo, disseccionar-lo com si fos un científic, i ho va fer a gairebé tots els seus escrits. Fins i tot en va fer un tractat pràctic, com si d'horticultura o de bricolatge es tractés. El llibre el va titular De l'amor, i allà explicava les seves teories de com i per què ens enamorem. Stendhal divideix l'amor en unes categories que, en fi, s'inventa ell solet: l'amor vanitat, l'amor plaent i l'amor fu, evidentment, l'amor passional. Doncs bé, aquest últim dedicarem l'espai d'avui a l'amor, el que ens fa bojament feliços, ens fa gaudir, però també patir, passar nits d'insomni, ens fa trobar sentit en la nostra vida, ens fa obsessionar-nos i ens fa dir la paraula màgica: t'estimo.

Pat Metheny ens deia l'estimo en aquest tema, ho feia a la seva manera, reinterpretant a la guitarra aquest tema clàssic dels Beatles, I Love Her, publicat el 1964 com a cinquè tema d'aquell àlbum ja mític It's a Hard Day's Night. Aprenem a estimar no quan trobem a la persona perfecta, sinó quan aprenem a veure com a perfecta a una persona imperfecta. Sam King, professor de Princeton i activista. L'amor és un sentiment inherent a l'ésser humà, com el plor, el dolor, el riure, com el respirar, ens atreviríem a dir. Des de l'origen de la nostra espècie és la força imparable que ens dona una raó per viure, que ens pot fer renunciar a tot per aquella persona estimada. El filòsof Plató ja va dedicar alguns dels seus millors textos a parlar de l'amor. I Ovidi, el clàssic llatí, va escriure la seva prosa més brillant i més atrevida en el seu tractat sobre l'art d'estimar. I en la història de la música ens podem remuntar ben bé fins al segle XIII per descobrir que els cantants de l'època, els trobadors medievals, ja van dedicar la seva vida i la seva música a cercar i a parlar de l'amor. La història de la música es podria resseguir ben bé amb històries d'amor. La de Monteverdi, la de Beethoven, Schumann, Brahms, Wagner, Granados, tots ells van deixar part de les seves experiències amoroses a la seva música.

Estimar i enamorar-se no són pas sinònims. L'enamorament, hi ha qui diu que és un estat de bogeria transitòria que ens fa perdre el món de vista i sovint ens fa prendre decisions no gaire correctes. En canvi, l'amor és un estat de serena entrega, de confiança, de llarg recorregut. El compositor Ludwig van Beethoven era un home passional i enamoradís, com a bon romàntic, però mai va tenir una parella estable amb la que consolidar aquell amor. Antonia Brentano, Giulietta Giugiardi i Josephine Brunswick van ser algunes de les seves amants més conegudes. Pel que sembla, aquesta darrera, Josephine, una comtessa hongaresa casada que va estar a punt d'esdevenir la senyora Beethoven, no va poder fructificar la relació per l'oposició frontal absoluta de la família d'ella. Doncs bé, del foc dels amors de Beethoven ens han quedat algunes cendres en forma de meravelloses obres com la que va dedicar a Giulietta Giugiardi, una altra comtessa a qui ell donava classes. Per ella, per Giulietta, va escriure aquesta obra immortal que sentim, la sonata número 14 en do menor, més coneguda com Sonata Clar de Lluna.

La pianista ucraniana Valentina Lisista, una dona de tècnica i energia espectacular davant del teclat, i que ha construït la seva carrera no amb les grans discogràfiques, sinó amb les xarxes, sobretot amb YouTube, era la intèrpret d'aquesta versió del primer moviment de la sonata número 14, quasi una fantasia de Ludwig van Beethoven, aquesta famosa clar de lluna que el músic de Bonn va dedicar a la comtessa Julieta Guicciardi, un dels seus amors impossibles. Si m'estimes per la bellesa, no m'estimis. Estima el sol que porta cabells d'or. Si m'estimes per la joventut, no m'estimis. Estima la primavera, que és jove cada any. Si m'estimes pels tresors, no m'estimis. Estimes la sirena que té perles brillants. Si m'estimes per l'amor, oh sí, llavors estima. Estima per sempre, i per sempre t'estimaré. Friedrich Rücker, poema posat en música per Clara Schumann. De totes les formes de l'amor, n'hi ha una que és especialment apassionant i intensa, alhora que arriscada, fins i tot destructiva, i és l'amor il·lícit, el de l'amor secret, el que no es pot fer públic, potser perquè posaria en joc una família o una altra relació. Això és el que li passa al protagonista del tema que sentirem a continuació, Me and Mrs. Jones, on el protagonista té un amant, la senyora Jones, que és una dona casada i amb la que es troba cada dia en el mateix cafè, a les 6:30, tot fent plans de futur amb les mans agafades, tot i saber que el que fa no està bé.

Billy Paul, aquest cantant de Filadèlfia, que va ser un dels grans del rhythm and blues als anys 70, interpretava així de bé aquest brutal tema d'amor prohibit, que és Me and Mrs. Jones. I si l'amor en si ja ens trasbalsa i ens intoxica, què dir quan l'amor s'entrecreua amb el maltracte, amb la possessió, amb la gelosia? O què dir quan descobrim que no només estimem a una sola persona, sinó que n'estimem a dues, i no sabem per quina decidir-nos? Perquè jo us pregunto, es pot estimar dues persones a la vegada i no acabar boig?

Doncs ja ho deia el Cigala, en Bebo Valdés, en aquest Corazón Loco, que va popularitzar Antonio Machín. No se puede amar a dos mujeres a la vez y no estar loco. Però, estimats i estimades, de bojos del doble amor n'hi ha hagut uns quants pel món, com bé us podeu imaginar. Això sí, no us hi heu trobat. I és que l'amor, el més meravellós dels sentiments, es pot convertir en el nostre enemic quan les coses es torcen, quan la primera passió s'esvaeix i la monotonia dona pas, fins i tot, al ressentiment. Llavors, com diu el tema de Chet Baker, l'amor esdevé maleït.

Aquell vell diable al que anomenem amor, que posa pluja als meus ulls, llàgrimes als meus somnis i roques al meu cor. That Old Devil Called Love, tema de Billie Holiday versionat magistralment per Chet Baker, ens vol recordar com de dolorosa és l'altra cara de la sensació més meravellosa del món. Per això el dolor del desamor és també el dolor més intens, més decebedor, més durador. I per això quan ens ha colpit una o diverses vegades hi ha qui renuncia per sempre a caure en l'enamorament i diu allò de «mai més no em vull enamorar».

I will never fall in love again. Mai més no em tornaré a enamorar. Diu el tema de Richard Marx, l'amor té mil cares, com dèiem, el fraternal, el romàntic, l'amor a un país, l'amor als animals, a la música. Podeu buscar-li mil tipus més. Però el que queda com a resum és que l'amor és el que ens mou a la nostra vida. L'amor és potser l'única raó per la qual la vida té sentit. I quan l'amor no hi és, quan l'amor mor, tot perd aquest sentit, tal com ens cantava Jacques Brel.

L'amour est mort, diu Brel, la parella abans enamorada que avui es perfora amb el seu silenci. Ells han bescanviat el somriure i els versos per la fredor i la buidor de la seva llar. La història és mil vegades repetida, dolorosament repetida, com si els humans no sapiguéssim gestionar aquest do diví que és l'amor. L'amor és això. Quan algú, tot i conèixer les teves cicatrius, es queda amb tu per besar-les. Benjamin Gris, autor inspiracional.

Si al món s'han escrit 100.000, 1 milió, 2 milions, 10 milions de cançons, podeu estar segurs que la major part d'elles parlen de l'amor, del moment de l'encantament, de la fascinació, de la passió, de la decepció, de la gelosia, etc, etc. M'atreviria a dir que fins i tot en la història de la cançó d'amor domina gairebé el desamor, el dolor i el record, més que no la joia de l'amor.

El dolor em colpeix, la tristesa em torna boig. L'amor em fa mal d'una manera que si aquesta ha de ser la meva vida, més em valdria que em tallessin el cap. Això és el que diu la cançó amorosa Douleur me bat, el dolor em colpeix, que estem sentint, escrita per Josquin des Prez, al segle XV.

El dolor que provoca el desamor ens tortura els humans des de sempre, i una de les primeres cançons de desamor de la història, escrita per un gran compositor, és aquest Douleur me bat, escrit per Josquin des Desprez, nascut el 1450 a Tournai, avui Bèlgica, i que hem sentit en la versió de l'ensemble Clément Janicain.

L'amor és el gran tema de la vida, per això ens toca a tots i ens interessa a tots i totes d'una manera o d'una altra. Volem l'amor, volem parlar de l'amor, volem cantar l'amor. Avui ho hem fet, tot i que hem portat només un petit, petitíssim recull. Estimats, estimades, volem acabar aquest espai dedicat a l'amor amb una proposta romàntica. Si teniu a prop la persona estimada, convideu-la a ballar aquest romàntic tema de Guy Wood, en què acomiadarem l'espai. És la versió insuperable de John Coltrane al saxo i la veu avellotada de Johnny Harmon, un dels millors enregistraments de la història del jazz. És el tema My One and Only Love. Res més, estimeu a qui vulgueu i tot el que vulgueu. Només tenim una vida i una vida sense amor no té sentit. La setmana que ve tornarem a ser en Pere Sánchez, un home enamorat i no només dels seus controls tècnics. I qui us ha parlat? Lluís Bonamusa, que estima la música, però confessa que també ha trobat l'amor d'una dona meravellosa. Diu William Shakespeare que l'amor no mira amb els ulls, mira directament amb l'ànima. I nosaltres podríem afegir que també entra per les oïdes, amb les paraules i, sobretot, amb la bona música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de repòs. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El virus del papiloma humà és cosa de tothom. De fet, els canvis en la conducta sexual dels homes de més de 45 anys, amb un augment significatiu de contactes i de relacions sexuals esporàdiques després d'un divorci, del final d'una relació llarga, i el fet de no estar-ne vacunats està provocant darrerament un augment d'aquests virus, d'aquest tipus de virus, sobretot entre homes que tenen entre 60 i 70 anys. De les patologies principals vinculades al papiloma, de la simptomatologia i de com prevenir-lo, avui en parlem amb la coordinadora clínica de la Unitat d'Infeccions de Transmissió Sexual de l'Hospital Germans Trias i Pujol, la Susana Muñoz. Què tal? Molt bon dia i benvinguda.
5: Hola, què tal?
4: El virus del papiloma humà s'està convertint, deia, en la infecció de transmissió sexual més freqüent, podríem dir? O una de les més freqüents?
5: Sí, el que passa és que també té a veure amb el comportament, no? O sigui, és un virus que, de fet, hi ha més de 200 serotips d'aquest virus. I és molt freqüent perquè la transmissió és molt fàcil. O sigui, és pell amb pell o amb qualsevol tipus de contacte íntim sexual, no? Uh-huh. Amb sexe oral, sexe vaginal, sexe anal, però el contacte és pell amb pell. Això vol dir que tot i fer servir el preservatiu, que sí que disminueix i ajuda a prevenir la infecció, no és una prevenció al 100% com amb altres coses, no? Uh-huh. I llavors, bueno, sí, és bastant fàcil. De fet, aproximadament el 80% de la població que ha tingut relacions sexuals en algun moment de la seva vida entra en contacte amb el virus. Mm-hmm.
4: Que no vol dir que es contagi?
5: Que no vol dir que es contagi, sobretot no vol dir que emmalalteixi, no? O sigui, com entrar en contacte amb el virus moltes vegades no vol dir absolutament res, no? És com tenir
4: si tenim un sistema immunològic, diguéssim, enfortit, és capaç d'eliminar-lo per si sol, el nostre organisme.
5: Sí, de fet, la majoria de gent és el que passarà. En un període, normalment es calcula que entre un any o dos anys tu pots entrar en contacte amb el virus i en el període d'un any o dos anys o menys l'elimines i no ha passat res i moltes vegades no t'has enterat.
4: No vol dir que no l'hagis transmès, entenc, no?
5: No vol dir, és que és el que et comentava, o sigui, estem parlant de... Hi ha dades que diuen 70, però hi ha dades que diuen fins al 80% de la població algun cop entra en contacte, o sigui, és com un encostipat. Mm-hmm. Sí. Realment no és algo que puguem posar en el mateix calaix que les altres infeccions de transmissió sexual. Mm-hmm. Sí que està generant com molta alarma, com molta alerta, no? Jo em trobo moltes vegades a la consulta gent que ve molt espantada i realment la meitat de la consulta me la passo tranquil·litzant a la persona, no? I dient-li tranquil, que això moltes vegades no vol dir absolutament res.
4: Ens explicava que hi ha més de 200 serotips.
5: Sí.
4: I aquests serotips es diferencien, es classifiquen segons un risc baix, no? De patir una malaltia com pot ser, o derivar una malaltia com pot ser un càncer, no? De diferents, sí, tipologies, i risc alt.
5: Sí, o sigui, dels que hi ha, doncs sabem que n'hi ha alguns que estan més relacionats amb provocar una alteració celular allà on hagin entrat, no? Que pot ser, jo què sé, al canal anal o a la vagina, al coll de l'úter, que a la llarga, en un període molt llarg, molt llarg, parlem de més de 10 anys, podrien esdevenir un càncer. Mm-hmm. Evidentment hi ha persones i persones i situacions i no és el mateix una persona que està que no té cap altra més patologia o una persona que té alguna altra malaltia o a partir d'una edat, també, no? Mm-hmm. El que tu comentaves d'aquesta notícia, no?, que ha sortit ara dels
4: homes. Aquest increment en homes, sobretot de
5: més edat
4: avançada, no?
5: Bueno, també parlem d'una franja d'edat amb el que el sistema immunitari ja comença a fer una mica de ballada de manera natural, no?, per l'edat. I és veritat que són condicionants, pues, que pot ser que hagis tingut una parella estable durant molt de temps, no?, i llavors no hagis estat...
4: En certa manera hagis estat protegit,
5: exacte,
4: no?, del virus,
5: no?,
4: de manera natural. Uh-huh. Uh-huh. Per centrar-nos, què és exactament, no?, el papiloma? Parlem d'un virus, no? Què, uh-huh, és? Com ens transmet? I quina és la seva simptomatologia, si és que la té?
5: Pues és això, és un virus que té més de 200 serotips i que es transmet, com t'he dit abans, pell amb pell o amb contacte amb les mucoses, per sexe anal, oral, vaginal. I el fet dels símptomes, pues és que no dona símptomes, perquè en realitat pot ser que et doni berrugues, o sigui, que són com uns voltets així rugosos, les típiques berrugues que coneixem a la zona íntima, o si comença a donar alteracions a nivell celular, fins que no esdevé important aquest canvi celular, tu no notaràs res.
4: Mm-hmm. Però sí que es pot detectar en una citologia, en el cas de les dones.
5: En el cas de les dones.
4: I en el cas dels homes?
5: Depèn de... O sigui, si parlem d'homes que tenen sexe amb homes i que, a més, tenen una altra patologia, com una immunosupressió o són portadors de l'OVIH, poden entrar en un sistema preventiu de càncer anal on nosaltres mirem l'alteració celular del càncer anal, o sigui, d'aquest virus a nivell del canal anal. Però, i això és una consulta molt freqüent, els homes que tenen sexe amb dones no tenim cap test diagnòstic preventiu.
4: Perquè no es fan cribratges.
5: Perquè no existeix. O sigui, no existeix el test amb homes que tenen sexe amb dones. Nosaltres sí que podem mirar a nivell del canal anal o a del cèrvix, ¿vale? Però una persona que no té símptomes, que no té berrugues i que no té, entenem que no té un càncer ni orofaringe i no té un càncer anal, que llavors sí que haurien fet una biòpsia, no hi ha cap mètode. Si jo em trobo molt a la consulta que
4: però
5: venen...
4: el mètode és el mateix que per als homes que tenen sexe amb homes. El que passa és que no s'aplica, no?
5: Però si no tenen sexe anal, nosaltres no li podem mirar una alteració del canal anal. No té, i de fet no, no entra entre la cartera de serveis, no? Però el virus del papiloma, tu no pots fer-li una mostra d'orina a una persona i veure si té el virus del papiloma.
4: A més estem parlant d'una generació, no? Aquesta dels anys 50, persones que tinguin 50, 60, 70 anys, no? Que no està vacunada i no sé si pensa vostè, no? Que tenen prou consciència sobre la salut sexual.
5: Bueno, jo crec que és una generació que va viure en un altre context social, no? Que van viure una altra història i que sí que és veritat, però això no només ens ho trobem amb homes, sinó també amb dones, no? Que han tingut una història, una relació moltes vegades estable durant molts anys, 20 anys o així, es separen i salten al món de conèixer noves persones i moltes vegades el primer que pensen entre el col·lectiu heterosexual és més no quedar-se embarassat, i com que moltes vegades això ja no passa, no? Perquè pues, la dona està menopàusica o el que sigui, el tema de fer servir preservatiu, la veritat és que no està tan inculcat, no? Però bueno, amb la gent jove també ens ho trobem. O sigui que la gent jove avui en dia, en general,
4: utilitza poc el preservatiu.
5: Sí, hi ha menys ús del preservatiu. També és veritat que nosaltres podríem dir que tenim un biaix perquè treballem amb infeccions de transmissió sexual, aleshores veiem la gent que no ha fet servir el preservatiu, però les dades també van a favor, o sigui, els números de, no només de l'UBPH, sinó els números de totes les infeccions de transmissió sexual són molt alts.
4: I a què s'atribueix aquesta, podríem dir, despreocupació, no?, per l'ús del preservatiu, tot i ser coneixedors de l'existència, doncs, de malalties de transmissió sexual?
5: Pues és que jo no sé si són coneixedors, eh? Mira què et dic, perquè jo a vegades a la consulta dic, uau, però sembla que hi ha molta informació,
4: però no arriba.
5: Però no arriba. O sigui, és veritat que jo no em dedico a anar als instituts, no és la meva feina, jo no estic en aquest esglaó de la cadena, no? Jo estic en l'últim esglaó, diguéssim, no? Però m'arriben i penso, aquí ha fallat algú, perquè jo no sé si hi ha tanta informació com ens pensem que hi ha. No? Una cosa és que la tinguis a l'abast, l'altra que la vagis a buscar. No? O sigui, moltes vegades...
4: I l'altra que em facis cas.
5: I l'altra que em facis cas, no? Són com tres coses. Però que moltes vegades nosaltres busquem la informació quan tenim un problema, però no sé si la busquem abans de tenir el problema, que és quan, en aquest cas, no? Quan entra el tema de l'autocuidado, que al final és fer servir mesures que no només són el preservatiu, en funció de les pràctiques sexuals que tu tinguis, hi ha moltes més mesures de prevenció que pots fer servir, des de vacunes a l'ús de la PrEP, o sigui, hi ha moltes coses més enllà del preservatiu.
4: Quina és la previsió, no?, de cara a anys futurs? Ho dic perquè estàvem parlant d'aquest auge, no? El 80% de les persones estarem en contacte amb el virus del papil·loma humà en les nostres relacions sexuals al llarg de la vida, no? Sí que és cert, doncs, que hi ha aquest factor de desprotecció, podríem dir, no?, per les persones de més edat. Ho dic perquè ja fa aproximadament una dècada, i ho dic una mica així de memòria, no?, que es va començar a vacunar les dones. Exacte. Hi ha aquest factor de protecció. Fa 2-3 anys aproximadament, que també es vacuna els nens, si no m'equivoco, nens d'entre 11 i 12 anys, ja, sisè de primària, més. És quan s'administra, no, la vacuna?
5: Sí. De fet, és més, les dones des de... Perquè jo diria que era del 97, i els nois des del 2011, que es vacuna dintre del calendari escolar, a l'últim curs de primària. Sí, cinquè, sisè de primària.
4: Vull dir que hem de preveure que en uns anys la incidència del virus vagi a la baixa.
5: Exacte.
4: Però encara passaran anys.
5: Però encara passarà, sí. De fet, és algo, de fet, amb dones sí que s'ha vist i està super demostrat que la vacuna funciona fantàsticament i que redueix el risc de càncer en números molt, molt, molt, molt alts, no?
4: És una única dosi?
5: No. O sigui, bueno, ara en primària estan posant només una dosi. Després, durant un temps sí que s'havien fet servir dues dosis i ara depèn de la situació. Si ara, per exemple, la vacuna no només es fa servir en nens abans que acabin la primària, sinó que si, per exemple, tenim una dona on s'ha detectat una alteració a nivell del coll de l'úter, en funció d'aquesta alteració també se li indica la vacuna si no n'estava vacunada abans.
4: Una persona pot sol·licitar ser vacunada a títol individual o no?
5: Sí, de fet, hi ha grups, o sigui, avui en dia la vacuna, per exemple, amb nois que tenen sexe amb nois, també entra dintre del calendari vacunal, encara que s'hagi passat aquesta franja d'edat, vale? I amb persones que tenen alguna immunosupressió o que tenen l'UVIH, també està indicada aquesta vacuna. I tu, de manera... Si no estàs dintre d'aquests grups, que no m'estendré ara, però si no estàs dintre d'aquests grups o no estàs dintre d'aquesta franja d'edat, però vols posar-te la vacuna, tampoc hi ha cap problema, tu te la pots posar. El que no et podem assegurar és què passa, perquè d'alguna manera, si tu has sortit tot, no?, tot bé, tot negatiu en el teu cribatge ginecològic... Bueno, pues et posem la vacuna perquè tu voluntàriament te la vols posar, però no està dintre de la cartera de serveis.
4: Quins tipus de càncer poden ser provocats pel virus del papil·loma humà?
5: Està relacionat amb càncer del coll de l'úter, que és el que més coneixem.
4: També de fet, el 99,9% dels casos de càncer de coll d'úter estan provocats, en el cas de les dones, doncs, pel virus del papil·loma, no?
5: El que passa és que també tenim un servei que funciona, jo crec que bastant bé, per no arribar aquí, no? O sigui, tot el tema dels cribatges, tot el que molta gent diu a la citologia, al Papa Nicolau, tots aquests controls que fem amb llevadores i amb ginecòlogues, fa que molts pocs casos arribin a càncer, no? Però, bueno, sí que és cert que és més d'un 99%. Després, el càncer anal, normalment són homes que tenen sexe amb homes, i l'orofaringe, que és un tipus de càncer que també s'ha vist que està... Un tipus de càncer orofaringe que està relacionat amb el virus.
4: No sé si hi ha algun altre tipus de fàrmac en estudi per mirar de prevenir aquesta malaltia.
5: Hi ha algunes coses que sí que estan una mica fora del circuit, diguéssim, més clàssic, no? Com, bueno, i sé que s'estan fent estudis amb tècniques d'ozono i així, i a vegades sí que jo em trobo pacients que m'expliquen que han fet tècniques més al... no sé quin adjectiu fer servir, alternatives, no? Potser com...
4: Fora d'aquesta cartera, de la Seguretat Social.
5: És fora de la Seguretat Social. No tinc expertesa per parlar d'això com per dir-te funciona o no funciona. Jo crec que al final un sistema immune sa és el més important, i això sí que són les coses bàsiques, que és no fumar. O sigui, això sí que és veritat, el tabac està superrelacionat amb l'UVPH, eh? No fumar, tenir una vida, el que sabem que és una vida sana, no? O sigui, menjar bé, dormir les hores que hem de dormir, evitar l'estrès, bueno, el de sempre, no? O sigui, tenir un sistema immune sa és el que més ajuda, i sobretot ho veiem nosaltres molt amb les berrugues. O sigui, gent que ve amb berrugues molt... molt extenses o així, i els estem fent tractament, i jo sempre els dic, tens una excusa més per deixar de fumar, perquè deixaràs de fumar i això millorarà moltíssim. I també ve la gent molt contenta que et diu, mira, he deixat de fumar
0: I a més de deixar de fumar, pues, m'estan i moltes vegades és que comencen a marxar soles les verrugues. O sigui, és, realment està molt, molt relacionat amb el tabac.
4: Molt bé. Per tant, sistema immune ben enfortit i després l'altra eina que tenim, el preservatiu, que tot i que potser no ens assegura el 100% dels casos per aquest contacte, diguéssim, pell amb pell, no? Aquesta facilitat de transmissió del virus del papiloma humà, que és del que avui estem parlant, doncs sí que és, diguéssim, una barrera important, a l'hora d'evitar la transmissió d'aquesta malaltia, d'aquesta ITS, d'aquesta malaltia de transmissió sexual, però també moltes altres, i per tant, en aquí, doncs, doncs sí que cal ser responsables. Susana Muñoz, coordinadora clínica de la Unitat d'Infeccions de Transmissió Sexual de l'Hospital Germans Trias. Gràcies per haver-nos acompanyat.
5: Moltes gràcies.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Toca parlar, doncs, d'hort, és el que feia referència ara quan parlava d'Albert, perquè és un moment que volem dedicar a repassar què és època per conrear, si tenim algun espai a casa, doncs, per tenir un petit hortet, no? I quines són, doncs, les peces del nostre hort que ara estan a punt, ja madurat, i estan a punt per ser collides.
6: Molt bé, doncs, bueno, algunes es cullen ja i altres estan a punt. Les que estan a punt serien, bueno, a punt encara falta una mica, serien pèsols, faves, tirabecs, el que tenim que anem ja collint i es va fent, bueno, les carxofes també encara s'han de collir, Enciams, escaroles, espinacs, bledes, fonolls, colraves, pèsols, tirabecs i faves, que sí que ho he dit, bròcolis, bròquil...

0: tot el que són doncs, tomates, esverginies... Bueno, sí, esverginies,
1: encara
0: pebrot...
1: Encara t'haurem d'esperar al final de l'hivern,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, per sí, això. Sí, tot això estem preparant la terra, que de fet amb totes aquestes pluges han anat bé, també doncs, quan la terra està molt mullada no s'ha de tocar, hem d'esperar que arribi al seu punt, perquè si no la compactem i llavors les arrels els hi costa molt de fer el seu camí.
1: Molt bé. Doncs, Dolors, avui ja tenim aquí, a més, coincidint amb una setmana en què hem vist tots aquests talls a les carreteres que ja s'han aixecat, però per part de diguéssim, tota la comunitat de pagesos a Catalunya, que han alçat la seva veu per un acord que sí que té l'aval del govern espanyol, que és l'acord de Mercosur. Explica'ns una mica, doncs, com afecta a la pagesia aquest acord i per què doncs hem vist els pagesos efectuant aquests talls de carretera, alçant la veu, els escoltàvem també ahir, doncs, que deien que sí que aixecaven aquests talls, però que estan més units, no?, i més organitzats que mai, que per tant, si no s'arriba a un acord que els benefici, tornaran a sortir al carrer, no?, i amb tot aquest poder, amb les seves maquinàries també, perquè no els convenç aquest acord, que, insisteixo, sí que té l'aval del govern espanyol.
0: Sí. És així, no només de l'espanyol, per desgràcia, no? Però fixeu-vos, més enllà que entrem una miqueta amb els trets grans, que més o menys tots els heu pogut sentir doncs, per la televisió, no?, que és donar entrada aquí a produccions d'altres països que totes les seves lleis sanitàries són molt més laxes que les que es poden tenir aquí.
1: A la Unió Europea, no?
0: Però a part d'això, fixeu-vos, es va fer una cimera del clima, no? Es va dir amb què hem de baixar. I, en canvi, estem promovent molt més transport a tot arreu. Vull dir, si el que està demostrat i més està dit per tots els àmbits universitaris, científics, bueno, per tots els àmbits, menys qui té un interès especial a defensar, no? Que serien, doncs, bueno, en aquest cas, doncs, corporacions grans que jo penso que no busquen ni molt menys el que és la salut alimentària ni la bona producció d'aliments per la salut i per l'alimentació sostenible i bona de les persones i dels animals, sinó un benefici propi, pagant el preu que sigui, a còpia d'energies fòssils, que ja sabem allà on ens duen. És que estem fent, o sigui, s'estan fent grans cimeres per mirar de que el món pugui continuar amb unes certes garanties per a les generacions futures i, en canvi, es promouen maneres de fer que només responen a interessos particulars, no en aquesta, deixeu-me dir-ho així perquè és un concepte que em va agradar molt, que va fer el Papa Francesc, que deia la cura de la casa comuna, o sigui, cuidar aquest món, que és cuidar-nos a nosaltres mateixos, perquè està demostradíssim que tothom pot menjar. Això que diuen que no podia menjar tothom és mentida. És només aquesta agricultura industrial que busca grans beneficis i que fa grans produccions que llavors n'han de llançar una bona part perquè no arriben al seu lloc i per mantenir uns preus, no? En canvi, si es promou que cada lloc tingui la seva, el que es diu la sobirania alimentària, que és que cada país té els seus productes per alimentar-se, és que és així.
1: Tothom podria menjar i tothom podria
0: tothom
1: menjar
0: podria
1: de
0: menjar.
1: Proximitat.
0: De proximitat
1: per tant,
0: i amb
1: també
0: bones
1: la
0: pràctiques a l'agricultura, no tirant tots aquests productes que sembla que són els que fan que es pugui produir més i són els que maten la fertilitat pròpia del sol, no? És que és tota una contradicció.
1: Dolors, doncs moltes gràcies per aquesta reflexió en una setmana, com dèiem, en què hem vist doncs, la pagesia alçar-se contra aquest acord de Mercosur. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Bon dia.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Donem la benvinguda a en Claudi Mans. Què tal, Claudi?
4: Hola, bon dia.
1: Que estàvem precisament ara abans de doncs, obrir micròfons comentant aquesta entrevista que fèiem a primera hora del matí amb el nutricionista Abel Mariner sobre els productes ultraprocessats, que ja suposen més del 30% de la nostra dieta, que s'ha triplicat en 30 anys, i precisament doncs, com que sé que en Claudi és també doncs, un amant d'aquestes temàtiques, no?, que giren a l'entorn de l'alimentació i de com l'alteració d'aquests productes, no?, que és el que ens comentava també l'Abel Mariner, no estan el producte en si, sinó tots els processos tecnològics als quals ha estat sotmesos, no?, que alteren una mica doncs, la seva cadena de valors nutritius, el que ens ha d'alertar, no? I per això li proposava també en el Claudi el fer esment a aquesta qüestió.
4: Sí, sí, molt

0: Jo penso que la paraula ultraprocessat no està ben definida, i això ho diuen, no, no ho dic jo, això ho diuen entitats que es dediquen.
1: Ho deia el mateix Abel Mariner, també.
0: I com que no està prou ben definit, podem fer passar per ultraprocessat qualsevol cosa que tingui més de dos components. O sigui, hi ha una definició que diu que ultraprocessat és allò que té cinc components o més, i és clar, això és una definició que no val per res, perquè cinc components o més ho té moltíssimes coses, algunes bones i altres dolentes. Llavors, jo penso que hauria de ser bastant més precisa la cosa. Bé, per això l'Abel Mariner en sap més, o sigui que no vull interferir-li.
1: De fet, deia que mengem massa de tot.
0: Això sí.
1: Que mengem massa. I que, doncs, un bon propòsit seria mirar amb què omplim la nostra nevadina nevera i també la panxa,
0: sí.
1: I fer-ho, doncs, amb la dosi adequada.
0: És el seu missatge de sempre. Sí.
1: Doncs molt bé, canviem de qüestió, perquè ja sabeu que amb en Claudi parlem també, doncs, de divulgació científica, eh? I abans d'entrar en matèria, hem de saber també que el Claudi ha estat premiat amb els Premis Bona Plata, eh?
0: Sí.
1: Explica'ns això.
0: Bueno, els Premis Bona Plata aquests són uns premis que fa 33 anys que es fan, o sigui que ja tenen una història, i que es donen especialment per la gent que es dedica a valoritzar el que en diuen el patrimoni industrial, tècnic i científic. Valoritzar el patrimoni, és a dir, destacar aspectes arquitectònics o paisatgístics o així, que tinguin un cert valor cultural i que ens facin recordar com érem, què hi havia, i al mateix temps valoritzar-ho, per això sí ens pot ser una lliçó pel futur. I jo tinc un blog, com ja alguna vegada he dit, que es diu Química a la Vista, i que ara hi ha 100 i escaig d'entrades, i moltes d'elles, doncs, són dedicades a temes de patrimoni químic. Per exemple, vaig començar amb el Pont del Petroli, com no podia ser d'una altra manera, que diuen.
1: Clar.
0: I després les tres xemeneies d'allà de Sant Adrià a Badalona, i coses d'aquestes. I tot això té una cosa a veure, té a veure amb el patrimoni, perquè són coses antigues. També en el blog hi tinc coses molt més modernes, per exemple, moltes fàbriques químiques de Tarragona, o coses així, o coses molt més antigues encara, per exemple, el rec Comtal, tot el que té a veure una mica amb química o amb tractament d'aigua, o amb transport d'aigua, o amb fàbrica, amb energia i tot això. I bé, doncs, un es podia presentar en aquests premis, em vaig presentar, vaig portar un recull de tot el que tenia fet fins aquell moment, i al jurat li va semblar que estava bé, i em van donar el premi un dels premis Bona Plata, en donen molts.
1: En aquest cas, l'ha adreçat també, doncs, a aquesta divulgació del patrimoni industrial.
0: Efectivament, per la via del blog, en aquest cas.
1: Hi ha doncs, enhorabona, Claudi.
0: Gràcies. Sí, és un premi honorífic, o sigui que no donen diners per aquest premi.
1: Ja que, sí, però el reconeixement sempre és benvingut,
0: és benvingut,
1: no?
0: Sí.
1: Ja que parlem d'aquest premi, fem un repàs també, et sembla? Exemples del patrimoni industrial que encara trobem a la nostra ciutat.
0: Sí, n'hi ha alguns. De fet, a veure, amb això del patrimoni hi ha dues grans tendències. Intentar mantenir la cosa tal com era, fent el mateix que feia. Un exemple és l'anís del mono. La fàbrica de l'anís del mono que hi ha allà
1: a la façana marítima,
0: sí, a la platja, que ara s'ha revaloritzat molt, doncs això és un exemple de patrimoni, perquè tenen les indústries, tenen les tecnologies que hi havia i segueixen fabricant el mateix producte. Per tant, patrimoni, encara no només patrimoni, sinó patrimoni industrial viu, funcionant
1: actiu,
0: el mateix. Però...
1: Clar, hem de pensar que Badalona va ser una ciutat motor pel que fa a la indústria química?
0: Pel que fa a la indústria química,
1: no?
0: I sí, al segle XIX. Segle XIX, i fins i tot una mica al segle XVIII. Encara no a 500 metres d'aquí hi havia una fàbrica de sulfúric, que va ser la primera fàbrica de sulfúric que es va fer a Catalunya, i una de les primeres d'Espanya, que estan aquí amb una masia que ara estan restaurant, que es diu Cal Andal. Doncs al costat hi havia una fàbrica de sulfúric, i no en queda res, absolutament, no queda ni una paret, perquè la indústria química té la pega, per dir-ho així, de que quan està obsoleta, doncs la major part d'instal·lacions són de ferro i es poden vendre o malvendre, i el que són les parets han quedat tan contaminades en aquell temps més que llavors ho tiren tot a terra i ho arrasen absolutament. I hi ha molts exemples de plantes absolutament arrasades, eh? I fins i tot que no hi queda cap vestigi, ni queda un vestigi de per on passaven les parets. Per exemple, la Cros. La Cros, diguem-ne, era un exemple de fàbrica antiga que va venir de Sants, que va venir d'unes instal·lacions que hi havia a Sants, la van posar aquí a la costa de Badalona, bàsicament perquè hi passava el tren. El tren va ser el dinamitzador principal de tota la façana marítima, i van posar la cross i van fabricar sulfúric durant molts, molts, molts anys.
1: Mm-hmm. El que clar, va... és que hem de pensar també que va ser la primera línia ferra catalana, no?
0: Sí, i per catalana tant, i espanyola.
1: Doncs això també, i espanyola.
0: Espanyola
1: això
0: no,
1: també
0: espanyola.
1: Seria un motor, no? Entenc,
0: sí,
1: per,
0: sí, clar.
1: Per ubicar en era aquest bàsic. Entorn fàbrica.
0: Era bàsic, necessitaven dues coses. Transport de primeres matèries cap a la fàbrica, transport de productes acabats cap als consumidors i un sistema d'energia, que normalment s'ho feien ells, i un sistema de evacuació de residus, que normalment ho tiraven a l'aigua, uh-huh. O sigui, tiraven al mar. O el que podíem tirar, o sigui, a vegades ho tiraven a terra directament. Sí. Uh-huh.
1: Clar, hem parlat del pont del petroli,
0: sí.
1: També de la fàbrica de l'Anís del Mono,
0: sí.
1: Molt a prop, la Cassi, per exemple.
0: La Cassi,
1: no?
0: Sí, la Cassi és una instal·lació que es va quedar tota sencera.
1: Bé, a què es dedicava la Cassi?
0: Feia midons. Mm-hmm. Midons són productes que servien per fer, per exemple, aprestos de teles i coses d'aquelles. I era una indústria que no era contaminant i no utilitzava productes agressius. Mm-hmm. Llavors les parets van quedar bé, tot va quedar bé i, de fet, ara està, des del punt de vista de la restauració, està restaurada per dintre, o sigui, està neta i ara podria ser utilitzada. De fet, la Universitat de Barcelona durant un temps va tenir-la com a propietat, no sé
1: si... Ha tingut molts pretendents.
0: I després la UPC Cassi, també, eh? I volien fer-hi el museu del...
1: I ara l'Ajuntament ja ha dit que s'hi farà la Ciutat de la Música, veurem.
0: També, efectivament, ja és el cinquè projecte que jo veig que ha tingut aquesta Cassi. Però bé, hi ha les parets, hi ha l'estructura, i per tant, doncs, és aprofitable. No sempre ha passat això, hi ha alguns altres... Allà a prop també hi ha l'Institut de la Llauna, que en diuen.
1: I Eines Canela, també en desús.
0: Sí. Però l'Institut de la Llauna el van remodelar i van fer un institut. Uh-huh. Que, de fet, la meva neboda hi va anar estudiant allà dintre, uh-huh. I es queixaven que era una mica fred, perquè, esclar, era una fàbrica.
1: Clar.
0: Era una fàbrica, llavors les parets doncs, eren de fàbrica i les escales eren de metàl·liques i, uh-huh. I tot plegat. Però, bueno, era un institut. I això, i com aquest institut, n'hi han fet molts.
1: Si anem a l'altre extrem de la ciutat, no? A la banda, diguéssim, nord, i trobem, sí. Per exemple, l'edifici del Cristall.
0: El Cristall, sí, el Cristall. Hi havia el Cristall allà al nord, hi havia al sud hi havia el vidre, que eren uh-huh. diferents. Tots feien el mateix producte, però en un cas una mica més noble, que era el cas del Cristall. Allò no queda res, és a dir, només queden les naus i mal deixades, perquè estan pràcticament sense, uh-huh. sense conservar i sense res. I en canvi cap al sur, doncs ja no queden ni les parets, el que era el vidre no en queden ni les parets.
1: Uh-huh. I la cordelleria Ribó, que encara sí. La seva façana, encara es manté...
0: Efectivament, aquesta façana és molt interessant.
1: I encara hi ha aquests nusos de corda.
0: Efectivament,
1: eh?
0: Hi ha tots els nusos de corda que uh-huh. val la pena d'anar a veure, si un ganes de passejar, va fins allà, i mira quants nusos hi ha allà, que és difícil d'arribar a comptar quants n'hi ha entre el balcó i les... i el que és el sostre, no el sostre, la part alta, el terrat i tot, no, el terrat, la terrassa i tot, hi ha moltíssims nusos i alguns de molt complicats, és a dir, que tenen un cert valor, fins i tot.
1: I encara mantenim també xemeneies, no?
0: Sí, xemeneies.
1: A la plaça del Baixell Maria Assumpta,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: exemple,
0: sí,
1: no?
0: Per exemple, sí, sí.
1: Que també són d'antigues fàbriques, sí. Que hi havia hagut.
0: Normalment les xemeneies es conserven bastant bé, perquè l'únic que ha passat per allà és fum, calent, però fum, i no estan molt derruïdes. Però el que és al voltant, doncs, ha quedat destrossat. Llavors, moltes vegades, doncs, el que aprofiten, doncs, els urbanistes és deixar xemeneies. Uh-huh. Jo a prop de casa tinc diverses xemeneies, també.
1: Uh-huh. I després, sense comptar amb les tres xemeneies de Sant Adrià.
0: Les tres xemeneies, aquelles és una altra cosa, que no són les tres primitives, hi ha hagut moltes xemeneies allà, uh-huh. Perquè, de fet, aquella fàbrica, aquell sistema de producció d'energia ha canviat molt.
1: Això és el que encara podem veure pel que fa patrimoni industrial, però també n'hi ha que s'ha perdut.
0: A molt, molts, molts, començant per la Cross. La Cross va haver-hi un moment en el qual deien si volien salvar-ne alguna cosa, però la pròpia empresa va dir que no volia, i el motiu era perquè no volien que es veiés el que hi havia allà dintre. O sigui, era un caos total i absolut al final. Jo vaig visitar-la un dels últims anys i realment era fins i tot perillós. Era pels que hi treballaven, perquè a part del producte que feien, que era sulfúric, doncs les condicions eren molt, molt, molt precàries, mm-hmm. molt precàries.
1: I una de les parcel·les que sobta veure, no?, per la seva gran magnitud, no?, i que estigui buida al centre de la ciutat, entre mm-hmm. Coll i Pujol i al centre, és la de Can Llames, on hi havia hagut l'antiga fàbrica de Can Llames.
0: Sí, sí, sí. Bueno, això, és clar, els propietaris suposo que encara deuen ser la família Llames, em sembla, no n'estic segur, i, és clar, és un un espai que suposo que deuen voler valoritzar en un moment o altre, sigui com a naus industrials per a altres aplicacions, o sigui el propi terreny. El propi terreny té un valor, té un valor important, mm-hmm. i per tant suposo que ho volen conservar.
1: De fet, l'Ajuntament hi té... No sé si és ja propietat de l'Ajuntament, Diria que... No. Ho dic perquè l'Ajuntament hi ha mantingut conversa recentment també amb el Departament, entre d'altres, de Justícia de la Generalitat, perquè hi volen doncs, ubicar-hi allà una ciutat de la justícia, yeah. i també s'ha parlat de traslladar-hi les consultes externes de l'Hospital Germans Trias i Pujol, amb
0: això
1: la qual
0: no coneixia.
1: Ens estalviaríem també doncs, aquesta sí. necessitat de mobilitat a la muntanya de Can Rut, i més enllà doncs, de fer-hi pisos, que també és el que es planteja.
0: És una altra possibilitat.
1: De moment el que tenim és això, és un solar gegantí en aquest espai entre Coll i Pujol i els pisos de Quintalvia, que li diem. Altres indústries que han desaparegut, per exemple la Pier.
0: Sí, no? La Pier era una indústria molt important, molt novedosa, molt important en el seu moment, que fabricava productes que transistors, que normalment transistors no els aparells, sinó el que diríem ara els xips, no? Mm-hmm. I que en aquell moment va ser una novetat absoluta i es anava a visitar i tothom anava a visitar i jo vaig anar-ho a visitar en el seu moment quan la van inaugurar i era, estava molt bé, molt interessant, mm-hmm. molt neta, molt diferent d'altres indústries, perquè era una indústria, esclar, amb sales blanques i per tant doncs allà no hi podia haver contaminació i estava molt ben feta, estava molt ben feta.
1: Per què és important, Claudi, què et va portar a tu, per exemple, a obrir aquest blog, no?, dedicat també a la difusió del patrimoni industrial de la ciutat?
0: Bueno, el blog aquest bàsicament era per difondre la indústria química i difondre el com tenim els productes químics a casa, per exemple. És a dir, com s'arriba des d'uns productes, des d'unes primeres matèries, que són aire i aigua i minerals i tot això, com s'arriba al final doncs, a tenir una ampolla de plàstic, per exemple. I això em portava a fer veure què és el que veiem nosaltres de la química quan caminem. Caminem pel carrer i veiem coses que havien sigut química o són química. I aquesta cosa em va cridar doncs, l'atenció i vaig anar-hi posant doncs, exemples de diferents instal·lacions, diferents empreses, diferents fets, o sigui, no fets, instal·lacions, bàsicament, químiques. I bé, i això es va anar estenent i per ara en tinc 100 i pico d'entrades i el fet de que hi ha molts museus a Catalunya dedicats a aspectes concrets d'indústria química, per exemple, el Museu del Suro, el Museu de la Pell, el Museu molts museus, no se m'acut, l'últim que vaig visitar, que va ser la setmana passada, però ara no el recordo.
1: Amb tants, segurament, sí, no, un se n'oblida.
0: Bàsicament és un sistema, o sigui, n'hi ha molts, però 27 d'aquests museus formen part d'un sistema que se'n diu el sistema dels Museus Nacionals de Ciència i Tècnica de Catalunya. La central està a Terrassa, el museu aquell...
1: Amb el tèxtil,
0: el tèxtil,
1: no?
0: Sí. I llavors n'hi ha de temàtics. N'hi ha de molts de temàtics. El Museu del Paper vaig estar, això no el recordava ara. Museu del Paper. Tot això són productes que es fabriquen mitjançant processos que en bona part són, en alguns casos, vaja, són processos químics. Llavors explicar com es fa i com es feia i tot això jo trobo que és interessant per coneixement en general, per la cultura en general i per si això serveix per algunes vocacions, de dir, mira, està bé aquest món. I això és el que estic
1: com a font d'inspiració. Claudi, ha estat un plaer, com sempre.
0: Gràcies.
1: Gràcies per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí i fins a propera.
0: Fins la propera.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Els hospitals de la Vall d'Hebron de Barcelona i també els Germans Trias i Pujol a Badalona s'han convertit en els dos únics centres de referència a l'estat espanyol per cirurgies del trastorn del moviment. El Ministeri de Sanitat ha designat aquests dos centres catalans com a referents estatals per realitzar operacions que estan relacionades, per exemple, amb el Parkinson, però també amb la distònia i amb els tremolors essencials. Avui en parlem aquí al Badalona Matí amb la neuròloga de la unitat de trastorns del moviment de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Pujol, a Lourdes Ispierto. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia. Encantada de ser aquí amb vosaltres.
1: Els Germans Trias i la Vall d'Hebron també manteniu una aliança per cirurgies del trastorn del moviment, no? Des de l'any 2019. Que aquí es remunta, no? Aquesta manera de treballar, aquest acord per treballar plegats. Ho dic perquè el fet que ara us hagin triat des del Ministeri també és una recompensa a aquest treball global?
3: Doncs podríem dir que en certa manera sí, és un reconeixement,
1: més que
3: exacte,
1: una recompensa,
3: a l'expertesa que hem adquirit durant tots aquests anys. També és un indicador de qualitat assistencial, o sigui, s'han de complir uns requisits molt estrictes en aquest sentit, o sigui que ens estan dient que estem fent bé les coses, però jo crec que el més important és el que segurament comentarem més endavant, que és el benefici que pot suposar pels malalts.
1: Perquè entenc que aquesta acreditació facilitarà, no?, que tots dos hospitals liderin projectes d'investigació i, per tant, estiguin finançats també en aquest sentit, no?
3: Exacte, no només comporta un benefici a nivell assistencial, perquè això permetrà que més malalts d'arreu de l'Estat es puguin beneficiar d'aquest tractament, sinó que, paral·lelament, podem ampliar les nostres línies de recerca, que ja en tenim algunes encetades en col·laboració, i obtenir més projectes finançats amb estudis, fins i tot a nivell estatal o europeu.
1: La certificació permetrà que vinguin pacients, no? Ara ens deies, també d'altres comunitats que no tenien accés a aquesta cirurgia i que potser estaven condemnats a viure amb tremolors?
3: Efectivament. Aquesta tècnica, parlem de cirurgia dels trastorns de moviment, clàssicament referint-nos a la tècnica d'implantació d'electrodes, l'estimulació cerebral profunda. Aquesta tècnica és molt antiga, ja fa molts anys que està aprovada, de finals dels 90, però és veritat que la seva implementació arreu de l'Estat ha sigut irregular. No tots els territoris de l'Estat tenen la mateixa accessibilitat i a més és una tècnica que requereix de molta expertesa, llavors interessa molt concentrar aquesta expertesa en uns centres determinats, de manera que amb aquest reconeixement podrem facilitar l'accés a aquelles comunitats autònomes que potser no tenen aquesta oportunitat d'oferir aquest tractament.
1: Perquè fins al moment, quants hospitals hi ha arreu de l'Estat espanyol, se sap això, que tractin aquesta patologia o aquests símptomes associats a patologies concretes, no?
3: Jo el número total de centres no el desconec, no te'l puc dir, però sí que et puc dir, segurament són més de 10 centres, però de vegades el que succeeix també en aquest tipus de tècnica és que hi ha centres que tenen pocs pacients i no han assolit prou expertesa, no han concentrat l'expertesa que es necessita per atendre molts més malalts. Aquí a Catalunya, per exemple, hi ha 4 centres que ofereixen aquest tipus de tècniques, però el reconeixement com a centre SASUR el que t'està indicant és que tens prou expertesa, però una trajectòria consolidada de recerca i una qualitat assistencial com per poder assumir molts més casos.
1: Tot i ser referents, diguéssim, per igual, tant la Vall d'Hebron com els Germans Trias, de quina manera s'especialitza cadascun d'aquests hospitals, si és que ho fa, no?
3: Nosaltres vam arribar a aquest projecte de col·laboració fa ara ja quasi 7 anys, farà aquest any, per organitzar-nos de manera que l'atenció pediàtrica es concentrés sobretot allà. La majoria de casos de nens amb indicació d'aquesta intervenció s'estaven visitant allà amb els neuropediatres de Vall d'Hebron, però ells no tenien l'expertesa necessària per poder fer aquesta tècnica. En canvi, nosaltres portem ja 20 anys fent aquest tipus d'intervenció, però no teníem els pacients, no teníem els nens candidats. Llavors vam assolir aquest projecte de col·laboració per intentar que els nens continuessin visitant-se allà, que era el seu centre, on s'estaven visitant habitualment, i l'equip amb expertesa, que som nosaltres, ens desplacem allà a fer la intervenció. I els adults, continuem de la mateixa manera que fèiem fins ara. S'estan visitant a Can Ruti i superen a Can Ruti.
1: Perquè estem parlant d'intervencions quirúrgiques, eh?
3: Exacte, sí.
1: Quina diferència hi ha en el tractament i desenvolupament dels trastorns del moviment en infants i adults?
3: Doncs una de les diferències més importants segurament és la causa d'aquests trastorns. En nens són normalment, poden ser, el més freqüent és la distonia, Això ja és una gran diferència amb els adults, on el trastorn més freqüent és el tremolor i el Parkinson. I la distonia en nens pot ser genètica, té moltes vegades una causa genètica, no és tan freqüent en adults, i també pot ser secundària a malalties minoritàries. Uh-huh. O sigui, la causa ja és una diferència important, i després l'impacte que tenen aquestes malalties en edat pediàtrica. Penseu que de vegades els nens debuten amb edats de 7 anys, 8 anys, i això té molta interferència en l'escolarització, l'adquisició de la lectura, de l'escriptura... En adults l'impacte és diferent. Normalment, ja he dit, les malalties més freqüents són Parkinson i tremolor essencial. Són malalties habitualment degeneratives, no hi ha tanta causa genètica, i també tenen molt d'impacte, però en altre sentit, en tasques més activitat laboral, tasques de la vida quotidiana...
1: Mm-hmm. Clar, potser hem escoltat més a parlar de Parkinson o de tremolors, no? Però no tant de distonia, no? En què consisteix exactament aquesta patologia?
3: La distonia és un trastorn del moviment on pot haver-hi hi ha una contracció involuntària d'uns determinats músculs que provoquen una torsió, es torcen i poden agafar postures anòmales. Uh-huh. Es torsiona el coll, es torsiona el braç, i a més, de vegades et pot acompanyar d'algunes sacsejades brusques. Uh-huh. I aquest moviment impedeix, per exemple, si tu... et pares a pensar un malalt que es torsiona el braç, si és el braç la mà dominant, doncs no pot agafar una cullera, coses tan senzilles com menjar sopa, o no poden, els nens no poden escriure.
1: El tractament difereix molt d'una malaltia a l'altra? El tractament quirúrgic?
3: La tècnica és la mateixa, realment. Aquestes tècniques consisteixen a introduir uns electrodes en unes zones profundes del cervell. Aquests electrodes van units per sota de la pell amb un cable a una espècie de marcapassos, com el marcapassos cardíac. Uh-huh. I la diferència seria en la zona on implantem el cervell, l'estructura cerebral on implantem l'electro de la distonia no és la mateixa que en el Parkinson o en el tremolor essencial, però el fonament és el mateix. Envia una corrent elèctrica per intentar que un circuit de neurones que estan funcionant malament treballi millor.
1: Uh-huh. I els efectes són immediats?
3: No, en aquest tipus de tècniques la resposta no és immediata. També difereix segons la patologia. De vegades el benefici el veiem més ràpid en malalts amb tremolor. Uh-huh. La distonia, per exemple, el benefici pot trigar fins i tot mesos. O sigui, el que els expliquem als malalts és que quan surtin de l'hospital, de l'ingrés després de l'operació, no notaran encara una millora significativa. Han de venir a una sèrie de visites, uh-huh, per anar regulant aquest marcapassos i regulant aquesta corrent elèctrica fins a trobar el punt en què hi ha un benefici important.
1: Uh-huh. Es pot retrocedir en la millora, o una vegada, diguéssim, ja s'ha fet aquesta connexió, no?, correcta, doncs, de cèl·lules, com assenyalava, queda solventat el problema?
3: Les malalties, tant les tres que hem comentat, les més freqüents, tremolor, malaltia de Parkinson, distonia, són progressives. O sigui, això també és una cosa important que normalment expliquem a malalts i famílies. No estem aturant la malaltia, no la curem tampoc.
1: S'està
3: la malaltia
1: temps?
3: És progressiva, però guanyen temps de millora de qualitat de vida. Uh-huh. O sigui que continuen, necessiten un seguiment permanent, i de vegades has d'anar regulant aquest marcat capaços en funció de la progressió de la malaltia.
1: Mm-hmm. Es pot intervenir més d'una vegada el pacient? Vull dir, si s'ha començat a notar ja un retrocés perquè fa aquesta millora, es pot tornar a implantar aquest sistema d'electrodes al mateix pacient o no?
3: Habitualment, quan hi ha una progressió i un empitjorament, acostumem a poder controlar-ho amb ajustaments del marcapassos amb més corrent elèctrica o canviant alguns altres paràmetres elèctrics. Però si és necessari, en alguns casos sí que hem hagut de tornar a implantar elèctrodes o bé en una altra estructura cerebral, que també se sap que poden tenir un benefici, o fins i tot hi ha casos de malalts, això és més anecdòtic, però existeixen casos de malalts que porten 4 elèctrodes implantats al cervell en diferents estructures.
1: Uh-huh. Quantes intervencions d'aquest tipus de malaltia? No parlem de Parkinson, parlem de tremolors, parlem també de distònia. Distònia ho dic bé, oi?
3: Sí.
1: O distonia?
3: Es fan servir indiferentment els
1: distonia,
3: dos. Sí.
1: Em penso. Doncs quantes intervencions es fan anualment a l'Hospital de Can Roti?
3: Nosaltres estem al voltant de les 20 intervencions en adults i quan ens desplacem a Vall d'Hebron, allà entre 8 i 10. O sigui, en total serien gairebé unes 30 intervencions.
1: A cada any, eh? I això pot ser que vagi en augment, degut també doncs, a aquesta certificació, no? I al fet de potenciar també aquest tractament en hospitals com la Vall d'Hebron i Can Ruti.
3: Efectivament, es pot incrementar el número de casos tractats per molts motius. D'una banda, doncs, aquest reconeixement ens permetrà que les altres comunitats puguin arribar, que a dia d'avui no estaven arribant. Però a més, cada vegada hi ha més informació, la població coneix molt més aquestes tècniques, de vegades reben informació a través de les associacions de malalts i el propi malalt consulta pel tractament, es detecten abans i això és també un punt molt positiu per obtenir una millor resposta, o sigui, com més abans facis la intervenció un cop el malalt té indicació, millor resultat obtindràs.
1: Per tant, el tractament precoç sempre és benvingut. Quina incidència tenen aquestes patologies en la població? Va a l'alça o es manté, retrocedeix respecte a altres anys?
3: En general, totes les malalties neurodegeneratives, o sigui, aquí estem parlant de tremolo essencial, Parkinson, però amb l'Alzheimer també succeeix, el que estem veient és que la incidència s'està triplicant en els últims anys i en els propers anys es preveu doncs, això, que hi haurà una triplicació.
1: En per relació què? Per l'envelliment de la població?
3: Aquest és el factor més important, efectivament. Tenim cada vegada més esperança a la vida i el principal factor de risc per a aquestes malalties és l'envelliment.
1: El secret que tothom vol saber, com prevenim aquestes malalties?
3: Doncs, com acabo de comentar, el principal factor de risc és l'envelliment. Aquí, malauradament, encara no tenim la cura, no podem fer-hi res, però sí que...
1: No hi ha cap elixir, de moment.
3: Sí, ja ens agradaria, no? En tots els estudis repliquen els mateixos resultats. Estil de vida saludable. I això resumeix en dieta mediterrània, exercici físic, activitat intel·lectual... Això és comú a totes les malalties neurodegeneratives.
1: I socialització, no? Que a vegades
3: exacte,
1: també ens deixem aquest factor.
3: Activitats lúdiques... Mm-hmm. Sí.
1: Doncs és un secret, no tan secret, eh? Un secret, diguéssim, descobert ja per tothom i abastadament doncs, també reiterat, però que sovint ens oblidem, eh? I sembla doncs, que ens deixem portar més per aquesta vida frenètica, per l'estrès i no parem prou atenció, doncs aquest ABC tan important per prevenir malalties que, si bé podem tenir, doncs més val doncs, posar el nostre granet de sorra, eh? Per intentar, com a mínim, evitar-ho. Els Germans Trias, doctora, va ser el primer centre, no?, de l'ICS a portar a terme aquest tipus d'operació, de les quals avui estem parlant, però des de l'any 2022 sou també pioners en una altra tècnica, tinc entès, que és l'ablació tèrmica amb ultrasons guiats per ressonància magnètica. Quina diferència hi ha entre aquestes dues cirurgies i en quins casos s'aplica una i en quins s'aplica l'altra?
3: Sí, aquesta és una altra tècnica quirúrgica. Seria com una cirurgia sense cirurgia, però no acaba de ser més que una tècnica quirúrgica que fem servir...
1: Menys invasiva, per tant?
3: És menys invasiva, efectivament. Fem servir en aquells casos en què el malalt té contraindicacions per la implantació d'electrodes, tenen un alt risc quirúrgic per edat, per presència d'altres malalties que contraindiquen, o fins i tot de vegades quan el malalt... Hi ha gent que té por a entrar a un quiròfan i fer-se una intervenció, no deixa de ser una intervenció al cervell.
1: Hi ha riscos davant
3: d'aquestes
1: intervencions?
3: Amb la implantació d'electrodes hi ha un risc greu que afortunadament és molt poc freqüent, si no faríem servir aquesta tècnica, que està al voltant de l'1-2% màxim, que és el risc d'hemorràgia cerebral. Repeteixo, és molt poc freqüent, però pot arribar a ser greu, i això espanta. Hi ha malalts que es tiren enrere. Llavors, gràcies a aquesta altra tècnica més novedosa, doncs hi ha un volum important de població que no podia beneficiar-se de la primera intervenció, que ara poden trobar un benefici en el seu tremolo o malaltia de Parkinson. És una tècnica menys invasiva perquè no requereix entrar a un quiròfan, no requereix cap incisió, no hem de tallar res, no hem d'implantar res dintre del cervell, sinó que es fa dintre de la ressonància. és, jo sempre explico als malalts, és com una espècie de làser, que no és làser, són ultrasons, però s'assembla, que el que fa és cremar les neurones que estan treballant malament.
1: I llavors la connexió es dona entre les altres que estan en bon estat, no?
3: Intenta que el circuit funcioni millor a través de les altres que estan en bon estat, efectivament.
1: Entenc que també amb aquesta altra tècnica, la de l'ablació tèrmica amb ultrasons guiats, també requereix d'una rehabilitació posterior, eh?
3: Aquí hi ha una
1: seguiment posterior, com parlàvem en l'altre cas.
3: Aquí hi ha una diferència amb la implantació d'electrodes, dues diferències importants. Per seguretat, aquests malalts només podem fer tractament en un hemisferi cerebral, en un cantó del cervell. Ha de passar un mínim de temps per poder fer l'altre. Però el benefici és immediat. Aquí, un cop surten de la ressonància, ja noten la millora. Això sí, hi ha una sèrie d'efectes secundaris que poden aparèixer en els següents dies i això ens obliga a fer efectivament un seguiment acurat dels malalts i han de venir a visites també de seguiment.
1: Hem començat parlant també d'aquesta certificació, no? D'aquest reconeixement i que també implicarà beneficis pels pacients, però també a l'hora de liderar projectes, no? Que rebran finançament i també fins i tot podran ser amb equips, entenc que també a nivell internacional, no? De cooperació internacional. I volia demanar-li en aquesta línia si més enllà d'aquest tipus de teràpia de la qual avui parlem i que potser requereix intervenció quirúrgica, de l'altra ens deia és cirurgia sense, diguéssim, aquesta intervenció més invasiva, no? Que requereix la de l'ultrasò directament, doncs no sé si s'està treballant, si la recerca passa per trobar tractaments que siguin encara menys nocius, no seria la paraula, però ja em corregirà vostè que sí que la sabrà trobar, no? Més fàcilment, doncs que siguin, diguéssim, més fàcils de cara al pacient i potser també, no? D'aplicar de cara al professional.
3: Sí, bueno, hi ha molta recerca centrada en intentar millorar les tècniques que ara tenim, o sigui, encara es poden optimitzar més, fer elèctrodes potser més petits, marcar passos més petits, també implantar els elèctrodes en altres estructures per intentar tractar altres malalties, malalties psiquiàtriques i altres trastorns del moviment. I, efectivament, doncs, estan buscant altres tractaments menys invasius amb perfusions de medicació, medicació punxada, medicació via oral... o fins i tot modificadors de les malalties, curatius. Aquí és on encara estem una mica lluny, malauradament, però és on tots estem centrant, sobretot, els nostres esforços en intentar trobar la cura a aquestes malalties.
1: La recerca es fa des de l'IGTP, entenc.
3: Sí, en el nostre cas és a través de l'Institut d'Investigació IGTP, efectivament.
1: Doncs Lourdes Ispierto, neuròloga de la Unitat de Trastorns de Moviment de l'Hospital Germans Trias i Pujol, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Badalona Matí. Que vagi bé.
2: El millor del Badalona Matí. Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu. Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Deixeu-me que us expliqui una cosa. Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Són les 9.
1: Notícies Badalona.
2: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Els Mossos d'Esquadra han engegat un dispositiu aquest dimarts a les 6 del matí a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i Maçanet de la Selva en el marc de la investigació per un tiroteig al barri de la Mina el mes de maig. Segons ha informat la policia catalana, s'estan fent entrades i escorcolls en diversos punts d'aquestes poblacions. Hi ha uns 150 efectius desplegats a les unitats d'investigació criminal, ordre públic, canina, drons i la científica. Els fets investigats van tenir lloc el 12 de maig al carrer Saturn, al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, i no hi va haver ferits. Un equip d'investigació de l'Institut Germans Trias i Pujol ha reproduït al laboratori com alguns tumors benignes es poden convertir en càncers agressius. Per estudiar-ho, l'equip d'investigació ha creat un model celular a partir de cèl·lules mare humanes modificades genèticament. Es tracta d'una malaltia hereditària minoritària que pot provocar tumors als nervis del cos. L'investigador principal de l'IGTP i líder del grup de recerca en càncer hereditari, Eduard Serra, explica com es produeix aquesta transformació del tumor.
3: Estan bastant clars els canvis, justament són al principi de tot com s'inicia aquesta progressió, és que s'espatllen tota una sèrie de gens que s'anomenen gens supressors de tumors, que el que fan són com els frens d'un cotxe, no? Es frena el cotxe, doncs quan es perden aquests frens i el cotxe se't comença a descontrolar una miqueta, és el que inicia aquest tipus de tumors, d'acord? Llavors, a partir d'aquí, bueno, les cèl·lules passen per uns moments com catastròfics i s'estabilitza amb una cèl·lula tumoral que és la que generarà com aquest tumor maligne.
2: I l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, intervindrà avui dimarts en el 9è Fòrum de Governs Locals i Regionals que se celebra a la seu de les Nacions Unides a la ciutat de Nova York. Ho farà en representació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Albiol participarà en diverses conferències sobre el paper dels municipis en la implementació de mesures més sostenibles, juntament amb representants d'altres pobles i ciutats de l'estat espanyol. La intervenció d'Albiol es podrà seguir en directe a partir de 10:45 de la nit, hora catalana, a través del servei de streaming de les Nacions Unides. I acabem amb un apunt esportiu. Avui serà presentada la jugadora Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women. Serà 10:45 del matí a l'Hotel Marina Badalona i està prevista l'assistència de molts mitjans de comunicació. I és que la migcampista catalana és tot un mite del futbol internacional i el seu retorn a la Lliga F ha suposat tot un impacte mediàtic. Losada es converteix així en un dels fitxatges més importants de la història del club.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'info.
5: Bon dia, obrim per vacances.

0: Avui comencem programa a ritme d'esca amb els Maroon Town, una formació britànica de 9 músics. Imagineu-vos quina festassa en directe amb la seva secció de brass band i tot plegat, eh? I que possiblement heu vist a les vostres festes, festivals, perquè han actuat moltíssim a Catalunya. Es van fer tàndem amb el Fermín Muguruza i es van dedicar a rodar. Ja us dic que Catalunya és com la seva segona residència quan es tracta de fer concerts. Maroon Town, uns clàssics dels 80 que van reinventar, o que es van inventar, de fet, directament, allò de barrejar sonoritats reggae, ska, funk, soul, tot plegat. El tema que hem escollit dels Maroon Town es diu Traveling Light, viatjar lleuger, que de fet és tot un concepte espiritual, un concepte zen. Per allò de que no t'aferres a les coses materials, que no necessites res més que l'aire per sobreviure. En tens prou amb això, el que respires, per tirar endavant. El que et calgui ja ho aniràs trobant durant el camí. Tens plena autoconfiança, ets capaç de sortir-te'n de totes amb pocs recursos. Bé, més que filosofia zen, jo l'anomenaria filosofia MacGyver. La qüestió és que si et pares a pensar, és molt difícil això de viatjar lleuger, a no ser que ja siguis d'aquesta mena de persones o que viatges sovint, que llavors t'hi acabes fent. Si algú dels que m'està escoltant heu preparat la motxilla per exemple, passar una setmana fent el camí de Santiago, ja sabeu a què em refereixo, oi? En això de viatjar lleuger, però, no només pesa la motxilla física, la que ens destrossa l'esquena, també pesa i molt i massa la motxilla emocional. I aquesta és molt més difícil de buidar. Per desgràcia, aquests dies, i ara ens posem seriosos, estem tenint exemples de viatjar lleuger per necessitat. Em refereixo a totes aquelles persones que han hagut de marxar de casa seva de pressa i corrents perquè les flames dels incendis s'apropaven. Què t'emportes en aquesta situació límit dramàtica? Documents, medicaments... La llista de protecció civil està molt clara, però què ets capaç de deixar enrere sabent que potser quan tornis a casa ja estarà cremat, fet cendres? Avui en dia la tecnologia ens ho posa molt fàcil per viatjar lleuger. De fet, els mòbils cada cop són més petits i ja poden cobrir bona part de les nostres necessitats. T'emportes el mòbil i ja tens el 70% del que puguis necessitar. Preneu el mòbil a la platja? Fa una mica de cosa, no? Per allò que s'embruti de sorra i tal. A mi m'agrada viatjar lleuger perquè si deixes espai a la motxilla o a la maleta, sempre pots posar-hi coses que repleguis pel camí i tornes a casa doncs amb més coses, no? Com quan te'n vas a la platja i tornes amb la bossa plena de sorra, això és inevitable, i petxinetes que has anat recollint, i còdols, i... Ah, no, que és que això està prohibit. Millor callo. Però, en fi, per molt buida que jo prengui la bossa a la platja, deixant-hi espai per tornar-hi alguna cosa més, jo crec que no tinc bossa prou gran perquè m'hi càpiguen les síndries de l'Enric Rubio. Ràdio Televisió Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria, bon dia.
0: Però quines síndries teniu aquí a Cardedeu? Que li heu posat nom i tot, és enorme.
1: Les millors del país, ja ho saps. Bé, no sé si tant.
0: Escolta, la gent que no tingui compte d'Instagram, que no ens segueixi Instagram, ara deu estar flipant. De què parlem, Enric?
1: Sí, estem parlant del tema del dia, el tema del dia que us presentem cada dia per les xarxes d'Obert per Vacances. Recordeu que el nom per trobar-ho és Obert Vacances i allà cada dia us anem presentant, a part de tots els continguts que anem fent al llarg del dia, doncs el tema del dia. I farem enquestes i preguntes.
0: I avui el tema del dia sempre, cada dia va recolzat per un reel que els companys de Ràdio Cardedeu, bé, de fet l'Enric, pengen a Instagram, i en aquest reel mireu-lo perquè descobrireu això, la criatura rodona.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, què preguntem exactament? Després d'aquesta introducció que no s'ha entès res, què preguntem? Anem per feina.
1: Doncs mira, el tema del dia d'avui són els imprescindibles a l'hora d'anar a la platja o a la piscina. Què portes sí o sí? I és que, tot i que ara, de fet, aquests espais siguin un lloc d'esbarjo, el que és la platja de piscina, on molts cops hi portem mitja casa per passar només unes poques hores, antigament no estaven contemplats com un espai de gaudi en cap dels casos. De fet, no és fins a començament del segle XVIII que l'aristocràcia britànica va girar els ulls vers la costa i va veure-hi un indret de salut i hidroteràpia. No obstant, només eren aquests pocs privilegiats que hi podien fer cap, que hi feien corrues tot seguit de criats i esclaus que els hi portaven pràcticament la casa al llom perquè no els hi faltés de res. No va ser fins a principis del segle XX que la passió per anar a passar el dia a la platja va esdevenir un fenomen de masses, i és quelcom que no només encara arrosseguem, sinó que tanmateix creix any rere any. Però alerta, Núria, alerta, perquè el mar sempre ha estat aquí. I han dit que fins a començaments del segle XVIII només s'hi acostaven pescadors. Però i les piscines? Ah. Pensareu, clar, clar, pensareu que són molt més recents. Doncs ara caureu de cul. I és que els primers indicis, registres, troballes de piscines de la nostra civilització les trobem entorn al 2500 abans de Crist.
0: Clar, clar, és que els romans, això de les termes, bé, depèn de si considerem piscines, termes i tot plegat, clar, clar. 2500 abans de Crist, això és molt abans.
1: Fa temps. Sí.
0: Molt de clor i hi havien de posar l'aigua.
1: O vaja, el que és el mateix, per posar-vos en sintonia, fa 4526 anys. Com que no fa pas 4 dies, no sabem què hi portaven per anar-hi passar l'estona, però els que gaudien d'aquells banys convivien en aquell llavors al planeta amb animals ja extingits, com el rinoceron llanut, aus gegants, l'uroc o l'elefant sirià. Així que, Núria, què més voldria jo que portar a la piscina un rinoceron llanut? Ja en sóc jo un d'aquests. No obstant, vaig a conformar en una síndria que tampoc està gens malament.
0: Síndria i rinoceron llanut, eh? Doncs no sé què triaria. Jo sí que s'ha triat una de les dues coses, eh?
1: Està complicat.
0: Bé, perquè et dona conversa, et fa una companyia, un rinoceron llanut, vulguis que no. Està allí. Sí. En fi, Enric, a les 10 tornem a quedar i recollirem algunes de les, dels missatges que ens deixin els oients a Instagram sobre què és imprescindible portar a la platja o a la piscina. A les 10 tornem a connectar amb Cardedeu, sí?
1: Us portaré molta cosa. Salut, bon
0: Gràcies,
1: programa.
0: Gràcies, Enric. Què, de fet, a la pregunta podeu participar a través de les xarxes. Ara sí, entrem en sumari, en els continguts del dia.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Ai, com us explico jo el munt de continguts que tenim de l'Obert per Vacances, només segona edició, des d'ara fins a les 11 del matí, i és que no parem d'anar amunt i avall i de dreta a esquerra de Catalunya i portar-vos temes que jo considero interessants. Mireu, doble tema pel que fa a la lectura, perquè és que per una banda, des de Constantí ens conviden a anar a la seva biblioteca municipal, no només per llegir i passar-hi una estona, sinó per agafar-la com a refugi climàtic. Coneixerem la Bíblia de Constantí en aquest sentit, però és això, si a més aprofitem per buscar-hi llibres, des de on a la Torre ens proposen avui lectures sobre natura i animals. Un imprescindible, evidentment, per anar a la platja o a la piscina, ens ho recomanen per totes bandes, és prendre crema solar. Però més enllà d'això, com cuidem la nostra pell a l'estiu? Parlarem de dermatologia en un reportatge que ens porten des del Prat. I avui estrenem un parell de podcasts que ens fan molta il·lusió. Per una banda, un podcast dedicat a l'eclipsi. I atenció, perquè com que això és el dia 12, us oferirem doble sessió d'eclipsi, de podcast d'eclipsi, d'aquí fins al dia 12 d'agost. Avui començarem pel començament. Bona lletra. Parlarem amb un astrofísic que ens explica exactament què és això d'un eclipsi i com és que el del dia 12 d'agost serà tan important. I des de Ràdio Altafulla ens donaran consells per cuidar les nostres plantes. Que sí, reconeixeu que se'ns moren totes a l'estiu o les matem per massa aigua, per regar-les massa perquè patim o simplement perquè les tenim allà abandonades. Plantes a l'estiu, espai de jardineria també que estrenem avui i que cada setmana ens portaran des d'Altafulla Ràdio. També des d'Altafulla Ràdio, que estan molt actius, avui tornarem a connectar per saber on és i què fa l'Eduard que avui ens proposa marxar de caravaning. És un planazo, és un plan xulo per les vacances, no? Agafar això, l'autocaravana, posar mitja casa dintre i au, tira milles per carretera. I la primera entrevista del dia és singular i molt interessant. Parlarem de què passa quan s'ajunten varis països que cadascú té els seus interessos polítics i geogràfics i s'ajunten per jugar a futbol. Què hi ha? Com podem analitzar el Mundial de Futbol des del punt de vista geopolític? I la veritat és que està sent molt sucoset fer aquest anàlisi. Cada dia passen coses, especialment des de les declaracions una mica pujades de Mariano Rajoy ara recentment. Avui dediquem l'Obert per Vacances, que entra en matèria ja tot seguit, a totes les persones que avui marxeu de viatge. Sigui un viatge curtet, com d'aquí a la feina o d'aquí a la platja, que a Tarragona la tenim a tocar, o sigui un viatge llarg, com que us faci creuar tot el país, sí? Bon viatge per tothom que avui estigui en carretera.

0: Ens agrada començar cada dia i mira, passen 13 minuts de les 9 fent una ronda d'actualitat, una visió ràpida del que passa al país.
1: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I el primer que fem és passar per Girona, Girona FM. Allí el Saïd Esbai ens explica la primera notícia en clau a política, política municipal. Saïd, tot teu, bon dia.
1: Bon dia, bona hora, Núria, doncs sí, a Lluc Salelles, que defensa mantenir de moment el pacte fins a les municipals, però sembla que Junts s'ha emplaçat a una roda de premsa aquest matí per anunciar el trencament del govern municipal. I és que la situació que va crear un article de la vicealcaldessa Gemma Geis, on deia que se'ls havia acabat la paciència, va centrar el ple d'ahir. Després, tant que el Partit Popular com el Partit Socialista li demanessin directament si pensava trencar l'acord, Geis va dir que no acceptava lliçons de l'oposició i que ho faria saber quan pertoqués. En aquest cas, concretament avui, a 11:45, han convocat una roda de premsa on previsiblement s'anunciarà aquest trencament del govern municipal. Escoltem el que deia Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona, ahir al ple municipal.
2: I crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més, reconeixent les coses que s'han fet bé en aquest govern. I crec que hi ha moltes que s'han fet bé, però també cadascú doncs, té la seu grau d'exigència i la seva valoració. Per tant, generositat n'hi ha hagut molta i nosaltres respondrem on haguem de respondre. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. I per tant, em refermo en tot el que vaig dir, amb aquesta responsabilitat, estabilitat, tant si som al govern com si som a l'oposició, és la que en treballarem. I entendreu que vostès, doncs, el posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: Per la seva banda, Salelles va defensar l'acord independentista i va subratllar també la generositat tant de Guanyem, de Junts i també d'Esquerra per aprovar tres pressupostos i tirar endavant l'ordenació, per exemple, del nou Trueta o l'aposta per l'habitatge, en aquest cas. L'acord a tres bandes entre Guanyem, Junts i Esquerra, que va donar l'alcaldia Lluc Salelles, ara mateix es troba a la corda fluixa únicament pendents de la ratificació que pugui fer Junts d'aquest possible trencament del govern municipal.
0: Doncs sens dubte anirem seguint com està l'actualitat a nivell de política municipal. Demà segurament en tindrem el desenllaç de tot plegat. Per altra banda, ens expliqueu també que la jutge posa en llibertat, però això sí, a disposició judicial, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, investigat per exhibicionisme.
1: Correcte, així ha estat, i és que la plaça d'Arenys de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Arenys de Mar ha acordat doncs, llibertat a disposició de l'autoritat judicial per a l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat també de Junts al Parlament, Pere Albó, detingut diumenge per la policia local de Santa Susana, acusat de masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. El jutge va rebre, en aquest cas, ahir dilluns Albó, per un delicte d'exhibicionisme davant de menor d'edat, amb una situació processal de l'home actualment és la d'investigat. L'exalcalde de Sant Feliu es va colar a la piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
0: Saïd Esbai, Girona FM, moltíssimes gràcies. Fins demà.
1: Una abraçada.

0: D'ahir dilluns, part dels residus s'enterraven de forma clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, però també en altres abocadors catalans, com un de Rubí, segons ha informat el 3CAT. Els detinguts se'ls imputen delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, falsedat documental, contra la hisenda pública, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La Guàrdia Civil va iniciar inspeccions el 2022 sobre una planta de gestió de residus que realitzava abocaments en sòls agrícoles amb materials procedents d'àrees contaminades de grans obres a Barcelona. Els residus s'abocaven de forma irregular i sense prendre les mesures obligatòries de seguretat, generant un risc per al medi ambient i les persones.
1: I què passa quan s'ajunten la cantant Aitana i Antonio Díaz, el Magopop?
0: Doncs el que passa és que tant Aitana com Antonio Díaz, el Magopo, com bé deies, van anunciar ahir la compra del Teatre Aquitània de Barcelona, situat a l'Avinguda de Sarrià. En un vídeo promocional, els artistes han explicat els motius de la compra d'aquest equipament que ocupa l'antiga seu de la Filmoteca de Catalunya. La mateixa cantant ha revelat en aquest vídeo que tots dos artistes fa molt temps que pensen en treballar plegats i que aquest projecte els permetrà contribuir a la transmissió de la cultura.
2: Hola a todos, somos Aitana.
3: Y el Magopo.
2: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
3: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
2: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
0: Com han detallat en el seu comunicat, Aitana i el Magopop asseguren que aquesta iniciativa és una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat de Barcelona. Els dos artistes volen impulsar aquest projecte per generar noves oportunitats per creadors i professionals del sector. També volen afavorir la producció i exhibició de nous espectacles i contribuir a l'enfortiment del teixit cultural de Barcelona. Amb l'adquisició del Teatre Aquitània, Aitana i Antonio Díaz inicien un projecte a llarg termini basat en el compromís amb el futur de les arts escèniques.
1: I per tancar l'actualitat barcelonina, una darrera notícia malaurada pel món de la literatura. Ha mort Luis Goytisolo.
0: Doncs sí, Núria, l'escriptor barceloní Luis Goytisolo va morir diumenge amb 91 anys, segons ha informat la Reial Acadèmia Espanyola. Goytisolo era acadèmic d'aquesta institució des del 1995 i membre d'una nissaga destacada d'escriptors. És autor d'una obra literària extensa, d'entre la qual sobresurt la tetralogia Antagonia, formada pels volums Recuento, Los Verdes de Mayo hasta el Mar, La Cólera de Aquiles i Teoria del Conocimiento. Va col·laborar també en diferents mitjans de comunicació i va recopilar part de l'obra assagística a El Porvenir de la Palabra, del 2002. L'any 2013 va rebre el Premi Nacional de les Lletres.
1: Paula Iglesias des de Rubí, ho deixem aquí, si et sembla bé. Fins demà, companya.
0: Adéu, gràcies.
1: L'actualitat lleidatana ens la porten des de UAU. Judit Castellà, bon dia.
4: Bon dia. Una actualitat, digues, Núria.
1: Tu.
4: Doncs una actualitat que passa per l'àmbit sanitari, perquè la notícia més destacada és que Almenar ha estrenat ja el nou CAP amb l'objectiu de millorar l'atenció als 10.000 habitants de l'àrea bàsica sanitària. Les instal·lacions han costat 3,3 milions d'euros i s'han dissenyat de forma eficient per poder aprofitar la llum i també millorar l'eficiència. Dèiem que és important perquè aquest centre entra en funcionament després del trasllat de l'activitat de les antigues, des de les antigues instal·lacions. El CAP es troba en un solar cedit per l'Ajuntament al carrer d'Horta 25 i disposa d'uns 1.300 metres quadrats distribuïts en dues plantes. L'anterior equipament presentava dèficits estructurals i limitacions d'espai, per la qual cosa es va acabar valorant el salt qualitatiu en l'atenció a la ciutadania del municipi, però també del conjunt de l'àrea bàsica sanitària, que inclou el Farràs, el Guaire, el Gerri i Ivars de Noguera. Josep Cardona és el director de l'àrea bàsica sanitària Almenar Farràs.
5: Hem guanyat amb espais, amb accessibilitat, en funcionalitat, amb la qual bueno, jo crec que es beneficia la població d'Almenar i la població de referència de l'ABS, de l'àrea bàsica de referència nostra.
4: El nou CAP disposa de consultes per a l'activitat assistencial dels diversos professionals, una sala polivalent i una àrea d'atenció continuada formada per dos espais que poden funcionar com a consulta o bé com a box d'observació, a més d'una sala de mostres. En aquest sentit, també Santi Rebollís, responsable d'atenció ciutadana de l'àrea bàsica sanitària, comentava les diferències de l'equipament actual i el vell. L'edifici s'organitza en dues plantes, la baixa, que concentra l'activitat assistencial i l'atenció a la ciutadania, mentre que la planta primera es reserva principalment per a espais de treball, descans i també per al suport als professionals.
1: Això pel que fa al Manel Farràs, però marxem cap al Pirineu.

0: Bé.
1: També perquè la 13a edició de les Jornades per a l'Excel·lència estaran dedicades a la mobilitat i la connectivitat del Pirineu. L'esdeveniment se celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu i seran la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, els encarregats d'obrir l'edició d'aquest any, que tindrà novetats importants, com són la presentació d'empreses emergents, les quals podran optar a un premi per poder desenvolupar el seu projecte empresarial i professional. També es presentarà una enquesta feta a entitats i veïns amb inquietuds i propostes relatives a la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat al Pirineu, que ha rebut més de 300 respostes.
0: I en clau cultural passen cosetes a Targa.
1: Exacte, la 28a edició del Pau Paterres de Tàrrega ha plegat 10.000 espectadors aquest passat cap de setmana. El Festival Musical d'Estiu de Ponent ha comptat amb actuacions destacables com Sopa de Cabra i La Pegatina, entre altres. Tot i la cancel·lació dels concerts de dijous a causa de l'alerta de confinament per un incendi, ara ja tenim la xifra, i és que aquesta xifra d'assistents ha sigut similar a la registrada en les edicions anteriors de més afluència de públic. El cartell d'enguany estava integrat per 17 formacions de l'escena musical i artística del país i comptava amb grans referents del panorama musical, com els Amics de les Arts, que han fet vibrar el públic al càmping municipal. L'organització en fa un balanç molt positiu del certamen i destaca la fidelització del públic que el festival manté any rere any.
0: Judit Castellà, UAU Lleida, moltes gràcies.
1: Gràcies, bon dia.
0: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com va l'incendi d'Aiguamúrcia, com el tenim?
2: Doncs controlat, esperen aquest matí, de moment estabilitzat. Durant aquesta nit una vuitantena de bombers han continuat treballant. L'objectiu era realitzar tasques de control i observar si hi havia alguna revifada significativa. Així ho explicava Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
3: Durant tot el dia el perímetre no ha crescut i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demà en el relleu de demà al dematí es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa, que preveiem que no serà així, perquè les condicions, com ja es veu ara, s'ha tapat, la humitat relativa augmentarà bastant.
2: Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra afirmen que tenen indicis per pensar que el foc el van provocar. La investigació segueix aquesta línia i no es descarta que sigui la mateixa persona que durant la setmana passada també va provocar dos focs més. De moment, però, encara no hi ha detinguts. Des d'agents rurals han demanat a la ciutadania que no baixi la guàrdia, ja que l'onada de calor continua vigent i encara es poden originar grans incendis forestals.
0: I avui és nit de semifinals pel que fa al Mundial de Futbol.
2: Doncs sí, continua el Mundial de Futbol i l'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Esports, instal·larà aquest dimarts 14 de juliol una pantalla gegant al Parc del Francolí perquè la ciutadania pugui seguir en directe la semifinal del Mundial de Futbol després que la selecció espanyola hagi aconseguit la classificació. La pantalla s'ubicarà a la zona de les grades, un espai que ja ha acollit amb èxit altres retransmissions esportives multitudinàries i que s'ha consolidat com un punt de trobada per viure col·lectivament els grans esdeveniments esportius. L'accés serà gratuït i obert a tota la ciutadania.
0: Gràcies, Marina Pérez Gómez, de Tarragona Ràdio.
2: Fins ara.
4: Obert per vacances.

0: Com comentava Mara, en temps de notícies, aquesta nit es disputa la primera semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. Un esdeveniment que des de l'11 de juny ha paralitzat mig planeta i que acabarà aquest diumenge amb la supergran final. L'edició d'aquest 2026 serà recordada pels gols de Messi amb 39 anys, per la davantera letal de França, però també per coses que han passat fora del terreny de joc. Als Estats Units, un dels organitzadors del Mundial està en guerra amb un altre país participant, l'Iran, cosa que va fer perillar la seva participació. O la tempesta política, que ha aixecat l'últim article de Mariano Rajoy, on deia que a la selecció francesa no hi juguen francesos. De tot això, de la geopolítica del Mundial, en parlem amb Toni Padilla, periodista i historiador, expert, com dèiem, en geopolítica de l'esport, en especial de futbol, i condueix l'entrevista del nostre company de Ràdio Rubí, Albert Soler. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Sort que m'has fet la introducció, perquè jo la veritat que el Mundial no l'he seguit massa.
1: No l'he seguit massa.
0: He quedat com una experta, però...
1: Però sí. La màgia de la ràdio, no?
0: Clar, la trenquis. Què passa? Que sí que és veritat que interessa més potser la conversa al darrere que els gols al final, no? O no?
1: Exacte, i ara la conversa amb el Toni veuràs que el futbol és molt més que 22 jugadors i una pilota i un terreny de joc. Doncs jo crec que el Toni Padilla ja el coneix força gent, en especial aquells, a tots els qui us agrada el futbol, els que ens esteu escoltant. Però com a bon periodista esportiu, no només li agrada parlar de futbol, com ara comprovareu. Toni Padilla, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé. Preparat ja per aquesta nit?
2: Sí, suposo.
1: Suposo. Ja és la recta final. Després de tants dies treballant, perquè a més tu has estat fent retransmissions d'aquest Mundial, fins a les altes hores de la matinada, suposo que ja també, encara que t'has disfrutat molt, també et ve molt de gust posar-li punt i final.
2: Sí, la veritat és que s'ha fet un Mundial molt llarg, perquè recordem que és el Mundial més llarg de la història, perquè la FIFA, l'ens organitzador del torneig, va ampliar la xifra d'estats que hi participen, de seleccions, i ha estat més llarg que mai, i per una qüestió dels horaris ha estat complicada la conciliació.
1: Molt bé. De fet, aquest fet, no?, el que aquest any hi hagi 48 equips per primer cop, en certa manera també hi ha una decisió política al darrere, no? És a dir, és tenir més països contents, més països a l'entorn de la FIFA, etcètera, no?
2: Sí, si amplies la xifra de participants i de partits, també és una qüestió econòmica, perquè òbviament doncs, són més partits, permet doncs, pujar a la xifra de diners que cobres per drets de televisió, per entrades, com més actors entren dins el negoci, doncs es genera una xifra de diners que es mou més gran, i també hi ha un component polític. De fet, el president de FIFA, Gianni Infantino, ja ha dit que valora ampliar encara més la xifra de participants de cara al proper Mundial, o aquell del 2030, que es jugarà entre Espanya, França, Portugal i el Marroc, i més enllà del negoci també hi ha una voluntat d'assegurar aquest senyor, el president Infantino, la seva supervivència com a president, perquè el fet de que pugui seguir manant depèn d'unes eleccions on voten les federacions. Llavors, si hi ha més federacions contentes perquè tenen accés al negoci del Mundial, doncs que el senyor Infantino s'assegura tenir més vots.
1: Està claríssim. Faig una petita, diguem, currículum teu, perquè la gent que no et conegui del tot o sàpiga, diríem, on treballes i el que has fet. Vas néixer a Sabadell l'any 1977, ets historiador de formació i periodista de vocació des dels 16 anys, has treballat al 9-9 del Vallès Occidental, al Nou Esportiu i al Diari Ara, on vas ser cap d'esports, però... ha col·laborat i continua col·laborant amb moltíssims mitjans de comunicació més, com a comentarista a Radio Marca, a DAZN, Gol Televisió, Movistar, Catalunya Ràdio, RAC1, TV3, etc. Va ser un dels fundadors, i encara en formes part, diríem, de la revista de futbol Panenca, nascuda amb la voluntat d'explicar el futbol des d'una perspectiva cultural, social i històrica, i encara t'ha quedat temps per escriure 7 llibres, uns llibres que exploren la dimensió política, social i sentimental de l'esport. De tots els llibres, em quedo, i és el que segurament enllaça més amb l'entrevista que et farem, és el que vas fer el 2021, que es diu El historiador en el estadio, que va ser reeditat posteriorment com La geopolítica del futbol. Començo... Volíem comentar-te també un fet d'aquest que destacava la Núria Cartanyà en la presentació de l'entrevista, que és que no sé si hi havia passat mai que dos equips en guerra es trobin en un Mundial i ja a sobre que un dels dos sigui l'organitzador.
2: Clar, sí que ha passat que tinguessin conflictes que podia tenir puntualment doncs, intercanvi de trets, perquè estiguéssim, però bon, aquesta escena que hem viscut aquest Mundial doncs, ha estat única, no? Quan es va sortejar el Mundial, Estats Units i l'Iran encara no estaven en guerra, però un cop que comença l'atac d'Estats Units i la resposta d'Iran cap a totes les bases nord-americanes i els veïns, doncs es va veure que semblava impossible que la imatge de la selecció iraniana jugant al territori d'Estats Units. I la FIFA va aconseguir un acord, s'ha vist, però ha generat moltíssima polseguera perquè, òbviament, no ha permès a la selecció iraniana competir amb les mateixes condicions que les altres seleccions, i més enllà de... No entrarem aquí ara a valorar doncs, qui té raó en aquesta guerra i ni, òbviament, no defensarem el règim islàmic de Teheran, però en una competició s'ha de garantir tots els participants que competeixin amb les mateixes condicions. I la selecció iraniana, en aquest cas, va jugar partits amb unes condicions que eren inferiors, perquè el govern de Donald Trump sí els va permetre jugar els seus partits dos a Los Angeles i un a Seattle, però no els hi permetia fer nit després dels partits, els obligava a fer viatges molt llargs a la seu que tenien improvisada a l'altra banda de la frontera a Mèxic, amb llargs controls quan arribaven a l'aeroport. Llavors, òbviament, això genera moltíssima polseguera. La FIFA ho celebra com un èxit, però d'alguna forma no ho és.
1: Mm-hmm. De fet, relacionat amb això, la relació Donald Trump-Gianni Infantino, no? Més relació que política i futbol, diríem, segurament en aquesta no n'hi ha, fins al punt que vam veure un fet insòlit durant aquest Mundial, que és que un president d'un país demani al president de la FIFA que tregui la sanció a un jugador, en aquest cas a Florian Balogun, jugador de la selecció dels Estats Units, perquè va ser expulsat en un partit i pogués jugar al partit de vuitens de final contra Bèlgica, i li van concedir.
2: Sí, la relació entre Trump i Infantino donaria realment per fer un llibre, un documental, que de fet ja crec que se n'estan preparant, perquè és molt interessant, no? En la gènesi d'aquesta relació, que s'han fet amics bàsicament perquè comparteixen una agenda, hi ha un moment molt important, que és si viatgem en el temps cap al passat, el Mundial de fa 4 anys es juga a Qatar. Aquell Mundial era el Mundial que s'havia de jugar als Estats Units. Els Estats Units va presentar candidatura per organitzar aquell Mundial de l'any 2022. El va guanyar Qatar, i va haver-hi sempre la sospita que Qatar va guanyar el dret a acollir la competició a base de comprar vots fent favors econòmics en funció de la geopolítica. És a dir, Qatar s'oferia fins i tot a comprar deute de països, fer inversions en ports, en aeroports, en bancs, a canvi de que els governs locals fessin pressió als seus delegats perquè votessin per Qatar. Això s'ha produït. Es va enfadar molt l'administració nord-americana, s'ha sentit enganyada per un aliat seu com és Qatar, però sobretot va arribar a la conclusió que la FIFA tenia una forma de gestionar-se una mica opaca, una mica corrupta, i va obrir una investigació a través de l'FBI amb seu a Nova York, que va acabar enduent-se per endavant alguns dels alts càrrecs que gestionaven el futbol mundial, entre ells el president de l'època, Joseph Blatter, que no li van poder comprovar que ell fos corrupte, però la pressió mediàtica se'l va endur per endavant. Llavors va entrar en el seu lloc Gianni Infantino, i Infantino doncs sabia que la FIFA, l'organització que ell presideix, tenia un cas obert a la justícia nord-americana que el deixava en mal lloc. Llavors, quan va arribar a la presidència Donald Trump, una de les coses que va fer Infantino va ser acostar-se a Donald Trump, sempre s'ha dit amb una intenció que era intentar que l'administració Trump pressionés per tal de tancar aquest cas en la justícia dels Estats Units, que és el que ha passat abans d'aquest Mundial. És a dir, esport també, perquè Infantino d'alguna forma li demana un favor a Trump, que és deixa d'investigar la FIFA, deixa de molestar-nos, a canvi què vols? I aquí el que fa l'administració Trump, que ja sabien que organitzarien aquest Mundial, és demanar una sèrie de favors, que, per exemple, com ha informat mitjans com el New York Times, per exemple, el comitè organitzador del Mundial ha llogat plantes senceres d'edificis propietat de Donald Trump a Nova York per pagar-li diners a la família Trump, i aquestes oficines han estat buides, no hi havia una activitat laboral com a tal. És a dir, veus que hi ha clarament un intercanvi de favors per tenir content a Trump, que és una persona amb un ego molt gran. La FIFA es va arribar a inventar aquest premi FIFA de la pau perquè d'alguna forma es tragués l'espineta a Trump de no haver guanyat el Premi Nobel de la Pau, que li feia il·lusió guanyar-lo, no el va guanyar. La FIFA li es va crear un premi com dient que era un gran diplomàtic que lluitava per la pau, li van donar un premi que es va treure de la butxaca, que no té cap mena de sentit. I aquest intercanvi de favors ha arribat doncs, al cas més escandalós, segurament, perquè afecta a la competició a nivell esportiu, que és com dèiem, hi ha el partit de segona ronda entre Estats Units i Bòsnia, en què el màxim golejador de la selecció dels Estats Units, el Florian Balogun, és expulsat amb una acció que pot tenir una polèmica arbitral i una trepitjada, no queda clar si és voluntari o involuntari, l'ensenyen la targeta vermella i, per tant, es perdia el partit contra Bèlgica i l'administració Trump pressiona per aconseguir que li perdonin aquesta vermella. I Trump admet públicament que ha trucat a Gianni Infantino. Això és una ingerència política que està prohibida dins de la FIFA. O sigui, en teoria, doncs, no ha d'haver-hi cap ingerència política que afecti a la competició, que afecti a qui juga, però en aquest cas s'ho van passar una miqueta cap a... van mirar cap a una altra banda, van accedir a tenir content a Donald Trump, i el que es diu, clar, el que diu Infantino és sí que em va trucar, sí que em va demostrar que estava molt ferit perquè creia que era una vermella injusta, però jo li vaig dir que jo no puc fer res. Ho ha de dir això perquè si no seria admetre doncs, que s'estava doncs, agenollant els desitjos de Donald Trump. Però el que sí que sabem, perquè s'ha publicat, és que hi ha un ens que tècnicament és independent, que gestiona totes les decisions arbitrals, format per 12 persones, i que el president d'aquest comitè, que és un senyor, un príncep dels Emirats Àrabs Units, té dret a prendre una decisió sense consultar a la resta del comitè. I és el que va fer. Aquest senyor, de forma individual, va dir... Per primer cop en la història del Mundial, perdono una targeta vermella, m'ho invento jo sol, i Balogun podrà jugar. Per tant, va ser una ingerència de la política ja directament en qui pot jugar, no pot jugar, que sento un precedent molt, molt perillós.
0: Toni, una pregunta. Ara feies referència a això de que doncs, Estats Units és un dels països que acull el Mundial i tal. Per un país és una bicoca, és un guany acollir el Mundial? Qui mana sobre aquí? Qui té el poder? Està bé per un país acollir-ho perquè també té les seves contres, no, evidentment.
2: Per les elites econòmiques sempre és un benefici.
0: Sí.
2: Per les persones, sí. Sí, però això passa el mateix a casa nostra, perquè hem organitzat la sortida del Tour de França o la Copa Amèrica, no? La vela. Això generava un debat a casa nostra també sobre quin benefici realment deixava. Fins i tot en alguns casos pots pensar que la Copa Amèrica de vela va tenir més un prejudici cap a parts de la població perquè et pujaven els preus dels lloguers o barris que ja estaven molt gentrificats com la Barceloneta, te'ls acabaven de rebentar. Qui s'enduia un benefici d'aquests grans esdeveniments? Doncs els grans propietaris d'edificis, d'hotels, grans empreses que organitzen, és a dir, hi ha una sèrie d'empreses de certs sectors que sempre en donen un benefici. Quan un estat organitza un esdeveniment esportiu, qui diu un estat, diu una regió o un ajuntament, no pensa en el benefici de tota la comunitat, pensa en un benefici de certes empreses, però sobretot també pensa en una operació de propaganda, d'imatge, quina imatge estàs oferint al món, no? Això també, al final, és la geopolítica de l'esport, pots oferir una imatge en aquest sentit. Això s'ha vist també en els darrers mundials, que s'estaven jugant estats on no es garanteixen els drets democràtics. L'anterior es va fer Qatar, el de fa de dos mundials es va fer Rússia, i mentre jugava al Mundial, la imatge que tenia la gent d'aquests països era com un lloc on la gent anava, s'ho passava molt bé, que divertit que és, i com m'agrada Rússia i com m'agrada Qatar. És una operació també de neteja d'imatge molt interessant. El que és interessant d'aquest darrer Mundial és que el govern de Donald Trump, a diferència del que fan normalment els estats, que és intentar oferir una imatge molt simpàtica per caure bé durant el Mundial, ell no ha tingut cap mena de problema en no voler oferir aquesta imatge.
0: Bueno, ja li sembla bé d'oferir una imatge... En la línia, d'ell.
2: Però per què? Perquè ha enviat un missatge cap al seu votant, que és dir, jo d'alguna forma segueixo fent el que vull i no
0: em dobleguen, no? Llavors,
2: clar, la gent d'aquí el critiquem molt, perquè el que fan sembla que és una autèntica vergonya, però ja està enviant un missatge que li interessa, que són els seus votants.
0: Escolta, per trobar-li la punta positiva, Toni, perquè realment és una mica depriment tot això. Al contrari, el futbol pot servir per arreglar, o ha servit alguna vegada per arreglar algun dels problemes que hi ha a nivell mundial entre els països? Ho dic perquè no deixa de ser una gran cimera, no?, en què es troben, doncs això, molts interessos i en un ambient més relaxat que una cimera. No sé si s'han fet alguns pactes allà a les grades o no.
2: Sí que se n'han fet, Vull dir, sí que hi ha hagut diplomàcies de l'esport, com es diu, per exemple, també el cas del conflicte que sembla que no acaba mai sempre entre Turquia i Armènia, que són òbviament dos estats que segueixen encara doncs, que no avancen per la qüestió del genocidi armeni, que es va produir fa més de 100 anys i que el govern turc es nega a acceptar l'existència. Durant molt de temps aquests estats no han tingut cap mena de relació diplomàtica i quan fa uns anys va tocar que havien de jugar entre ells les seleccions es va crear el que es va dir la diplomàcia del futbol, que va ser la primera trobada entre primers ministres oficials, que va acabar conduint doncs, a l'obertura de passos fronterers, la inauguració de la primera línia d'avió directa a Istanbul i Erevan, i suavitzant una miqueta les relacions entre aquests estats i com aquests se'n trobarien d'altres. En aquest cas, el que crec que hem de tenir molt present és que el futbol com a tal és innocent. Clar. Em sembla totalment injust. Jo, mira que malament el futbol. No, és que si no fos el futbol seria una altra cosa. El problema és que a vegades li donem massa importància al futbol. El futbol és un esport el més popular, i això el converteix en un gran negoci. però la gent, els polítics, els empresaris que l'utilitzen, també utilitzen la cultura, també utilitzen els festivals musicals, també utilitzen la Fórmula 1, també utilitzen, òbviament, l'economia, ho utilitzen tot. O sigui, a vegades crec que la gent, davant d'aquests esdeveniments, diu, oh, quina vergonya el futbol. Però si el futbol no existís, no canviaria res. Trump seguiria sent Trump, Iran seguiria sent Iran, els estats del Golf Pèrsic seguirien fent el mateix, que no compren museus, si estem veient, com, doncs, per exemple, el món de la cultura, que sembla que a vegades queda com molt més, doncs, innocent, sí. Estem veient com també els Aràbia Saudí, les dictadures del Golf Pèrsic paguen diners a grans músics perquè vagin a tocar, organitzen exposicions d'art per oferir una imatge que ens agradi i suavitzar la seva imatge. Tot és geopolítica, tot és utilitzable, i en aquest sentit crec que a vegades la gent també és una miqueta, doncs, d'una forma molt demagògica, diu, oh, quina vergonya el futbol, i es no vol entendre com funciona el món.
1: Molt bé. Toni, avui tenim un, com dèiem, hem començat amb un Espanya-França, més enllà de la polèmica generada per Rajoy amb les seves paraules. Són dos països veïns amb moltíssima història al darrere i molta geopolítica, però també demà hi ha una Anglaterra-Argentina, una reedició dels quarts de final de just fa 40 anys, el del gol de Maradona amb la mà, el del gol del Maradona, segurament un dels millors gols de la història del futbol, però també és aquell partit que es recorda per la Guerra de les Malvines. Creus que a Argentina i a Anglaterra algú encara se'n recorda d'aquella polèmica i d'aquella guerra? Tornarà a sortir aquest tema?
2: Sí, sí, sí, i ha sortit. Especialment Argentina, perquè Argentina és qui perd aquella guerra, no? Quan tu perds una guerra, la ferida queda. És cert que el Regne Unit ho tenen present, però és molt més llunyà. De fet, la societat britànica, el record de la guerra de les Malvines, o les Falklands, com diuen ells, queda com molt integrat en el record d'una època molt complicada, que és l'època del govern de Margaret Thatcher, en què hi havia molt atur, moltes privatitzacions de serveis públics, molt tancament de fàbriques. Es van enviar molts joves entraven a l'exèrcit perquè no tenien sortida laboral i van acabar anar, doncs, servint en aquella guerra tan, tan llunyana, perquè és un destí llunyà, molt llunyà, per anar a lluitar si ets britànic. I queda com, el record queda una miqueta més aquí. Crec que en el cas dels britànics, dels anglesos, és més una rivalitat esportiva, perquè al final, doncs, ha anat cap aquí. Vull dir, no com, però cap als anglesos, realment, com ells van guanyar la guerra, tenen les Falklands allà, tampoc no li donen més importància. Jo crec que Anglaterra té un gran desig de guanyar esportivament, sobretot, perquè és una rivalitat en aquest cas doncs, més visceral, però pels argentins el qüestió de les Malvines hi segueix. Contínuament en cada partit de la selecció argentina, els càntics, les banderes, la idea de les Malvines existeix, és un debat també molt interessant, no? Perquè al final és cert que ells tenen una reivindicació de sobirania nacional, que si mires al mapa té cert sentit que Argentina, doncs, controli aquelles illes que té davant de les seves costes, però també al final és com una ferida que crec que als argentins els està costant molt de trobar un punt de mesura per encarar-ho, perquè és cert que van morir molts joves en aquella guerra, però a la vegada també és cert que és una guerra que va iniciar la dictadura militar als anys 70 d'una forma totalment, doncs, demagògica per generar certa unitat nacional, i sabien que aquella guerra la perdrien, perquè a nivell doncs, de militar era evident que l'Argentina de l'època no tenia els portaavions i l'aviació que tenien els britànics. Doncs sempre és com molt estrany de dir...
1: Toni, perdona, disculpa, és que estem fora de temps, perdona, ja sé que aquest tema donaria per més, però necessitem anar acabant. Moltíssimes gràcies, Toni Padilla, periodista expert en geopolítica de l'esport, per venir una estona a l'antena de l'Obert per Vacances.
2: Molt bé, perfecte, gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Albert, no perdis el telèfon del Toni Padilla, que jo, per mi, que al llarg de l'estiu podríem tornar a parlar amb ell, de geopolítica, encara que sigui des d'una altra perspectiva.
1: Segur que sí.
0: I tant, molt interessant. Albert Soler, Ràdio Rubí, gràcies.
1: Adéu-siau.
3: Obert per Vacances. Portem l'estiu a casa.
0: I tot seguit estrenem un podcast que arribarà cada dimarts amb aquesta hora i que ens duen des d'Ona la Torre. Recomanacions de lectures per fer aquest estiu. Un podcast que signa Josep Maria Soler a l'edició sonora i Mònica Socies el condueix. El primer capítol va sobre llibres, lectura, al voltant del món dels animals i la natura.

0: Això és...
1: Territori Lectura.
0: Mònica Socies.
2: Diuen que l'estiu tota cuca viu i un dels protagonistes en aquesta època de l'any és el mosquit. Us recomanem Pic, pic, el mosquit, un llibre interactiu per aprendre a comptar amb les picades d'aquest insecte xerit, orientat per a infants entre 1 i 4 anys, publicat per Cruïlla. Fins i tot el poeta Pere Rovira li dedica un poema.
0: Zit, zit, zit, zit, zit, zit. Quin neguit, el brunzit del mosquit a la nit. El mosquit, tan petit, zit, zit, zit. Atrevit, amb delit i despit. El bandit, repodrit, repetit, zit, zit, zit. M'ha escollit i ha acudit, divertit, decidit al meu llit. M'ha cosit, ha insistit, insistit, infinit. M'ha refregit, zit, zit, zit. I esmarrit, enfurit, perseguit, oprimit i obsedit, zit, zit, zit.
2: Si voleu llegir-lo, el trobareu a Bestiari, un poemari infantil publicat per La Galera, on en Pere Rovira hi inclou molts altres animals, com la granota, el lleó, l'elefant o les cuques de llum. Un llibre per a infants entre 7 i 9 anys, on l'autor, amb enginy i humor, mostra la natura i els seus diversos habitants. Una manera divertida de donar a conèixer als més petits al món dels animals.
1: Territori Lectura.
2: Per als més aventurers, us proposem que us calceu les botes i poseu a les motxilles l'Atlas Natural del Montserratí per descobrir la flora i la fauna d'aquest entorn. No us oblideu uns bons binocles, us ajudaran a observar aus com l'àliga cuabarrada o el falcó mostatxut, dos dels animals que trobareu en aquest massís que fa milions d'anys era un gran delta. Sabeu que hi podem trobar fins a 7 espècies de ratpenats i 4 espècies de mossaranyes? Es podreu identificar fàcilment gràcies a les seves magnífiques il·lustracions i a l'assessorament del grup Capreolus de Recerca i Natura d'Olesa de Montserrat. Un atlas amb una part interactiva, amb preguntes i una secció on tenim a observar i trobar les diferents espècies a cada il·lustració. Un dels llibres joia d'Edicions Paper d'Estrassa, amb en Quim Moreno, l'editor, al capdavant.
1: Territori Lectura.
2: Es porten com el gat i el gos és una de les frases que condiciona a aquests animals, però res més lluny de la realitat. En Jordi Ferrés desfà mites i llegendes d'aquests petits felins al llibre Si els gats parlessin, publicat per Rosa dels Vents.
0: En realitat, gats i gossos tenen jocs molt peculiars entre ells. Pot fer patir veure un gos gros posar-se el cap sencer d'un gat a la boca, però ells es mesuren la força i saben fins on poden arribar. Una de les estufes preferides d'un gat és un gos, i com és gros, millor. Quan un gos arriba de la passejada, el gat el pot olorar i fer-se una idea de què ha fet i on ha estat, i pot convertir-ho en una gran rutina. Quan la família marxa i es queden sols a casa, es fan molt bona companyia. Un gat farà caure un munt de vegades el gos en tota mena de trampes i ensurts, i el gos n'estarà encantat. Són molts els beneficis que es poden aportar l'un de l'altre. No són ells, precisament, qui més diferències tenen en aquest món. Només cal anar a una reunió de segons quina comunitat de veïns.
2: Però no només de mites parla en Jordi, hi trobarem tota una guia per entendre'ls i cuidar-los. Mosquits, àligues i gats, entre altres, han estat els protagonistes d'avui, però encara us en queden molts per descobrir en les propostes literàries. Recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
1: Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances.
1: Territori Lectura.
2: I la propera parada de l'Obert per Vacances, abans de tancar hora, la fem a Constantí. Visitem la Biblioteca Municipal, que un any més torna a ser refugi climàtic. Però, a part de refugiar-vos de la calor, a la biblioteca hi trobarem tota mena d'activitats, tallers, contes, jocs, propostes per tota la família. Ens ho explica més aviat la Noèlia Silvera des de Constantí Ràdio. Noèlia, bon dia!
3: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui ens hem desplaçat fins a la Biblioteca de Constantí perquè, com deia, s'ha activat com a refugi climàtic i, a banda, és també un espai ple d'activitats a l'estiu. Ens acompanya la directora Vanessa Gutiérrez. Vanessa, bon dia.
4: Hola, bon dia a tothom.
3: I gràcies per obrir-nos avui les portes de la biblioteca.
4: A vosaltres per visitar-nos.
3: Vanessa, amb la calor que fa aquests dies, la biblioteca pot ser una bona alternativa per escapar-se una estona de les altes temperatures. Quins perfils de persones creus que es poden beneficiar més d'aquest servei de refugi climàtic?
4: Sí, la veritat és que crec que les biblioteques sempre han funcionat una mica com a refugi a molts nivells, però és veritat que cada cop més estem fent també aquesta funció de refugi climàtic. Som un espai públic, gratuït, climatitzat i obert a tothom, o sigui que els perfils són molt amplis i poden abastar qualsevol persona que necessiti una estona de confort. Podem parlar de gent gran, de famílies amb infants, de persones que treballen a distància o simplement algú que vulgui llegir el diari, mirar internet o descansar una estona. I trobo que el plus que podem oferir a la biblioteca, a més d'oferir aquest refugi contra la calor, és que també és un refugi amb oferta cultural i social. És el plus que oferim. O sigui que pots entrar buscant una mica de fresca i potser acabes descobrint un llibre, una revista o una activitat que no t'esperaves.
3: Molt bé, molt interessant. Vanessa, quan diem refugi climàtic, de què parlem exactament? Què hi troba la gent quan entra a la biblioteca?
4: Doncs quan parlem d'un refugi climàtic, en el cas de la biblioteca, no parlem només d'un espai fresc i amb una font d'aigua, que també, sinó que crec que més important és que parlem d'un lloc on la gent pot estar bé sense necessitat de consumir res, amb tranquil·litat i sentint-se benvinguda. A la biblioteca hi trobaran confort, però també, com comentàvem abans, llibres, premsa, revista, internet, també un espai tranquil per llegir, estudiar o treballar i un equip de persones disposat a ajudar i a rebre a tothom amb els braços oberts.
3: Com deies, a la biblioteca hi podem trobar confort, però a l'estiu no només és un lloc per estar fresquets. Com deies, també és un espai molt actiu, ple d'activitats, amb el cicle Fem Estiu, Fem Biblioteca. Quin tipus de propostes hi trobem? Perquè hi ha una mica de tot, no?
4: Doncs sí, a la biblioteca la veritat és que mai baixem el ritme i amb el cicle d'activitats que proposem, el Fem Estiu, Fem Biblioteca, volem ser un espai de trobada, de joc, de creativitat i de lectura per totes les edats. Hem programat activitats molt variades, no sé si ens donarà temps a parlar de tot, però tenim sessions de jocs de taula, laboratoris de lectura, tallers creatius, titelles, contes, una exposició pels 20 anys del Tatano, el tret de sortida d'una nova edició del nostre club de manga i també iniciatives com guanyar un estiu lector perquè els infants mantinguin l'hàbit de llegir mentre s'ho passen bé amb reptes i missions. La idea general és que cada setmana hi hagi una excusa per entrar a la biblioteca i que la biblioteca formi part de l'estiu de les famílies.
3: Activitats per a tots els gustos. Justament avui, 14 de juliol, d'aquí una estoneta a les 11, tenim una sessió de jocs de taula. Què tenen aquests jocs que enganxen tant petits i grans?
4: Doncs sí, d'aquí una estona comencem una altra sessió dels nostres jocs de taula i la veritat és que sempre tenen molt bona acollida. Crec que enganxen per coses molt bàsiques i molt senzilles, però que a vegades ens costa de posar-nos, com és compartir una estona sense pantalles, conversar, riure i jugar plegats. I a més, la veritat és que tenim jocs per totes les edats i gustos i la biblioteca és un lloc ideal per descobrir-ne de nous perquè l'oferta que tenim és molt variada i molt àmplia, provar-los i fins i tot conèixer altres persones. De fet, aquest curs passat vam posar en marxa un club sènior de jocs de taula que va ser tot un èxit i va demostrar que jugar no té edat i que els jocs són una magnífica excusa per fer comunitat i combatre la soledat. I de fet ha estat l'excusa perquè aquesta activitat de jocs de taula feia anys que la plantejàvem, però sempre la plantejàvem més en un format infantil o familiar i aquest any l'hem obert per fer-la oberta a tots els públics i a totes les edats.
3: Va, Vanessa, mullem-nos una mica. Si haguessis de reptar els oients a l'Obert per Vacances, a una partida, quin joc els hi proposaries?
4: A veure, he de dir que he demanat consell a la Montse, que és la nostra experta en jocs de taula, eh? O sigui, que ho hauria d'explicar ella. Però és veritat que coincideixo que proposaria amb les Speed Cups. És un joc d'aquests molt ràpids i divertits, que s'aprèn superràpid. La dinàmica del joc sempre, sembla molt tonta, perquè consisteix a ordenar uns gots de colors, tant de pressa com puguis i seguint el model d'una carta. I bueno, són riures assegurats.
3: Molt bé, Vanessa, doncs ens quedem amb aquesta recomanació. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
4: A vosaltres, aquí estarem tot l'estiu.
5: I moltes gràcies també, Noelia Silvero, des de Constantí Ràdio. Una abraçada.
3: Una abraçada.
5: Nosaltres tanquem aquesta primera hora, després a les 10, refresquem la pregunta del dia, que de fet ja us la recordo. Què és imprescindible prendre a la piscina o a la platja? Fins ara.

0: Aquí Badalona.
1: Aquí Badalona. Aquí Radio Ciutat. Un batec de vida per cada moment, per cada moment.
2: 20 anys del Víctimes al telèfon.
3: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
4: El tarot de Si te miento, cuelgo.
5: Sí, senyor.
4: ¿Quién va a ganar la Liga?
5: Para mí el Madrid.
4: ¡Oy, oy, oy! Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
5: Es que me viene la carta de la muerte.
4: ¡Oy, oy, oy!
5: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh? ¡Oy!
4: Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
5: Hola, buenos días.
4: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
5: ¿Por qué?
4: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
5: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
4: Sí, pero ¿perdió?
5: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
4: Bueno, te cuelgo, adiós.
5: Venga, adiós.
3: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
6: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
8: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
9: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
10: 93 399 37 37.
9: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
10: 93 399 37 37.
9: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
11: Acceptem totes les targetes de crèdit.
12: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
13: Generació Chic.
12: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
14: Generació Chic, els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.
15: Ràdio Ciutat de Badalona.
16: Són les 10.
17: Notícies Badalona.
18: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Els Mossos d'Esquadra han engegat un dispositiu aquest dimarts a les 6 del matí a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i Maçanet de la Selva en el marc de la investigació per un tiroteig al barri de la Mina el mes de maig. Segons ha informat la policia catalana, s'estan fent entrades i escorcolls en diversos punts d'aquestes poblacions. Hi ha uns 150 efectius desplegats a les unitats d'investigació criminal, ordre públic, canina, drons i la científica. Els fets investigats van tenir lloc el 12 de maig al carrer Saturn, al barri de la Mina Sant Adrià del Besòs, i no hi va haver ferits. Un equip d'investigació de l'Institut Germans Trias i Pujol ha reproduït al laboratori com alguns tumors benignes es poden convertir en càncers agressius. Per estudiar-ho, l'equip d'investigació ha creat un model cel·lular a partir de cèl·lules mare humanes modificades genèticament. Es tracta d'una malaltia hereditària minoritària que pot provocar tumors als nervis del cos. L'investigador principal de l'IGTP i líder del grup de recerca en càncer hereditari, Eduard Serra, explica com es produeix aquesta transformació del tumor.
19: Estan bastant clars els canvis, justament són al principi de tot com s'inicia aquesta progressió, és que s'espatllen tota una sèrie de gens que s'anomenen gens supressors de tumors, que el que fan són com els frens d'un cotxe, no? Es frena el cotxe, doncs quan es perden aquests frens i el cotxe se't comença a descontrolar una miqueta, és el que inicia aquest tipus de tumors, d'acord? Llavors, a partir d'aquí bueno, les cèl·lules passen per uns moments com catastròfics i s'estabilitza amb una cèl·lula tumoral que és la que generarà com aquest tumor maligne.
18: I l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, intervindrà avui dimarts en el 9è Fòrum de Governs Locals i Regionals que se celebra a la seu de les Nacions Unides a la ciutat de Nova York. Ho farà en representació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Albiol participarà en diverses conferències sobre el paper dels municipis en la implementació de mesures més sostenibles juntament amb representants d'altres pobles i ciutats de l'estat espanyol. La intervenció d'Albiol es podrà seguir en directe a partir de 10:45 de la nit, hora catalana, a través del servei de streaming de les Nacions Unides. I acabem amb un apunt esportiu. Avui serà presentada la jugadora Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women. Serà 10:45 del matí a l'Hotel Marina Badalona i està prevista l'assistència de molts mitjans de comunicació. I és que la migcampista catalana és tot un mite del futbol internacional i el seu retorn a la Lliga F ha suposat tot un impacte mediàtic.
17: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
0: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Doncs vinga, que passen ja 10 minuts de les 3 minuts de les 10 del matí, arrenquem la segona hora de l'Obert per Vacances, connectant amb Ràdio Televisió Cardedeu de nou amb Enric Rubio. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia de nou, Núria.
0: Ja us heu acabat tota la síndria aquí a Cardedeu o no?
1: Mira, fem feina, perquè som uns quants ara mateix aquí a la ràdio, sí.
0: Ja us imagino tots nyan.
1: Absolutament.
0: Va, pregunta del dia, i què diuen les xarxes?
1: Doncs mira, diuen bastanta cosa, Goita. Hi ha una molt interessant que diu: roba interior de recanvi per no agafar cistitis. I això és important?
0: Espera. Recordem que la pregunta del dia és: què és imprescindible per portar a la piscina o a la platja? És que clar, això de la roba interior ara ens ha descol·locat. Roba interior?
1: Ara ens deixa... Sí. Exacte, per canviar-se. A més, és una cosa, un tema que segurament si estiguessin tractant de salut masculina es tractaria molt més, però com sempre, com és salut femenina, se'n parla massa poc. I aquí tinc uns àudios que, mira, et posaré, si et sembla bé, d'alguns oients i oientes que ens han enviat. Goita.
2: En el meu cas, si vaig a la platja o a la piscina, el que no pot faltar a la meva bossa és un llibret de sudokus o crucigrames per entretenir-me i no avorrir-me mentre es prenc el sol. I si no, també un llibre, mai està malament, la veritat.
1: Ja ho veus.
0: Un llibre d'aquells que puguis, però amb brotada sorra i que quedin les pàgines arrugadetes després.
1: Sí, aquest és un altre, podria ser un altre tema del dia, eh? Com tractem els llibres, no? Sou dels que els tenim immaculats o dels que tenen batalla?
0: Dels que marquen les pàgines i subratllen, no? Que xulo.
1: Exacte.
0: Molt bé, sudokus, també està bé.
1: Sí, en tenim una altra que, mira, aquesta sí que la volia dir, perquè la Susana ens diu: el punyeter, el tabeu, no, si us plau. Per tant...
0: Totalment d'acord. A veure.
1: No es pot portar. No es pot portar, és una cosa que jo
0: totalment
1: crec que filtra
0: d'acord.
1: La bona gent de la mala gent, gairebé.
0: Sí, amb lo xulo que és escoltar les onades del mar, no? Allò...
1: Oi que sí? Sí.
0: Fantàstic.
1: Mira, l'altre dia vaig descobrir un aparell que l'actives i desconnecta els altaveus de les platges.
0: No, des d'aquí. Sí?
1: Sí, absolutament, sí.
0: És molt gran, o sigui, queda dissimulat.
1: Molt petit, del tamany d'una caixeta de mistos, imagina't.
0: I com que ho anul·la? Anul·la les...
1: Sí? Doncs sí, mira, jo tècnicament sóc molt inútil, però estic segur que els que ho han desenvolupat ho duran a terme perfecte.
0: Per la platja, sí. Per l'autobús, ho necessito.
1: Mira, Núria, quan el trobi t'ho dic i n'agafem un parell.
0: Perquè jo havia pensat un dia d'anar repartint auriculars d'aquests de auriculars.
1: Oi?
0: Clar, perquè a vegades dius: escolta, compra't uns auriculars, no cal que estigui jo aquí a escoltar la teva música. Sí.
1: Com la Renfe, aquests que posen en caixetes, eh? Sí. No sé si ens dona temps de posar un altre àudio.
0: Vinga, sí.
1: Va, som-hi.
3: Jo el que sempre porto a la piscina és un banyador posat i clar, a la meva tovallola de l'Arc de Sant Martí, juntament amb la crema solar Factor 50, que habitualment no m'acabo posant.
1: I aquest, Núria, és un clam que m'ha dit més d'una persona. Sí. En Jordi Mariscó, per exemple, també diu: jo sempre agafo la crema, l'únic que després no me la poso perquè m'oblido, i en cremo.
0: Ja. Passa molt sovint això. S'acaba l'estiu i tens el pot de crema intacte.
1: Calent
0: a tope, sí. Però ple. Que dius, l'he de llançar, perquè això d'un estiu per l'altre diuen que no serveix.
1: I tant, exacte, absolutament. Ja ho veus, eh?
0: Com tu no et pots afaitar tot l'estiu, no, Enric? Ja tornant a la teva barba, que vas a obrir el tema ahir, tu no et pots afaitar perquè et quedaria com a blanc, no?
1: Sí, jo filtro el fitoplàncton, saps? Quan em banyo, com les balenes, saps? Vaig bussejant i t'haig de dir que jo em banyo com els rinocerons llanuts, igual que ells, així com em van portar al món. Per tant, jo no sóc des de banyador.
0: Sisplau, ara buscaré per internet una foto d'un rinoceron llanut, perquè és que això ha de ser el millor del món.
1: Mira, farem un muntatge.
0: Vinga,
1: ja farem alguna cosa per xarxes, i tant que sí.
0: Vinga, fem-ho. Doncs mira, a tomb d'això de la crema solar, si et sembla, escoltem un reportatge que ens han portat des dels companys del Prat Ràdio. Un reportatge sobre com cuidar la pell, més enllà de posar-se o no la crema solar, doncs altres consells per cuidar la pell durant l'estiu, et sembla?
1: Interessantíssim, aquí estic escoltant.
0: Víctor Asensio ens el porta des del Prat Ràdio. Gràcies, Enric.
1: A reveure. Jo vull...

0: Aquest estiu, més d'un farem la bossa a correcuita per arribar a la platja o la piscina a primera hora i agafar un bon lloc. Però sempre que fem alguna cosa amb presses, ens podem descuidar el més fonamental. Però què és el més fonamental? Per això hem marxat a la platja del Prat per preguntar què no es deixa mai la gent quan marxa a passar el dia al litoral.
1: La veritat és que portem tot el necessari. Portem nevera, portem aigua, o paraigües, perquè som molt blancs de pell.
2: Aigua. Nosaltres, aigua, la tovallola i s'acabó. I res més.
3: La toalla o una camiseta.
4: Jo sempre porto el parasol i la nevera. Crema solar també.
5: Agafa de sol, crema solar, agua, tovallola.
6: Sí, molt important la crema solar, però sobretot molta gana de venir.
7: També portem coses com per divertir-nos, com una pilota o pales.
8: Per jugar.
9: Clar, per jugar i també com la crema solar, la gafa solar, perquè és molt important per no cremar-nos.
0: Doncs ja ho veieu, la crema és un dels elements que més s'ha repetit, i això és una bona notícia. Cada cop hi ha més gent que sap que cal protegir-se del sol, i no és per menys. L'Acadèmia Espanyola de Dermatologia preveu que l'any 2040 el melanoma esdevingui el segon tumor més prevalent globalment i el primer entre els homes. La principal causa, la llum solar. Però en sabem prou de posar-nos crema? Quins mites hauríem de deixar de creure? A l'Obert per Vacances ens hem fet aquesta pregunta i n'hem parlat amb la doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans i que compta amb una consulta pròpia al Prat de Llobregat.
10: La radiació solar és una radiació física i com tal és una radiació acumulativa, no? De la mateixa manera que l'energia nuclear és una radiació física, no? Que impacta en la salut i que, bueno, parlem de Txernòbil, no? Que encara està passant factures. Doncs la radiació solar també és una radiació física i per això es defineix com acumulativa. Tota la radiació solar que ens arriba des de petits fins a l'etapa adulta va sumant a la nostra pell. Jo sempre faig el símil de que seria com a, no? La nostra pell és com si tingués un bono de 10 viatges, no? del metro, i depèn com gastis aquests 10 viatges, no? Si de ben petit i jove gastes tots, després no et queda, no? Diguéssim, no et queda per l'etapa adulta. I això és important de tenir en compte perquè hi ha molta gent que diu: "Ai, jo és que mai he pres el sol, mai he anat a la platja." Dic: "Bueno, és que el sol surt els 365 dies de l'any." I pel carrer, sobretot, i per fer l'esport a l'aire lliure, doncs hem de tenir present això. Hem de pensar que el sol es va acumulant dia a dia.
0: I en l'era de TikTok, els influencers cada cop són més presents a la nostra vida i fins i tot poden condicionar les nostres decisions. Ara bé, hem de tenir cura amb algunes de les coses que s'expliquen a les xarxes socials. Des que les cremes solars són tòxiques, fins al mite que, si t'exposes prou al sol, es genera una protecció innata, el anomenat callo solar. Totes aquestes afirmacions són falses.
10: Molts influencers parlen del callo solar. No és real, perquè ho deia amb la introducció, és una energia que es va acumulant. El tema és que aquesta energia, aquesta radiació ultraviolada, va arribant fins a les capes més profundes de la pell i va impactant contra el nucli de les nostres cèl·lules on està l'ADN, la cadena d'ADN, que és la que dirigeix tot el nostre organisme. Dia a dia, aquesta radiació arriba, impacta i fa petites lesions a l'ADN que el nostre organisme ja s'encarga d'anar reparant, no? Sobretot amb el sistema immune i altres sistemes, va reparant aquestes petites feridetes que fa el sol. Però clar, si sobreexposem el nostre organisme amb una radiació diària sense protecció, arriba un punt que no té capacitat per reparar aquestes petites lesions, acaba fent una mutació i apareix el càncer de pell. Aquí ve el problema. Vull dir, no és veritat això de que sí que és cert que la melanina pot contrarrestar sobretot la radiació ultravioleta B, però la A no, i el problema és aquest dany crònic al final acaba fent doncs càncer de pell, o sigui, no real, i això està demostradíssim, eh?
0: Són aquests mites i desinformacions els que provoquen conductes perilloses per la salut. Els mesos més rellevants per protegir-se del sol són des de l'abril fins l'octubre, i per tant, no només ara a l'estiu, però l'hivern també és molt delicat per a persones que estan patint efectes de quimioteràpia o que practiquen esports d'alta muntanya i hivern. La doctora recomana utilitzar factor 50 en absolutament tots els casos.
10: Nosaltres, les dermatòlegs, ja bàsicament recomanem un 50 a tothom. Per què? Perquè també el 50 tampoc moltes vegades no l'apliquem com cal, en quantitat, eh? A vegades posem una quantitat molt fineta, no? A mi quan un pacient em diu: "I si m'ha sobrat protector solar, puc aprofitar l'any que ve?" Bueno, si t'ha sobrat un tubo de protector solar en tot l'estiu, és que no està ben feta aquesta protecció solar. S'ha posat molt poqueta quantitat i no està fent una correcta protecció solar. I per això decidim, bueno, una mica amb consens a totes les dermatòlegs, decidim que millor posar d'entrada un 50 i repetir cada 2-3 hores, tot i que actualment els protectors solars són molt bons, aguanten molt, molt l'aigua, no? Són waterproof, water resistents, però clar, sempre que et mulles i estàs en remull, perds una mica d'edema. Per això, norma bàsica és mitja hora abans de l'exposició solar i repetir cada 2-3 hores.
0: Aquestes recomanacions s'han d'extremar en el cas dels menors de 6 mesos, que no han de rebre directament el sol i se'ls ha de cobrir sempre. A partir d'aleshores i fins als 3 anys poden rebre llum solar, però és desitjable que sigui a primera hora del dia o a partir de les 6 de la tarda. Pel que fa a tatuatges, millor no fer-se'ls a l'estiu. Fortunyo avisa dels perills dels tatuatges grans.
10: Fer un tatuatge en aquesta època seria, bueno, diguéssim que no seria la millor opció, perquè s'ha de tenir un cuidador, tapar el tatuatge, no? Es pot infectar amb l'aigua del mar. Però jo el missatge que estem començant a veure als dermatòlegs, no? I que fa temps que veiem, és que tatuatges grans, no? Grans, de mida gran, que afecten a gran superfície corporal, s'ha de saber i s'ha d'informar que la tinta del tatuatge migra als ganglis. Migra als ganglis. I que quan nosaltres, no, tant dermatologia com altres especialitats, volem estudiar un tipus de càncer i fem el gangli sentinella, no, anem a buscar el gangli per analitzar, veiem que aquells ganglis estan plens de tinta. Això què vol dir? Que per l'especialista patòleg que mira el microscopi, veure un gangli ple de tinta no és fàcil identificar si té o no té cèl·lules tumorals.
0: La tinta que traspassa els ganglis dificulta la possibilitat de detectar si hi ha cèl·lules cancerígenes. Fortunyo reivindica la necessitat de fer pedagogia dermatològica a les escoles perquè dels 0 als 20 anys és quan més perill pateix la pell. Sigueu més de platja o de piscina, recordeu que aquest estiu no us pot faltar un pot sencer de crema solar amb la màxima protecció.
8: Moltíssimes gràcies als companys del Prat Ràdio que avui ens han dut aquest reportatge sobre com tenir cura de la nostra pell. El tom de la pregunta del dia, recordeu, us estem preguntant a través de les xarxes què és allò imprescindible que sempre us emporteu a la platja o a la piscina. Vinga, va, que hem de trobar l'Eduard Virgili un dia més.
11: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
8: I hem començat el programa dedicant-lo, cada dia dedicarem el programa a un col·lectiu o un altre. Avui l'hem dedicat a les persones que avui marxeu de viatge. Com dèiem, bé sigui un viatge curtet al costat de casa o bé sigui un viatge que us faci creuar doncs, tot el país, tot el continent, tot el món. Tothom que avui marxi de viatges, que us vagi molt bé el camí. I en fi, ens retrobem a la tornada, envieu una postal, sobretot. Qui marxa de viatge i ho fa d'una manera molt particular és l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio, perquè avui ens proposa viatjar amb la casa, gairebé emportant-nos la casa doncs, sobre quatre rodes, el que s'anomena el caravaning. No sé si en català estava ben dit, però vaja, sí, seria això, eh? Un cotxe caravana. Eduard Virgili, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Doncs mira, sí, avui marxem amb caravana, sí? Amb autocaravana o amb furgoneta camperitzada, que cadascú trii el que
8: són
12: més
8: són diferents,
12: li
8: eh? Jo li dic
12: tu,
8: a tot el mateix,
12: però... Té
8: varietat. Bueno, m'hauríeu d'explicar exactament el que és. Jo per lo més còmode, el que em permeti dormir.
12: Mira, ara sortirem de dubte i preguntarem sí. Per què és el més còmode. No sé si en traurem l'entrellat, perquè al final les coses que funcionen a una persona sí. Potser a una altra no l'acaben de convèncer. Però mira, ens posarem en context. Em trobo a les instal·lacions de caravanes Altafulla. Estem envoltats de caravanes i altres vehicles que aquests dies entren i surten pràcticament sense descans, perquè per moltes famílies aquest és el moment de començar unes vacances sobre rodes. De fet, el caravaning fa anys que viu una transformació important. Va guanyar molts adeptes després de la pandèmia i ara el sector continua evolucionant amb nous perfils d'usuaris, noves formes de viatjar i també nous reptes des de la regulació dels espais d'estacionament fins a la convivència amb els municipis turístics. Parlarem de tot plegat al llarg dels propers minuts amb en Toni Puig, que és vicepresident del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya i propietari de Caravanes Altafulla. Toni,

0: però sempre hi és. I en canvi el món de l'autocaravana i de les campers, doncs, bueno, és un món que ara per ara està de moda després de la pandèmia i va molt bé.
1: Sortim de dubte. Ara la Núria, per exemple, deia: ostres, m'haureu d'explicar què és la caravana, l'autocaravana o la furgoneta camperitzada, per tota l'audiència que ens estigui seguint ara mateix. Què seria cada cosa?
0: Bé, la caravana és el vehicle, és un semirremol que va enganxat al cotxe i que tu transportes, ell porta la seva pròpia matrícula majoritàriament i llavors tu pots aparcar en qualsevol càmping i a partir d'allà doncs instal·lar-te més o menys i tens l'avantatge, entre cometes, de que tu tens el teu propi vehicle per després desplaçar-te i visitar tota la zona propera. L'autocaravana en contra, doncs, és tot compacte i llavors te permet potser a l'hora de viatjar ser més, algo més àgil i poder tombar contínuament, potser una nit aquí i una nit allà sense parar, no? És un viatge com a més mogut. I la camper doncs seria el mateix, però amb menys espai, més àgil i potser més velocitat.
1: S'ha posat de moda la camper?
0: Bueno, jo diria que en general l'autocaravana i la camper. La camper potser s'ha posat de moda, està molt de moda entre el jovent, sobretot. Bueno, hi ha molta gent que aprofita, doncs, qui fa escalada, qui fa bicicleta de muntanya, o és igual l'esport que sigui, o qualsevol afició que tingui, li permet estar pràcticament a peu d'allà on ha de fer l'activitat amb una camper, perquè és més petita al nivell de vehicle. Llavors, bueno, això està realment de moda, sí.
1: M'explicaves, però, que hi ha moltes persones que es camperitzen aquestes furgonetes elles mateixes i després és quan us han de visitar a vosaltres, que sou els professionals del sector, i us n'adoneu, no?, d'allò que potser no han acabat de fer bé.
0: Bé, perquè, de fet, està bé, és a dir, està bé que un sobretot són fusters, amb gràcia, que puguin tenir molt de gust i puguin fer uns acabats espectaculars, preciosos, però després no oblidem que és una casa, per tant, té una instal·lació elèctrica, una instal·lació d'aigua, una instal·lació de gas, que potser se'ls hi escapa, i potser si no tenen l'experiència dintre del sector, doncs només amb el fet del concepte. Mm-hmm. Perquè tu pots agafar un electricista que et faci la instal·lació elèctrica i te la farà molt professional i tot això, però el concepte de com es viatja, què es necessita, doncs això ens trobem que a vegades fallen.
1: I molt important, tot això després s'ha d'homologar i per tant es poden tenir alguns ensurs. Sí. El millor és posar-se en mans de professionals com vosaltres, en mans del gremi, i que puguem doncs seguir les pautes que toquen.
0: Jo crec que sí, és a dir, quan et fa mal el queixal vas al dentista, no hi ha cap persona que s'intenti arrencar-se ella sobre el queixal. Doncs llavors crec que el millor és anar a un professional que t'assessori i que et guiï en aquest camp, no?
1: Escolta una cosa, de vegades anem per l'autopista i veiem ara no sé si són caravanes o autocaravanes, però que a més porten enganxat un remolc amb un cotxe o el cotxe que l'arrosseguen perquè dues rodes encara van per la via.
0: Generalment són autocaravanes. Amb una caravana no s'hi acostuma a enganxar res al darrere. No, seria un tren ja i això seria complicat. Però a nivell d'autocaravana sí.
1: Clar, això dona molta llibertat.
0: Sí, total. Sí. Mm-hmm. Clar, tu llavors en l'autocaravana... El que passa és que llavors ja... Diguéssim que això ens trobem molt i acostuma a ser gent gran estrangera que venen aquí i posen l'autocaravana en un càmping com si fos una caravana, és a dir, estan fent servir l'autocaravana com si fos una caravana i llavors tenen el cotxe per sortir. Potser perquè per l'edat que tenen o així els és més còmode viatjar amb autocaravana que no pas arrossegar una caravana.
1: Escolta, Toni, es nota que estem en temporada alta o això no és temporada alta? Explica-m'ho bé, perquè ara abans de començar l'entrevista que hem estat xerrant em deies... Jo ja tinc tot el peix venut.
0: Sí, clar, a nivell de venda de vehicle nou està el peix venut. És a dir, jo ja, per sort, no em queda cap vehicle, tinc una exposició supertrista, és a dir, no tinc exposició, però, diguéssim, els que estem a rans de costa, els distribuïdors que estem a rans de costa, se'ns obre un altre període, que és la temporada alta a nivell de botiga i, sobretot, de taller, per intentar ajudar la gent que té problemes un cop estan de vacances ja, doncs que els hi falli el frigorífic, l'aire condicionat, qualsevol cosa. Clar.
1: Què és el que us demana més la gent ara quan us visita en aquesta època de l'any? Tu has obert ara fa poca estona, aquest dimarts. Qui entri avui per la porta, què possiblement et demanarà?
0: El top avui dia és, lògicament, l'avaria de l'aire condicionat i del frigorífic. Clar, ara sense aire condicionat i sense frigorífic a l'estiu és impossible fer vida, i per tant, quan s'avarien, doncs, clar, estan desesperats, tot és urgent i cal intentar ajudar-los el millor que es pugui.
1: Plaques solars també, perquè sí. Tothom està fent aquesta aposta cap a la sostenibilitat. El sector del caravaning
0: sí.
1: No és menys.
0: Això a nivell taller ens hem especialitzat en tot aquest tema d'instal·lacions solars.

0: i de liti perquè tinguin molta energia els propietaris dels aquests vehicles i puguin tombar amb tota la llibertat, amb la màxima llibertat possible, que això de la llibertat absoluta no existeix.
1: Un dels debats recurrents és el de la regulació. Hi ha municipis on hi ha confusió entre aparcar i acampar. Des del sector, què reclameu en aquest sentit?
0: Bé, ara no fa massa, diria que fa cosa de 10 dies, ha sortit ja per la DGT la normativa on les autocaravanes es consideren exactament el que són, un vehicle. Per tant, podran estar aparcades a qualsevol carrer de qualsevol lloc, sense que ningú, ni cap municipal ni ningú, els vagi a molestar, que conforme no poden estar allà.
1: Això és aparcades, però.
0: Correcte. Fins i tot poden passar la nit. El que no poden fer és obrir finestres, muntar la paradeta, obrir el toldo, el tendal, tot això no es pot fer, lògicament, només faltaria. Però sí que poden estar aparcades i en un moment donat passar una nit.
1: Una de les queixes recurrents, però, del sector és que hi ha una xarxa insuficient d'àrees de servei i estacionament. No sé si ho compartiu des del gremi.
0: Sí, està clar. De fet, des del gremi potenciem tot aquest tema. Inclús vam arribar a fer una app on vam intentar agrupar totes les àrees de pernocta i de serveis de Catalunya i inclús vam fer una àrea tipus per poder oferir a vegades a servei a consells comarcals, a ajuntaments i així, tot i que costa molt, costa molt. L'ideal fora que tot alcalde o alcaldessa o inclús algun regidor dels pobles i ciutats fossin campistes i autocaravanistes perquè fossin sensibles amb aquest tema. És a dir, cal tenir clar una cosa, és a dir, la persona o la família que s'ha gastat 70-80 mil euros en un vehicle d'aquests, el que no farà és deixar-lo a casa per anar a visitar Tarragona o Altafulla d'hotel. És a dir, no ho faran. Llavors, si volem aquest tipus de turisme, o els ajudem a encabir-los i arreglar-los, que estigui tot bé i que s'hi sentin còmodes, i que siguin dintre les normes que nosaltres volem, o no els tindrem.
1: De vegades criminalitzem també aquest perfil de turista. Podem parlar de respecte pel medi ambient o els espais naturals o per la convivència amb la resta de veïnat.
0: Cert és que moltes vegades és per desconeixement dels propis ajuntaments o tècnics o qui mani, no? Però també és veritat, doncs, que bueno, hi ha gent que és incívica, però és incívica al metro a Barcelona, és a l'autobús a Tarragona i és incívica sempre. Per tant, aquests quan van amb autocaravana o amb camper, doncs també són incívics i llavors embruten. L'ideal fora que, com quan anem al bosc, quan marxem d'allà on hem estat, no es noti que hem passat. És a dir, que pugui estar tot com està i que puguem conviure tots.
1: Educació en general, tant dels usuaris també d'aquells que veuen i que en moltes ocasions criden l'atenció perquè consideren o creuen que aquella activitat no es pot fer.
0: I molts ajuntaments de llocs interiors han sigut molt més sensibles perquè ha sigut la manera de treure gent que vinguessin al poble o a la ciutat a visitar-los, que llavors aquest turisme consumeix doncs, llangonisses o botifarres o pa o les coques tradicionals de cada lloc i doncs potser es queden a dinar i gasten i fan despesa en aquell municipi. Els de costa, com estem plens de llocs turístics i així, doncs potser no som tan sensibles, però és una cosa que s'hi haurem de posar tort a d'hora. França és un lloc, sobretot França, Alemanya també, on això n'està ple.
1: Amb quins podríem emmirallar per apostar per aquest model? A França i Alemanya,
0: digues? Sí, correcte, sí. Sí, França mateix hi ha xarxes de viticultors, de grangers, que te deixen passar la nit allà per notar el seu espai gratuïtament, a canvi, potser que els hi compris una mica dels seus productes que ells ofereixen, no? Ja sigui vi, a vegades són botifarres, a vegades són formatges, i tu pots tombar per molts llocs, moltíssims llocs, i tens àrees de pernocta.
1: Toni, abans deies que una persona es pot haver gastat uns 80.000 euros amb una caravana o una autocaravana. Quin perfil és de persona el que fa turisme amb la casa de sobre?
0: De tot tipus. És a dir, hi ha des de la típica parella que, com dèiem abans, que els agrada i aprofiten, de la parella jove amb crios, i llavors hi ha la gent ja madura, que els crios ja no venen, i ells dos agafen un altre tipus de distribució, un altre tipus d'equipament, i s'ho adapten a les seves necessitats. I sí, qualsevol tipus de família pot aprofitar i viure aquest món.
1: Què és el que es fa més difícil de conviure dintre d'una caravana o una d'altra o una autocaravana? Què és el que diuen els teus clients?
0: El mateix que a casa, El mateix que a casa. No, però bueno, el que s'ha de tenir en compte és que és una caseta en petit, i llavors tens de tot o pots tenir de tot, però en petit, reduït. I
1: la dutxa, la dutxa. Els que hem anat amb sí. caravana, la dutxa, abans t'ho comentava, és una miqueta un infern.
0: Bé, el que passa és que llavors, si tu, la teva experiència ha sigut aquesta, potser quan tu t'haguessis de comprar una o llogar-ne una, que és una altra manera de començar a viure el món des del lloguer, hauries de buscar una distribució on la dutxa fos un espai ampli i que tu te sentissis còmode, i llavors cadascú tindrà les seves prioritats, i llavors aquí la dutxa li serà igual, perquè al cap i a la fi seran 10 minuts al dia, i s'estimarà més tenir un menjador còmode, confortable, on te poder estar a gust. Mm.
1: Tot això es pot triar quan comprem una, o quan lloguem una caravana o una
0: autocaravana? Sí, en principi, cada fabricant ens ofereix un ventall de distribucions que no podem modificar, són com són, però on tenim la possibilitat d'adaptar-nos nosaltres bastant bé a el que volem, i cadascú prioritzant lo seu.
1: A tu personalment, què és el que més t'agrada?
0: Jo sóc, en aquest sentit, és el que m'ha amat, de fet, però jo sóc caravanista, és a dir, a mi m'agrada la caravana més que l'autocaravana. Mm-hmm. I a mi m'agrada arribar a un lloc, deixar la caravana al càmping i tombar amb el meu cotxe per tot arreu. Sí que és cert que, jo no podré dormir potser en segons quins llocs idíl·lics, perquè jo hauré d'anar a dormir al càmping, però a mi em dona una seguretat i és una manera de viure. De fet, compartim espais, compartim botigues, però són maneres de viure la vida diferent.
1: Escolta, molt ràpid ja per acabar. La Núria, per exemple, ara diu: ostres, a mi em fa mandra això d'haver d'espitjar la caravana per enganxar-la al cotxe, allò a la bola, que li diem sí, tots, no? Que ens fa sí. por després d'aparcar el cotxe darrere d'una furgoneta amb bola.
0: Correcte, sí.
1: És terrible.
0: Sembla que sigui un drama, sí.
1: Però esteu ara instal·lant un, com uns dispositius, no? Com un cotxe
0: sí,
1: teledirigit.
0: Pràcticament tots els vehicles nous que surten ja surten amb un mover, que li diem nosaltres, que són uns motors que s'adapten a les rodes i que, diguéssim, equipats amb una bateria, doncs tu amb un comandament fas anar la caravana allà on te vols, com si fos un joguet, una joguina d'un crio, i la col·loques, enganxes, desenganxes, la col·loques a la parcel·la, i és realment un de les millors inversions que es pot fer amb una caravana.
1: Un sector que enganxa el del caravany.
0: Evidentment.
1: Toni, escolta, et deixarem perquè veiem que acaben d'entrar clients a la botiga i els hauràs d'atendre.
0: No,
1: Antoni Puig, que és el vicepresident del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya i propietari de caravanes Altafulla. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, un plaer rebre's.
1: Ja ho veus, Núria, si vols marxar amb caravana o amb autocaravana, vine a veure el Toni, que t'aconsellarà la mar de bé.
2: El que tinc clar és que m'emportaria, ha de ser un lloc on m'hi càpiga el rinoceront llanut, perquè avui l'he descobert i ja me'l volem portar tot arreu.
1: Doncs mira.
2: Sí, que l'haurem de ser un lloc prou ampli. Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili. Una abraçada forta.
1: Una abraçada, a reveure.
3: Obert per vacances.
2: El 12 d'agost, aquí a casa, viurem a casa. I quan dic a casa, vull dir molt a les Terres de Tarragona, però jo crec que tot Catalunya, d'una manera o altra, amb més o menys intensitat, es viurà un fenomen natural extraordinari, un eclipsi total de sol. Realment és tan extraordinari com diuen? I què és exactament un eclipsi de sol? Que sembla que sí, que ho tenim tots en boca, però en què consisteix exactament? Doncs és per això que des de Tarragona Ràdio us oferim una sèrie de 8 podcasts que ens parlen sobre l'eclipsi solar des de diferents punts de vista, amb diferents experts, cadascú amb la seva àrea, professors o persones vinculades, experts, com dèiem, vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, a la Universitat d'aquí de Tarragona. Una sèrie de podcasts, aquests de l'eclipsi, que podrem escoltar els dimarts i els dijous a 11:15 del matí i que condueix el nostre company Ricard Lahoz. Avui el convidat és Carlos García, astrofísic i professor titular en el Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili. Amb ell comencem amb les preguntes més bàsiques.
3: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
4: Fa més d'un segle que no passa. L'últim eclipsi total visible des de Catalunya va ser l'any 1905. I ara, 121 anys després, tornarà a passar. El 12 d'agost d'aquest 2026, a partir de 4:45 del vespre aproximadament, podrem viure tot el procés d'un eclipsi total en primera persona. El convidat a aquest primer capítol del podcast és l'astrofísic Carlos García, professor titular del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili, membre de la Societat Espanyola d'Astronomia. Carlos García, així d'entrada, per començar, la pregunta més bàsica: què és un eclipsi total?
5: És una cosa extraordinària. El que passa és que la Lluna es fica davant del Sol. I això que pot semblar senzill és extraordinari pel fet de que la Lluna té exactament la mateixa mida que el Sol. I quan es fica davant del Sol, el tapa de manera completa. I el que veiem és, durant una estona, es produirà una foscor com si fos el principi de la nit, i, a més, veurem el Sol rodejat d'una corona blanca lluminosa que s'anomena la corona, que és una cosa que no és visible a simple vista. I això ho fa molt extraordinari.
4: I tenint en compte que aquí a Catalunya fa més de 100 anys que no n'hem vist un, per què n'hi ha tan pocs?
5: La Lluna gira al voltant de la Terra cada mes, però no sempre es col·loca diguéssim, precisament davant del Sol. I això passa perquè l'òrbita de la Lluna no coincideix amb l'òrbita de la Terra i el Sol. Així que no sempre, quan passa entre la Terra i el Sol, es fica just al mig. Això passa només en moments determinats, que és quan la Lluna s'alinea amb la Terra justament en els punts en què l'òrbita talla l'òrbita del pla del Sol i la Terra. I això passa, no és freqüent. O sigui, no, a menys que tinguem aquesta situació, no, l'ombra de la Lluna no es projecta sobre la superfície terrestre i no veiem un eclipse. De manera que cal que es produeixi aquesta situació extraordinària per poder presenciar un eclipse.
4: Què passarà el dimecres 12 d'agost? Perquè el matí serà normal, no?
5: Tot normal.
4: Tot normal. El dia serà normal fins a una hora
5: normal.
4: Determinada de la tarda.
5: Exacte. I si l'eclipse, diguéssim, la totalitat es produirà sobre 8:45, doncs una hora abans començarà el procés. La Lluna va moient-se en la seva òrbita i en aquest moviment començarà a desplaçar-se sobre el Sol. Mica a mica veurem com l'ombra de la Lluna va cobrint el Sol en la seva totalitat, i això és un procés que tarda aproximadament una hora. Després d'aquest moviment, la Lluna es col·loca precisament davant del Sol i tenim uns minutets, un, dos minutets, depèn del lloc, en el que podem presenciar aquesta corona solar i també veure com, diguéssim, es fa una foscor. Darrere el Sol podrem veure estrelles i planetes que normalment no estan a la vista perquè la llum del Sol no deixa veure-les.
4: A quina hora es produirà, doncs, l'eclipsi total?
5: Això depèn una mica del lloc, perquè depèn de la latitud, però això aproximadament a dos quarts de nou.
4: A 8:45 del vespre,
5: sí.
4: En ple mes d'agost. Això suposa que serà pocs minuts abans de la posta del
5: Clar,
4: Sol definitiva,
5: això,
4: no?
5: Aquest és una cosa que, en aquest cas, complica una mica la situació, perquè el Sol estarà ja camí de posar-se, doncs tindrem... El Sol estarà bastant a prop de l'horitzó. Mm. I això dificulta les coses, perquè si estigués a migdia el tindríem a dalt i el podríem veure sense cap dificultat, però en aquesta situació, cal assegurar-se de que tenim un lloc de visió adequat. És a dir, que quan mirem cap a l'oest, tenim un horitzó pla on no hi hagi muntanyes, objectes, cases, boscos, que puguin dificultar, diguéssim, la visió del Sol. Això és una cosa, que una petita precaució que hem de tenir abans de col·locar-nos per poder presenciar l'eclipse en tot el seu esplendor.
4: I per què dura tan poc? Un minut o poc més d'un minut?
5: Bé, ara la Lluna es mou bastant de pressa en el Sol i això fa que diguéssim, ja estem en l'horitzó i el moviment és més ràpid allí, pues dure poquet. Però, diguéssim, el mateix procés que hem tingut al principi mentre la Lluna va tapant el Sol, el tindrem després. La Lluna també sortirà del Sol, no de manera instantània, sinó que anirà obrint-se i recuperant la lluminositat normal durant també un procés de 3/4 d'hora, una hora.
4: Què necessitem, senyor García, per contemplar l'eclipsi, per observar l'eclipsi en aquest procés previ, en aquesta hora prèvia,
5: sí,
4: i en el moment culminant?
5: Hem de ser prudents, perquè hi ha un cert perill. És a dir, no podem, diguéssim, normalment no podem mirar el Sol, no podem sostenir la mirada al Sol perquè és molt intens. Però durant el procés en què la Lluna va cobrint el Sol, la lluminositat del Sol baixarà. I durant aquesta horeta és possible mirar el Sol directament. Per això és perillós. Perquè tot i que el Sol no és molt lluminós o no és molt intens, sí que continua enviant radiació que és d'alta energia i que pot ser molt dolenta per la nostra visió. Per tant, és absolutament necessari, en aquest període, en el període en què la Lluna va tapant el Sol, contemplar el Sol amb unes ulleres d'aquestes adequades que tenen una especificació que es diu ISO 12-3, que són les que ens permeten mirar el Sol durant aquesta estona sense el perill de que ens cremi la retina.
4: I què hem de fer en el moment, en el minut clau de l'eclipsi total?
5: En el minut clau ja no tenim aquest risc. Podem mirar, podem baixar les ulleres i mirar directament al Sol. Podrem contemplar la corona i podrem també observar al voltant del Sol les estrelles que normalment no veuríem perquè el Sol, la lluminositat del Sol la bloquejaria. Doncs durant aquest moment sí que podem aixecar les ulleres i mirar cap al Sol, però després ens hem de tornar a ficar. És a dir, sempre que mirem cap al Sol, mentre no tenim l'eclipsi total, hem de fer servir les ulleres, perquè tenim un risc de prendre mal. Mm. Hem de ser cuidadosos amb això.
4: I quan passi aquest minut, minut i mig, tornarà a sortir el Sol, tot i que ja anirà molt baix,
5: sí.
4: Progressivament també.
5: Sí.
4: I també en aquell moment un altre cop
5: sempre
4: les ulleres.
5: Sempre que mirem cap al Sol, recomanat totalment fer-ho amb ulleres i no amb qualsevol cosa. És a dir, no valen ulleres de Sol, no valen, diguéssim, les radiografies, aquest tipus de coses no serveixen, no bloquegen la llum amb la llum altament energètica que pot ser perillós. Per tant, sempre que si hem de tenir la precaució de aconseguir unes d'aquestes ulleres, que no són molt cares, poden trobar a qualsevol òptica o a qualsevol comerç d'aquest estil, i tenir aquesta precaució. És molt important, això.
4: Quina actitud creu que hem de tenir en el moment clau?
5: És una festa, i no és, vull dir, és una cosa tan extraordinària que normalment la gent, quan un mira, o la gent que ha vist eclipses, o quan mirem com reacciona la gent en algun vídeo de YouTube, per exemple, podem apreciar que és una cosa totalment festiva. La gent reacciona amb moltíssima excitació, no sé exactament per què, però la gent reacciona com si fos una gran festa. Jo entenc, perquè és un moment extraordinari de la natura que ens ofereix durant un minut després de cada segle. És un moment tan, tan precís, tan meravellós, que jo m'imagino que ens trobem davant d'un fenomen còsmic grandiós, si tenim la sort de poder-lo contemplar, i és normal que reaccionem amb aquesta joia, no? amb aquesta festa.
4: Al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre el podrem veure en la seva totalitat.
5: Exacte.
4: Serà un eclipsi total.
5: Total.
4: Hi ha molta diferència amb un eclipsi parcial que potser veuran en altres punts de Catalunya?
5: Claro, no, l'eclipsi parcial no ens dona aquest moment, aquest minut, en el que hi ha l'ombra total. És a dir, en el que podem contemplar les estrelles que hi ha darrere el Sol i podem contemplar la corona. En un eclipsi parcial, la lluminositat del Sol és suficient com per anul·lar aquest efecte, i si fos un eclipsi anular, és a dir, en el que la Lluna no acaba de es col·loca davant del Sol, però no l'acaba de bloquejar, tampoc. Per tant, és una situació molt, molt extraordinària, i si tenim temps i podem gaudir-ne, jo invito la gent a participar i a buscar-lo i a veure, a disfrutar-lo.
4: I com hem de triar un bon lloc d'observació?
5: Això és el que deia abans. El fet de que l'hora sigui així tan cap al vespre fa que el Sol estigui prop de l'horitzó. Aleshores, no podem col·locar-nos en qualsevol lloc, perquè podria ser que ens col·loquem en un lloc, mirem cap a l'oest i allí ens trobem una muntanya, o ens trobem un gran edifici, o ens trobem un bosc. Això bloquejarà el moment privilegiat aquest d'aquí. Per tant, hem de buscar un lloc que, mirant cap a l'oest, és a dir, quan mirant cap a la zona on es posa el Sol, tinguem un horitzó relativament pla. El Sol es ficarà sobre... En el moment de l'eclipsi, el Sol estarà aproximadament sobre 5 graus sobre l'horitzó, que això són 3 dits de la mà. Si juntem 3 dits de la mà i els col·loquem així amb la mà extesa davant de l'horitzó, és més o menys aquesta alçada. Per tant, estarà bastant a prop de l'horitzó. I hem de procurar buscar un lloc en el que tinguem una visibilitat clara, que no hi hagi cap objecte, cap muntanya, cap edifici que bloquegi el Sol quan s'està posant.
4: Per tant, planificar
5: sí,
4: la jornada amb una certa antelació i ulleres.
5: Sí, això són les dues coses fonamentals. Si volem veure l'eclipse, hem de pensar en un lloc que sigui apropiat, desplaçar-se amb temps, perquè se preveu que hi hagi una assistència immensa, es preveu que en la franja de totalitat, en tota la franja de totalitat del país, hi hagi un increment de 10 milions de persones sobre lo normal en un mes d'agost. És a dir, que hi haurà, si s'espera un moviment molt gran, això vol dir que si esperem a última hora per anar al puesto no serà possible, així que hem d'anar amb un cert temps i després les ulleres, perquè si no, no podrem veure la corona solar. No?
4: Doncs amb aquestes dues recomanacions ens quedem. Gràcies, Carlos García, per participar en aquest primer capítol de la sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
3: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz. Obert per vacances, cada dia de 9 a 11 a la teva ràdio local.
2: Ai, l'estiu, temps de vacances, de terrasses, de sopars a la fresca, de gaudir més que mai dels espais exteriors de casa nostra. Però també és l'època de l'any en què les plantes ens plantegen més dubtes. Les reguem prou? Les reguem massa? Quines espècies aguanten millor la calor? Com podem tenir un balcó o un jardí més bonic i sostenible? Al llarg de les properes setmanes ens endinsarem en el món de les plantes, els jardins i els petits racons verds que fan més agradable el nostre dia a dia. Ens hi portarà el nostre company Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio, així que prepareu la regadora, busqueu una mica d'ombra i acompanyeu-nos en aquest podcast setmanal, aquest recorregut ple d'idees, curiositats i consells sobre les plantes.
1: Hi ha qui diu que les vacances són per desconnectar i nosaltres, durant tot aquest estiu, a l'Obert per Vacances, us proposem connectar amb la natura. Ho farem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
6: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
1: Comencem pel gran maldecap de cada estiu. Marxem una setmana o 15 dies i ens fem la mateixa pregunta. Quan torni, les plantes encara seran vives?
7: Les plantes estaran vives perquè haurem fet algú que ens ajudarà. Primer que tot. Les plantes interiors, les plantes de dins, si marxem i deixem les finestres tancades, amb les persianes tancades o els porticons tancats que no els hi entra llum, hem d'agrupar aquestes plantes i posar-les en un lloc on rebin claror. La llum és la part vital, la més important de les plantes. Per tant, les posem o en una habitació que encara ens quedi una finestra oberta i que hi pugui haver prou llum com per llegir un llibre durant 7-8 hores al dia, o agafem i les traiem a fora, en un lloc a l'ombra, a la sombra, sense cap problema, aquestes plantes ens sobreviuran. I reguem-les abans de marxar, no hi posem allò, una galleda o un plat acumulat d'aigua, no, però sí que les reguem ben regades. I si podem, les acompanyem amb sistemes de rec que hi ha per passar uns dies, és a dir, que a més hi ha sistemes que es podem aprofitar cada any, vull dir que seria una part econòmica i que ens permet també tenir, si ens allarguem més d'una setmana i no podem regar o no podem tenir algú que ens vingui a regar a casa, doncs podem tenir un sistema que ens ajudi a mantenir aquestes plantes regades i quan tornem, moltes vegades ens trobem inclús que les plantes estan millor de quan hem marxat.
1: I allò on les deixem, que és important?
7: És bàsic. Primer hem de pensar quines plantes hi posem. Si són plantes que ja estan acostumades al sol, cap problema, serà fantàstic. Però, evidentment, com més sol, més s'asseca. Pensem que quan tenim un test, una torreta, el que passa és que rep calor de tot el voltant i aquesta s'evapora molt més ràpid. Si, a més, hi toca el sol de ple, doncs amb les altes temperatures i el sol, farà que s'evapori molt, llavors haurem de donar-li més rec. Petits consells, intentem aprofitar les petites sombres que hi hagi en aquests balcons, aquestes terrasses. D'altra banda, també, si cobrim la part de la terra amb pedra, amb escorça o alguna cosa que ens permeti que aquesta mica d'aigua no s'evapori tant perquè li costi més evaporar-se i a la vegada el sol no piqui directament a la terra, ajudarem a que l'aigua ens mantingui molt més. Si aquests testos no són de plàstic o de metall, sinó que són de ceràmica, de fusta, de terrissa o de gres, ens permetrà que aquesta aigua es mantingui molt més estona. Llavors, d'aquesta forma, amb menys rec, ens permetrà aguantar molt més. I si són plantes de sombra, no les podem posar directament al sol. Hauríem de posar algunes coses que les cobrís i que ens aguanti en lloc a la sombra. Però sempre és vital que rebin claror, que rebin llum, almenys 7 o 8 hores al dia.
1: Hi ha gent que entra totes les plantes dins de casa. És una bona idea?
7: No és una mala idea, sempre i quan rebin claror suficient i llum. El més important per les plantes que tinguin claror, llum, sempre dic, com per llegir un llibre 7 o 8 hores, sí, fantàstic, no hi ha cap problema. Pensem que a vegades hi ha oficines en les que no reben llum natural, tenen llum artificial, i les plantes sobreviuen, i no hi ha cap problema. Llavors, no és mala idea entrar-les dins, sempre i quan tinguin claror suficient.
1: Va, que a cada espai de jardineria desmuntarem mites aquest estiu. És veritat que posar una ampolla cap per avall dins del test sempre funciona?
7: És cert que funciona si aquesta ampolla cap per avall doncs, està directament en contacte amb la terra i si pot ser que no tingui el tap tal qual obert, sinó una mica obert o foradat o així. Però hi ha sistemes molt més efectius, des de petits cons de ceràmica que serveixen directament, o hi ha altres sistemes de goteig que també funcionen molt bé, que es venen a qualsevol centre de jardineria o floristeria, i que ens permetrà, doncs, tenir un sistema de reg molt més eficient.
1: I acabem amb el truc de la setmana sobre jardineria.
7: Primer que tot, si tenim plantes interior, recordem a no tancar les persianes, o si les tanquem, deixar-les aquestes en un lloc que rebi claror. Podem ajuntar inclús diferents testos que tenim a fora, de tal manera que també, d'alguna forma, no reben tant de calor entre ells. I si pot ser, reguem bé abans de marxar, i si veiem que hi ha algunes que, doncs, que reguem més sovint, doncs, posar algun sistema que ens ajudi a mantenir-ho més humit.
1: Doncs ja ho sabeu, abans de marxar, prepareu les plantes. No es tracta de regar més, es tracta de regar millor. La setmana vinent descobrirem un altre dels grans dubtes de l'estiu. Realment cal regar cada dia? Ho respondrem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Gairebé 10 minutets, vinga, 11, per arribar a les 11 del matí, i encara hem de fer una ullada a l'agenda d'activitats dels propers dies, o d'avui mateix, de fet. En tot cas, connectem amb els companys de Radio Ciutat de Tarragona, amb Lídia Porta. Lídia, bon dia. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona, estem a punt de fer l'agenda, i ara sí, tornem a saludar. Lídia Porta, bon dia. Ai, que sembla que tenim la Lídia acabant de configurar tota l'agenda, perquè déu-n'hi-do com ve carregada. Ahir era dilluns, dic, bueno, m'explicaran coses del cap de setmana. I no, allí mateix ja hi havia activitats per explicar-vos. Vinga, donem un respir a l'antena, sí, a veure si podem connectar amb els companys de Radio Ciutat.

0: Doncs mentre intentem contactar amb Radio Ciutat de Tarragona perquè ens acostin l'agenda d'activitats, el que fem és, mira, un canvi de cromos. Anem cap a Ràdio Televisió Cardedeu amb l'Enric Rubió. Enric, bon dia de nou.
1: Oh, Núria, déu-n'hi-do,
0: bon
1: quin
0: dia,
1: programa,
0: bon dia. Oi, que xulo, Sí, hem saltat d'una cosa a l'altra, jo és que ja m'imagino fent-ho tot. Jo totes les entrevistes me les agafo com a meves. Escolta, no m'has preguntat què m'emportaria jo a la platja i a la piscina?
1: És veritat, és que... ho tenia molt pendent, va, explica'm.
0: A vegades penso la resposta, dic per si m'ho pregunta, polvos talc.
1: Saps
0: per què?
1: Explica.
0: Mira, m'ho van donar, és un consell. A mi, personalment, no em molesta la sorra als peus gens ni mica, Però sí que és veritat que els que us molesta podeu prendre un pot de polvos talc i us en tireu quan sortiu de la sorra en un lloc en què no embruti gaire, Perquè ja sabeu que això embruta i fa relliscar. Us els tireu pels peus i llavors, clic, clic, clic, la sorra marxa superràpid. Sí.
1: Escolta, aquests remeis fantàstics de...
0: També serveix, saps, per quan sues entre les cames?
1: Sí, que no faci el frufru,
0: Ja
1: que
0: està,
1: es diu...
0: pel frufru.
1: Sí. I que molest, i quanta factura que passa,
0: Sí, després arrossegues el vermell, no? Doncs no, polvos talc ho solucionen tot. Què diuen els oients? Que ens acaben d'explicar per xarxes?
1: Doncs mira, escolta, en Josep ens diu que el que mai es deixa és el biquini. Jo no sé si el de menjar o el de roba, Però el que mai es deixarà és el biquini. I sobretot tenim una conciliació entre tothom, o sigui, un d'acord, un punt en comú, que són els llibres. I els llibres d'aquí, que no siguin només per l'estiu, però un bon llibre, una bona novel·la, un bon llibre d'assaig, amb una bona platja d'aquestes perdudetes que has d'arribar caminant una estona, mitja vida, Núria?
0: Saps que m'estrany que et diguin llibres i en canvi no et diguin els auriculars amb la música i tot això.
1: M'agrada, Escolta, vaig a dir que ens sorprèn molt l'audiència que estem tenint positivament, Per la part que en toca, I haig de dir que està guanyant per golejada totes les nostres noies i dones oients, perquè de homes i nois ens estan comentant molt pocs, Anem gairebé un 98-2, Per tant, felicitats des d'aquí.
0: Animeu-vos. Jo em quedo també amb aquell consell que ens donaven al començament, de canviar-nos la roba mullada, de treure'ns la roba mullada de seguida que puguem. Això és molt pràctic, també.
1: I tant que sí.
0: Què t'emportes tu, Enric? Ho saps o què?
1: Sí, i tant que sí. Aigua, sobretot, que un dia me la vaig deixar i Verge Santíssima. Bueno, Mare de Déu, sí. I sobretot, bé, jo és que porto molt poca cosa, però el llibre i la meva llibreta amb la pluma estilogràfica per dibuixar i per escriure sempre, amb la tinta, perquè com se m'acabi, això sí que se'n va en orris el dia.
0: Perquè això no és un problema amb la calor, la tinta, la ploma, la bossa...
1: La veritat és que no, perquè de fet les plomes estilogràfiques ara més actuals van amb un èmbol que queda perfectament allà tancat i segellat, i la veritat és que no he tingut cap problema i per dibuixar, mira, des d'aquí també trenco una llança, que la gent s'animi, si li agrada escriure, a tirar cap aquí, que un cop proves la pluma, escolta, això és mitja vida.
0: Però s'escriu diferent, que sí?
1: Absolutament.
0: El traç és diferent i no pots escriure
1: molt gustós.
0: Ràpid.
1: Sí. Mira, per les generacions noves dirien que és molt ASMR, saps?
0: Clar.
1: Sí.
0: De fet, és una pràctica que podem posar, que podem començar a l'estiu, podem provar-la a l'estiu perquè tenim més temps, I tenim calma per anar escrivint, no és allò de prendre punts.
1: Doncs mira. De fet, es parla molt de cap d'any, no?, de noves pràctiques, de nous il·lusions que volem dur a terme, però l'estiu crec que és un moment fantàstic per començar coses que tenim allà al racó, guardades al calaix i que no hem dut a terme al llarg de l'any perquè anem molt atrafegats, no?
0: Enric, i això era el resum del que han contestat avui l'audiència sobre els imprescindibles per prendre a la platja o a la piscina. Què preguntareu demà per xarxes?
1: Ai. Mira, anem una miqueta... Va tot en sintonia, Plans perfectes per fer a l'estiu.
0: Així en general. Perfectes per fer a l'estiu.
1: Així que demà obrirem un caixetí a l'Instagram perquè la gent pugui anar fent, que ens unvi també per el número de WhatsApp que tenim, que si vol que ho faci per missatge també directe, tot i que millor a la publicació, i que digui la seva, que a veure quina cosa fa que nosaltres no se'ns havia acudit.
0: Doncs vinga, demà resolem dubtes. Enric Rubió, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Salut, fins ara.
0: I el que fem ara sí és connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona un parell de minuts perquè ens expliquin a Lídia Porta l'agenda d'activitats de la jornada. Lídia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Tot teu, Lídia. Tenim dos minutets.
2: Rapidet. Comencem a Valls amb la segona edició del cicle Folk en Viu, que és una proposta de música d'arrel i folk catalano. I el cicle avui el comença el duet Alosa. I tenim les declaracions de Jordi Jubany, l'integrant del grup Fenyarrai, que col·labora amb la proposta.
0: La L'escoltem, no l'escoltem, mira, és igual. Passem a la segona, sí. A la segona proposta, ah, no. Lídia, que érem justos a temps.
2: Sí, sí, no passa res. La segona, doncs, tenim també música a Castelló d'Empúries. La guitarrista Maria Camaort, de formació de clàssica, doncs farà un concert allà en el castell a les 9 de la nit i les entrades costen 15 euros. I també fem una mica de canvi a Circ, a Lleida, doncs tenim la companyia La Gata Japonesa, que ens porta un espectacle que ens fa retornar a la infància. És gratuït i es fa demà, molt important, dia 15, a 8:45 de vespre, al Fossat de la Seu Vella.
0: Doncs això, música de tot tipus i en canvi i encara, per acabar un espectacle de circ entre avui i demà. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
2: Adéu, fins demà.
0: Adéu, fins demà.

0: Tanquem aquí a l'Obert per Vacances d'avui dimarts. Demà dimecres tornarem amb més temes recollint els vostres plans per l'estiu. Parlarem de l'onada de calor, serem socials i solidaris i moltes més coses que ens duran des d'emissores de tot Catalunya.
1: Fins demà.
2: Aquí Badalona.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Generació Chic, els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.
3: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
4: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
5: 93 399 37 37.
4: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
5: 93 399 37 37.
4: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
6: Acceptem totes les targetes de crèdit.
7: 20 anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
9: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
10: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
9: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
10: Un moment, no he entendido. ¿El termómetro rectal para qué es?
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
10: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
9: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
10: Ah.
8: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
11: Et caduca el carnet de conduir?
12: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
11: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
12: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
11: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
12: Al costat de Pompeu Fabra.
13: Aquí, Badalona.

0: Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La Policia Nacional ha desarticulat a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments de forma fraudulenta per facilitar la residència a estrangers que es troben en situació irregular a Espanya. Hi ha dos detinguts, als quals se'ls atribueix un delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. La xarxa se centrava en la venda de certificats d'empadronament fraudulents, en la majoria dels casos a canvi d'entre 500 i 1.000 euros. Amb aquests documents, les persones procedents de tercers països podien simular una permanència en territori espanyol amb l'objectiu d'obtenir un permís de residència o de treball. Els implicats anaven als voltants de les oficines d'atenció al ciutadà de Badalona per trobar persones amb aquestes necessitats. En paral·lel, els líders de la trama també s'encarregaven de captar propietaris o arrendataris d'immobles a qui oferien un percentatge dels guanys. A canvi, aquests autoritzaven l'empadronament al seu domicili dels ciutadans estrangers sense permís de residència, simulant que vivien allà per promoure la seva regularització a Espanya. L'operació continua oberta i no es descarten noves detencions. I els Mossos d'Esquadra han engegat un dispositiu aquest dimarts a les 6 del matí a Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Terrassa i Maçanet de la Selva, en el marc de la investigació per un tiroteig al barri de la Mina el mes de maig. Segons s'ha informat la policia catalana, s'estan fent entrades i escorcolls en punts d'aquestes poblacions. Hi ha uns 150 efectius desplegats de les unitats d'investigació criminal, ordre públic, canina, drons i científica. Els fets investigats van tenir lloc el 12 de maig al carrer Saturn i no hi va haver ferits. I la Masia Can Tiranasi obre la piscina al públic dilluns i avui dimarts per convertir-la en un refugi climàtic. Es tracta d'una prova pilot de 2 dies i, si hi ha bons resultats, l'objectiu és tornar-la a obrir per onades de calor persistents al llarg de l'estiu. És un servei gratuït d'una durada màxima d'una hora i que cal reservar amb antelació. La Masia de Can Tiranasi ha obert la piscina de 12 del migdia a 6 de la tarda amb la finalitat de refrescar els veïns en les onades de calor. Es tracta d'un servei gratuït distribuït en tandes d'una hora i que compta amb un aforament limitat de 8 persones. El servei està obert a tothom, però per proximitat els veïns de dalt la vila i del centre s'han mostrat més interessats. Tanmateix, el seu gerent i propietari, la de la Masia, David Flores, ha detallat que també han vingut persones d'altres barris i de fora de Badalona. Així mateix ha remarcat que l'objectiu no és obrir la piscina tot l'estiu, sinó obrir a les onades de calor persistents. I en esports, avui està sent presentada la jugadora Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women a l'Hotel Marina Badalona. I és que la migcampista catalana és tot un mite del futbol internacional i el seu retorn a la Lliga F ha suposat tot un impacte mediàtic. La terrassenca va passar la setmana passada pels estudis de televisió de Badalona i va explicar que creu que pot aportar el Badalona Women en aquest moment de la seva carrera esportiva.
4: Claro, llevo 20 años jugando ya y creo que puedo ser un gran apoyo para las niñas más jóvenes. Creo que al final el fútbol para mí es mentalidad y está claro que el talento aquí no falta, pero yo creo que la disciplina, el trabajo, el saber manejar algunos momentos de los partidos, de tener también el foco en ganar y en mejorar, pero bueno, al final el resultado también creo que es el objetivo en lo que se tiene que pensar.
3: Losada es converteix en un dels fitxatges més importants de la història del club i una clara mostra de les intencions de creixement de l'entitat a la màxima categoria del futbol femení estatal. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
6: 20 anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
9: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le va o de la boca.
8: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
9: Momento, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para què és?
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
8: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
9: Ah.
7: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimes al telèfon.
1: I diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem l'altra cara de l'actualitat amb els diaris que ha llegit el Carles durant tot el dia. Mira, els porta aquí sobre, sempre ve carregat amb tots els diaris, els trenca...
3: Els hi don cops.
2: No estàs bé, no ho veus? No,
3: per què?
2: No estàs bé, Jo crec que, no sé, potser la crisi t'està afectant d'alguna
3: manera. Escolta una cosa, la crisi...
2: T'ha caigut papers al terra, més.
3: Ja et dic ara que la crisi ens afectarà, perquè ja anuncio que aquest espai s'acaba el gener.
2: S'acaba el gener?
3: Sí, perquè m'acaben de dir que hi ha retallada en aquesta empresa de diaris. A partir de l'1 de gener no compraran cap mena de diari.
2: És reial, això?
3: Sí, sí.
2: I com ho hem de fer?
3: Només el 20 minutos compraran.
2: Home, no, el 20 minutos...
3: El metro i el què?
2: No, sempre podem consultar-ho per internet.
3: I a la Bétulo, consultarem a la Bétulo.
2: Per internet.
3: Sí, per cert, m'ha agradat molt aquest número de la Bétulo.
2: Està molt bé.
3: Trobo que està molt bé el disseny.
2: I tant.
3: I el paper.
2: I tant, sí, sí.
3: Bé, escolta una cosa, comencem, si et sembla.
2: Millor.
3: Avui amb el punt de les comarques tarragonines. Anem al punt de les comarques gironines i ara anem fins al punt de les comarques tarragonines. Parlem, atenció, d'un succés que us quedareu astorats. Atenció a la notícia. Uns lladres s'emporten 400 bossetes de xutxes dels nens d'una escola pública de Tarragona.
2: És reial?
3: Sí.
2: Però què els hi passa als lladres? Que estan en crisi, també.
3: 400 bosses de xutxes. Això que les havien preparat a l'escola perquè, bé, per donar-los als nens a cara al Nadal.
2: Clar.
3: Van entrar els lladres... i van desaparèixer aquestes 400 bossetes de xutxes.
2: Estic astorat.
3: Sí.
2: No m'ho puc creure.
3: Això que ha passat al barri de Sant Salvador de Tarragona, que es veu que darrerament ha augmentat el nombre de robatoris. I el més sorprenent, volíem dir, és que, a banda de tot tipus de material, darrerament s'emporten menjar. Això que va passar en un supermercat fa poc. I... a les darreres hores, el robatori ha passat en una escola pública d'aquesta població de Tarragona. Els lladres han emportat les 400 bossetes de llaminadures que havien preparat. La policia ha detectat una banda que sembla que s'ha especialitzat en robar menjar.
2: Que és una banda organitzada, no? Una banda organitzada que roba llaminadures.
3: És molt fort, això, eh?
2: Però, home, és que això és inconcebible.
3: Que vigilin el carrer de mar a la Pirula.
2: No, que vigilin els Reis amb la cavalcada, que encara no sí. Tindran carmels aquest any.
3: T'imagines? Som una ciutat tan desgraciadeta que un dia d'aquests...
2: A veure, que si...
3: Et trecaren els Reis a Badalona i es quedaran sense sí, caramels.
2: Que tampoc notaria molt, potser, perquè tampoc és que tirin allò a milers.
3: Mira, ja que parles de Reis, espero que aquest any la cavalcada no vagi 120 per hora, com l'any passat. Ai, sí.
2: Que vagi a menys de 40 km per hora,
3: sí.
2: Com a l'àrea metropolitana, no?
3: Sí, perquè l'any passat va ser... Bé, jo crec que ningú va veure.
2: Jo em vaig ajupir a agafar un carmel i quan
3: ja,
2: em vaig
3: ja
2: aixecar
3: passat.
2: Ja no vaig veure cap rei.
3: Sí, ja havien passat els Reis.
2: Anava molt ràpid.
3: Bé, anem a trucar a aquesta escola, et sembla?
2: Sí.
3: Aviam com estan els ànims després de la desaparició de 400 bossetes de xutxeries.
2: Vinga, som-hi, anem a trucar.
3: Último caso.
4: Caso abierto.
3: Xutxes.
4: Está pasando.
5: Colegio San Salvador, dígame.
3: Hola, bon dia.
5: Hola.
3: Hola, mira, us truquem de Ràdio Badalona, Barcelona.
5: Sí.
3: Mira, jo trucava perquè ens ha arribat una notícia que volien confirmar. No sé si és possible parlar amb algun responsable de l'escola.
5: Pues un momento, a ver.
3: D'acord. És l'escola...
2: Mira la porta, sentit la porta sobre què fa.
3: Estem buscant el cas d'aquests lladres que s'han emportat 400 bossetes de xutxes d'una escola.
2: Home, que t'agraden a tu, eh?
3: M'encanta.
2: Els nens han d'estar molt tristos. Deuen pensar que s'han portat malament aquest any.
5: Digui'm.
3: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
3: Mira, perdona que et molesti.
5: Digues.
3: Et truco de Ràdio Badalona, a Barcelona.
5: Sí?
3: Mira, et truco perquè ens ha arribat una notícia que volíem confirmar. Crec que les darreres hores us han entrat a robar, correcte?
5: Correcte.
3: És veritat que s'han emportat 400 bossetes de xutxes?
5: Espera un momentet.
3: Atenció.
6: Molt aviat obrirem la porta.
3: Atenció, escoltem.
5: Sí, diu que en van obrir i en van trobar la meitat escampades per un puesto, escampades per l'altre. En van començar a menjar algunes i...
3: Van menjar fins i tot algunes xutxeries?
5: Sí, es veu que sí.
2: Oi.
5: Pel que em comenten, eh? Jo és que ben bé això de les xutxes no estava ben bé el cas de com havia acabat, però...
3: Ja, però quin escàndol, no? Escolta. Però això que ho teníem preparat, suposo, de cara a Nadal, els nens...
5: L'APA teníem una festa amb els nens i tenien bossetes per donar a la festa dels socis de l'APA.
3: I se't sap si és una banda organitzada?
5: Doncs la veritat és que, a veure, jo no et puc confirmar res a nivell oficial, però
3: no.
5: El que sí està clar que semblava que era una banda perquè la manera com van actuar dintre l'escola, vull dir,
2: operandi,
5: van inutilitzar l'alarma... Van tallar els cables de l'alarma i semblava que sabien molt bé on anaven, perquè van forçar totes les portes blindades. Vull dir que semblava com si sapiguessin exactament en quines eren les dependències on hi havia...
2: I només s'han endut llaminadures.
5: Coses de valor, com podia ser doncs, molt material informàtic...
3: Ah, s'han endut, a part de la xutxeria, s'han aprofitat i s'han endut altres coses.
5: Ui, moltes, sí,
3: s'han endut... Ah, val, perfecte. És que saps què passa? Que també TV3 ho hem vist, a la web està com a notícia ara mateix... destacada,
5: sí?
3: I clar, el titular és uns lladres emporten 400 bossetes amb llaminadures a una escola de Tarragona.
5: Ah.
3: I clar...
5: No és això el més important, perquè em penso que les bossetes...
3: Home, sí, ja suposo.
5: No, les bossetes crec que tampoc van ser totes, eh? En principi...
3: Però algunes van menjar, veig, no?
5: Sí, però la responsable de l'APA, amb l'atabalament, va trobar tot escampat.
2: Es van distreure.
5: Perquè van entrar a l'APA. Van entrar a lo que és el recinte, a les dependències de direcció, les aules de ciència, i van entrar a la cuina. Llavors, de l'APA... Esclar, quan va trobar tot llançat, tot escampat, no va trobar les bossetes. I llavors, al final, em sembla que totes no eren les que van prendre, eh?
3: Sí.
5: Van potser prendre algunes, però ella en va recuperar algunes també, eh?
3: Se n'han recuperat algunes d'aquestes 400.
5: Sí, se n'han recuperat. No et sabria dir ara tampoc, perquè jo he estat a classe, que no sóc la directora, sóc la secretària només.
3: Molt bé.
5: I llavors, doncs, exactament això de les bossetes no ho sé. Però, per exemple, el que sí que puc dir és que del menjador, per exemple, se'n van endur tot el menjar que hi havia.
3: Què dius ara?
5: Sí, segons el cuiner, per valor d'uns 3.000 i pico d'euros, eh?
3: Perdona,
5: perquè tenien
2: molta
5: cosa congelada bona per fer els dinars de Nadal dels mestres i dels nens.
2: Els dinars de Nadal
3: dels
5: mestres? I del magatzem.
3: M'estic quedant assorat. O sigui, es van emportar tot el menjar que hi havia a la cuina, que teníeu congelat,
5: tot
3: per celebrar àpats de Nadal?
5: Sí,
3: però una cosa, com es poden portar tanta quantitat de menjar?
5: Doncs se'n van emportar el carro. Allà a la cuina hi ha un carro gros que quan venen els distribuïdors descarreguen el material i el conserge, si ha de transportar coses per dintre l'escola, és una escola gran, vale? Llavors si hem de portar doncs, paquets de folis o així, que potser els transportistes ho deixen a l'entrada... I, bueno, i el menjador també hi ha un carro molt gros, que és el del conserge... per transportar coses, amb diversos prestatges, vale? Doncs, bueno, se'n van endur aquest carro, també. O sigui, aquest carro també l'han pres, amb tot
3: també
5: carregat de menjar.
3: El carro fora, també, Déu-n'hi-do.
5: Sí, tot carregat de menjar. Tot el bo. Les patates fregides, per exemple, del congelador no les han pres. Però
3: ah,
5: tot...
3: no, o sigui, les patates perquè us les mengeu vosaltres.
5: Sí, tot el que eren, per exemple, tenien com unes espatlletes de cabrit,
3: sí,
5: així, pels nens, per fer l'últim dia del dinar abans de Nadal.
2: Des de la sirena,
5: tot,
2: sí.
5: Tot les tartes gelades... Totes les...
3: Perdona.
2: Escolta, quina pata estan preparant aquí els mestres.
5: Totes les cistelles que hi havia, els monitors del menjador tenien allà unes cistelles de Nadal.
3: Escolta, una cosa, deuen passar gana, suposo, perquè clar...
5: Bueno.
3: Bé, escolta, és igual. Sí. Moltes gràcies per tot, de veritat.
5: Doncs no hi ha de què.
3: Vinga, gràcies.
5: De res, adéu.
3: Escolta, és fort, el que acabem d'escoltar.
2: Un escàndol, eh?
3: Tot el menjar de la cuina...
2: Per un valor de 3.000 euros...
3: Tot els congelats que tenien...
2: De la sirena.
3: Tot els hi han robat.
2: Home, ja sabem que comprar està car, però no tant, no? Com per robar-ho en una escola.
3: Perdona, el que trobo més fort és les bossetes de xutxeries.
2: Que se les van menjar.
3: És robar la il·lusió dels nens. És robar la il·lusió dels nens.
2: Bé.
3: Això ha passat a Tarragona, recordem-ho, al barri de Sant Salvador. Notícia que ens arribava avui mateix d'aquesta banda de lladres especialitzada en robar menjar.
2: És lo que está pasando en Tarragona.
3: Està passant en directo. I anem a un altre cas que també, de cara al Nadal, ens ha sorprès i que ens porta fins a la població de Ceuta. El 20 minutos d'avui, aquest diari gratuït, publica avui una investigació, un misteri que hi ha ara mateix a Ceuta. Resulta que Correus investiga qui va poder canviar 10 dècims de Nadal per paper higiènic.
2: 10 dècims de Nadal per paper higiènic.
3: Això que una persona va enviar per certificat 10 dècims a loteria. Fins aquí tot correcte, eh? Però això que quan la persona que va rebre aquest sobre, que en teoria havia de contenir aquests 10 dècims de loteria, en
2: van
3: comptes als dècims de loteria hi havia paper higiènic d'Escòtex, de la marca Escòtex.
2: Algú havia robat.
3: Això que algú ha canviat els dècims de la loteria per paper higiènic. Què et sembla?
2: I qui s'ho ha quedat, això?
3: Anem a trucar a Correus, si et sembla.
2: Truquem a Correus.
3: Correus a Ceuta. Aviam si es volen dir alguna cosa. Potser no, eh? Potser no volen parlar, però nosaltres, com sempre, ho intentem.
2: Truquem a Ceuta.
3: Bonica població, sí, que està molt lluny d'aquí.
2: Travessem una miqueta de Mediterrani.
3: Sí. Està allà tocant a Àfrica.
2: Sí.
3: De fet, és Àfrica.
2: Sí.
1: Sucursal 1, dígame.
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días.
3: He llamado a Correos de Ceuta.
1: Bueno, en Ceuta sí, hay una sucursal y, la oficina principal te está llamando a la sucursal.
3: Vale, mira.
1: Vale.
3: Perdona que te moleste.
1: Dime.
3: Mira, te llamo desde muy lejos.
1: Sí, ¿no?
3: Te llamo desde Radio Badalona, en Cataluña.
1: Sí.
3: Mira, yo te llamo sobre un caso que nos ha llegado.
1: Sí.
3: De una investigación sobre el cambio de 10 décimos de Navidad por papel higiénico. ¿Esto lo has escuchado tú? ¿Qué ha pasado aquí en Ceuta?
1: Sí, ha pasado aquí donde está usted llamando.
3: ¿Ha pasado aquí, justamente?
1: Sí, aquí mismo, aquí donde está llamado.
3: ¿Y esto, me puedes explicar un poco los detalles?
1: Bueno, yo no le puedo explicar nada, yo le pongo aquí con el jefe equipo, si él se lo puede explicar,
3: vale.
1: Vale, un momentillo.
3: Mira quina casualitat, que hem trucat...
2: Tinc sort avui, eh? Avui estem tenint sort. Amb el jefe d'equipo ens posa...
3: Recordem aquesta notícia. Correus investiga el canvi de 10 dècims en Nadal per paper higiènic.
2: Que potser algun funcionari, no? S'ho han dut, això, algú de Correus.
3: I tinc el número i tot. 52.488.
2: Quan toqui, hauràs tu una gràcia.
3: A veure què dice.
2: Vamos a ver.
1: ¿Qué le doy del jefe?
3: A ver.
2: Vamos a ver.
1: 510422.
3: Oiga, dígame.
1: Mire, vaya usted al 956.
3: Sí.
1: 51.
3: Sí.
1: ¿Qué más era?
3: Aviam.
1: Un momentillo.
3: Sí. Tenemos toda la mañana.
1: 42.
3: Sí, ¿y quién es?
1: Mercedes Aguilera, la jefa de la oficina principal.
3: Vale.
1: Hasta luego.
3: Venga, adiós. Adiós. Adiós.
2: Hasta luego.
3: Me va a trucar a Mercedes, de productos Mercedes.
2: Sí. Truquem la jefe d'equipo, com diuen.
3: Amb la vaporeta, que deu tenir.
2: Home,

0: ¿El lunes?
1: El lunes 22. El lunes.
0: ¿Y dónde van?
2: Bueno, si ya lo pone la empresa.
0: Ah, la empresa lo paga.
2: Claro.
1: Ah, muy bien.
0: Sí, sí, pues yo no, me he tenido que pagar a mí toda la bebida.
1: Escolta, pero aún está buscando.
2: A ver.
0: Encuentra algo.
2: Me pone aquí que tiene que tomar
0: sí.
2: mucho jugo de naranja, que le ayuda a...
0: ¿Jugo de naranja?
1: Jugo de naranja.
2: Jugo de naranja.
0: ¿Del zumo sol o del fruco?
2: El zumo.
0: Sí, sí.
2: El zumo de naranja.
0: Y ya está. Y me pasa.
2: Ya está. Y frío, sí.
0: ¿Y frío?
1: ¿Y frío qué vol dir?
2: Y frío, eso, sí.
0: ¿Frío qué? ¿El zumo?
2: El zumo, claro.
0: Ya, ya. Vale, gracias por todo.
2: Muy bien.
0: Ah, bien. Adiós.
1: Quina gran informació que ens ha portat, eh?
0: Suc
1: quina
0: de taronja.
1: Quina utilitat té aquest servei, és increïble. Eh?
0: Suc de taronja. Aquest estudi
1: minuts.
0: Que avui parlem del diari OK, del British Medical Journal, res. Suc de taronja i fora.
1: Hauríem de provar si ni te respon, eh?
0: Anem a parlar d'un altre tema, parlem una altra vegada del Nadal i de la campanya de Nadal. Resulta que, diu el titular, Mercabarna preveu una contenció dels preus durant la campanya de Nadal. I, segons, avui publica el 20 Minutos, hi ha dues pàgines senceres que diu la cistella de la compra pot sortir aquest Nadal un 20% més barata. Què et sembla?
1: Això es va dir en el transcurs del Mercabarna.
0: Sí, sí, fins i tot diu, atenció, que aquest any les gambes... baratíssimes. Jo no m'ho acabo de creure.
1: Fa quatre dies dèiem que era el contrari, que aquest any sortirà molt car. Que seria una
0: diu, no. Diu que l'opció del menú de peix o marisc, diu que el diamantol, el lluç de palangre, l'orada o els productes congelats, segons les enquestes de Mercabarna, són una bona opció.
1: En canvi, el
0: rap fresc augmentarà de preu un 3% de mitjana. Anem a comprovar-ho, anem a trucar alguna peixateria de la ciutat, et sembla?
1: Vinga, som-hi.
0: Doncs som-hi, ràpidament.
1: Que hi trobarem un futur o futura alcaldessa o alcalde.
0: El què?
1: No.
0: No va el telèfon? No va el telèfon, ara sí. Peixateria Aida, famosíssima, l'Avinguda Mònaco.
3: Sí?
0: Hola, bon dia.
3: Hola, buenos días.
0: Hola, he trucat a la peixateria Aida.
3: Sí, un moment.
0: Vale.
1: Sí? Ambient, eh?
0: Hola, bon dia. Hola?
3: Hola,
0: m'escoltes?
3: Sí.
0: Hola, he trucat a la peixateria Aida.
3: Sí.
0: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona.
3: Sí.
0: Mira, una pregunta. Estamos haciendo un tema sobre los precios esta Navidad. ¿Es verdad que hay pescado que ha bajado de precio esta Navidad?
3: Sí.
0: ¿Qué pescado?
3: La dorada, por ejemplo.
0: La dorada. ¿Y las gambas?
3: También.
0: También. O sea, que comparado con otras Navidades es más barato.
3: Sí.
0: ¿Y qué me recomiendas a mí?
3: ¿Yo?
0: Sí, así como barato. Bueno, bonito, barato.
3: Yo las gambas, claro.
0: Las gambas. ¿A cuánto están?
3: 22 euros la caja de 2 kilos.
0: ¿Y el año pasado a cuánto iba?
3: 24.
0: O sea, 2 euros menos.
3: Sí.
0: Muy bien. ¿Congelado o fresco?
3: Yo, fresco.
0: Fresco, ¿eh? Vale, gracias por todo. No té gaire ganes de treballar,
1: eh? Viure, alegria de vivir.
0: Va, anem una altra ràpidament. Peixateria José Mari i Pili.
1: José Mari i Pili?
0: Sí, és igual.
1: És com anar a José Nacho, no? El disco de Mecano. José Mari i Pili.
0: Sí, ràpidament, 30 segons.
1: José Mari i Pili.
0: Diuen que sí, Escolta, ja pots fer la cistella de la compra, pots anar a comprar gambes, Gambes i orada.
1: 22 euros. No m'agraden gaire les gambes, eh?
0: A mi m'encanten. Bé, escolta, si no contesten, marxarem avui,
1: sí.
0: Si et sembla, i us explico una notícia que ens arriba des de Califòrnia, als Estats Units. Es veu que, cansats pel costum de l'alcaldessa de la població de South El Monte, els regidors d'aquest municipi han prohibit a l'alcaldessa que treballi fins a molt tard. Què et sembla?
1: Doncs que tinguin cura d'ella, perquè...
0: Han aprovat una ordenança posant un límit a l'hora de sortir de l'alcaldia. Què et sembla?
1: Doncs que haurien de passejar-se per aquí, pel nostre país, i comprovarien que això és molt buscat aquí.
0: Això que la dona, l'alcaldessa, sortia a les 4, a les 5 de la matinada. I ara l'ordenança li prohibeix, a partir de les 11 de la nit, fora de l'edifici de la plaça de la Vila. És boníssim el tema,
1: És boníssim el tema. Llàstima que no podem trucar-hi a Califòrnia.
0: Llàstima, es veu que aquesta ciutat té 21.000 habitants i està situada a 23 quilòmetres a l'est del centre de Los Ángeles. Que n'aprenguin, que n'aprenguin.
1: Que n'aprenguin. I hauria de fer el contrari, no ordenar-se perquè treballin.
0: Apa, marxo, adéu.
4: Hello. Víctimes al telèfon.
5: I diga...
4: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
6: Ràdio Zeta.
7: No, no, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
7: No, no, de Badalona.
8: És la ràdio de Badalona.
4: Vint anys del Víctimes al telèfon.
9: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
10: Està, què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la més mona.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
11: He llamado a Telechorro.
12: Sí, però no.
9: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
13: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
4: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
14: Manténgase a la espera, gracias.
0: Sí, sí, aquí estoy.
9: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno, pues...

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Per cert, deixa'm que digui que avui és l'aniversari del Carles Carvajal.
3: No calia que ho diguessis.
2: 19 de desembre.
3: No calia.
2: Fa anys el Carles Carvajal, no preguntaré quants.
3: No
2: però,
3: calia.
2: Però fa anys.
3: Fa anys, sí.
2: Felicitats,
3: sí.
2: Eh?
3: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Escolta una cosa. Avui comencem, jo crec, amb una d'aquelles notícies que dius... Estem el 28 de desembre, és veritat aquesta notícia? No és veritat. Ho hem mirat a diferents agències i sí, sí, es confirma la notícia. Agència EFE, o sigui, una agència que té una llarga trajectòria.
2: I un prestigi, i una credibilitat.
3: Sí, sí, sí. Titular. Burger King llança un perfum per a homes que vulguin fer olor d'hamburguesa.
2: És reial?
3: Això que és l'última novetat que la cadena de restaurants de menjar ràpid Burger King... ha tret al mercat. Això que és un perfum amb olor d'un dels seus productes, el famós Whopper. Whopper, el seu?
2: Sí, crec que sí.
3: Sí? Tu t'agrada el Whopper? Tu que menges sota aquestes porqueries?
2: Fa molt que no hi vaig, però sí, hi ha una que és el Whopper.
3: I està dirigit especialment a homes, però nord-americans.
2: Clar, que els agraden molt més les hamburgueses.
3: Això que és una mena d'aerosol blanc amb un cor vermell envoltat de flames... i que de moment es ven només als Estats Units per menys de $5. I això que promet a qui l'utilitzi fer olor d'autèntica hamburguesa Whopper. Això que és la favorita dels nord-americans.
2: En qualsevol hamburgueseria, un cop hi entres...
3: Bé, qualsevol bar.
2: Ja et queda impregnada l'olor.
3: L'olor fritanga.
2: Et queda impregnada
3: l'olor. L'olor fritanga hi és, eh?
2: O de fritanga.
3: Això que hi ha un lema d'aquesta campanya que diu porti l'aroma de la seducció amb un punt de cara a la graella.
2: No ho veig clar.
3: Jo tampoc, eh? Bé, escolta una cosa. Sí. Això s'ha posat a la venda als Estats Units, però nosaltres volem saber més enllà, volem conèixer si això arribarà a casa nostra, si d'aquí uns mesos anirem pel carrer i hi haurà aquest odor, aquesta olor, eh? Aquesta fragància.
2: Hamburgueses.
3: Ole toilet, eh? Hamburguesa, eh? Hamburger, què et sembla?
2: O d'hamburguer.
3: Quin? Li podríem dir quin, directament.
2: Quin?
3: El rei.
2: El rei.
3: Va, anem a trucar, si et sembla, d'entrada a l'establiment que té aquesta empresa de menjar ràpid a Badalona.
2: El Burger King.
3: A veure si... aviam si se va donar alguna cosa.
2: No hem tingut gaires bones experiències,
3: eh? Que penjo bé el telèfon.
2: No ens acostumen a contestar.
3: No, però per això tenim el telèfon de Madrid.
2: Ah.
3: Avui...
4: Buenas tardes.
3: Hola, buenos días.
4: Buenos días.
3: Mira, quería hacerte una pregunta.
4: Dime.
3: ¿Vosotros vais a tener el perfume este de hamburguesa?
4: ¿Perfume?
3: ¿De hamburguesa?
4: No.
3: ¿No lo vais a tener?
4: No.
3: Vale, es que hoy he visto en el periódico que en Estados Unidos Burger King ya lo ha sacado al mercado y quería saber si esto va a llegar aquí a Cataluña.
4: Bueno, tengo pensado que no, ¿eh?
3: Tienes pensado, pero no me puedes confirmar.
4: O sea,
3: es que lo quiero regalar, bueno, para un amigo de cara a Navidad. Y pensaba si vosotros me lo podíais, no sé, algún teléfono, si me lo podéis traer de Estados Unidos.
4: Pues en verdad no sé. Tan solo que te metas por internet y lo pidas por internet.
3: ¿Por internet?
4: Sí.
3: Bueno. ¿Y tú cómo lo ves esto?
4: ¿Perfume de hamburguesa, dices?
3: Sí, es lo que pone hoy el periódico. No es broma, ¿eh? Un perfume para hombres que hace olor a hamburguesa de la Whopper.
2: ¿Qué porta la Whopper?
4: No, en verdad, no.
3: ¿Qué lleva la Whopper?
4: Su carne, su lechuga, su tomate, su cebolla, su pepinillo, la mayonesa y el ketchup.
3: ¿Y esto hace un olor especial o a fritanga?
4: Es comida.
3: ¿A comida?
4: Sí.
3: Ya, o sea que el olor no es muy agradable.
4: No, perfume no.
3: ¿Tú sales con este olor del restaurante o no?
4: Bueno, sí.
3: Sí, o sea, tú haces olor a Whopper.
4: Sí.
2: Vale. Per tant, ja no cal que s'ho compri.
3: Vale, o sea, que tu no te la tienes que comprar.
4: No.
3: Però és per a homes, solo.
4: Ah.
3: Sí, solo per a homes.
4: ¿Es una broma o qué?
3: Es que no es una broma, ¿eh? De verdad, míralo en el periódico que sale hoy.
4: Vale, lo miraré.
3: Burger King, te lo digo en català perquè està en català, llança un perfum per a homes que vulguin fer olor d'hamburguesa. Dice que és la última novetat de la cadena de menjar ràpid Burger King. Sí, no es broma, ¿eh? De verdad, te lo digo en serio.
4: Vale. ¿Verdad? O sea, no, ni idea que un perfume De hamburguesa no, no he escuchado.
3: Vale, perfecto, gracias.
4: Vale.
3: Venga.
2: Aquí no ho saben.
3: A Catalunya no ho saben. Anem a Madrid, et sembla? Un dels establiments que tenen a Madrid.
2: Aviam
3: si... Madrid.
2: Madrid.
3: No va bé, això.
2: No va bé el telèfon avui? Et comprarem un pel teu aniversari, no t'agradaria?
3: Doncs ja era hora, sí, que aquí es gastessin els diners en coses interessants.
2: Un telèfon nou, i tant.
3: Truquem a Madrid en un altre establiment de Burger King.
1: Atocha.
3: Buenos días.
1: Buenos días.
3: He llamado a Burger King.
1: Sí.
3: Mira, te llamo a ver si me puedes hacer un favor, te explico. He visto en el periódico que Burger King va a sacar en el mercado un perfume para hombres de olor a hamburguesa.
1: Todavía nosotros no sabemos nada, yo también he escuchado, pero no tenemos ninguna información todavía.
3: ¿Esto lo vais a vender aquí o qué?
1: No tenemos ninguna información todavía.
3: No.
1: No, yo también lo escuché por la radio, pero no sabemos todavía nada. Los jefes no nos han dicho nada.
3: ¿Y hay algún jefe que te ha dicho algo?
1: No.
3: ¿Y te ha llamado alguien preguntando por este aroma? Tampoco.
1: Yo escuché en la radio.
2: No tenemos información.
3: Bueno, no tenemos nada, ¿eh?
1: No.
3: Vale, de acuerdo, gracias.
1: Nada.
3: Tenen molta informació, eh?
2: Almenys ella ho sabia.
3: Sí, sí, almenys ho sabia, ho havia escoltat per ràdio... no sé.
2: Ràdio Atocha.
3: Ràdio Atocha. Sí, sí.
2: No?
3: Doncs escolta una cosa, veurem què passa i estarem atents si en els propers mesos tenim aquest perfum. Va, jo te'l regalaré, va. Bé, anem a altres temes al dia, va.
2: Millor.
3: Diu el periódico de Catalunya una notícia que també ens han quedat astorats. Els pescadors que tirin pedres als rius podran ser sancionats. És l'última del tripartit de la Generalitat de Catalunya preocupat pel medi ambient.
2: Però això de tenir una raó de ser.
3: Segons el periódico, l'infracció està inclosa en el projecte català que reordena la pesca continental.
2: Això no m'enterra.
3: Bé, això que és un projecte de llei catalana que reordenarà la pesca continental la que practiquen els rius, els llacs i altres aigües de terra ferma. Es va iniciar dimecres els tràmits parlamentaris amb els dos fronts polítics esperats, l'oposició i, en aquest cas, el govern. Segons aquesta llei, s'ha prohibit, a partir d'ara, tirar pedres als rius per blindar els peixos. I l'altra cosa, per exemple, que serà prohibida és... Saps aquell joc que es fa amb les pedretes?
2: Ai, sí, molt divertit.
3: Com es diu això?
2: No, això ho fa mai, jo.
3: Això de...
2: Allò que tires i que la...
3: Que bota, no?
2: Que la pedra va botant sobre l'aigua.
3: Va botant sobre... Que sura, no? I que bota damunt de l'aigua.
2: Sí.
3: Doncs això també, prohibit.
2: Prohibit, també.
3: Un joc entretingut que hem jugat tota la vida.
2: Sí.
3: Això al riu Besòs, aquí a Santa Coloma, que es fa.
2: No podrem fer-ho.
3: Prohibit.
2: Però si allà el riu Besòs dels peixos tenen tres caps.
3: Home, és que, segons el periòdic, diu... Gairebé fan el ridícul. Diu per als pescadors que tirin pedres al riu amb l'objectiu d'acostar els peixos a l'esquer, el projecte no defineix amb claredat cap sanció, tot i que fonts de medi ambient consultades ahir pel periòdic asseguren que la infracció quedaria enquadrada en les sancions lleus. I si fos necessari, es posarien multes. Què et sembla?
2: Doncs que sort que no tenim cap riu aquí.
3: Si et sembla, anem a connectar ara mateix amb Santa Coloma de Gramenet. Ara mateix ens arriba so directe des del riu Besòs.
2: Ah, Sant Adrià, vols dir?
3: No, Santa Coloma.
2: Ah, Santa Coloma.
3: El tram de Santa Coloma.
2: El tram de Santa Coloma.
3: I ens diuen que hi ha algú que està tirant ara mateix pedres al riu Besòs.
2: A veure, més que tirar una pedra...
3: Tira una altra.
2: A veure, què s'està banyant Tete Delgado o què passa
3: no,
2: aquí?
3: No, s'han tirat... Estan agafant pedres de la cantera, en aquest cas de la Vellençana, i les estan abocant al riu Besòs.
2: Vols dir que no s'ha caigut una xamanella de la Fexa al riu Besòs?
3: Escolta una cosa, qui pot saber més coses sobre aquesta nova normativa?
2: Qui?
3: El 012.
2: 012.
3: Anem a trucar-hi, aviam què ens diuen.
2: No hi dipositis gaires esperances, eh?
5: Generalitat de Catalunya. Benvinguts al Servei d'Atenció Ciutadana.
6: Si vol informació prèvia de les condicions legals...
2: Quines roques, sí, per favor.
6: Premi...
3: Quatre roques que acaben a la Vallençana.
2: Al Besòs li tens aquestes roques i surten.
6: I ajuts a les famílies
2: bueno, sobresurten, vull dir.
6: Sí, sí.
3: Què diuen?
2: Ens han preguntat alguna cosa.
6: Per a qualsevol altra consulta, mantinguis a l'espera.
3: Sí, sí, com sempre. Per cert, que avui s'ha convocat un enterrament del Picarol,
2: sí,
3: dels cinemes.
2: Ho han dit els butlletins.
3: A dos quarts de vuit de la tarda.
6: En aquest moment, les nostres línies estan ocupades.
3: Està bé, la proposta.
6: Sisplau.
7: L'atendrem en breu.
2: Una mena d'enterrament simbòlic, del cinema mític de Badalona.
3: Què diuen? Què diuen?
7: A la pàgina web...
2: No sé, però t'entretenen mentre tu esperes.
3: I això és com...
8: Bon dia, soc en Paloma, que us puc ajudar.
3: Hola, bon dia. Mira, trucar perquè sóc un pare. M'escolta?
8: Sí, sí.
3: Que volia saber aquesta normativa que acaba d'anunciar la Generalitat sobre prohibir tirar pedres als rius. Volia saber més detalls.
8: Una normativa per la prohibició...
3: De tirar pedres als rius.
2: Té un total coneixement, eh? Mm. Té un total coneixement.
8: Un moment, que faré una consulta, no pengi, sisplau.
3: Perfecte, gràcies.
2: Ara passa això, que ho has d'esperar hores, hores...
3: Consulta, avui hi ha una altra notícia que ens ha creat l'atenció del diari El Punt. Això que han robat més d'un centenar d'ànecs d'una granja de l'Alt Penedès.
2: Avui tot va d'animals, eh?
3: I de robatoris, realment, ho roben tot. Ahir parlàvem de xotxeries...
2: I avui ànecs.
3: I avui ànecs. Això que Unió de Pagesos reclama que s'investigui les xarxes que revenen l'aviram robat.
2: Ah, aquella xarxa.
3: Mira'ls, mira'ls.
2: Mira, sou directe.
3: Sí, sí, des de Castellví de la Marca. És el poble. Mm-hmm. No sabia que hi havia un poble que seia Castellví de la Marca.
2: Doncs si tu no ho sabies, és greu.
3: Ai!
2: Tu que ho saps tot.
3: Encara li tiraran alguna pedra a l'ànec.
2: Oi.
3: L'ànec enfonsat. Tocat i enfonsat.
2: Els ànecs suren. Saben nedar.
3: Sí, sí. Doncs aquest l'han tocat i enfonsat, eh? Això que els lladres es van endur la matinada d'ahir més un centenar d'ànecs d'aquesta granja, i amb aquest robatori és el tercer cop que entren a la granja des del setembre.
2: Home, i doncs és greu.
3: Arran de l'increment del nombre de robatoris animals que s'ha detectat en els darrers mesos, Unió de Pagesos explica avui El Punt, ha reclamat als Mossos d'Esquadra que s'investiguin.
2: Hmm.
3: Què passa i on van a parar aquests animals?
2: Déu-n'hi-do.
3: És fantàstic, ara que ve Nadal, potser està tot relacionat, no?
2: Per què?
3: Ho revenen, no, els ànecs aquests? Fan ànec amb peres.
2: Abans es mataven els animals a casa, eh? Les gallines, sí, ho feien les àvies.
3: Sí, sí.
2: Casa meva no, però...
3: Aquí es feia, també.
2: I segur que hi ha gent que encara ho fa.
3: Sí, de fet, hi ha gent que ara ho mata també a casa.
2: Sí.
3: Cosa que s'ha prohibit.
2: Sí.
3: D'una altra cultura i religió.
2: L'ordenança de civisme.
3: Escolta, anem a un altre tema mentre, perquè això en podem passar aquí tot el matí.
2: Sí.
3: I anem a un cas que avui explica el diari comarcal Regió 7 i que ens ha creat l'atenció. Però avui vull demanar la col·laboració que fa dies que no treballa. Paqui.
2: Paqui.
3: La Paqui.
2: La pianista, que ens toqui...
3: On està el piano?
2: Una mica.
3: On la tens?
2: Aquí. Paqui.
3: Paqui.
2: Quan tu quieras.
3: Toca. Sí, toca. Toca.
2: Només sap una peça, però la toca de meravella.
3: Avui us expliquem una història trista que ens arriba des de Manresa, ho explica avui el diari Regió 7.
2: Mm.
3: Diu, abandonat com un rei. I ara, com veu, entrarà al 012.
2: Sí, enmig d'aquest espectacle.
3: Que ens tallarà tot això, però bé. Diu el diari, és un gos.
2: Sí.
3: I respon al lob de... Xifor.
2: Com... Com? És que no, si rius no ho entenem. Com es diu el gos?
3: Xifor.
2: Xifor.
3: Xifor.
2: Bé, no és tan estrany, Xifor.
3: A veure, la notícia és trista, eh? O sigui que no riem.
2: No es posa trist. Si posa, si rius, no funciona. Mira l'Ulisses, s'ha posat trist, també.
3: Ulisses,
2: si no parlem de tu.
3: Això que el van abandonar...
2: Vete a fer pipi.
3: Però aquí no, eh?
2: No.
3: A la cinquena.
2: Carrer. A la cinquena.
3: A la cinquena.
2: A la cinquena tens paper, allí.
3: Sí, sí. El van abandonar a l'entrada del refugi Aixopluc, a la societat...
8: Sí, l'espera. Sí, això és una llei que ha sortit publicada al periòdic, però és pel tema dels pescadors.
2: Sí.
8: Perquè tiren pedres, la forma de pescar, tiren pedres perquè els peixos vagin on ells volen.
3: Però escolta una cosa, si jo vaig amb la meva criatura a tirar pedres als rius, que li agrada fer el plàning, saps què és? Tirar la pedra que bota, això em posaran una multa o no?
8: No.
3: Segur, eh?
8: No. Sí, sí, ho acabo de preguntar.
3: I no hi ha multa?
8: No hi ha multa.
3: Això no hi ha multa.
8: Va una persona amb els seus fills a passejar...
3: Sí, no és per pescadors...
8: I juguen a tirar pedres i tal, no, això no.
3: No, que això s'ha fet tota la vida.
8: Perdó?
3: Que dic, això s'ha fet tota la vida, de tirar pedres als rius.
8: Sí.
3: No el rigui. Escolta una cosa, només els pescadors...
8: Sí.
3: Val, perfecte. Molt bé, gràcies.
8: A vostè per la trucada, bon dia.
3: Bé,
2: ets pitjor que el Pedro Piqueras.
3: Per què?
2: Creant alarmisme. Dient que no podien tirar pedres. Mentida, no ho has vist? És que t'agrada infringir por entre la ciutadania.
3: Per què?
2: Home. cançó que està ja caducada, però nosaltres ens entestem en mantenir-la.
9: Sí, sí, sí. Escolta una cosa. La sort ha acompanyat o no Badalona?
2: No gaire, oi?
9: Com que no?
2: No ha tocat aquí.
9: Com que no?
2: No hi ha cap administració que hagi venut un número guanyador.
9: Escolta una cosa. Ens arriba una notícia de darrera hora...
2: Sí.
9: ...que en aquest espai intentarem esbrinar en directe. Ens expliquen uns oients que una parada de fruita del Mercat Municipal de Pomar hauria repartit alguna picossada de la grossa de Nadal.
2: Oh. Escàndol, això.
9: Què et sembla?
2: No ho sabíem.
9: Exclusiva... Ara hauríem de posar el RDS, eh? Exclusiva Radio Ciutat de Badalona. Què et sembla?
2: Tu sonyestes en realitat.
9: Anem a trucar, si et sembla, al Mercat Municipal de Pomar. Trucada de darrera hora, que fem ara mateix en directe. Tot això que hem de saber fa res, eh?
2: Sí?
9: Fa pocs minuts.
2: Mercat de Pomar, una fruiteria.
9: No tenim més dades, eh?
2: Avui deuen estar
9: no
2: de vacances.
9: No hi ha més dades.
2: No hi ha més dades?
9: No. Sí? Hola, buenos días.
10: Buenos días.
9: ¿Quieres Federico?
10: Sí, soy Federico.
9: Federico, te llamo de Radio Badalona.
10: Dime.
9: Tú eres el presidente del Mercado de Pomar, ¿no?
10: Sí, sí.
9: Mira, ¿es verdad que nos ha llegado una noticia que en una frutería de aquí de Pomar se ha vendido un décimo ganador de la lotería?
10: Y el quinto premio, el quinto premio.
9: El quinto premio.
2: Quinto premio.
10: Muy repartidos. En total se vendieron 2,000 décimos.
9: 2,000 décimos.
10: 1,000 euros en décimos.
9: 1,000 euros en décimos.
10: No, no, 2,000 euros en décimos.
9: ¿Y esto cuánto dinero es?
10: Pues no lo sé. Yo sé que por décimo toca 5,000 euros.
9: O sea, ¿y se ha repartido mucho en el barrio de Pomar?
10: Repartido, muy repartido, sí, sí, en todo el barrio.
9: En la Morera supongo que también, ¿no?
10: ¿Eh?
9: En la Morera también supongo.
10: Morera y Pomar, sí, sí.
9: Morera y Pomar. ¿Y tú tienes el teléfono de la frutera?
10: No.
9: No lo tienes. ¿Cómo se llama?
10: Pero no estoy en el mercado.
9: No sos en el mercado.
10: No, no.
2: Ens faria de corresponsal.
10: Y bueno, si quiere, después un llama a la frutera.
9: Vale, perfecto. Pues se lo comentas que nos llame.
10: Vale, pues de acuerdo.
9: De acuerdo.
10: Ya le diré, de aquí un cuarto de hora o así nos llamará, ¿vale?
9: Vale, perfecto. Gracias.
10: Vale, a vosotros.
9: Què et sembla? Com
2: molt
9: t'has
2: bé,
9: quedat,
2: eh?
9: Ara?
2: Ara, no era la grossa, era el cinquè premi.
9: Bueno, cinquè premi, sí.
2: 2,000 euros en dècims, però no he acabat d'entendre bé quan els hi ha tocat.
9: M'ha cridat l'atenció un cas... una de les històries més curioses d'aquesta rifa de Nadal. Jo us explico. Hi ha una tarotista a Madrid que es diu Dàlia.
2: Sí.
9: Fins aquí, tot normal. Aquest any va pronosticar el número 54.209, que seria el número que tocaria.
2: No ha estat res.
9: Res de res. Però es veu que aquest número està completament, íntegrament, amb una administració, la número 8 d'Albacete. Aneu a trucar, et sembla?
2: I tothom allà comprant, no?
9: Tothom comprant. Aneu a trucar a aquesta administració, aviam que ens ho expliquen, això.
2: Hem de dir que la nostra astròloga, la Carme Rebell, va dir que acabarien 5 i va acabar en 5, eh?
9: I ho va dir minuts abans, oi?
2: Sí, ens ho podria dir, ens ho sí. Dir una miqueta abans.
9: Dies abans, jo crec, eh?
2: L'haguessin comprat, no, el dècim?
11: Dígame.
9: Buenos días. Hola. Hola, buenos días.
11: Hola.
9: ¿Me escuchas?
11: Dime.
9: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
2: La más buena.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
11: Nada, muy bien, ajetreada.
9: Vale, tú eres de la administración número 8 de Albacete.
11: Sí.
9: Mira, yo te explico. Nos ha llegado la noticia que una tarotista llamada Dalia pronosticó un número, el 54.219, que se vendía aquí, ¿no?
11: Sí, en Albacete todo.
9: ¿Y esto qué al final? ¿Ha tocado o no algo?
11: Nada de nada.
9: Nada, ni un duro, ni un euro.
11: Ni un euro. Nada.
9: Nada.
11: Yo lo llevaba tan bien jugado y nada.
2: Supongo que la gente muy enfadada.
9: ¿Y la gente que se ha enfadado no?
11: No.
9: No.
11: Al contrario.
9: ¿Y es verdad que os llamaron de toda España para buscar ese número?
11: Muchísima gente, sí. O sea, casi de toda España.
9: De toda España.
11: Muy solicitado ese número, sí.
9: Y al final, nada de nada.
11: Nada de nada.
9: ¿Y ahora para el niño qué?
11: Pues ahora para el niño la gente por los premios, pedreas y devoluciones todo lo cambian para el niño.
9: ¿Pero tenéis este número también?
11: ¿El qué?
9: Si tenéis este número para el niño.
11: Eso ya no lo sé yo.
9: No lo
11: porque
9: sabes.
11: Porque no soy yo la jefa, entonces no lo sé si lo tenemos. Me parece que no.
9: Vale.
2: Quin soroll, quin
9: perfecto,
2: telefon.
9: Pues nada.
11: Venga, muchas gracias.
9: Que vaya
11: gracias.
9: Bien.
11: Venga, gracias, adiós.
2: La cosa seria trucar a la Dàlia aquesta.
9: Anem a trucar.
2: Ah, que el tenim, el número 1.
9: Ah, creiem que sí.
2: Jo que l'estava buscant. i demanar-li explicacions. Perquè ara, a veure què s'inventa la Dàlia.
3: Truca'm aquesta tarotista. Ui, ui, això és caríssim, és un telèfon d'aquests.
2: És que és un 805.
3: Sí, sí, sí.
12: Este servicio de entretenimiento reservado sí. a mayores de 18
2: años
12: está prestado por Luis Miguel Lucena. Apartado de correos 233-38.320 La Cuesta, Tenerife.
3: Tenerife.
2: Luis Miguel Lucena.
3: En teoria posava Tarot Dàlia, Madrid.
2: Madrid, però no era Albacete. Ah, que es venia Albacete.
3: Sí, sí, es venia, però la tarotista és de Madrid. I ha sigut Dàlia.
2: Com la cantant, no?
3: Sí.
2: La cantant és d'Itàlia. Diu sí.
3: Ja veus que avui...
2: Aprofito que estàs malalt i te'n rido una mica.
3: Sí, eh? Buenos días. Hola.
13: Hola.
3: Hola, que estàs en una cueva que te escucho fatal.
13: Ara me escuchas mejor.
3: Bueno, no. Un poquito. Ya no te rías porque es carísimo el teléfono y eso se escucha fatal, ¿eh?
13: Pues lo siento, ¿me escuchas ahora mejor?
3: Bueno, estoy buscando a Dàlia.
13: Dàlia, en estos momentos, espérate un segundo que lo compruebe, pero me parece que no está.
3: Uy, pues quiero hablar solo con ella.
13: Pues espérate un segundo
3: vale.
13: y te lo averiguo.
2: Muy bien, vale. Aprovecha para cambiarte el teléfono. Porque, claro, pagas una pila y a sobra...
3: Potser s'inventarà... Una de ellas es Eudalia.
13: Me parece que hoy libraba, ¿eh? Pero de todas formas ahora te lo confirmo.
2: Hoy sí, libraba. Sí. ¿Cómo digo hoy libraba?
3: Atención al que entras.
13: Soy yo que soy Alma y está también el otro compañero, está Raúl.
3: No, ya, es que quería con Dàlia porque estoy enfadado con ella. Porque pronosticó un número de lotería y no ha tocado.
13: Ay, es que esas cosas, yo no sé cómo se arriesgan a dar números de lotería.
3: Ya. Pronosticó que saldría el 54.219 y nada. Me ha tocado.
13: Es que...
3: Ya.
13: Esas cosas, yo no sé cómo la pronostican, que sí.
3: Bueno, fue Dàlia, ¿eh? Quien pronosticó esto.
2: Trabaja contigo, ¿eh?
3: Y trabaja contigo.
2: Te lo sembra que
13: parles
2: d'un altre.
13: Yo no te digo que no, pero quiero decir, me parece tampoco para mi criterio, ¿eh? Cada uno es un mundo, pero me parece tan poco profesional, cariño... Pues mira, me confirman que en estos momentos no está, que quizás sobre las 12 sí que puedes hacerte con
3: vale,
13: ella.
3: Pues ya la llamaría, ¿vale? De acuerdo, gracias.
13: Venga, pues muchas gracias y disculpa.
2: Adiós.

0: Anem fins a...
1: Itàlia.
0: Itàlia.
1: Avui ens arriba la notícia des d'Itàlia que Milà, aquesta ciutat italiana, repartirà un cargament il·legal de caviar entre els més pobres.
0: Home, tu t'encantaria estar allà, que t'encanta el caviar.
1: Què et sembla?
0: Però això com perquè és Nadal o perquè li sobra, perquè
1: que,
0: està caducat?
1: Farà uns dies van interceptar la policia un carregament il·legal de caviar. Fins aquí la notícia seria normal. Doncs es veu que les autoritats de Milà han decidit que donaran aquest caviar als més pobres de la ciutat, als geriàtrics, en aquest cas a les seus socials, i ho repartiran durant aquestes festes.
0: Doncs ho trobo molt bé.
1: Sí, no?
0: En comptes d'incautar-lo i que s'ho mengin els policies,
1: sí.
0: Doncs que ho reparteixin.
1: O de destruir-ho.
0: O de destruir-ho, i tant.
1: Una I l'altre, Periódico de Catalunya, d'avui mateix, ens ha sobtat la notícia, diu el titular, els aneguets de la NASA. Parlant d'aquests aneguets de goma, típics del bany.
0: Sí.
1: De color groc.
0: Tu et banyaves amb aneguets d'aquest tipus?
1: Jo no, i tu?
0: Jo tenia vaixells de Playmobil. I que havia, jo no hi cabia. Portava tots els ninots.
1: Sí,
0: i
1: posaves els vaixells a la banyera i ja no hi cabia res més.
0: No hi cabia res més, no.
1: Diu que l'agència espacial, la NASA, busca 90 ninots de goma que utilitza per un projecte a Groenlàndia. Els que els van llançar pel forat d'una glacera esperant que reflotessi. I no els han trobat.
0: No els han trobat, aquests aneguets,
1: No.
0: Són els típics de banyera.
1: Sí, sí, els típics.
0: Bé, escolta, Carles, no vull fer tortura més. Descansa aquesta veu.
1: Descanso.
0: Demà, si pots venir al comiat, vens.
1: Espero que sí.
0: I si no, que passin unes bones
1: humans,
0: festes.
1: Tu? Sí, sí.
0: Que vas molt de festa, molta farra.
1: Sí,
0: i...
1: sí.
0: I ja està.
1: Ja està. Escolta, que vagi molt bé.
0: Vinga.
1: Fins demà, gràcies.
2: Hello. Víctimes al telèfon.
3: Qui diga?
2: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
3: Ràdio Z.
4: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
4: No, de Badalona.
5: És la ràdio de Badalona.
2: Vint anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
7: Està Antonio.
8: Està. Què li queries?
7: De Ràdio Badalona, la más mona.
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: He llamat al telechorro.
10: Sí, però no.
6: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
11: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
2: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
12: Manténgase a la espera,
7: gracias. Sí, aquí estoy.
6: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno, pues...

0: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
1: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
0: Més clar, més ràpid, més Badalona.
1: bdncom.cat.
0: Badalona passa aquí.
2: Aquí Badalona. Aquí.

0: Són les 12.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Els Mossos d'Esquadra detenen una persona a Badalona en un dispositiu en el marc de la investigació per un tiroteig al barri de la Mina el mes de maig. En total hi ha 3 detinguts, 2 homes i una dona. Altres 2 arrestos s'han fet a Sant Adrià de Besòs i Terrassa i s'enfronten a un delicte de tinença il·lícita d'armes. El cos policial també ha intervingut 6 armes de foc i més de 40.000 euros en efectiu. L'operatiu ha desplegat més de 150 efectius i ha escorcollat diversos pisos a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Els fets investigats van tenir lloc el 12 de maig al carrer de Saturn, al barri adrianenc, i no hi va haver ferits. I els lloguers a Badalona han registrat una lleugera moderació durant el primer trimestre de 2026, tot i que continuen en nivells elevats. Segons les dades de l'Institut Català del Sòl, el preu mitjà dels nous contractes a la ciutat s'ha situat en 978 euros mensuals, després d'haver arribat als 1.014,10 durant el quart trimestre del 2025. Badalona, declarada zona de mercat residencial tensionat al març de 2024, manté així els efectes de la regulació dels lloguers. Tot i la baixada trimestral, el preu actual continua sent superior al registrat un any abans. Al primer trimestre de 2025, la mitjana era de 877 euros, el que suposa un increment de gairebé un 11,5% interanual. La comparació amb l'inici de l'aplicació del topall també mostra una evolució a l'alça a la ciutat. Al primer trimestre de 2024, el lloguer mitjà a Badalona era de 878 euros mensuals, uns 100 euros menys que la mitjana actual. L'evolució del mercat badaloní coincideix amb una tendència general a les zones tensionades de Catalunya. I en esports, l'Ajuntament de Badalona ha decidit instal·lar una pantalla gegant per tal que badalonines i badalonins puguin seguir en directe a la semifinal del Mundial de Futbol que enfrontarà la ciutat estadounidenca de Dallas a Espanya i França. La pantalla estarà instal·lada a la plaça President Tarradellas i el partit començarà a les 9 del vespre. És la segona vegada en la història d'Espanya que la selecció arriba a una semifinal d'un Mundial i en la primera va acabar guanyant-lo en l'edició de 2010 jugada a Sud-àfrica. En cas que la selecció espanyola superi aquesta semifinal, jugaria la final del Mundial diumenge a les 9 del vespre contra el guanyador de l'Argentina-Anglaterra. Una final que també es podrà seguir en directe per la pantalla gegant de la plaça President Tarradellas.
4: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, us ofereix l'estat de les platges.
3: I hores d'ara oneja la bandera verda a totes les platges de Badalona. Avui tenim marejol i un bon estat de l'aigua. No s'han detectat meduses a cap platja de la ciutat. La temperatura de l'aigua és de 27 graus i l'ambient de 29.
5: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
3: Nosaltres tornem d'aquí una hora. Més informació local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El vaixell astral de l'ONG badalonina Open Arms arribarà a Cuba el pròxim divendres 17 de juliol amb una delegació internacional. Serà el primer vaixell de la societat civil que creua l'Atlàntic per denunciar el bloqueig dels Estats Units contra Cuba i per entregar recolzament energètic i sanitari a l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez a l'Havana. A la iniciativa Rumbo a Cuba hi participen més de 150 entitats socials, sindicals i polítiques juntament amb Open Arms. L'Astral va sortir de Barcelona el passat 14 de maig. L'expedició ha recorregut un itinerari marítim que ha convertit la travessia en una campanya internacional de sensibilització, fent parada als ports de Sagunto, Màlaga, Cádiz, Puerto de Santa Maria i Las Palmas de Gran Canària. L'objectiu central de la seva estada a Cuba serà la visita a l'Hospital Pediàtric, on es farà entrega d'un equipament fotovoltaic per reforçar l'autonomia energètica de la unitat de cures intensives i altres àrees de l'hospital, que actualment disposa d'una xarxa elèctrica cada vegada més inestable. També es farà entrega de material sanitari, llibres i material per la biblioteca del pavelló d'oncologia pediàtrica. I la Policia Nacional ha desarticulat a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments de forma fraudulenta per facilitar la residència a estrangers que es troben en situació irregular a Espanya. Hi ha dos detinguts, als quals se'ls atribueix un delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. La xarxa se centrava en la venda de certificats d'empadronament fraudulents, en la majoria dels casos a canvi d'entre 500 i 1.000 euros. Amb aquests documents, les persones procedents de tercers països podien simular una permanència en territori espanyol amb l'objectiu d'obtenir un permís de residència o treball. Els implicats anaven als voltants de les oficines d'atenció al ciutadà de Badalona per trobar persones amb aquestes necessitats. En paral·lel, els líders de la trama també s'encarregaven de captar propietaris o arrendataris d'immobles a qui oferien un percentatge dels guanys. A canvi, aquests autoritzaven l'empadronament al seu domicili dels ciutadans estrangers sense permís de residència, simulant que vivien allà per promoure la seva regularització a Espanya. L'operació continua oberta i no es descarten noves detencions. I els Mossos d'Esquadra detenen una persona a Badalona en un dispositiu en el marc de la investigació per un tiroteig al barri de la Mina el mes de maig. En total hi ha 3 detinguts, 2 homes i una dona. Els altres 2 arrestos s'han fet a Sant Adrià de Besòs i Terrassa i s'enfronten a un delicte de tinença il·lícita d'armes. El cos policial també ha intervingut 6 armes de foc i més de 40.000 euros en efectiu. L'operatiu ha desplegat més de 150 efectius i ha escorcollat diversos pisos a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Els fets investigats van tenir lloc el 12 de maig al carrer de Saturn, al barri Adrianenc, i no hi va haver ferits.
4: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
3: I avui s'ha presentat Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women a 11:15 del matí a l'Hotel Marina Badalona. La migcampista catalana és tot un mite del futbol internacional i el seu retorn a la Lliga F ha suposat tot un impacte mediàtic. La terrassenca va passar la setmana passada pels estudis de televisió de Badalona i va explicar que creu que pot aportar al Badalona Women en aquest moment de la seva carrera esportiva.
5: Claro, llevo 20 años jugando ya y creo que puedo ser un gran apoyo para las niñas más jóvenes. Creo que al final el fútbol para mí es mentalidad y está claro que el talento aquí no falta, pero yo creo que la disciplina, el trabajo, el saber manejar algunos momentos de los partidos, de tener también el foco en ganar y en mejorar, pero bueno, al final el resultado también creo que es el objetivo en lo que se tiene que pensar.
3: Losada es converteix en un dels fitxatges més importants de la història del club i una clara mostra de les intencions de creixement de l'entitat a la màxima categoria del futbol femení estatal.
4: A Obramat no fem promeses buides, complim els nostres compromisos. Per això hi trobareu estoc sempre disponible i els millors preus amb més de 20.000 productes per qualsevol projecte d'obra o reforma. També disponible a Obramat.es. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Funky Tracks Radio.
7: Alto, alto, alto. Se correrá la voz.
0: La familia se asustará.
7: Funky Radio Show.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salellas de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
2: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
0: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
3: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
4: La violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género. Hay un segundo objetivo que...
0: La Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
3: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà.
0: De fet, sembla que avui els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Luis Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa, la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós, de fet, sí que a les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida. Arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres, alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
0: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miquel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Tot això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
0: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
3: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida.
0: Als esports, Jordi Cervantes, nou jugadors catalans busquen la final del Mundial amb la selecció espanyola.
6: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas de Guanyem d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació a la ciutat. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbai.
7: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salellas amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
2: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris a barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura d'alcalde és molt important en un ajuntament. Amb altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura d'alcalde és qui al final té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
7: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
0: L'actualitat dels consistoris ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp, on ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
8: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny.
0: No és aquesta la crònica que volíem escoltar, sinó que volem anar fins a Cambrils, on us explicàvem que ja ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana, i les altres dues regidores han hagut de sortir al pas i desmentir que elles també fitxin pel partit d'ultradreta. Ara sí, Marga Mallol, des de Ràdio Cambrils.
3: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
9: Des de juny no es comptava ja amb l'Enric Daza. De fet, havia de baixar el cap de polítiques municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
3: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
0: I ara sí, relleu a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec després d'una moció de censura per part de dos exregidors del seu govern i el principal partit de l'oposició, Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no adscrit des de fa només dues setmanes, és el nou alcalde de la ciutat. BOTV, Clara Armengol.
8: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims tres anys.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels altres titulars de la jornada. El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat a pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
11: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats,
4: que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
10: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
0: Passant 10 minuts de les dues, el govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu també ha promès mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Putxet i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
12: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
11: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
12: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
11: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
0: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia al camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees des de diumenge. Això sí, tots els evacuats ja han pogut tornar a casa. Domenys Ràdio, Laia Batlle.
13: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
0: Doncs encara més focs dels quals hem viscut els últims dies, en concret el del Baix Empordà. La preocupació i la incertesa han marcat aquest matí la reunió entre l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i els veïns afectats per l'incendi de les Gavarres. La trobada ha servit per informar dels passos que caldrà seguir a partir d'ara, però també ha deixat moments de tensió amb alguns assistents reclamant més respostes davant d'una situació que encara genera moltes incògnites. Televisió de Costa Brava, Marc Montescorp.
14: Durant la reunió, el consistori ha explicat les mesures que posa a disposició dels afectats i ha defensat la voluntat d'acompanyar-los en aquest procés. Ho explica l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler.
15: No deixa d'haver-hi molts nervis, molta gent no sap com ha d'actuar. Per tant, és una reunió informativa per donar-los una mica de llum de quina manera havien d'actuar, prestar-los i donar-los també l'oportunitat de tenir assistència jurídica per part d'uns advocats contratats per l'Ajuntament, que l'Ajuntament es personarà a la causa, i a partir d'aquí aquell que ho necessiti o que ho vulgui doncs els pugui tenir.
14: L'Ajuntament ha anunciat la posada en marxa d'un servei d'atenció personalitzada perquè els veïns afectats puguin resoldre dubtes i rebre assessorament durant les pròximes setmanes. El servei estarà disponible per telèfon, correu electrònic i també de manera presencial a les oficines municipals, amb l'objectiu d'acompanyar els afectats en les gestions derivades de l'incendi.
1: Notícies en xarxa.
0: Un quart de tres, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa pel govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
16: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut el 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per a les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
17: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
16: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que l'esquitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
18: Había de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
19: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i de passada intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
16: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
0: I encara en política, l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura, per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi havia proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
0: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona continua apostant per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Televisió d'Esplugues, Pau Herrero.
20: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
21: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats, que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
20: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
0: A Lleida, al voltant d'un centenar de professionals de les autoescoles han exigit la dimissió de la cap provincial de trànsit per la manca d'examinadors a la demarcació. Avui s'han manifestat i recorden que la llista d'espera supera les 5.000 persones. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
22: Actualment, 5.000 persones estan en llista d'espera per realitzar l'examen pràctic amb una demora que se situa al voltant d'entre 4 i 5 mesos, motiu pel qual Les autoescoles han dit prou i exigeixen la dimissió de la cap provincial de trànsit de Lleida, Maria José Soler, a més d'exigir més examinadors. D'aquesta manera ho explica la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro.
2: Pues que si hi ha una plantilla de nou examinadors, los nous siguen efectius i estiguen treballant. Està clar que hi ha hagut més circulacions, hores extres i això, però també hi ha més població, hi ha més gent per obtenció de permisos, obtenció de professionals també, i evidentment necessitem més, però anem per sota mínims.
22: Així mateix asseguren que la convocatòria excepcional del passat maig no els ha servit, ja que la demanda continua sent insostenible.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega, a l'Urgell.
3: Els fets haurien tingut lloc a la una de la matinada de diumenge, quan una nena de 13 anys va avisar que havia estat agredida sexualment per part d'un altre menor de la mateixa edat. El cas ha estat traslladat a la Fiscalia de Menors i també als serveis socials, ja que el suposat autor és inimputable perquè té menys de 14 anys.
0: Catalunya registra dos morts i més de 2.000 afectats per cops de calor des de l'1 de maig.
3: Són dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions. Les deshidratacions han estat l'altra gran causa d'afectacions per la calor i una de cada tres ha acabat en ingrés hospitalari. D'altra banda, segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a les temperatures són 211 els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada.
0: La Policia Nacional desarticula a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments fraudulents a persones en situació irregular.
3: Hi ha

0: que ens creuen únicament amb l'exercici de la llibertat d'expressió.
1: Moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys, de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Són xifres que s'extreuen de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
3: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes, i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
2: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
3: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
2: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
1: I l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la festa de la nit de Cap d'Any a causa de les obres a la fira.
0: Els treballs són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons Avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a l'ubicació habitual.
1: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans busquen la final del Mundial de Futbol.
4: Bon dia, Marta. I és que la selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els Deschamps volen encadenar la tercera final consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per ser a la final de Nova York.
5: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo. Entonces, yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces, solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces, cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
4: Barça i Espanyol continuen amb els primers entrenaments de la pretemporada, una posada a punt encara sota mínims pels blaugranes amb només 10 jugadors del primer equip, mentre que els blanquiblaus completaran avui una doble sessió abans de començar demà una estada d'una setmana a Torremirona. Tot posat en la primera jornada de Lliga, de la qual ja es coneixen els primers horaris. L'Espanyol debutarà diumenge 16 d'agost contra el Llevant a les 6 de la tarda, mentre que el Barça aquest partit de la primera jornada no el jugarà fins al dijous 27 d'agost. Per tant, el primer partit de Lliga del Barça serà diumenge 23 d'agost en el partit de la segona jornada davant l'Elx a les 9:15 de la nit. A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Natàlia Escot. La davantera de 19 anys arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits.
6: Pues tengo muchas ganas y estoy muy ilusionada por esta temporada. Al final es lo que he dicho antes, que voy a dar el salto a Liga F, que es por lo que he estado trabajando todo este tiempo, y tengo muchas ganas de ayudar al equipo a cumplir los objetivos que nos propongamos. Pues me considero una jugadora muy ambiciosa, muy competitiva, que le encanta ganar y sobre todo pues con muchas ganas de aprender y mejorar junto a mis compañeras.
4: És una jugadora grenca, una altra jugadora de Terrassa, com Vicky Lozada, i sacsejava el mercat i es convertia com a nova jugadora del Badalona Women. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: La grenca Vicky Lozada torna a Catalunya i torna també a la Lliga F. Després de 5 temporades a Anglaterra, la jugadora del barri de Can Parellada arriba cedida del Bristol City al Badalona Women. Recordem que Vicky Lozada va ser una de les jugadores que va marcar el primer gol amb la selecció espanyola en un campionat i també doncs, aixecar la primera Champions amb el Barça. amb 35 anys, aportarà la seva qualitat i experiència.
8: Bueno, creo que es un proyecto que me llama mucho la atención.

0: porque creo que somos unas afortunadas, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad donde la afición se vea reflejada.
1: Doncs ara toca gaudir novament de Vicky Losa de Catalunya.
2: I els socis de l'Europa han decidit que la temporada 26-27 la jugaran a Can Dragó.
3: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una decisió molt important per al club. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Els gats tenen una habilitat extraordinària coneguda com a reflex de redreçament. Aquest reflex els permet girar el cos a l'aire per aterrar sobre les potes, fins i tot si són llançats o cauen d'una altura considerable. Aquesta destresa es deu a la seva flexible columna vertebral i al seu sentit agut de l'equilibri. Des d'una edat primerenca, els gatets desenvolupen aquest reflex, que implica una sèrie de moviments precisos. Primer, giren el cap i el pit cap avall. Després, arquegen l'esquena perquè la part davantera i el darrere del cos giren en direccions oposades. I finalment, estenen les potes per esmorteir l'aterratge. Tot i això, l'alçada des de la qual cauen també juga un paper crucial. Estudis han demostrat que gats que cauen d'altures més altes tenen una probabilitat més gran de sobreviure i patir menys lesions pel fet que arriben a una velocitat terminal on el seu cos es relaxa i es prepara per fer aterratge. Aquest fenomen es coneix com el síndrome del gat paracaigudista. Encara que no significa que els gats hagin de ser sotmesos a caigudes perilloses, sí que reflecteix la seva notable adaptabilitat i resistència.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salelles de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
4: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
2: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
5: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
6: El primer titular és claro, la violència vicària és violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
2: El govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
5: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà, atenció, fins demà.
2: Avui sembla que els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós, de fet, sí que a les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida. Arribarem a fregar als 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres, alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
2: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
5: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
2: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
5: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida.
2: Els esports, Jordi Cervantes, nou jugadors catalans buscant la final del Mundial aquesta nit amb la selecció espanyola.
8: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació i per a la capital gironina. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbay.
9: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salellas amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
4: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura de l'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura de l'alcalde és qui al final té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
9: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
2: L'actualitat municipal ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp. Allà ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui, les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
10: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
11: Des de Junts no es comptava ja amb l'Enric Daza. De fet, havia de baixar el cap de Polítiques Municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell, per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
10: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
2: I relleu avui a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec en una moció de censura impulsada per dos exregidors del seu propi govern i el principal partit a l'oposició, que és Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no adscrits des de fa dues setmanes només, és el nou alcalde de la localitat. Vallès Oriental Televisió, Clara Armengol.
12: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims tres anys.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
14: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
13: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
2: El Consell de Ministres també ha aprovat avui repartir 904 milions d'euros a les comunitats autònomes per complementar el finançament de la dependència.
5: I el ministre de Drets Socials ha fet una crida a tots els grups polítics al Congrés perquè votin aquesta tarda a favor de les lleis que han de reformar el sistema de protecció de la dependència i la discapacitat. Pablo Bustinduy ha remarcat que la norma blinda una injecció de 6.200 milions d'euros per part del govern per a la dependència aquest any i el vinent.
2: A Catalunya, la Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet. A Barcelona apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu, que també s'ha reunit avui, promet mà dura contra els piròmans i demana extremar precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Puiget i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
16: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
15: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
16: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
15: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
2: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees de terreny forestal des de diumenge. Tots els evacuats, això sí, ja han pogut tornar a casa. Diumenge, Ràdio Laia Batlle.
17: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
2: Les altes temperatures afecten també de ple a la campanya de la fruita, que s'ha avançat fins a 12 dies a les comarques de Lleida. El sector expressa que Espanya es troba en una situació injusta respecte de la resta del mercat europeu. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
18: Aquest dimarts al matí ha tingut lloc la presentació de l'estudi de costos de producció de préssec, nectarina i paraguaià a la seu de Frucat, a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, ha explicat que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures. Per la seva banda, Jaume Lozano, president del comitè de Pinyol de Frucat, ha advertit que hi ha una forta demanda per part del mercat europeu i nacional.
19: No tenim una alta quantitat d'estoc, tenim una forta demanda per part dels mercats europeus i nacionals, s'està satisfent, però s'està dient que no. El sector no pot permetre, allí tenim una forquilla, no?, entre l'1,10 i l'1,39, però és que nosaltres no podem vendre aquell preu. Les centrals han de guanyar-se la vida.
18: A més, ha afegit que les dades dels últims anys s'han vist distorsionades pels efectes del canvi climàtic. Actualment, segons l'estudi del CREDA, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilogram de préssec i nectarina es troba en 0,58 euros i se situaria en 1,23 euros després d'afegir les despeses de confecció i comercialització.
2: 3:45, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa del govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració de pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any que ve, que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
20: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut el 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per a les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
21: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
20: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que les quitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
22: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
23: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i de passada intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
20: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
2: I encara en política, notícia destacadíssima de la jornada. L'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez, David Sánchez, en concret, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
5: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi ha proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
2: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona aposta per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Esplugues Televisió, Pau Herrero.
24: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
25: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva, una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
24: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
2: I no deixem el medi ambient, front comú de tots els ajuntaments del Solsonès en contra del pla d'energies renovables que promou el govern. Afecta 2.600 hectàrees de la comarca, entre eòlica i fotovoltaica. En un acte aquest matí, els alcaldes han reivindicat el caràcter agrícola del Solsonès i demanen al govern que refaci el pla amb la implicació del món local. Solsona FM, Roser Clotet.
0: Argumenten que l'afectació a la comarca està sobredimensionada, ja que se li assigna una producció d'energia eòlica i fotovoltaica que ocuparà 2.600 hectàrees, l'equivalent a tot el municipi de la Molsosa. En aquest sentit, destaquen que és la comarca catalana a la qual se li demana més producció en sòl no artificialitzat. Els responsables polítics defensen l'aprofitament d'energies renovables ja existents, com la del pantà de la Llosa del Cavall, embrancada des de fa 30 anys en un litigi judicial per la concessió. El conseller comarcal de Transició Energètica, Xavier Vilalta, afirma que el plantejament del Plater és una estocada al sector primari del Solsonès.
3: Quan una explotació perd la superfície, no només perd camps, perd futur, perd aliments. Per això diem que la transició energètica no es pot consistir en substituir la producció d'aliments per la producció d'electricitat.
0: Els ajuntaments del Solsonès confien ser un exemple de reivindicació per a altres municipis rurals de Catalunya i insten la ciutadania a presentar al·legacions al Plater. El termini s'acaba el 30 d'aquest mes.
2: I és moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys. Ha passat de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Aquestes i moltes altres xifres s'extreuen de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida. El seu quart de segle de vida, volem dir. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
6: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
4: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
6: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i tenia atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
4: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
2: I ens traslladem ara fins a Tarragona, ja que la Festa Major de Sant Magí enguany durarà encara més dies i tornarà a girar al voltant de la tradició, de l'aigua i de la música. L'esdeveniment també farà una picada d'ullet a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: La programació anirà del 7 al 19 d'agost i combinarà els actes més emblemàtics i tradicionals amb una àmplia oferta musical, familiar, esportiva o gastronòmica. Un any més no faltarà la imaginada als jardins del Camp de Mart i pels amants de les revetlles. Hi haurà la revetlla familiar a la plaça del Rei i després la revetlla il·luminada, també revetlla a la plaça de la Font. La consellera de Cultura i Festes de Tarragona, Sandra Ramos, diu que per Sant Magí, la tradició dialoga amb el present.
8: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui enquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
7: El dia de Sant Magí, dia 19, diada castellera a la plaça de les Cols, amb les quatre colles tarragonines.
2: I encara un apunt més. Abans dels esports, l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la Festa de la Nit de Cap d'Any a causa de les obres que s'estan fent a la fira.
5: Uns treballs que són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons ha avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a l'ubicació actual.
2: I ara sí, arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans busquen aquesta nit la final del Mundial de Futbol.
1: Què tal, Marta? La selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per a ser la final de Nova York.
9: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
1: L'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge, es tracta de Natàlia Scott, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits. És de Terrassa i també una altra jugadora garenca, en aquest cas Vicky Losada, ha estat presentada avui com a nova jugadora del Badalona Women. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
10: Avui s'ha fet a l'Hotel Marina Badalona la presentació oficial de Vicky Losada, el fitxatge estrella del Badalona Women que us vam avançar ahir. L'arribada de la migcampista de Terrassa ha creat tot un terrabastall a la Lliga Femenina pel que suposa el retorn d'un mite internacional del futbol femení. Losada, que ha passat 6 temporades lluny de casa seva, ha vist en el Badalona una oportunitat única per tornar a la Lliga i, sobretot, tornar a casa.
11: Al final, jo ara iba a complir mi temporada 5 en Inglaterra. Y la verdad que emocionalmente, anímicamente, necesitaba volver aquí y creo que me gustaría acabar mi carrera disfrutando de un fútbol que a lo mejor se asemeja más a lo que a mí me gusta.
10: Vicky Losada ha estat acompanyada avui per 5 jugadores del planter, 5 jugadores que han guanyat recentment amb la vida del club, la Lliga Futur Mueb, una primera edició d'una competició que, com el Badalona Women, busca potenciar el futbol femení des de la base.
1: A primera federació, l'Europa, els socis de l'Europa han decidit que el seu equip jugarà a Can Dragó, després de que s'hagi imposat aquesta opció per 624 vots contra els 364 de l'opció del Narcís Sala. A més, l'equip de la Vila de Gràcia també anunciava que Jordi Cano no continuarà sent jugador de l'Europa el curs que ve. Una categoria per sota, Sergio García ha estat presentat oficialment com a nou entrenador de l'Espanyol B. Arriba amb la intenció de créixer com a tècnic després d'uns inicis a l'Adam. Sergio es mostra feliç per tornar a casa.
12: Al final, ya sabéis que, bueno, lo que yo he sentido todos estos años por este club y lo sigo sintiendo. La verdad que estoy hasta como un poquito nervioso porque al final volver donde he estado muchos años, me han querido, me han tratado súper bien, pues siempre de agradecer.
1: I Joel Parra, jugador del Barça, ha signat aquest matí la seva ampliació de contracte amb el bàsquet fins al 2030. L'escoltem.
14: Sí, anar creixent mica en mica és l'objectiu que em vaig marcar quan vaig arribar aquí el primer any, no? Anar creixent com a jugador, anar creixent com a persona, no? I crec que aquests passes endavant, doncs la veritat que estic molt content, no? I orgullós de tot el treball que estic fent, però sabem que encara puc fer més passes endavant i, bueno, aquesta és l'oportunitat i és la mentalitat que tinc de cara a aquests anys.
1: I notícia d'última hora, Marta, el Palau Blaugrana serà la seu de la Supercopa d'Espanya de futbol, sala que es disputarà el 5 i 6 de setembre.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. La Policia Nacional ha desarticulat a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments de forma fraudulenta per facilitar la residència a estrangers que es troben en situació irregular a Espanya. Hi ha dos detinguts, als quals se'ls atribueix un delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. La xarxa se centrava en la venda de certificats d'empadronament fraudulents, en la majoria dels casos a canvi d'entre 500 i 1.000 euros. Amb aquests documents, les persones procedents de tercers països podien simular una permanència en territori espanyol amb l'objectiu d'obtenir un permís de residència o de treball. Els implicats anaven als voltants de les oficines d'atenció al ciutadà de Badalona per trobar persones amb aquestes necessitats. En paral·lel, els líders de la trama també s'encarregaven de captar propietaris o arrendataris d'immobles a qui oferien un percentatge dels guanys. A canvi, aquests autoritzaven l'empadronament al seu domicili dels ciutadans estrangers sense permís de residència, simulant que vivien allà per promoure la seva regularització a Espanya. L'operació continua.

0: oberta i no es descarten noves detencions. I la Conselleria d'Empresa i Treball sanciona l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras per no protegir una antiga gerent que va patir menyspreu per part de l'aleshores director del centre Manel Esteller. Segons ha avançat el periòdico, al març es van interposar una primera multa d'uns 750 euros. Posteriorment, la Conselleria va afegir-hi una segona de 2.500 perquè l'Institut no va planificar cap avaluació psicosocial ni cap mesura preventiva per protegir a la treballadora. Segons ha explicat el mateix mitjà, aquesta exgerent va ser una de les dues treballadores que va denunciar l'Institut a l'Oficina Antifrau de Catalunya per un possible desviament de fons i irregularitats durant l'etapa de Manel Esteller al capdavant de la institució. I l'arribada de la calor intensa posa a prova la pell, l'òrgan més gran del cos humà. Així ho recorda el doctor Gerardo Martínez, metge de família del Cap Martí Julià de Badalona, que insisteix en la importància de protegir-la abans, durant i després de l'exposició solar. Segons explica el doctor Martínez, l'estiu concentra múltiples factors agressius per la pell, com són la radiació solar, la calor, la suor, l'aigua salada o el clor de les piscines. El doctor recomana utilitzar crema solar amb un factor de protecció mínim de 30, idealment de 50, i que protegeixi tant els rajos ultraviolets A com els B. A més, insisteix que s'ha d'aplicar abans de sortir de casa, no un cop ja s'està a la platja o al carrer. També recorda que la crema s'ha de reaplicar cada dues hores, especialment si es sua o es té contacte amb l'aigua. L'escoltem.
1: Quan estàs dintre de la platja o dintre del camp, i sobretot si suem, recordar que cada dues horetes o així s'ha de reposar la crema. I si posem una quantitat de 25-30 mil·lilitres, que habitualment és el que es recomana posar, penseu que durant una setmana un potet pot durar-te, te lo pots esgotar. O sigui que en una temporada d'estiu l'ideal seria consumir uns 4 potets de 250-300 mil·lilitres.
0: Després de l'exposició al sol, la pell necessita recuperar-se. Martínez recomana dutxes amb aigua tèbia o fresca i evitar productes massa agressius. Un cop seca, cal hidratar-la amb tres tipus de productes. Els humectants, com la glicerina, els emolients, com els olis, o els oclusius, com la vaselina, especialment indicats per les pells més seques. I en esports, avui s'ha fet a l'Hotel Marina Badalona la presentació oficial de Vicky Losada, el fitxatge estrella del Badalona Women, com ja us vam avançar ahir. L'arribada de la migcampista de Terrassa ha creat tot un terrabastall a la Lliga Femenina pel que suposa el retorn d'un mite internacional del futbol femení. I com calia esperar, la presentació de Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women ha aixecat molta expectació. S'ha fet en un entorn de gran impacte, mostra de la gran importància d'aquest fitxatge pel club i per la ciutat. Losada, que ha passat 6 temporades lluny de casa seva, ha vist en el Badalona una oportunitat única per tornar a la Lliga i, sobretot, tornar a casa. Escoltem-la.
2: He venido al dedillo porque yo tenía muchísimas ganas de volver a casa, de volver a Barcelona, de ahora poder disfrutar también de la ciudad de Badalona. Al final yo ahora iba a cumplir mi temporada 5 en Inglaterra y la verdad que emocionalmente, anímicamente, necesitaba volver aquí. Llevo mucho tiempo allí. El año pasado tuve mi primera experiencia en segunda división de Inglaterra. Y creo que me gustaría acabar mi carrera disfrutando de un fútbol que a lo mejor se asemeja más a lo que a mí me gusta.
0: Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Ruta 66.
6: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Ja saps, això és un espai radiofònic de rock amb novetats discogràfiques i també amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. En Marc de los Santos es troba al control tècnic de so i en Pitu davant del micro posant la veu. Avui començarem el programa des dels Estats Units amb els Everdown. Esteu preparats? Vinga, som-hi!

Venera, així es titula la cançó que dona títol al tercer àlbum dels Everdone, una banda de quatre músics de New Jersey que té com a frontman a la russa Alina Gravilenko. El disc és una col·lecció de 14 cançons d'estil metal sinfònic, on destaquen els riffs de guitarra i la impressionant veu femenina. Anem per la segona que hem triat dels Everdone, la que porta per títol Orion's Belt.

Speeding Car, aquesta cançó pertany a l'àlbum Star Sign de Ryan Adams. El cantautor de Carolina del Nord comença fort aquest 2024 amb l'edició de 5 àlbums, 4 d'estudi i un en directe. Els estils són diferents en les seves gravacions, des del punk a l'americana. El disc, titulat 1985, inclou 29 cançons, la majoria d'un minut de duració. D'aquest hem triat Stone Alone. Ell és Ryan Adams.

Joe Williams. I la que hem escoltat és la versió dels AC/DC que van incloure en el seu àlbum de debut l'any 75. La que escoltarem a continuació és original de John Fogerty de l'any 70. Porta per títol Won't Stop the Rain. La versió està enregistrada l'any 81 en directe a l'antic estadi de Wembley per Bruce Springsteen i la seva banda.

Don't Think I Ain't Country. Des de Carolina del Sud, la música de John Berry, cantautor que triomfava als anys 90 i que també ha interpretat soul i gospel. Ha estat tres vegades nominat als Grammy i l'any 94 va ser premiat com l'artista revelació per l'Associació de Música Country. Anem a recordar un altre dels seus èxits, que es va tornar a reeditar fa 6 anys. Tot seguit, John Berry i el tema Thomas Road.

Hide in Your Shell és una de les 8 cançons que formen l'àlbum Crime of the Century, el tercer i potser el millor de la carrera del Supertramp, disc editat l'any 74. És a dir, aquest 2024 és el seu 50è aniversari. Amb l'alineació clàssica, Rick Davies als teclats, Roger Hodgson teclats i guitarra, John Anthony Halliwell al saxo, Dougie Thompson al baix i Bob Siebenberg a la bateria. Treball històric amb tracks com aquest, Bloody Well Right.

Dreamer és una altra de les grans cançons que inclou Crime of the Century, amb composicions de Rick Davies i Roger Hodgson, i la veu dels dos. Un àlbum que fa 50 anys i dels meus favorits. Doncs bé, amics, fins aquí la ruta 66 d'avui. Marxem amb la cançó de rock progressiu que dona títol a aquest àlbum del Supertramp, Crime of the Century. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els Mossos d'Esquadra detenen una persona a Badalona en un dispositiu en el marc de la investigació per un tiroteig al barri de la Mina al maig. En total hi ha 3 detinguts, 2 homes i una dona. Els altres 2 arrestos s'han fet a Sant Adrià de Besòs i Terrassa i s'enfronten a un delicte de tinença il·lícita d'armes. El cos policial també ha intervingut 6 armes de foc i més de 40.000 euros en efectiu. L'operatiu ha desplegat més de 150 efectius i ha escorcollat diversos pisos a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Els fets investigats van tenir lloc el 12 de maig al carrer de Saturn, al barri Adrianenc, i no hi va haver ferits. El govern de la Generalitat planteja un sistema per reduir el termini d'atorgament de llicències d'obres a un mes. La norma per agilitzar tràmits també preveu escurçar els procediments en planejaments urbanístics i permisos ambientals. El govern preveu aprovar l'avantprojecte de llei al desembre i que la tramitació al Parlament es pugui allargar uns 6 mesos. La reforma administrativa planteja modificar 15 normes perquè la gestió sigui més ràpida, apostant per la corresponsabilitat entre el sector públic i el privat. Per fer-ho, l'executiu preveu incrementar la responsabilitat dels promotors en la tramitació dels permisos, cosa que busca agilitzar la presa de decisions dels organismes públics i reduir la seva càrrega administrativa. Pel que fa als tràmits per les llicències d'obres, l'executiu vol rebaixar l'actual mitjana d'entre 9 i 12 mesos de tramitació a un mes. En el cas dels planejaments urbanístics, la nova norma vol reduir el temps de tramitació dels plans derivats, que actualment poden allargar-se fins als 24 mesos, fins a un període d'entre 6 i 8 mesos. Per acabar, la norma preveu mesures per simplificar el procediment d'autorització i llicència ambiental necessaris per a totes les activitats que poden tenir una incidència ambiental. La Masia Can Tiranasi ha obert la piscina al públic dilluns i avui dimarts per convertir-la en un refugi climàtic. Es tracta d'una prova pilot de 2 dies i, si hi ha bons resultats, l'objectiu és tornar-la a obrir per onades de calor persistents al llarg de l'estiu. És un servei gratuït d'una durada màxima d'una hora i que cal reservar amb antelació. El gerent i propietari de la Masia de Can Tiranasi, David Flores, ha explicat la importància de disposar de refugis climàtics a la ciutat.
4: És un tipus d'equipament que es tindria que tenir en compte i posar en valor. Per què? Perquè tenim uns canvis climàtics molt, molt forts i no sé si estem suficientment preparats.
3: El propietari ha manifestat que gràcies a la gran difusió que s'ha fet de l'obertura, totes les franges estan exaurides. El servei està obert a tothom, però per proximitat, els veïns de dalt de la vila i del centre s'han mostrat més interessats. Tanmateix, Flores ha detallat que també han vingut persones d'altres barris i de fora de Badalona. Així mateix ha remarcat que l'objectiu no és obrir la piscina tot l'estiu, sinó obrir les onades de calor persistents. L'eclipsi solar total del 12 d'agost pot comportar riscos per a la vista si no s'utilitzen unes ulleres homologades per observar-lo. Els oftalmòlegs recorden que mirar directament al sol pot provocar lesions a la retina i adverteixen que algunes són irreversibles. Per això recomanen evitar esperar últim moment per comprar les ulleres perquè s'esgoten amb facilitat. Els oftalmòlegs també expliquen que en el moment d'exposar-se al sol durant l'eclipsi el dany és imperceptible, però els símptomes comencen a aparèixer al cap de 2 o 3 hores. Yolanda Salguero és la directora de l'òptica Cotet de Badalona.
5: Sí. Si mires directament l'eclipsi, tu no notes, és a dir, la retina no té receptors del dolor. Aleshores, tu estàs exposant la teva retina sense adonar-te. N'hi ha seqüeles que són immediates. Vale? Aquestes seqüeles poden revertir-se o poden quedar per sempre.
3: La recomanació dels especialistes és portar les ulleres de protecció durant tota l'observació del fenomen. I en esports, avui s'ha fet a l'Hotel Marina Badalona la presentació oficial de Vicky Losada, el fitxatge estrella del Badalona Women, que us vam avançar ahir. L'arribada de la migcampista de Terrassa ha creat tot un terrabastall a la Lliga Femenina, pel que suposa el retorn d'un mite internacional del futbol femení. Losada, que ha passat 6 temporades lluny de casa seva, ha vist en el Badalona una oportunitat única per tornar a la Lliga i, sobretot, tornar a casa. L'escoltem.
6: He venido al dedillo porque yo tenía muchísimas ganas de volver a casa, de volver a Barcelona, de ahora poder disfrutar también de la ciudad de Badalona. Al final yo ahora iba a cumplir mi temporada 5 en Inglaterra y creo que me gustaría acabar mi carrera disfrutando de un fútbol que a lo mejor se asemeja más a lo que a mí me gusta.
3: I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova.
7: Dones dius al mercat, viure desconnectat.
8: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances a més aquest matí.
7: No ens cal res més, com estiu com els d'abans.
9: Bon dia, obrim per vacances.

Avui comença el programa a ritme d'esca amb els Maroon Town, una formació britànica de 9 músics. Imagineu-vos quina festassa en directe amb la seva secció de brass band i tot plegat, eh? I que possiblement heu vist a les vostres festes, festivals, perquè han actuat moltíssim a Catalunya. Es van fer tàndem amb el Fermín Muguruza i es van dedicar a rodar. Ja us dic que Catalunya és com la seva segona residència quan es tracta de fer concerts. Maroon Town, uns clàssics dels 80 que van reinventar o que es van inventar, de fet, directament, allò de barrejar sonoritats reggae, ska, funk, soul, tot plegat. El tema que hem escollit dels Maroon Town es diu Traveling Light, viatjar lleuger, que de fet és tot un concepte espiritual, un concepte zen. Per allò de que no t'aferra

0: vegades a les coses materials, que no necessites res més que l'aire per sobreviure. En tens prou? Amb això, el que respires per tirar endavant. El que et calgui ja ho aniràs trobant durant el camí. Tens plena autoconfiança, ets capaç de sortir-te'n de totes amb pocs recursos. Bé, més que filosofia zen, jo l'anomenaria filosofia MacGyver. La qüestió és que si et pares a pensar, és molt difícil això de viatjar lleuger, a no ser que ja siguis d'aquesta mena de persones o que viatges sovint, que llavors t'hi acabes fent. Si algú dels que m'està escoltant heu preparat la motxilla per exemple, passar una setmana fent el camí de Santiago, ja sabeu a què em refereixo, oi? En això de viatjar lleuger, però, no només pesa la motxilla física, la que ens destrossa l'esquena, també pesa i molt i massa la motxilla emocional. I aquesta és molt més difícil de buidar. Per desgràcia, aquests dies, i ara ens posem seriosos, estem tenint exemples de viatjar lleuger per necessitat. Em refereixo a totes aquelles persones que han hagut de marxar de casa seva de pressa i corrents perquè les flames dels incendis s'apropaven. Què t'emportes en aquesta situació límit dramàtica? Documents, medicaments... La llista de protecció civil està molt clara, però què ets capaç de deixar enrere sabent que potser quan tornis a casa ja estarà cremat, fet cendres? Avui en dia la tecnologia ens ho posa molt fàcil per viatjar lleuger. De fet, els mòbils cada cop són més petits i ja poden cobrir bona part de les nostres necessitats. T'emportes el mòbil i ja tens el 70% del que puguis necessitar. Preneu el mòbil a la platja? Fa una mica de cosa, no? Per allò que s'embruti de sorra i tal. A mi m'agrada viatjar lleuger perquè si deixes espai a la motxilla o a la maleta, sempre pots posar-hi coses que repleguis pel camí i tornes a casa doncs amb més coses, no? Com quan te'n vas a la platja i tornes amb la bossa plena de sorra, això és inevitable, i petxinetes que has anat recollint, i còdols, i... Ah, no, que és que això està prohibit. Millor callo. Però, en fi, per molt buida que jo prengui la bossa a la platja, deixant-hi espai per tornar-hi alguna cosa més, jo crec que no tinc bossa prou gran perquè m'hi càpiguen les síndries de l'Enric Rubio. Ràdio Televisió Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria, molt bon dia.
0: Però quines síndries teniu aquí a Cardedeu? Que li heu posat nom i tot, és enorme.
1: Les millors del país, ja ho saps. Bé, no sé si tant.
0: Escolta, la gent que no tingui compte d'Instagram, que no ens segueixi Instagram, ara deu estar flipant. De què parlem, Enric?
1: Sí, estem parlant del tema del dia, el tema del dia que us presentem cada dia per les xarxes d'Obert per Vacances. Recordeu que el nom per trobar-ho és Obert Vacances i allà cada dia us anem presentant, a part de tots els continguts que anem fent al llarg del dia, doncs el tema del dia. I farem enquestes i preguntes.
0: I avui el tema del dia sempre, cada dia va recolzat per un reel que els companys de Ràdio Cardedeu, bé, de fet l'Enric, pengen a Instagram, i en aquest reel mireu-lo perquè descobrireu això, la criatura rodona.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, què preguntem exactament? Després d'aquesta introducció que no s'ha entès res, què preguntem? Anem per feina.
1: Doncs mira, el tema del dia d'avui són els imprescindibles a l'hora d'anar a la platja o a la piscina. Què portes sí o sí? I és que, tot i que ara, de fet, aquests espais siguin un lloc d'esbarjo, el que és la platja de piscina, on molts cops hi portem mitja casa per passar només unes poques hores, antigament no estaven contemplats com un espai de gaudi en cap dels casos. De fet, no és fins a començament del segle XVIII que l'aristocràcia britànica va girar els ulls vers la costa i va veure-hi un indret de salut i hidroteràpia. No obstant, només eren aquests pocs privilegiats que hi podien fer cap, que hi feien corrues tot seguit de criats i esclaus que els hi portaven pràcticament la casa al llom perquè no els hi faltés de res. No va ser fins a principis del segle XX que la passió per anar a passar el dia a la platja va esdevenir un fenomen de masses, i és quelcom que no només encara arrosseguem, sinó que tanmateix creix any rere any. Però alerta, Núria, alerta, perquè el mar sempre ha estat aquí. I han dit que fins a començaments del segle XVIII només s'hi acostaven pescadors. Però i les piscines? Pensareu que són molt més recents. Doncs ara caureu de cul, i és que els primers indicis, registres, troballes de piscines de la nostra civilització les trobem entorn al 2500 abans de Crist.
0: Clar, és que els romans, això de les termes, bé, depèn de si considerem piscines, termes i tot plegat, clar. 2500 correcte. Abans de Crist, això és molt abans.
1: Fa temps. Sí.
0: Molt de clor i havien de posar l'aigua.
1: O vaja, el que és el mateix, per posar-vos en sintonia, fa 4526 anys, com que no fa pas 4 dies, no sabem què hi portaven per anar-hi passar l'estona, però els que gaudien d'aquells banys convivien en aquell llavors al planeta amb animals ja extingits, com el rinoceron llanut, aus gegants, l'uroc o l'elefant sirià. Així que, Núria, què més voldria jo que portar a la piscina un rinoceron llanut? Ja en sóc jo un d'aquests. No obstant, m'haig de conformar en una síndria que tampoc està gens malament.
0: Cindra i rinoceron, llanut, eh? Doncs no sé, què, no sé què triaria jo, si hagués de triar una de les dues coses, eh?
1: Està complicat.
0: Bé, perquè et dona conversa, et fa una companyia, un rinoceron llanut, vulguis que no. Està allí, està allí. Sí, sí. En fi, Enric, a les 10 tornem a quedar i recollirem algunes de les, dels missatges que ens deixin els oients a Instagram sobre què és imprescindible portar a la platja o a la piscina. A les 10 tornem a connectar amb Cardedeu, sí?
1: Us portaré molta cosa. Salut, bon
0: Gràcies,
1: programa.
0: Gràcies, Enric. De fet, a la pregunta podeu participar a través de les xarxes. Ara sí, entrem en sumari, en els continguts del dia.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Ai, com us explico jo el munt de continguts que tenim de l'Obert per Vacances, només segona edició, des d'ara fins a les 11 del matí, i és que no parem d'anar amunt i avall i de dreta a esquerra de Catalunya i portar-vos temes que jo considero interessants. Mireu, doble tema pel que fa a la lectura, perquè és que per una banda, des de Constantí ens conviden a anar a la seva biblioteca municipal, no només per llegir i passar-hi una estona, sinó per agafar-la com a refugi climàtic. Coneixerem la Biblio de Constantí en aquest sentit, però és això, si a més aprofitem per buscar-hi llibres, des de on a la Torre ens proposen avui lectures sobre natura i animals. Un imprescindible, evidentment, per anar a la platja o a la piscina, ens ho recomanen per totes bandes, és prendre crema solar. Però més enllà d'això, com cuidem la nostra pell a l'estiu? Parlarem de dermatologia en un reportatge que ens porten des del Prat. I avui estrenem un parell de podcasts que ens fan molta il·lusió. Per una banda, un podcast dedicat a l'eclipsi. I atenció, perquè com que això és el dia 12, us oferirem doble sessió d'eclipsi, de podcast d'eclipsi, d'aquí fins al dia 12 d'agost. Avui començarem pel començament. Bona lletra. Parlarem amb un astrofísic que ens explica exactament què és això d'un eclipsi i com és que el del dia 12 d'agost serà tan important. I des de Ràdio Altafulla ens donaran consells per cuidar les nostres plantes. Que sí, reconeixeu que se'ns moren totes a l'estiu o les matem per massa aigua, per regar-les massa perquè patim o simplement perquè les tenim allà abandonades. Plantes a l'estiu, espai de jardineria també que estrenem avui i que cada setmana ens portaran des d'Altafulla Ràdio. També des d'Altafulla Ràdio, que estan molt actius, avui tornarem a connectar per saber on és i què fa l'Eduard que avui ens proposa marxar de caravaning. És un planazo, és un plan xulo per les vacances, no? Agafar això, l'autocaravana, posar mitja casa dintre i au, tira milles per carretera. I la primera entrevista del dia és singular i molt interessant. Parlarem de què passa quan s'ajunten varis països que cadascú té els seus interessos polítics i geogràfics i s'ajunten per jugar a futbol. Què hi ha? Com podem analitzar el Mundial de Futbol des del punt de vista geopolític? I la veritat és que està sent molt sucoset fer aquest anàlisi. Cada dia passen coses, especialment des de les declaracions una mica pujades de Mariano Rajoy ara recentment. Avui dediquem l'Obert per Vacances, que entra en matèria ja tot seguit, a totes les persones que avui marxeu de viatge. Sigui un viatge curtet, com d'aquí a la feina o d'aquí a la platja, que a Tarragona la tenim a tocar, o sigui un viatge llarg, com que us faci creuar tot el país, sí? Bon viatge per tothom que avui estigui en carretera.

0: Ens agrada començar cada dia i mira, passen 13 minuts de les 9 fent una ronda d'actualitat, una visió ràpida del que passa al país.
1: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I el primer que fem és passar per Girona, Girona FM. Allí el Saïd Esbai ens explica la primera notícia en clau a política, política municipal. Saïd, tot teu, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria, doncs sí, a Lluc Salelles, que defensa mantenir de moment el pacte fins a les municipals, però sembla que Junts s'ha emplaçat a una roda de premsa aquest matí per anunciar el trencament del govern municipal. I és que la situació que va crear un article de la vicealcaldessa Gemma Geis, on deia que se'ls havia acabat la paciència, va centrar el ple d'ahir. Després, tant que el Partit Popular com el Partit Socialista li demanessin directament si pensava trencar l'acord, Geis va dir que no acceptava lliçons de l'oposició i que ho faria saber quan pertoqués. En aquest cas, concretament avui, a 11:45, han convocat una roda de premsa on previsiblement s'anunciarà aquest trencament del govern municipal. Escoltem el que deia Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona, ahir al ple municipal.
2: I crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més, reconeixent les coses que s'han fet bé en aquest govern. I crec que hi ha moltes que s'han fet bé, però també cadascú doncs, té la seva grau d'exigència i la seva valoració. Per tant, generositat n'hi ha hagut molta i nosaltres respondrem on haguem de respondre. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat havien de ser i es havien de votar. I per tant, em refermo en tot el que vaig dir, amb aquesta responsabilitat, estabilitat, tant si som al govern com si som a l'oposició, és la que en treballarem. I entendreu que vostès, doncs, el posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: Per la seva banda, Salelles va defensar l'acord independentista i va subratllar també la generositat tant de Guanyem, de Junts i també d'Esquerra per aprovar tres pressupostos i tirar endavant l'ordenació, per exemple, del nou Trueta o l'aposta per l'habitatge. En aquest cas, l'acord a tres bandes entre Guanyem, Junts i Esquerra, que va donar l'alcaldia Lluc Salelles, ara mateix es troba l'acord de fluixa únicament pendents de la ratificació que pugui fer Junts d'aquest possible trencament del govern municipal.
0: Doncs ens dubtenirem seguint com està l'actualitat a nivell de política municipal. Demà segurament en tindrem el desenllaç de tot plegat. Per altra banda, ens expliqueu també que la jutge posa en llibertat, però això sí, a disposició judicial, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, investigat per exhibicionisme.
1: Correcte, així ha estat, i és que la plaça d'Arenys de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Arenys de Mar ha acordat doncs, llibertat a disposició de l'autoritat judicial per a l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat també de Junts al Parlament, Pere Albó, detingut diumenge per la policia local de Santa Susana, acusat de masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. El jutge va rebre, en aquest cas, ahir dilluns Albó, per un delicte d'exhibicionisme davant de menor d'edat, amb una situació processal de l'home actualment és la d'investigat. L'exalcalde de Sant Feliu es va colar a la piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
0: Saïd Esbai, Girona FM, moltíssimes gràcies. Fins demà.
1: Una abraçada.
0: La propera connexió, i avui se'ns quedarà un rat, en més, la fem des de Rubí. Saludem Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: I comencem la ronda informativa pel que fa a la demarcació de Barcelona parlant sobre tràfic de residus.
3: Doncs sí, la Guàrdia Civil, amb la participació d'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha detingut quatre persones que formaven part d'una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Segons una nota de premsa de la Guàrdia Civil d'ahir dilluns, part dels residus s'enterraven de forma clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, però també en altres abocadors catalans, com un de Rubí, segons ha informat el 3CAT. Els detinguts se'ls imputen delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, falsedat documental, contra la hisenda pública, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La Guàrdia Civil va iniciar inspeccions el 2022 sobre una planta de gestió de residus que realitzava abocaments en sòls agrícoles amb materials procedents d'àrees contaminades de grans obres a Barcelona. Els residus s'abocaven de forma irregular i sense prendre les mesures obligatòries de seguretat, generant un risc per al medi ambient i les persones.
0: I què passa quan s'ajunten la cantant Aitana i Antonio Díaz, el Mago Pop?
3: Doncs el que passa és que tant Aitana com Antonio Díaz, el Mago Pop, com bé deies, van anunciar ahir la compra del Teatre Aquitània de Barcelona, situat a l'Avinguda de Sarrià. En un vídeo promocional, els artistes han explicat els motius de la compra d'aquest equipament que ocupa l'antiga seu de la Filmoteca de Catalunya. La mateixa cantant ha revelat en aquest vídeo que tots dos artistes fa molt temps que pensen en treballar plegats i que aquest projecte els permetrà contribuir a la transmissió de la cultura.
4: Hola a todos, somos Aitana
5: y el Mago Pop.
4: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
5: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
4: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
3: Com han detallat en el seu comunicat, Aitana i el Mago Pop asseguren que aquesta iniciativa és una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat de Barcelona. Els dos artistes volen impulsar aquest projecte per generar noves oportunitats per creadors i professionals del sector. També volen afavorir la producció i

0: formada pels volums Recuento, Los Verdes de Mayo hasta el Mar, La Cólera de Aquiles i Teoria del Conocimiento. Va col·laborar també en diferents mitjans de comunicació i va recopilar part de l'obra assagística a El Porvenir de la Palabra, del 2002. L'any 2013 va rebre el Premi Nacional de les Lletres.
1: Paula Iglesias des de Rubí, ho deixem aquí, si et sembla bé. Fins demà, companya.
0: Adéu, gràcies.
1: L'actualitat lleidatana ens la porten des de UAU. Judit Castellà, bon dia.
2: Bon dia. Una actualitat, digues, Núria.
1: Tu. Digues.
2: Doncs una actualitat que passa per l'àmbit sanitari, perquè la notícia més destacada és que Almenar ha estrenat ja el nou CAP amb l'objectiu de millorar l'atenció als 10.000 habitants de l'àrea bàsica sanitària. Les instal·lacions han costat 3,3 milions d'euros i s'han dissenyat de forma eficient per poder aprofitar la llum i també millorar l'eficiència. I dèiem que és important perquè aquest centre entra en funcionament després del trasllat de l'activitat de les antigues, des de les antigues instal·lacions. El CAP es troba en un solar cedit per l'Ajuntament al carrer d'Horta 25 i disposa d'uns 1.300 metres quadrats distribuïts en dues plantes. L'anterior equipament presentava dèficits estructurals i limitacions d'espai, per la qual cosa es va acabar valorant el salt qualitatiu en l'atenció a la ciutadania del municipi, però també del conjunt de l'àrea bàsica sanitària, que inclou el Farràs, el Guaire, el Gerri i Ivars de Noguera. Josep Cardona és el director de l'àrea bàsica sanitària al Menal Farràs.
3: Hem guanyat amb espais, amb accessibilitat, en funcionalitat, amb el qual, bueno, jo crec que es beneficia la població d'Almenar i la població de referència de l'ABS, de l'àrea bàsica de referència nostra.
2: El nou CAP disposa de consultes per a l'activitat assistencial dels diversos professionals, una sala polivalent i una àrea d'atenció continuada formada per dos espais que poden funcionar com a consulta o bé com a box d'observació, a més d'una sala de mostres. En aquest sentit, també Santi Rebullí, responsable d'atenció ciutadana de l'àrea bàsica sanitària, comentava les diferències de l'equipament actual i el vell. L'edifici s'organitza en dues plantes, la baixa, que concentra l'activitat assistencial i l'atenció a la ciutadania, mentre que la planta primera es reserva principalment per a espais de treball, descans i també per al suport als professionals.
1: Això pel que fa al Manal Farràs, però marxem cap al Pirineu també.
2: També perquè la 13a edició de les Jornades per a l'Excel·lència estaran dedicades a la mobilitat i la connectivitat del Pirineu. L'esdeveniment se celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu i seran la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, els encarregats d'obrir l'edició d'aquest any, que tindrà novetats importants, com són la presentació d'empreses emergents, les quals podran optar a un premi per poder desenvolupar el seu projecte empresarial i professional. També es presentarà una enquesta feta a entitats i veïns amb inquietuds i propostes relatives a la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat al Pirineu, que ha rebut més de 300 respostes.
1: I en clau cultural passen cosetes a Targa.
2: Exacte, la 28a edició del Pau Paterres de Tàrrega ha plegat 10.000 espectadors aquest passat cap de setmana. El Festival Musical d'Estiu de Ponent ha comptat amb actuacions destacables com Sopa de Cabra i La Pegatina, entre altres. Tot i la cancel·lació dels concerts de dijous a causa de l'alerta de confinament per un incendi, ara ja tenim la xifra, i és que aquesta xifra d'assistents ha sigut similar a la registrada en les edicions anteriors de més afluència de públic. El cartell d'enguany estava integrat per 17 formacions de l'escena musical i artística del país i comptava amb grans referents del panorama musical, com els Amics de les Arts, que han fet vibrar el públic al càmping municipal. L'organització en fa un balanç molt positiu del certamen i destaca la fidelització del públic que el festival manté any rere any.
1: Judit Castellà, UAU Lleida, moltes gràcies.
2: Gràcies, bon dia.
1: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Com va l'incendi d'Aigua Múrcia, com el tenim?
4: Doncs controlat, esperen aquest matí, de moment estabilitzat. Durant aquesta nit una vuitantena de bombers han continuat treballant. L'objectiu era realitzar tasques de control i observar si hi havia alguna revifada significativa. Així ho explicava Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: Durant tot el dia el perímetre no ha crescut i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa que preveiem que no serà així, perquè les condicions, com ja es veu ara, s'ha tapat, la humitat relativa augmentarà bastant.
4: Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra afirmen que tenen indicis per pensar que el foc el van provocar. La investigació segueix aquesta línia i no es descarta que sigui la mateixa persona que durant la setmana passada també va provocar dos focs més. De moment, però, encara no hi ha detinguts. Des d'agents rurals han demanat a la ciutadania que no baixi la guàrdia, ja que l'onada de

0: calor continua vigent i encara es poden originar grans incendis forestals.
1: I avui és nit de semifinals pel que fa al Mundial de Futbol.
0: Doncs sí, continua el Mundial de Futbol i l'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Esports, instal·larà aquest dimarts 14 de juliol una pantalla gegant al Parc del Francolí perquè la ciutadania pugui seguir en directe la semifinal del Mundial de Futbol després que la selecció espanyola hagi aconseguit la classificació. La pantalla s'ubicarà a la zona de les grades, un espai que ja ha acollit amb èxit altres retransmissions esportives multitudinàries i que s'ha consolidat com un punt de trobada per viure col·lectivament els grans esdeveniments esportius. L'accés serà gratuït i obert a tota la ciutadania.
1: Gràcies, Marina Pérez, des de Tarragona Ràdio.
0: Fins ara.
2: Obert per vacances.

0: Com comentàvem ara, en temps de notícies, aquesta nit es disputa la primera semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. Un esdeveniment que des de l'11 de juny ha paralitzat mig planeta i que acabarà aquest diumenge amb la supergran final. L'edició d'aquest 2026 serà recordada pels gols de Messi en 39 anys, per la davantera letal de França, però també per coses que han passat fora del terreny de joc. Als Estats Units, un dels organitzadors del Mundial està en guerra amb un altre país participant, l'Iran, cosa que va fer perillar la seva participació. O la tempesta política, que ha aixecat l'últim article de Mariano Rajoy, on deia que a la selecció francesa no hi juguen francesos. De tot això, de la geopolítica del Mundial, en parlem amb Toni Padilla, periodista i historiador, expert, com dèiem, en geopolítica de l'esport, en especial de futbol, i condueix l'entrevista al nostre company de Ràdio Rubí, Albert Soler. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Sort que m'has fet la introducció, eh? Perquè jo, la veritat, que el Mundial no l'he seguit més.
1: No l'he seguit més.
0: He quedat com una experta, però...
1: Però la màgia de la ràdio, no?
0: Clar,
1: la trenquis.
0: Clar.
1: La trenquis.
0: Que passa que sí que és veritat que interessa més potser la conversa al darrere que els gols al final, no? O no?
1: Exacte, i ara la conversa amb el Toni veuràs que el futbol és molt més que 22 jugadors i una pilota i un terreny de joc. Doncs jo crec que el Toni Padilla ja el coneix força gent, en especial aquells, a tots els qui us agrada el futbol, els que ens esteu escoltant. Però com a bon periodista esportiu, no només li agrada parlar de futbol, com ara comprovareu. Toni Padilla, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé. Preparat ja per aquesta nit?
2: Sí, suposo.
1: Suposes. Sí. Ja és la recta final. Després de tants dies treballant, perquè a més tu has estat fent retransmissions d'aquest Mundial, fins a les altes hores de la matinada, suposo que ja també, encara que t'has disfrutat molt, també et ve molt de gust posar-li punt i final.
2: Sí, la veritat és que s'ha fet un Mundial molt llarg, perquè recordem que és el Mundial més llarg de la història, perquè la FIFA, l'ens organitzador del torneig, va ampliar la xifra d'estats que hi participen, de seleccions, i ha estat més llarg que mai, i per una qüestió dels horaris ha estat complicada la conciliació.
1: Molt bé. De fet, aquest fet, no?, el que aquest any hi hagi 48 equips per primer cop, en certa manera també hi ha una decisió política al darrere, no? És a dir, és tenir més països contents, més països a l'entorn de la FIFA, etcètera, no?
2: Sí, si amplies la xifra de participants i de partits, també és una qüestió econòmica, perquè òbviament doncs, són més partits, permet doncs, pujar a la xifra de diners que cobres per drets de televisió, per entrades, com més actors entren dins el negoci, doncs es genera una xifra de diners que es mou més gran, i també hi ha un component polític. De fet, el president de FIFA, Gianni Infantino, ja ha dit que valora ampliar encara més la xifra de participants de cara al proper Mundial, el que hi del 2030, que es jugarà entre Espanya, França, Portugal i el Marroc, i més enllà del negoci també hi ha una voluntat d'assegurar aquest senyor, el president Infantino, la seva supervivència com a president, perquè el fet de que pugui seguir manant depèn d'una selecció on voten les federacions. Llavors, si hi ha més federacions contentes perquè tenen accés al negoci del Mundial, doncs que el senyor Infantino s'assegura tenir més vots.
1: Està claríssim. Faig una petita, diríem, currículum teu, perquè la gent que no et conegui del tot o sàpiga, diríem, on treballes i el que has fet. Vas néixer a Sabadell l'any 1977, ets historiador de formació i periodista de vocació des dels 16 anys, has treballat al 9-9 del Vallès Occidental, al Nou Esportiu i al Diari Ara, on va ser cap d'esports, però... ha col·laborat i continua col·laborant amb moltíssims mitjans de comunicació més, com a comentarista a Radio Marca, a DAZN, a Gol Televisió, Movistar, Catalunya Ràdio, RAC1, TV3, etc. Va ser un dels fundadors, i encara en formes part, diríem, de la revista de futbol Panenca, nascuda amb la voluntat d'explicar el futbol des d'una perspectiva cultural, social i històrica, i encara t'ha quedat temps per escriure 7 llibres, uns llibres que exploren la dimensió política, social i sentimental de l'esport. De tots els llibres, em quedo, i és el que segurament enllaça més amb l'entrevista que et farem, és el que vas fer el 2021, que es diu El historiador en el estadio, que va ser reeditat posteriorment com La geopolítica del futbol. Començo... Volia comentar-te també un fet aquest que destacava la Núria Cartanyà en la presentació de l'entrevista, que és que no sé si hi havia passat mai que dos equips en guerra es trobin en un Mundial i ja a sobre que un dels dos sigui l'organitzador.
2: Clar, sí que ha passat que tinguessin conflictes que podia tenir puntualment doncs, intercanvi de trets, perquè es diguéssim, però doncs, aquesta escena que hem viscut aquest Mundial doncs, ha estat única, no? Quan es va sortejar el Mundial, Estats Units i l'Iran encara no estaven en guerra, però un cop que comença l'atac d'Estats Units i la resposta d'Iran cap a totes les bases nord-americanes i els veïns, doncs es va veure que semblava impossible que la imatge de la selecció iraniana jugant al territori d'Estats Units. I la FIFA va aconseguir un acord, s'ha vist, però ha generat moltíssim polseguera perquè, òbviament, no ha permès a la selecció iraniana competir amb les mateixes condicions que les altres seleccions, i més enllà de... No entrarem aquí ara a valorar doncs, qui té raó en aquesta guerra i ni, òbviament, no defensarem el règim islàmic de Teheran, però en una competició s'ha de garantir tots els participants que competeixin amb les mateixes condicions. I la selecció iraniana, en aquest cas, va jugar partits amb unes condicions que eren inferiors, perquè el govern de Donald Trump sí els va permetre jugar els seus partits dos a Los Angeles i un a Seattle, però no els permetia fer nit després dels partits, els obligava a fer viatges molt llargs a la seu que tenien improvisada a l'altra banda de la frontera a Mèxic, amb llargs controls quan arribaven a l'aeroport. Llavors, òbviament, això genera moltíssima polseguera. La FIFA ho celebra com un èxit, però d'alguna forma no ho és.
1: Mm-hmm. De fet, relacionat amb això, la relació Donald Trump-Gianni Infantino, no? La mera relació que política i futbol, diríem, segurament en aquesta no n'hi ha, fins al punt que vam veure un fet insòlit durant aquest Mundial, que és que un president d'un país demani al president de la FIFA que tregui la sanció a un jugador, en aquest cas a Florian Balogun, jugador de la selecció dels Estats Units, perquè va ser expulsat en un partit i pogués jugar el partit de vuitens de final contra Bèlgica, i li van concedir.
2: Sí, la relació entre Trump i Infantino donaria realment per fer un llibre, un documental, que de fet ja crec que se n'estan preparant, perquè és molt interessant, no? En la gènesi d'aquesta relació, que s'han fet amics bàsicament perquè comparteixen una agenda, hi ha un moment molt important, que és si viatgem en el temps cap al passat, el Mundial de fa 4 anys es juga a Qatar. Aquell Mundial era el Mundial que s'havia de jugar als Estats Units. Els Estats Units va presentar candidatura per organitzar aquell Mundial de l'any 2022. El va guanyar Qatar i va haver-hi sempre la sospita que Qatar va guanyar el dret a acollir la competició a base de comprar vots fent favors econòmics en funció de la geopolítica. És a dir, Qatar s'oferia fins i tot a comprar deute de països, fer inversions en ports, en aeroports, en bancs, a canvi de que els governs locals fessin pressió als seus delegats perquè votessin per Qatar. Això s'ha produït. Es va enfadar molt l'administració nord-americana, es va sentir enganyada per un aliat seu com és Qatar, però sobretot va arribar a la conclusió que la FIFA tenia una forma de gestionar-se una mica opaca, una mica corrupta, i va obrir una investigació a través de l'FBI amb seu a Nova York, que va acabar enduent-se per endavant alguns dels alts càrrecs que gestionaven el futbol mundial, entre ells el president de l'època, Joseph Blatter, que no li van poder comprovar que ell fos corrupte, però la pressió mediàtica se'l va endur per endavant. Llavors va entrar en el seu lloc Gianni Infantino, i Infantino doncs sabia que la FIFA, l'organització que ell presideix, tenia un cas obert a la justícia nord-americana que el deixava en mal lloc. Llavors, quan va arribar a la presidència Donald Trump, una de les coses que va fer Infantino va ser acostar-se a Donald Trump, sempre cedit amb una intenció que era intentar que l'administració Trump pressionés per tal de tancar aquest cas en la justícia dels Estats Units, que és el que ha passat abans d'aquest Mundial. És a dir, esport també, perquè Infantino d'alguna forma li demana un favor a Trump, que és deixa d'investigar la FIFA, deixa de molestar-nos, a canvi què vols? I aquí el que fa l'administració Trump, que ja sabien que organitzarien aquest Mundial, és demanar una sèrie de favors, com, per exemple, com ha informat mitjans com el New York Times, per exemple, el comitè organitzador del Mundial ha llogat plantes senceres d'edificis propietat de Donald Trump a Nova York per pagar-li diners a la família Trump, i aquestes oficines han estat buides, no hi havia una activitat laboral com a tal. És a dir, veus que hi ha clarament un intercanvi de favors per tenir content a Trump, que és una persona amb un ego molt gran. La FIFA es va arribar a inventar aquest premi FIFA de la pau perquè d'alguna forma es tragués l'espineta a Trump de no haver guanyat el Premi Nobel de la Pau, que li feia il·lusió guanyar-lo, no el va guanyar. La FIFA es va crear un premi com dient que era un gran diplomàtic que lluitava per la pau, li van donar un premi que es va treure de la butxaca, que no té cap mena de sentit. I aquest intercanvi de favors ha arribat doncs, al cas més escandalós, segurament, perquè afecta a la competició a nivell esportiu, que és com dèiem, hi ha el partit de segona ronda entre Estats Units i Bòsnia, en què el màxim golejador de la selecció dels Estats Units, el Florian Balogun, és expulsat en una acció que pot tenir una polèmica arbitral i una trepitjada, no queda clar si és voluntària o involuntària, l'ensenyen la la targeta vermella i, per tant, es perdia el partit contra Bèlgica i l'administració Trump pressiona per aconseguir que li perdonin aquesta vermella. I Trump admet públicament que ha trucat a Gianni Infantino. Això és una ingerència política que està prohibida dins de la FIFA, o sigui, en teoria doncs, no haver-hi cap ingerència política que afecti a la competició, que afecti a qui juga, però en aquest cas doncs, s'ho van passar una miqueta, van mirar cap a una altra banda, van accedir a tenir content a Donald Trump, i el que es diu, clar, el que diu Infantino és sí que em va trucar, sí que em va demostrar que estava molt ferit perquè creia que era una vermella injusta, però jo li vaig dir que jo no puc fer res. Ho ha de dir això perquè si no seria admetre doncs, que s'està doncs, agenollant els desitjos de Donald Trump. Però el que sí que sabem, perquè s'ha publicat, és que hi ha un ens que tècnicament és independent, que gestiona totes les decisions arbitrals, format per 12 persones, i que el president d'aquest comitè, que és un senyor, un príncep dels Emirats Àrabs Units, té dret a prendre una decisió sense consultar a la resta del comitè. I és el que va fer aquest senyor, de forma individual, va dir... Per primer cop en la història del Mundial, perdono una targeta vermella, m'ho invento jo sol, i Balogun podrà jugar. Per tant, va ser una ingerència de la política ja directament en qui pot jugar, no pot jugar, que sento un precedent molt, molt perillós.
0: Toni, una pregunta. Ara feies referència amb això de que doncs, Estats Units és un dels països que acull el Mundial i tal. Per un país és una bicoca, és un guany acollir el Mundial? Qui mana sobre aquí? Qui té el poder? Està bé per un país acollir-ho perquè també té les seves contres, no? Evidentment.
2: Per les elites econòmiques sempre és un benefici.
0: Sí.
2: Per les persones, sí. Sí, però això passa el mateix a casa nostra, perquè hem organitzat la sortida del Tour de França o la Copa Amèrica, sí. No? La vela. Això generava un debat a casa nostra també sobre quin benefici realment deixava. Fins i tot en alguns casos pots pensar que la Copa Amèrica de vela va tenir més un prejudici cap a parts de la població perquè et pujaven els preus dels lloguers o barris que ja estaven molt gentrificats com la Barceloneta, te'ls acabaven de rebentar. Qui s'enduia un benefici d'aquests grans esdeveniments? Doncs els grans propietaris d'edificis, d'hotels, grans empreses que organitzen, és a dir, hi ha una sèrie d'empreses de certs sectors que sempre en donen un benefici. Quan un estat organitza un esdeveniment esportiu, qui diu un estat, diu una regió o un ajuntament, no pensa en el benefici de tota la comunitat, pensa en un benefici de certes empreses, però sobretot també pensa en una operació de propaganda, d'imatge, quina imatge estàs oferint al món, no? Això també, al final és la geopolítica de l'esport, pots oferir una imatge en aquest sentit, això s'ha vist també en els darrers mundials, que s'estaven jugant a estats on no es garanteixen els drets democràtics, l'anterior es va fer Qatar, el de fa de dos mundials es va fer Rússia, i mentre jugava al mundial, la imatge que tenia la gent d'aquests països era com un lloc on la gent anava, s'ho passava molt bé, que divertit que és, i com m'agrada Rússia, com m'agrada Qatar. És una operació també de neteja d'imatge molt interessant. El que és interessant d'aquest darrer mundial és que el govern de Donald Trump, a diferència del que fan normalment els estats, que és intentar oferir una imatge molt simpàtica per caure bé durant el mundial, ell no ha tingut cap mena de problema en no voler oferir aquesta imatge.
0: Bueno, ja en la línia,
2: però per què? Perquè ha enviat un missatge cap al seu votant, que és dir, sí, veus, sí, jo d'alguna forma segueixo fent el que vull, sí.
0: I no em dobleguen, no?
2: Clar, la gent d'aquí el critiquem molt, perquè el que fan sembla que és una autèntica vergonya, però ja està enviant un missatge que li interessa, que són els seus votants.
0: Escolta, per trobar-li la punta positiva, Toni, perquè realment és una mica depriment tot això. Al contrari, el futbol pot servir per arreglar, o ha servit alguna vegada per arreglar algun dels problemes que hi ha a nivell mundial entre els països? Ho dic perquè no deixa de ser una gran cimera, no?, en què es troben, doncs això, molts interessos i en un ambient més relaxat que una cimera. No sé si s'han fet alguns pactes allà a les grades o no.
2: Sí que se n'han fet, eh? Vull dir, sí que hi ha hagut diplomàcies de l'esport, com es diu, per exemple, també el cas doncs, del conflicte que sembla que no acaba mai sempre entre Turquia i Armènia, que són, òbviament, dos estats que segueixen encara doncs, que no avancen per la qüestió del genocidi armeni, que es va produir fa més de 100 anys i que el govern turc es nega a acceptar l'existència. Durant molt de temps aquests estats no han tingut cap mena de relació diplomàtica i quan fa uns anys va tocar que havien de jugar entre ells les seleccions es va crear el que es va dir la diplomàcia del futbol, que va ser la primera trobada entre primers ministres oficials que va acabar conduint doncs, a l'obertura de passos fronterers, la inauguració de la primera línia d'avió directa a Estambul i Erevan, i suavitzant una miqueta les relacions entre aquests estats i com aquests se'n trobarien d'altres. En aquest cas, el que crec que em té molt present és que el futbol com a tal és innocent. Em sembla totalment injust. Jo, mira que malament el futbol. No, és que si no fos el futbol, seria una altra cosa. El problema és que, a vegades li donem massa importància al futbol. El futbol és un esport el més popular, i això el converteix en un gran negoci Però la gent, els polítics, els empresaris que l'utilitzen, també utilitzen la cultura, també utilitzen els festivals musicals, també utilitzen la Fórmula 1, també utilitzen, òbviament, l'economia, ho utilitzen tot. O sigui, a vegades crec que la gent, davant d'aquests esdeveniments, diu, oh, quina vergonya el futbol. Però si el futbol no existís, no canviaria res. Trump seguiria sent Trump, Iran seguiria sent Iran, els estats del Golf Pèrsic seguirien fent el mateix, que no compren museus, si estan veient, com, doncs, per exemple, el món de la cultura, que sembla que a vegades queda com molt més, doncs, innocent, sí. Estem veient com també els Aràbia Saudí, les dictadures del Golf Pèrsic paguen diners a grans músics perquè vagin a tocar, organitzen exposicions d'art per oferir una imatge que ens agradi i suavitzar la seva imatge. Tot és geopolítica, tot és utilitzable, i en aquest sentit crec que a vegades la gent també és una miqueta, doncs, d'una forma molt demagògica, diu, oh, quina vergonya el futbol, i es no vol entendre com funciona el món.
1: Molt bé. Toni, avui tenim un, com dèiem, hem començat amb una Espanya-França, més enllà de la polèmica generada per Rajoy amb les seves paraules. Són dos països veïns amb moltíssima història al darrere i molta geopolítica, però també demà hi ha una Anglaterra-Argentina, una reedició dels quarts de final de just fa 40 anys, el del gol de Maradona amb la mà, el del gol del Maradona, segurament un dels millors gols de la història del futbol, però també és aquell partit que es recorda per la Guerra de les Malvines. Creus que a Argentina i a Anglaterra algú encara se'n recorda d'aquella polèmica i d'aquella guerra? Tornarà a sortir aquest tema?
2: Sí, sí, sí, i ha sortit. Especialment Argentina, perquè Argentina és qui perd aquella guerra, no? Quan tu perds una guerra, la ferida queda. És cert que el Regne Unit ho tenen present, però és molt més llunyà. De fet, la societat britànica, el record de la Guerra de les Malvines, o les Falklands, com diuen ells, queda com molt integrat en el record d'una època molt complicada, que és l'època del govern de Margaret Thatcher, en què hi havia molt atur, moltes privatitzacions de serveis públics, molt tancament de fàbriques. Es van enviar molts joves a entrar a l'exèrcit perquè no tenien sortida laboral i van acabar anar, doncs, servint en aquella guerra tan, tan llunyana, perquè és un destí llunyà, molt llunyà per anar a lluitar si ets britànic. I queda com, el record queda una miqueta més aquí. Crec que en el cas dels britànics, dels anglesos, és més una rivalitat esportiva, perquè al final, doncs, ha anat cap aquí, vull dir, no com... Però cap als anglesos, realment, com ells van guanyar la guerra, tenen les Falklands allà, tampoc no li donen més importància. Jo crec que Anglaterra té un gran desig de guanyar esportivament, sobretot, perquè és una rivalitat en aquest cas, doncs, més visceral, però pels argentins la qüestió de les Malvines hi segueix. Contínuament, en cada partit de la selecció argentina, els càntics, les banderes, la idea de les Malvines existeix, és un debat també molt interessant, no? Perquè al final és cert que ells tenen una reivindicació de sobirania nacional, que si mires al mapa té cert sentit de que Argentina, doncs, controli aquelles illes que té davant de les seves costes, però també al final és com una ferida que crec que als argentins els està costant molt de trobar un punt de mesura per encarar-ho, perquè és cert que van morir molts joves en aquella guerra, però a la vegada també és cert que és una guerra que va iniciar la dictadura militar als anys 70 d'una forma totalment, doncs, demagògica per generar certa unitat nacional, i sabien que aquella guerra la perdrien, perquè a nivell doncs, de militar era evident que l'Argentina de l'època no tenia els portaavions i l'aviació que tenien els britànics. Per tant, sempre és com molt estrany de dir...
1: Toni, perdona, disculpa, és que estem fora de temps, perdona, ja sé que aquest tema em donaria per més, però necessitem anar acabant. Moltíssimes gràcies, Toni Padilla, periodista expert en geopolítica de l'esport, per venir una estona a l'antena de l'Obert per Vacances.
2: Molt bé, perfecte, gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Albert, no perdis el telèfon del Toni Padilla, que jo, per mi, que al llarg de l'estiu podríem tornar a parlar amb ell, de geopolítica, encara que sigui des d'una altra perspectiva.
1: Segur que sí.
0: I tant, molt interessant. Albert Soler, Ràdio Rubí, gràcies.
1: Adéu-siau.
3: Obert per Vacances. Portem l'estiu a casa.
0: I tot seguit estrenem un podcast que arribarà cada dimarts amb aquesta hora i que ens duen des d'Ona la Torre. Recomanacions de lectures per fer aquest estiu. Un podcast que signa Josep Maria Soler a l'edició sonora i Mònica Socies el condueix. El primer capítol va sobre llibres, lectura, al voltant del món dels animals i la natura.

0: Mònica Socies.
1: Diuen que l'estiu tot a cuca viu i un dels protagonistes en aquesta època de l'any és el mosquit. Us recomanem Pic, pic, el mosquit, un llibre interactiu per aprendre a comptar amb les picades d'aquest insecte xerit, orientat per a infants entre 1 i 4 anys, publicat per Cruïlla. Fins i tot el poeta Pere Rovira li dedica un poema.
0: Zit, zit, zit, zit, zit, zit. Quin neguit, el brunzit del mosquit a la nit. El mosquit, tan petit, zit, zit, zit. Atrevit, amb delit i despit. El bandit, repodrit, repetit, zit, zit, zit. M'ha escollit i ha acudit, divertit, decidit al meu llit. M'ha cosit, ha insistit, insistit, infinit. M'ha refregit, zit, zit, zit. I esmarrit, enfurit, perseguit, oprimit i obsedit, zit, zit, zit.
1: Si voleu llegir-lo, el trobareu a Bestiari, un poemari infantil publicat per La Galera, on en Pere Rovira hi inclou molts altres animals, com la granota, el lleó, l'elefant o les cuques de llum. Un llibre per a infants entre 7 i 9 anys, on l'autor, amb enginy i humor, mostra la natura i els seus diversos habitants. Una manera divertida de donar a conèixer als més petits al món dels animals. Territori Lectura. Per als més aventurers, us proposem que us calceu les botes i poseu a les motxilles l'Atlas Natural del Montserratí per descobrir la flora i la fauna d'aquest entorn. No us oblideu uns bons binocles, us ajudaran a observar aus com l'àliga cuabarrada o el falcó mostatxut, dos dels animals que trobareu en aquest massís que fa milions d'anys era un gran delta. Sabeu que hi podem trobar fins a 7 espècies de ratpenats i 4 espècies de mussaranyes? Es podreu identificar fàcilment gràcies a les seves magnífiques il·lustracions i a l'assessorament del grup Capreolus de Recerca i Natura d'Olesa de Montserrat. Un atlas amb una part interactiva, amb preguntes i una secció on tenim a observar i trobar les diferents espècies a cada il·lustració. Un dels llibres joia d'Edicions Paper d'Estrassa, amb en Quim Moreno, l'editor, al capdavant. Territori Lectura. Es porten com el gat i el gos és una de les frases que condiciona a aquests animals, però res més lluny de la realitat. En Jordi Ferrés desfà mites i llegendes d'aquests petits felins al llibre Si els gats parlessin, publicat per Rosa dels Vents.
0: En realitat, gats i gossos tenen jocs molt peculiars entre ells. Pot fer patir veure un gos gros posar-se el cap sencer d'un gat a la boca, però ells es mesuren la força i saben fins on poden arribar. Una de les estufes preferides d'un gat és un gos, i com és gros, millor. Quan un gos arriba de la passejada, el gat el pot olorar i fer-se una idea de què ha fet i on ha estat, i pot convertir-ho en una gran rutina. Quan la família marxa i es queden sols a casa, es fan molt bona companyia. Un gat farà caure un munt de vegades el gos en tota mena de trampes i ensurts, i el gos n'estarà encantat. Són molts els beneficis que es poden aportar l'un de l'altre. No són ells, precisament, qui més diferències tenen en aquest món. Només cal anar a una reunió de segons quina comunitat de veïns.
1: Però no només de mites parlen Jordi, i trobarem tota una guia per entendre'ls i cuidar-los. Mosquits, àligues i gats, entre altres, han estat els protagonistes d'avui, però encara us en queden molts per descobrir en les propostes literàries. Recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
2: I la propera parada de l'Obert per Vacances, abans de tancar hora, la fem a Constantí. Visitem la Biblioteca Municipal, que un any més torna a ser refugi climàtic. Però, a part de refugiar-vos de la calor, a la biblioteca hi trobarem tota mena d'activitats, tallers, contes, jocs, propostes per tota la família. Ens ho explica més aviat la Noèlia Silvera des de Constantí Ràdio. Noèlia, bon dia!
3: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui ens hem desplaçat fins a la Biblioteca de Constantí perquè, com deia, s'ha activat com a refugi climàtic i, a banda, és també un espai ple d'activitats a l'estiu. Ens acompanya la directora Vanessa Gutiérrez. Vanessa, bon dia.
4: Hola, bon dia a tothom.
3: I gràcies per obrir-nos avui les portes de la biblioteca.
4: A vosaltres per visitar-nos.
3: Vanessa, amb la calor que fa aquests dies, la biblioteca pot ser una bona alternativa per escapar-se una estona de les altes temperatures. Quins perfils de persones creus que es poden beneficiar més d'aquest servei de refugi climàtic?
4: Sí, la veritat és que crec que les biblioteques sempre han funcionat una mica com a refugi a molts nivells, però és veritat que cada cop més estem fent també aquesta funció de refugi climàtic. Som un espai públic, gratuït, climatitzat i obert a tothom, o sigui que els perfils són molt amplis i poden abastar qualsevol persona que necessiti una estona de confort. Podem parlar de gent gran, de famílies amb infants, de persones que treballen a distància o simplement algú que vulgui llegir el diari, mirar internet o descansar una estona. I trobo que el plus que podem oferir a la biblioteca, a més d'oferir aquest refugi contra la calor, és que també és un refugi amb oferta cultural i social. És el plus que oferim. O sigui que pots entrar buscant una mica de fresca i potser acabes descobrint un llibre, una revista o una activitat que no t'esperaves.
3: Molt bé, molt interessant. Vanessa, quan diem refugi climàtic, de què parlem exactament? Què hi troba la gent quan entra a la biblioteca?
4: Doncs quan parlem d'un refugi climàtic, en el cas de la biblioteca, no parlem només d'un espai fresc i amb una font d'aigua, que també, sinó que crec que més important és que parlem d'un lloc on la gent pot estar bé sense necessitat de consumir res, amb tranquil·litat i sentint-se benvinguda. A la biblioteca hi trobaran confort, però també, com comentàvem abans, llibres, premsa, revista, internet, també un espai tranquil per llegir, estudiar o treballar i un equip de persones disposat a ajudar i a rebre a tothom amb els braços oberts.
3: Com deies, a la biblioteca hi podem trobar confort, però a l'estiu no només és un lloc per estar fresquets. Com deies, també és un espai molt actiu, ple d'activitats, amb el cicle Fem Estiu Fem Biblioteca. Quin tipus de propostes hi trobem? Perquè hi ha una mica de tot, no?
4: Doncs sí, a la biblioteca la veritat és que mai baixem el ritme i amb el cicle d'activitats que proposem, el Fem Estiu Fem Biblioteca, volem ser un espai de trobada, de joc, de creativitat i de lectura per totes les edats. Hem programat activitats molt variades, no sé si ens donarà temps a parlar de tot, però tenim sessions de jocs de taula, laboratoris de lectura, tallers creatius, titelles, contes, una exposició pels 20 anys del Tatano, el tret de sortida d'una nova edició del nostre club de manga i també iniciatives com Guanyem un estiu lector perquè els infants mantinguin l'hàbit de llegir mentre s'ho passen bé amb reptes i missions. La idea general és que cada setmana hi hagi una excusa per entrar a la biblioteca i que la biblioteca formi part de l'estiu de les famílies.
3: Activitats per a tots els gustos. Justament avui, 14 de juliol, d'aquí una estoneta a les 11, tenim una sessió de jocs de taula. Què tenen aquests jocs que enganxen tant petits i grans?
4: Doncs sí, d'aquí una estona comencem una altra sessió dels nostres jocs de taula i la veritat és que sempre tenen molt bona acollida. Crec que enganxen per coses molt bàsiques i molt senzilles, però que a vegades ens costa de posar-nos, com és compartir una estona sense pantalles, conversar, riure i jugar plegats. I a més, la veritat és que tenim jocs per totes les edats i gustos i la biblioteca és un lloc ideal per descobrir-ne de nous perquè l'oferta que tenim és molt variada i molt àmplia, provar-los i fins i tot conèixer altres persones. De fet, aquest curs passat vam posar en marxa un club sènior de jocs de taula que va ser tot un èxit i va demostrar que jugar no té edat i que els jocs són una magnífica excusa per fer comunitat i combatre la soledat. I de fet ha estat l'excusa perquè aquesta activitat de jocs de taula feia anys que la plantejàvem, però sempre la plantejàvem més en un format infantil o familiar i aquest any l'hem obert per fer-la això oberta a tots els públics i a totes les edats.
3: Va, Vanessa, amullem-nos una mica. Si haguessis de reptar els oients a l'Obert per Vacances, a una partida, quin joc els hi proposaries?
4: A veure, he de dir que he demanat consell a la Montse, que és la nostra experta en jocs de taula, eh? O sigui, que ho hauria d'explicar ella. Però és veritat que coincideixo que proposaríem les Speed Cups. És un joc d'aquests molt ràpids i divertits, que s'aprèn superràpid. La dinàmica del joc sempre, bueno, sembla molt tonta, perquè consisteix a ordenar uns gots de colors, tant de pressa com puguis i seguint el model d'una carta. I bueno, són riures assegurats.
3: Molt bé, Vanessa, doncs ens quedem amb aquesta recomanació. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
4: A vosaltres, aquí estarem tot l'estiu.
2: I moltes gràcies també, Noelia Silvero, des de Constantí Ràdio. Una abraçada.
3: Una abraçada.
2: Nosaltres tanquem aquesta primera hora, després a les 10, refresquem la pregunta del dia, que de fet ja us la recordo. Què és imprescindible prendre a la piscina o a la platja? Fins ara.

0: Són les 5.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La Policia Nacional ha desarticulat a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments de forma fraudulenta per facilitar la residència a estrangers que es troben en situació irregular a Espanya. Hi ha dos detinguts als quals se'ls atribueix un delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. La xarxa se centrava en la venda de certificats d'empadronament fraudulents, en la majoria dels casos a canvi d'entre 500 i 1.000 euros. Amb aquests documents, les persones procedents de tercers països podien simular una permanència en territori espanyol amb l'objectiu d'obtenir un permís de residència o treball. Els implicats anaven als voltants de les oficines d'atenció al ciutadà de Badalona per trobar persones amb aquestes necessitats. En paral·lel, els líders de la trama també s'encarregaven de captar propietaris o arrendataris d'immobles a qui oferien un percentatge dels guanys. A canvi, aquests utilitzaven l'empadronament al seu domicili dels ciutadans estrangers sense permís de residència, simulant que vivien allà per promoure la seva regularització a Espanya. L'operació continua oberta i no es descarten noves detencions. La Conselleria d'Empresa i Treball sanciona l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras per no protegir una antiga gerent que va patir menyspreu per part de l'aleshores director del centre, Manel Esteller. Segons ha avançat el periòdico, al març es van interposar una primera multa d'uns 750 euros. Posteriorment, la Conselleria va afegir-hi una segona de 2.500 euros perquè l'Institut no va planificar cap avaluació psicosocial ni cap mesura preventiva per protegir la treballadora. Segons ha explicat el mateix mitjà, aquest exgerent va ser una de les dues treballadores que va denunciar l'Institut Josep Carreras a l'oficina antifrau de Catalunya per un possible desviament de fons i irregularitats durant l'etapa de Manel Esteller al capdavant de la institució. L'arribada de la calor intensa posa a prova la pell, l'òrgan més gran del cos humà. Així ho recorda el doctor Gerardo Martínez, metge de família del CAP Martí Julià de Badalona, qui insisteix en la importància de protegir-la abans, durant i després de l'exposició solar. Segons explica el doctor Martínez, l'estiu concentra múltiples factors agressius per la pell, com són la radiació solar, la calor, la suor, l'aigua salada o el clor de les piscines. El doctor recomana utilitzar crema solar amb un factor de protecció mínim de 30, idealment de 50, i que protegeixi tant dels rajos ultraviolats A com B. A més, insisteix que s'ha d'aplicar abans de sortir de casa, no un cop ja s'està a la platja o al carrer. També recorda que la crema s'ha de reaplicar cada dues hores, especialment si es sua o es té contacte amb l'aigua.
4: Quan estàs dintre de la platja o dintre del camp, i sobretot si suem, recordar que cada dues horetes o així s'ha de reposar la crema. I si posem una quantitat de 25-30 mil·lilitres, que habitualment és el que es recomana posar, penseu que durant una setmana un potet pot durar-te, te la pots esgotar. O sigui que en una temporada d'estiu l'ideal seria consumir uns 4 potets de 250-300 mil·lilitres.
3: Després de l'exposició al sol, la pell necessita recuperar-se. Martínez recomana dutxes amb aigua tèbia o fresca i evitar productes massa agressius. Un cop seca, cal hidratar-la amb tres tipus de productes: els humectants, com la glicerina, els emolients, com els olis, i els oclusius, com la vaselina, especialment indicats per a pells més seques. I en esports, l'Ajuntament de Badalona decidí instal·lar una pantalla gegant per tal que badalonins i badalonines puguin seguir en directe la semifinal del Mundial de Futbol que enfrontarà les seleccions d'Espanya i França. La pantalla estarà instal·lada a la plaça President Tarradellas i el partit començarà a les 9 del vespre. És la segona vegada en la història d'Espanya que la selecció arriba a una semifinal d'un Mundial i en la primera va acabar guanyant-ho en l'edició de 2010, jugada a Sud-àfrica. En cas que la selecció espanyola superi aquesta semifinal, jugaria la final del Mundial diumenge, també a les 9 del vespre, contra el guanyador de l'Argentina, Anglaterra, una final que també es podrà seguir en directe per la pantalla gegant de la plaça de President Tarradellas. I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva
6: d'un estiu mercat, viure desconnectat.
7: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: Doncs vinga, que passen ja 10 minuts de les 3 minuts de les 10 del matí, arrenquem la segona hora de l'Obert per Vacances, connectant amb Ràdio Televisió Cardedeu de nou amb Enric Rubio. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia de nou, Núria.
0: Ja us heu acabat tota la síndria aquí a Cardedeu o no?
1: Mira, fem feina, perquè som uns quants ara mateix aquí a la ràdio, sí.
0: Ja us imagino tots nyan.
1: Absolutament.
0: Va, pregunta del dia, i què diuen les xarxes?
1: Doncs mira, diuen bastanta cosa, Goita. Hi ha una molt interessant que diu: roba interior de recanvi per no agafar cistitis. I això és important?
0: Espera. Recordem que la pregunta del dia és: què és imprescindible per portar a la piscina o a la platja? És que clar, això de la roba interior ara ens ha descol·locat. Roba interior?
1: Ara ens deixa... Sí. Oh. Exacte, per canviar-se. A més, és una cosa, un tema que segurament si estiguessin tractant de salut masculina es tractaria molt més, però com sempre, com és salut femenina, se'n parla massa poc. I aquí tinc uns àudios que, mira, et posaré, si et sembla bé, d'alguns oients i oientes que ens han enviat. Goita.
2: En el meu cas, si vaig a la platja o a la piscina, el que no pot faltar a la meva bossa és un llibret de sudokus o crucigrames per entretenir-me i no avorrir-me mentre es prenc el sol. I si no, també un llibre, mai està malament, la veritat.
1: Ja ho veus.
0: Un llibre d'aquells que puguis, però amb brotada sorra i que quedin les pàgines arrugadetes després.
1: Sí, aquest és un altre, podria ser un altre tema del dia, eh? Com tractem els llibres, no? Sou dels que els tenim immaculats o dels que tenen batalla?
0: Dels que marquen les pàgines i subratllen, no? Que xulo.
1: Exacte.
0: Molt bé, sudokus, també està bé.
1: Sí, en tenim una altra que, mira, aquesta sí que la volia dir, perquè la Susana ens diu: el punyeter, el tabeu, no, si us plau. Per tant...
0: Totalment d'acord. A veure.
1: No es pot portar. No es pot portar, és una cosa que jo
0: totalment
1: crec que filtra
0: d'acord.
1: La bona gent de la mala gent, gairebé.
0: Sí, amb lo xulo que és escoltar les onades del mar, no? Allò...
1: Oi que sí? Sí.
0: Fantàstic.
1: Mira, l'altre dia vaig descobrir un aparell que l'actives i desconnecta els altaveus de les platges.
0: No, des d'aquí. Sí?
1: Sí, absolutament, sí.
0: És molt gran, o sigui, queda dissimulat.
1: Molt petit, del tamany d'una caixeta de mistos, imagina't.
0: I com que ho anul·la? Anul·la les...
1: Sí? Doncs sí, mira, jo tècnicament sóc molt inútil, però estic segur que els que ho han desenvolupat ho duran a terme perfecte.
0: Ho necessito, per la platja, per l'autobús, ho necessito.
1: Mira, Núria, quan el trobi t'ho dic i n'agafem un parell.
0: Perquè jo havia pensat un dia d'anar repartint auriculars d'aquests de auriculars.
1: Oi?
0: Clar, perquè a vegades dius: escolta, compra't uns auriculars, no cal que estigui jo aquí a escoltar la teva música. Sí.
1: Com la Renfe, aquests que posen en caixetes, eh? Sí. No sé si ens dona temps de posar un altre àudio.
0: Vinga, sí.
1: Va, som-hi.
3: Jo el que sempre porto a la piscina és un banyador posat i clar, a la meva tovallola de l'Arc de Sant Martí, juntament amb la crema solar Factor 50, que habitualment no m'acabo posant.
1: I aquest, Núria, és un clam que m'ha dit més d'una persona. Sí. En Jordi Mariscó, per exemple, també diu: jo sempre agafo la crema, l'únic que després no me la poso perquè m'oblido, i en cremo.
0: Ja. Passa molt sovint això. S'acaba l'estiu i tens el pot de crema intacte. Calent a tope,
1: sí.
0: Però ple. Que dius, l'he de llançar, perquè això d'un estiu per l'altre diuen que no serveix.
1: I tant, exacte, absolutament. Ja ho veus, eh?
0: Com tu no et pots afaitar tot l'estiu, no, Enric? Ja tornant a la teva barba, que vas a obrir el tema ahir, tu no et pots afaitar perquè et quedaria com a blanc, no?
1: Sí, jo filtro el fitoplàncton, saps? Quan em banyo, com les balenes, saps? Vaig bussejant i t'haig de dir que jo em banyo com els rinocerons llanuts, igual que ells, així com em van portar al món. Per tant, jo no sóc dels de banyador.
0: Sisplau, ara buscaré per internet una foto d'un rinoceron llanut, perquè és que això ha de ser el millor del món.
1: Mira, farem un muntatge.
0: Vinga,
1: sisplau. Ja gerem alguna cosa per xarxes, i tant que sí.
0: Vinga, fem-ho. Doncs mira, a tomb d'això de la crema solar, si et sembla, escoltem un reportatge que ens han portat des dels companys del Prat Ràdio. Un reportatge sobre com cuidar la pell, més enllà de posar-se o no la crema solar, doncs altres consells per cuidar la pell durant l'estiu. Et sembla?
1: Interessantíssim. Aquí estic escoltant.
0: Víctor Asensio ens el porta des del Prat Ràdio. Gràcies, Enric.
1: A reveure. Jo vull anar.

0: Aquest estiu, més d'un farem la bossa a correcuita per arribar a la platja o la piscina a primera hora i agafar un bon lloc. Però sempre que fem alguna cosa amb presses, ens podem descuidar el més fonamental. Però què és el més fonamental? Per això hem marxat a la platja del Prat per preguntar què no es deixa mai la gent quan marxa a passar el dia al litoral.
1: La veritat és que portem tot el necessari. Portem nevera, portem aigua, o paraigües, perquè som molt blancs de pell.
2: Aigua. Nosaltres, aigua, la tovallola i s'acabó. I res més.
3: La toalla o una camiseta.
4: Jo sempre porto el parasol i la nevera.
5: Crema solar també.
6: Agafa el sol, crema solar, agua, tovallola.
7: Sí, molt important la crema solar, però sobretot molta cara endavant.
8: També portem coses com per divertir-nos, com una pilota o pales.
9: Per jugar.
10: Clar, per jugar i també com la crema solar, la grafa solar, perquè és molt important per no cremar-nos.
0: Doncs ja ho veieu, la crema és un dels elements que més s'ha repetit. I això és una bona notícia. Cada cop hi ha més gent que sap que cal protegir-se del sol, i no és per menys. L'Acadèmia Espanyola de Dermatologia preveu que l'any 2040 el melanoma esdevingui el segon tumor més prevalent globalment i el primer entre els homes. La principal causa, la llum solar. Però en sabem prou de posar-nos crema? Quins mites hauríem de deixar de creure? A l'Obert per Vacances ens hem fet aquesta pregunta i n'hem parlat amb la doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans i que compta amb una consulta pròpia al Prat de Llobregat.
11: La radiació solar és una radiació física i com tal és una radiació acumulativa, no? De la mateixa manera que l'energia nuclear és una radiació física, no?, que impacta amb la salut i que, bueno, parlem de Txernòbil, no?, que encara està passant factures, doncs la radiació solar també és una radiació física i per això es defineix com acumulativa. Tota la radiació solar que ens arriba des de petits fins a l'etapa adulta va sumant a la nostra pell. Jo sempre faig el símil de que seria com a, no? La nostra pell és com si tingués un bono de 10 viatges, no? del metro, i depèn com gastis aquests 10 viatges, no? Si de ben petit i jove gastes tots, després no et queda, no? Diguéssim, no et queda per l'etapa adulta. I això és important de tenir en compte, perquè hi ha molta gent que diu: ai, jo és que mai he pres el sol, mai he anat a la platja. Dic, bueno, és que el sol surt els 365 dies de l'any, i pel carrer sobretot, i per fer l'esport a l'aire lliure, doncs hem de tenir present això. Hem de pensar que el sol es va acumulant dia a dia.
0: I en l'era de TikTok, els influencers cada cop són més presents a la nostra vida i fins i tot poden condicionar les nostres decisions. Ara bé, hem de tenir cura amb algunes de les coses que s'expliquen a les xarxes socials. Des que les cremes solars són tòxiques, fins al mite que, si t'exposes prou al sol, es genera una protecció innata, el anomenat callo solar. Totes aquestes afirmacions són falses.
11: Molts influencers parlant del callo solar. No és real, perquè ho deia amb la introducció, és una energia que es va acumulant. El tema és que aquesta energia, aquesta radiació ultraviolada, va arribant fins a les capes més profundes de la pell i va impactant contra el nucli de les nostres cèl·lules on està l'ADN, la cadena d'ADN, que és la que dirigeix tot el nostre organisme. Dia a dia aquesta radiació arriba, impacta i fa petites lesions a l'ADN que el nostre organisme ja s'encarga d'anar reparant, no? Sobretot amb el sistema immune i altres sistemes, va reparant aquestes petites feridetes que fa el sol. Però clar, si sobreexposem el nostre organisme amb una radiació diària sense protecció, arriba un punt que no té capacitat per reparar aquestes petites lesions, acaba fent una mutació i apareix el càncer de pell. Aquí ve el problema. Vull dir, no és veritat. No és veritat això de que sí que és cert que la melanina pot contrarrestar sobretot la radiació ultravioleta B, però la A no, i el problema és aquest, que aquest dany crònic al final acaba fent doncs càncer de pell, o sigui, no és real, i això està demostradíssim, eh?
0: Són aquests mites i desinformacions els que provoquen conductes perilloses per la salut. Els mesos més rellevants per protegir-se del sol són des de l'abril fins l'octubre, i per tant, no només ara a l'estiu, però l'hivern també és molt delicat per a persones que estan patint efectes de quimioteràpia o que practiquen esports d'alta muntanya i hivern. La doctora recomana utilitzar factor 50 en absolutament tots els casos.
11: Nosaltres, les dermatòlegs, ja bàsicament recomanem un 50 a tothom. Per què? Perquè també el 50 tampoc moltes vegades no l'apliquem com cal, en quantitat, eh? A vegades posem una quantitat molt fineta, no? A mi quan un pacient em diu: i si m'ha sobrat protector solar, puc aprofitar l'any que ve? Bueno, si t'ha sobrat un tubo de protector solar en tot l'estiu, és que no està ben feta aquesta protecció solar. S'ha posat molt poqueta quantitat i no està fent una correcta protecció solar. I per això decidim, bueno, una mica amb consens a tots els dermatòlegs, decidim que millor posar d'entrada un 50 i repetir cada 2-3 hores, tot i que actualment els protectors solars són molt bons, aguanten molt l'aigua, no? Són waterproof, water resistents, però clar, sempre que et mulles i estàs en remull, perds una mica de crema. Per això, norma bàsica és mitja hora abans de l'exposició solar i repetir cada 2-3 hores.
0: Aquestes recomanacions s'han d'extremar en el cas dels menors de 6 mesos, que no han de rebre directament el sol i se'ls ha de cobrir sempre. A partir d'aleshores i fins als 3 anys poden rebre llum solar, però és desitjable que sigui a primera hora del dia o a partir de les 6 de la tarda. Pel que fa a tatuatges, millor no fer-se'ls a l'estiu. Fortunyo avisa dels perills dels tatuatges grans.
11: Fer un tatuatge en aquesta època seria, bueno, diguéssim que no seria la millor opció, perquè s'ha de tenir un cuidador, tapar el tatuatge, no? Es pot infectar amb l'aigua del mar... Però jo el missatge que estem començant a veure als dermatòlegs, no? I que fa temps que veiem, és que tatuatges grans, no? Grans, de mida gran, que afecten a gran superfície corporal, s'ha de saber i s'ha d'informar que la tinta del tatuatge migra als ganglis. Migra als ganglis. I que quan nosaltres, no? Tant dermatologia com altres especialitats, volem estudiar un tipus de càncer i fem el gangli sentinella, no? Anem a buscar el gangli per analitzar, veiem que aquells ganglis estan plens de tinta. Això què vol dir? Que per a l'especialista patòleg que mira el microscopi, veure un gangli ple de tinta, no és fàcil identificar si té o no té cèl·lules tumorals.
0: La tinta que traspassa els ganglis dificulta la possibilitat de detectar si hi ha cèl·lules cancerígenes. Fortunyo reivindica la necessitat de fer pedagogia dermatològica a les escoles perquè del 0 als 20 anys és quan més perill pateix la pell. Sigueu més de platja o de piscina, recordeu que aquest estiu no us pot faltar un pot sencer de crema solar amb la màxima protecció.
5: Moltíssimes gràcies als companys del Prat Ràdio que avui ens han dut aquest reportatge sobre com tenir cura de la nostra pell. El tom de la pregunta del dia, recordeu, us estem preguntant a través de les xarxes què és allò imprescindible que sempre us emporteu a la platja o a la piscina. Vinga, va, que hem de trobar l'Eduard Virgili un dia més.
9: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
5: I hem començat el programa dedicant-lo, cada dia dedicarem el programa a un col·lectiu o un altre. Avui l'hem dedicat a les persones que avui marxeu de viatge. Com dèiem, bé sigui un viatge curtet al costat de casa o bé sigui un viatge que us faci creuar doncs, tot el país, tot el continent, tot el món. Tothom que avui marxi de viatges, que us vagi molt bé el camí. I en fi, ens retrobem a la tornada, envieu una postal, sobretot. Qui marxa de viatge i ho fa d'una manera molt particular és l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio, perquè avui ens proposa viatjar amb la casa, gairebé emportant-nos la casa doncs, sobre quatre rodes, el que s'anomena el caravaning. No sé si en català estava ben dit, però vaja, sí, seria això, eh? Un cotxe caravana. Eduard Virgili, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Doncs mira, sí, avui marxem amb caravana, sí? Amb autocaravana o amb furgoneta camperitzada, que cadascú triï el que
5: són
12: més
5: són diferents,
12: li
5: eh? Jo li dic a tot el mateix,
12: però... Té
5: varietat. Bueno, m'hauríeu d'explicar exactament el que és. Jo per lo més còmode, el que em permeti dormir, ja està.
12: Mira, ara sortirem de dubte i preguntarem sí. Per què és el més còmode. No sé si en traurem l'entrellat, perquè al final les coses que funcionen a una persona sí. Potser a una altra no l'acaben de convèncer. Però mira, ens posarem en context. Em trobo a les instal·lacions de caravanes Altafulla. Estem envoltats de caravanes i altres vehicles que aquests dies entren i surten pràcticament sense descans, perquè per moltes famílies aquest és el moment de començar unes vacances sobre rodes. De fet, el caravaning fa anys que viu una transformació important. Va guanyar molts adeptes després de la pandèmia i ara el sector continua evolucionant amb nous perfils d'usuaris, noves formes de viatjar i també nous reptes des de la regulació dels espais d'estacionament fins a la convivència amb els municipis turístics. Parlarem de tot plegat al llarg dels propers minuts amb en Toni Puig, que és vicepresident del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya i propietari de Caravanes Altafulla. Toni, bon dia i gràcies per atendre'ns. Avui que, a més, ets sol al taller, a l'oficina, i no tens cap dels teus homes que acostuma a freqüentar aquestes instal·lacions.
13: Hola, bon dia. Doncs sí, bueno, circumstancialment avui estic sol, però estic per vosaltres, vaja.
12: Escolta, explica'ns com ha començat aquest estiu pel sector del caramàning. Les sensacions són bones?
13: Sí, les sensacions han sigut molt bones. Tots els vehicles nous ja s'han pogut vendre i entregar, per tant, ha sigut un èxit a nivell de vendes, tant a nivell de caravanes, que és un mercat que actualment està una mica, diguéssim, estable, que el món de la caravana té el seu públic, però costa que augmenti, però sempre hi és, i en canvi el món de l'autocaravana i de les campers, doncs, bueno, és un món que ara per ara està de moda, després de la pandèmia, i va molt bé.
12: Sortim de dubte. Ara la Núria, per exemple, deia, ostres, m'haureu d'explicar què és la caravana, l'autocaravana o la furgoneta camperitzada, per tota l'audiència que ens estigui seguint ara mateix. Què seria cada cosa?
13: Bé, la caravana és és un semirremolc que va enganxat al cotxe i que tu transportes, ell porta la seva pròpia matrícula majoritàriament, i llavors tu pots aparcar en qualsevol càmping i a partir d'allà doncs, instal·lar-te més o menys, i tens l'avantatge, entre cometes, de que tu tens el teu propi vehicle per després desplaçar-te i visitar tota la zona propera. L'autocaravana en contra doncs, és tot compacte, i llavors te permet potser a l'hora de viatjar ser més algo més àgil i poder tombar contínuament, potser una nit aquí i una nit allà sense parar, no? És un viatge com a més mogut. I la camper doncs, seria el mateix, però menys espai, més àgil i potser més velocitat.
12: S'ha posat de moda la camper?
13: Bueno, jo diria que és, en general l'autocaravana i la camper. La camper potser s'ha posat de moda, està molt de moda entre el jovent, sobretot. Bueno, hi ha molta gent que aprofita, doncs, que qui fa escalada, qui fa bicicleta de muntanya, o és igual l'esport que sigui, o qualsevol afició que tingui, li permet estar pràcticament a peu d'allà on ha de fer l'activitat amb una camper, perquè és més petita a nivell de vehicle. Llavors, bueno, això està realment de moda, sí.
12: M'explicaves, però, que hi ha moltes persones que es camperitzen aquestes furgonetes elles mateixes i després és quan us han de visitar a vosaltres, que sou els professionals del sector, i us n'adoneu, no?, d'allò que potser no han acabat de fer bé.
13: Bé, perquè, de fet, està bé, és a dir, està bé que un sobretot són fusters, amb gràcia, que puguin tenir molt de gust i puguin fer uns acabats espectaculars, preciosos, però després no oblidem que és una casa, per tant, té una instal·lació elèctrica, una instal·lació d'aigua, una instal·lació de gas, que potser se'ls hi escapa, i potser si no tenen l'experiència dintre del sector, doncs només amb el fet del concepte. Perquè tu pots agafar un electricista que et faci la instal·lació elèctrica i te la farà molt professional i tot això, però el concepte de que

0: Generalment són autocaravanes. Amb una caravana no s'hi acostuma a enganxar res al darrere. No, seria un tren ja i això seria complicat. Però a nivell d'autocaravana sí, sí.
1: Clar, això dona molta llibertat.
0: Sí, total. Sí, clar, tu llavors amb l'autocaravana... El que passa és que llavors ja... Diguéssim que això ens trobem molt i són gent, acostuma a ser gent gran estrangera que venen aquí i posen l'autocaravana en un càmping com si fos una caravana, és a dir, estan fent servir l'autocaravana com si fos una caravana i llavors tenen el cotxe per sortir. Potser perquè per l'edat que tenen o així els és més còmode viatjar amb autocaravana que no pas arrossegar una caravana.
1: Escolta, Toni, es nota que estem en temporada alta o això no és temporada alta? Explica-m'ho bé, perquè ara abans de començar l'entrevista que hem estat xerrant em deies... Jo ja tinc tot el peix venut.
0: Sí, clar, a nivell de venda de vehicle nou està el peix venut. És a dir, jo ja, per sort, no em queda cap vehicle, tinc una exposició supertrista, és a dir, no tinc exposició, però, diguéssim, els que estem arrans de costa, els distribuïdors que estem arrans de costa, se'ns obre un altre període, que és la temporada alta a nivell de botiga i, sobretot, de taller, per intentar ajudar la gent que té problemes un cop estan de vacances ja, doncs que els hi falli el frigorífic, l'aire condicionat, qualsevol cosa. Clar.
1: Què és el que us demana més la gent ara quan us visita en aquesta època de l'any? Tu has obert ara fa poca estona, aquest dimarts. Qui entri avui per la porta, què possiblement et demanarà?
0: El top avui dia és, lògicament, l'avaria de l'aire condicionat i del frigorífic. Clar, ara sense aire condicionat i sense frigorífic a l'estiu és impossible fer vida, i per tant, quan s'avarien, doncs, clar, estan desesperats, tot és urgent i cal intentar ajudar-los el millor que es pugui.
1: Plaques solars també, perquè sí. Tothom està fent aquesta aposta cap a la sostenibilitat. El sector del caravaning
0: sí.
1: No és menys.
0: Això a nivell taller... ens hem especialitzat en tot aquest tema d'instal·lacions solars i de liti perquè tinguin molta energia els propietaris d'aquests vehicles i puguin tombar amb tota la llibertat, amb la màxima llibertat possible, que això de la llibertat absoluta no existeix.
1: Un dels debats recurrents és el de la regulació. Hi ha municipis on hi ha confusió entre aparcar i acampar. Des del sector, què reclameu en aquest sentit?
0: Bé, ara no fa massa, diria que fa cosa de 10 dies, ha sortit ja per la DGT, la normativa, on les autocaravanes es consideren exactament el que són, un vehicle. Per tant, podran estar aparcades a qualsevol carrer, de qualsevol lloc. Sense que ningú, ni cap municipal, ni ningú, els vagi a molestar, que conforme no poden estar allà.
1: Això és aparcades, però.
0: Correcte. Fins i tot poden passar la nit. El que no poden fer és obrir finestres, muntar la paradeta, obrir el tolo, el tendal, tot això no es pot fer, lògicament, només faltaria. Però sí que poden estar aparcades i en un moment donat passar una nit.
1: Una de les queixes recurrents, però, del sector és que hi ha una xarxa insuficient d'àrees de servei i estacionament. No sé si ho compartiu des del gremi.
0: Sí, està clar. De fet, des del gremi potenciem tot aquest tema. Inclús vam arribar a fer una app on vam intentar agrupar totes les àrees de pernocta i de serveis de Catalunya i inclús vam fer una àrea tipus per poder oferir a vegades a servei a consells comarcals, a ajuntaments i així, tot i que costa molt, costa molt. Lo ideal fora que tot alcalde o alcaldessa o inclús algun regidor dels pobles i ciutats fossin campistes i autocaravanistes perquè fossin sensibles amb aquest tema. És a dir, cal tenir clar una cosa, és a dir, la persona o la família que s'ha gastat 70-80 mil euros en un vehicle d'aquests, el que no farà és deixar-lo a casa per anar a visitar Tarragona o Altafulla d'hotel. És a dir, no ho faran. Llavors, si volem aquest tipus de turisme, o els ajudem a encabir-los i arreglar-los, que estigui tot bé i que s'hi sentin còmodes, i que siguin dintre les normes que nosaltres volem, o no els tindrem.
1: De vegades criminalitzem també aquest perfil de turista. Podem parlar de respecte pel medi ambient o els espais naturals o per la convivència amb la resta de veïnat.
0: Cert és que moltes vegades és per desconeixement dels propis ajuntaments o tècnics o qui mani, no? Però també és veritat, doncs, que bueno, hi ha gent que és incívica, però és incívica al metro a Barcelona, és l'autobús a Tarragona i és incívica sempre. Per tant, aquests quan van amb autocaravana o amb camper, doncs també són incívics i llavors embruten. L'ideal fora que, com quan anem al bosc, quan marxem d'allà on hem estat, no es noti que hem passat. És a dir, que pugui estar tot com està i que puguem conviure tots.
1: Educació en general, tant dels usuaris també d'aquells que veuen i que en moltes ocasions criden l'atenció perquè consideren o creuen que aquella activitat no es pot fer.
0: I molts ajuntaments de llocs interiors han sigut molt més sensibles perquè ha sigut la manera de treure gent que vinguessin al poble o a ciutat a visitar-los, que llavors aquest

0: aquest turisme consumeix doncs, llangonisses o botifarres o pa o les coques tradicionals de cada lloc i doncs potser es queden a dinar i gasten i fan despesa en aquell municipi. Els de costa, com estem plens de llocs turístics i així, doncs potser no són tan sensibles, però és una cosa que s'hi haurem de posar tort a d'hora. França és un lloc, sobretot França, Alemanya també, on això n'està ple.
1: Amb quins podríem emmirallar per apostar sí, per aquest model? A França jo, i Alemanya, diries?
0: Sí, correcte, sí. Sí, sí, França mateix hi ha xarxes de viticultors, de grangers, que te deixen passar la nit allà per notar el seu espai gratuïtament, a canvi, a lo millor que els hi compris una mica dels seus productes que ells ofereixen, no? Ja sigui vi, a vegades són botifarres, a vegades són formatges, i tu pots tombar per molts llocs, moltíssims llocs, i tens àrees de pernocta.
1: Toni, abans deies que una persona es pot haver gastat uns 80.000 euros amb una caravana o una autocaravana. Quin perfil és el de persona el que fa turisme amb la casa de sobre?
0: De tot tipus. És a dir, hi ha des de la típica parella que, com dèiem abans, que els agrada i aprofiten, de la parella jove amb crios, i llavors hi ha la gent ja madura, que els crios ja no venen, i ells dos agafen un altre tipus de distribució, un altre tipus d'equipament, i s'ho adapten a les seves necessitats. I sí, sí, qualsevol tipus de família pot aprofitar i viure aquest món.
1: Què és el que es fa més difícil de conviure dintre d'una caravana o una d'altra o una autocaravana? Què és el que et diuen els teus clients?
0: El mateix que a casa, eh? El mateix que a casa. No, però bueno, el que s'ha de tenir en compte és que és una caseta en petit i llavors tens de tot o pots tenir de tot, però en petit, reduït. I
1: la dutxa, la dutxa. Els que hem anat amb sí, caravana, la dutxa, abans t'ho comentava, és una miqueta un infern.
0: Bé, el que passa és que llavors, si tu, la teva experiència ha sigut aquesta, potser quan tu t'haguessis de comprar una o llogar-ne una, que és una altra manera de començar a viure el món des del lloguer, hauries de buscar una distribució on la dutxa fos un espai ampli i que tu te sentissis còmode, i llavors cadascú tindrà les seves prioritats, i llavors aquí la dutxa li serà igual, perquè al cap i a la fi seran 10 minuts al dia, i s'estimarà més tenir un menjador còmode, confortable, on te poder estar a gust.
1: Tot això es pot triar quan comprem una, o quan lloguem una caravana o una autocaravana?
0: Sí, en principi, cada fabricant ens ofereix un ventall de distribucions que no podem modificar, són com són, però on tenim la possibilitat d'adaptar-nos nosaltres bastant bé a el que volem, i cadascú prioritzant el seu.
1: A tu personalment, què és el que més t'agrada?
0: Jo sóc, en aquest sentit, és el que m'amat, de fet, però jo sóc caravanista, és a dir, a mi m'agrada la caravana més que l'autocaravana. I a mi m'agrada arribar a un lloc, deixar la caravana al càmping i tombar amb el meu cotxe per tot arreu. Sí que és cert que és que no, jo no podré dormir potser en segons quins llocs idíl·lics, perquè jo hauré d'anar a dormir al càmping, però a mi em dona una seguretat i és una manera de viure. De fet, compartim espais, compartim botigues, però són maneres de viure la vida diferent.
1: Escolta, molt ràpid ja per acabar. La Núria, per exemple, ara diu: ostres, a mi em fa mandra això d'haver d'espitjar la caravana per enganxar-la al cotxe, allò a la bola, que li diem sí, tots, no? Que ens fa sí, por després d'aparcar el cotxe darrere d'una furgoneta amb bola.
0: Correcte, sí.
1: És terrible.
0: Sembla que sigui un drama, sí.
1: Però esteu ara instal·lant com uns dispositius, no? Com un cotxe sí, teledirigit.
0: Sí, pràcticament tots els vehicles nous que surten ja surten amb un mover, que li diem nosaltres, que el que són uns motors que s'adapten a les rodes i que, diguéssim, equipats amb una bateria, doncs tu amb un comandament fas anar la caravana allà on te vols, com si fos un joguet, una joguina d'un crio, i la col·loques, enganxes, desenganxes, la col·loques a la parcel·la, i és realment un de les millors inversions que es pot fer amb una caravana.
1: Un sector que enganxa el del caravany.
0: Evidentment.
1: Toni, escolta, et deixarem perquè veiem que acaben d'entrar clients a la botiga i els hauràs d'atendre.
0: No,
1: Toni Puig, que és el vicepresident del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya i propietari de caravanes Altafulla. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Un plaer rebre's.
1: Ja ho veus, Núria, si vols marxar amb caravana o amb autocaravana, vine a veure el Toni, que t'aconsellarà la mar de bé.
2: El que tinc clar és que m'emportaria... Ha de ser un lloc on m'hi càpiga el rinoceront llanut, perquè avui l'he descobert i ja me'l volem portar tot arreu.
1: Doncs mira.
2: Sí, que l'haurem de ser un lloc prou ampli. Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili. Una abraçada forta.
1: Una abraçada, a reveure.
3: Obert per vacances.
2: El 12 d'agost... aquí a casa viurem a casa. I quan dic a casa, vull dir molt a les terres de Tarragona, però jo crec que tot Catalunya, d'una manera o altra, amb més o menys intensitat, es viurà un fenomen natural extraordinari, un eclipsi total de sol. Realment és tan extraordinari com diuen? I què és exactament un eclipsi de sol? Que sembla que sí, que ho tenim tots en boca, però en què consisteix exactament? Doncs és per això que des de Tarragona Ràdio us oferim una sèrie de 8 podcasts que ens parlen sobre l'eclipsi solar des de diferents punts de vista, amb diferents experts, cadascú amb la seva àrea, professors o persones vinculades, experts, com dèiem, vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat d'aquí de Tarragona. Una sèrie de podcasts, aquests de l'eclipsi, que podrem escoltar els dimarts i els dijous a 11:15 del matí i que condueix el nostre company Ricard Lahoz. Avui el convidat és Carlos García, astrofísic i professor titular en el Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili. Amb ell comencem amb les preguntes més bàsiques.
3: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
4: Fa més d'un segle que no passa. L'últim eclipsi total visible des de Catalunya va ser l'any 1905. I ara, 121 anys després, tornarà a passar. El 12 d'agost d'aquest 2026, a partir de 4:45 del vespre aproximadament, podrem viure tot el procés d'un eclipsi total en primera persona. El convidat a aquest primer capítol del podcast és l'astrofísic Carlos García, professor titular del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili, membre de la Societat Espanyola d'Astronomia. Carlos García, així d'entrada, per començar, la pregunta més bàsica. Què és un eclipsi total?
5: És una cosa extraordinària. El que passa és que la Lluna es fica davant del Sol. I això que pot semblar senzill és extraordinari pel fet de que la Lluna té exactament la mateixa mida que el Sol. I quan es fica davant del Sol, el tapa de manera completa. I el que veiem és, durant una estona, es produirà una foscor com si fos el principi de la nit, i, a més, veurem el Sol rodejat d'una corona blanca lluminosa que s'anomena la corona, que és una cosa que no és visible a simple vista. I això ho fa molt extraordinari.
4: I tenint en compte que aquí a Catalunya fa més de 100 anys que no n'hem vist un, per què n'hi ha tan pocs?
5: Bueno, la Lluna gira al voltant de la Terra cada mes, però no sempre es col·loca diguéssim, precisament davant del Sol. I això passa perquè l'òrbita de la Lluna no coincideix amb l'òrbita de la Terra i el Sol. Així que no sempre, quan passa entre la Terra i el Sol, es fica just al mig. Això passa només en moments determinats, que és quan la Lluna s'alinea amb la Terra justament en els punts en què l'òrbita talla l'òrbita del pla del Sol i la Terra. I això passa, no és freqüent. O sigui, no, a menys que tinguem aquesta situació, no, l'ombra de la Lluna no es projecta sobre la superfície terrestre i no veiem un eclipse. De manera que cal que es produeixi aquesta situació extraordinària per poder presenciar un eclipse.
4: Què passarà el dimecres 12 d'agost? Perquè el matí serà normal, no?
5: Tot normal.
4: Tot normal. El dia serà normal fins a una hora determinada de la tarda.
5: Exacte. Si l'eclipse, diguéssim, la totalitat es produirà sobre 8:45, doncs una hora abans començarà el procés. La Lluna va moient-se en la seva òrbita i en aquest moviment començarà a desplaçar-se sobre el Sol. Mica a mica veurem com el dia, la Lluna, l'ombra de la Lluna, va cobrint el Sol en la seva totalitat, i això és un procés que tarda aproximadament una hora. Després d'aquest moviment, la Lluna es col·loca precisament davant del Sol i tenim pues, uns minutets, un, dos minutets, depèn del lloc, en el que podem presenciar aquesta corona solar i també veure com, diguéssim, es fa una foscor. Darrere el Sol podrem veure estrelles i planetes que normalment no estan a la vista perquè la llum del Sol no deixa veure-les.
4: A quina hora es produirà, doncs, l'eclipsi total?
5: Això depèn una mica del lloc, perquè depèn de la latitud, però això aproximadament a dos quarts de nou.
4: A 8:45 del vespre,
5: sí.
4: En ple mes d'agost. Això suposa que serà pocs minuts abans de la posta del
5: Clar,
4: Sol definitiva,
5: això,
4: no?
5: Aquesta és una cosa que en aquest cas complica una mica la situació, perquè el Sol estarà ja camí de posar-se, doncs tindrem... El Sol estarà bastant a prop de l'horitzó. Mm-hmm. I això dificulta les coses, perquè si estigués a migdia el tindríem a dalt i el podríem veure sense cap dificultat, però en aquesta situació, per assegurar-se, de que tenim un lloc de visió adequat. És a dir, que quan mirem cap a l'oest, tenim un horitzó pla on no hi hagi muntanyes, objectes, cases, boscos, que puguin dificultar, diguéssim, la visió del sol. Això és una cosa, una petita precaució que hem de tenir abans de col·locar-nos per poder presenciar l'eclipsi en tot el seu esplendor. No?
6: I per què dura tan poc? Un minut o poc més d'un minut?
5: Bé, ara la lluna es mou bastant de pressa, eh? En el sol, i això fa que diguéssim, ja estem en l'horitzó i el moviment és més ràpid allí, pues dure poquet. Però, diguéssim, el mateix procés que hem tingut al principi mentre la lluna va tapant el sol, el tindrem després. La lluna també sortirà del sol, no de manera instantània, sinó que anirà obrint-se i recuperant la lluminositat normal durant també un procés de tres quarts d'hora o una hora.
6: Què necessitem, senyor García, per contemplar l'eclipsi, per observar l'eclipsi en aquest procés previ, en aquesta hora prèvia, sí, i en el moment culminant?
5: Hem de ser prudents, perquè hi ha un cert perill. És a dir, no podem, diguéssim, normalment no podem mirar el sol, no podem sostenir la mirada al sol perquè és molt intens. Però durant el procés en què la lluna va cobrint el sol, la lluminositat del sol baixarà. I durant aquesta horeta és possible mirar el sol directament. Per això és perillós. Perquè tot i que el sol no és molt lluminós o no és molt intens, sí que continua enviant radiació que és d'alta energia i que pot ser molt dolenta per la nostra visió. Per tant, és absolutament necessari en aquest període, en el període en què la lluna va tapant el sol, contemplar el sol amb unes ulleres d'aquestes adequades que tenen una especificació que es diu ISO 12-3-12-3, que són les que ens permeten mirar el sol durant aquesta estona sense el perill de que ens cremi la retina.
6: I què hem de fer en el moment, en el minut clau de l'eclipsi total?
5: En el minut clau ja no tenim aquest risc. Podem baixar les ulleres i mirar directament al sol, podrem contemplar la corona i podrem també observar al voltant del sol les estrelles que normalment no veuríem perquè el sol, la lluminositat del sol la bloquejaria. Doncs durant aquest moment sí que podem aixecar les ulleres i mirar cap al sol, però després ens hem de tornar a ficar. És a dir, sempre que mirem cap al sol, mentre no tenim l'eclipse total, hem de fer servir les ulleres, perquè tenim un risc de prendre mal. Mm. Hem de ser cuidadosos amb això.
6: I quan passi aquest minut, minut i mig, tornarà a sortir el sol, tot i que ja anirà molt baix,
5: sí,
6: progressivament també.
5: Sí, sí, sí.
6: I també en aquell moment un altre cop les
5: ulleres. Sempre que mirem cap al sol, recomanat totalment fer-ho amb ulleres i no amb qualsevol cosa. És a dir, no valen ulleres de sol, no valen, diguéssim, les radiografies, aquest tipus de coses no serveixen, no bloquegen la llum amb la llum d'altre altament energètica que pot ser perillós. Per tant, sempre que hem de tenir la precaució de aconseguir unes d'aquestes ulleres, que no són molt cares, poden trobar a qualsevol òptica o a qualsevol comerç d'aquest estil, i tenir aquesta precaució. És molt important, això.
6: Quina actitud creu que hem de tenir en el moment clau?
5: És una festa, i no és, vull dir, és una cosa tan extraordinària que normalment la gent, quan un mira, o la gent que ha vist eclipses, o quan mirem com reacciona la gent en algun vídeo de YouTube, per exemple, podem apreciar que és una cosa totalment festiva. La gent reacciona amb moltíssima excitació, no sé exactament per què, però la gent reacciona com si fos una gran festa. Jo entenc, perquè és un moment extraordinari de la natura que ens ofereix durant un minut després de cada segle. És un moment tan, tan precís, tan meravellós, que jo m'imagino que ens trobem davant d'un fenomen còsmic grandiós, si tenim la sort de poder-lo contemplar, i és normal que reaccionem amb aquesta joia, no? amb aquesta festa.
6: Al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre el podrem veure en la seva totalitat. Exacte. Serà un eclipsi total.
5: Total.
6: Hi ha molta diferència amb un eclipsi parcial que potser veuran en altres punts de Catalunya?
5: Claro, no, l'eclipsi parcial no ens dona aquest moment, aquest minut, en el que hi ha l'ombra total. És a dir, en el que podem contemplar les estrelles que hi ha darrere el sol i podem contemplar la corona. En un eclipsi parcial, la lluminositat del sol és suficient com per anul·lar aquest efecte, i si fos un eclipsi anular, és a dir, en el que la lluna no acaba de es col·loca davant del sol però no l'acaba de bloquejar, tampoc. Per tant, és una situació molt, molt extraordinària i si tenim temps i podem gaudir-ne, jo invito la gent a participar i a buscar-lo i a veure'l, a disfrutar-lo.
6: I com hem de triar un bon lloc d'observació?
5: Això és el que deia abans. El fet de que l'hora sigui així tan cap al vespre fa que el sol estigui prop de l'horitzó. Aleshores, no podem col·locar-nos en qualsevol lloc, perquè podria ser que ens col·loquem en un lloc, mirem cap a l'oest i allí ens trobem una muntanya, o ens trobem un gran edifici, o ens trobem un bosc. Això bloquejarà el moment privilegiat aquest d'aquí. Per tant, hem de buscar un lloc que, mirant cap a l'oest, és a dir, quan mirant cap a la zona on es posa el sol, tinguem un horitzó relativament pla. El sol es ficarà sobre... en el moment de l'eclipsi el sol estarà aproximadament sobre 5 graus sobre l'horitzó, que això són 3 dits de la mà. Si juntem 3 dits de la mà i els col·loquem així amb la mà extesa davant de l'horitzó, és més o menys aquesta alçada. Per tant, estarà bastant a prop de l'horitzó. I hem de procurar buscar un lloc en el que tinguem una visibilitat clara, que no hi hagi cap objecte, cap muntanya, cap edifici que bloquegi el sol quan s'està posant.
6: Per tant, planificar sí, la jornada amb una certa antelació i ulleres.
5: Sí, sí, això són les dues coses fonamentals. Si volem veure l'eclipse, hem de pensar en un lloc que sigui apropiat, desplaçar-se amb temps, perquè se preveu que hi hagi una assistència immensa, es preveu que en tota la franja de totalitat del país hi hagi un increment de 10 milions de persones sobre lo normal en un mes d'agost, és a dir, que hi haurà, si s'espera un moviment molt gran, això vol dir que si esperem a última hora per anar al puesto no serà possible, així que hem d'anar amb un cert temps i després les ulleres, perquè si no, no podrem veure la corona solar. No?
6: Doncs amb aquestes dues recomanacions ens quedem. Gràcies, Carlos García, per participar en aquest primer capítol de la sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
3: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz. Obert per vacances, cada dia de 9 a 11 a la teva ràdio local.
2: Ai, l'estiu, temps de vacances, de terrasses, de sopars a la fresca, de gaudir més que mai dels espais exteriors de casa nostra. Però també és l'època de l'any en què les plantes ens plantegen més dubtes. Les reguem prou? Les reguem massa? Quines espècies aguanten millor la calor? Com podem tenir un balcó o un jardí més bonic i sostenible? Al llarg de les properes setmanes ens endinsarem en el món de les plantes, els jardins i els petits racons verds que fan més agradable el nostre dia a dia. Ens hi portarà el nostre company Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio. Així que prepareu la regadora, busqueu una mica d'ombra i acompanyeu-nos en aquest podcast setmanal, aquest recorregut ple d'idees, curiositats i consells sobre les plantes.
1: Hi ha qui diu que les vacances són per desconnectar i nosaltres, durant tot aquest estiu, a l'Obert per Vacances, us proposem connectar amb la natura. Ho farem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
7: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
1: Comencem pel gran maldecap de cada estiu. Marxem una setmana o 15 dies i ens fem la mateixa pregunta. Quan torni, les plantes encara seran vives?
8: Les plantes estaran vives perquè haurem fet algú que ens ajudarà. Primer que tot. Les plantes interiors, les plantes de dins, si marxem i deixem les finestres tancades, amb les persianes tancades o els porticons tancats que no els entra llum, hem d'agrupar aquestes plantes i posar-les en un lloc on hi rebin claror. La llum és la part vital, la més important de les plantes. Per tant, les posem o en una habitació que encara ens quedi una finestra oberta i que hi pugui haver prou llum com per llegir un llibre durant 7-8 hores al dia, o agafem i les traiem a fora, en un lloc a l'ombra, a la sombra, sense cap problema, aquestes plantes se'n sobreviuran. I reguem-les abans de marxar, no hi posem allò, una galleda o un plat acumulat d'aigua, no, però sí que les reguem ben regades. I si podem, les acompanyem amb sistemes de rec que hi ha per passar uns dies, és a dir, que a més hi ha sistemes que es podem aprofitar cada any, vull dir que seria una part econòmica i que ens permet també tenir, si ens allarguem més d'una setmana i no podem regar o no podem tenir algú que ens vingui a regar a casa, doncs podem tenir un sistema que ens ajudi a mantenir aquestes plantes regades i quan tornem, moltes vegades ens trobem inclús que les plantes estan millor de quan hem marxat.
1: I allò on les deixem, que és important.
8: És bàsic. Primer hem de pensar quines plantes hi posem. Si són plantes que ja estan acostumades al sol, cap problema, serà fantàstic. Però, evidentment, com més sol, més s'asseca. Pensem que quan tenim un test, una torreta, El que passa és que rep calor de tot el voltant i aquesta s'evapora molt més ràpid. Si a més hi toca el sol de ple, doncs amb les altes temperatures i el sol farà que s'evapori molt, llavors haurem de donar-li més rec. Petits consells, intentem aprofitar les petites sombres que hi hagi en aquests balcons, aquestes terrasses. D'altra banda, també, si cobrim la part de la terra amb pedra, amb escorça o alguna cosa que ens permeti que aquesta mica d'aigua no s'evapori tant perquè li costi més evaporar-se i a la vegada el sol no piqui directament a la terra, ajudarem a que l'aigua ens mantingui molt més. Si aquests testos no són de plàstic o de metall, sinó que són de ceràmica, de fusta, de terrissa o de gres, ens permetrà que aquesta aigua es mantingui molt més estona. Llavors, d'aquesta forma, amb menys rec, ens permetrà aguantar molt més. I si són plantes de sombra, no les podem posar directament al sol. Hauríem de posar algunes coses que les cobrís i que ens aguanti en un lloc a la sombra. Però sempre és vital que rebin claror, que rebin llum, almenys 7 o 8 hores al dia.
1: Hi ha gent que entra totes les plantes dins de casa. És una bona idea?
8: No és una mala idea, sempre i quan rebin claror, claror suficient i llum. El més important per les plantes és que tinguin claror, claror, llum. Sempre dic, com per llegir un llibre 7 o 8 hores, sigui fantàstic, no hi ha cap problema. Pensem que a vegades hi ha oficines en les que no reben llum natural, tenen llum artificial, i les plantes sobreviuen, i no hi ha cap problema. Llavors, no és mala idea entrar-les dins, sempre i quan tinguin claror suficient.
1: Que a cada espai de jardineria desmuntarem mites aquest estiu. És veritat que posar una ampolla cap per avall dins del test sempre funciona?
8: És cert que funciona si aquesta ampolla cap per avall doncs, està directament en contacte amb la terra i si pot ser que no tingui el tap tal qual obert, sinó una mica obert o foradat o així. Però hi ha sistemes molt més efectius, des de petits cons de ceràmica que serveixen directament o hi ha altres sistemes de goteig, que també funciona molt bé, que es venen a qualsevol centre de jardineria o floristeria i que ens permetrà doncs, tenir un sistema de rec molt més eficient.
1: I acabem amb el truc de la setmana sobre jardineria.
8: Primer que tot, si tenim plantes interior, recordem a no tancar les persianes o, si les tanquem, deixar-les aquestes en un lloc que rebi claror. Podem ajuntar inclús diferents testos que tenim a fora de tal manera que també, d'alguna forma, no reben tanta calor entre ells. I, si pot ser, reguem bé abans de marxar i si veiem que hi ha algunes que, doncs, que reguem més sovint, doncs posar-hi algun sistema que ens ajudi a mantenir-ho més humit.
1: Doncs ja ho sabeu, abans de marxar, prepareu les plantes. No es tracta de regar més, es tracta de regar millor. La setmana vinent descobrirem un altre dels grans dubtes de l'estiu. Realment cal regar cada dia? Ho respondrem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Gairebé 10 minutets, vinga, 11, per arribar a les 11 del matí i encara hem de fer una ullada a l'agenda d'activitats dels propers dies o d'avui mateix, de fet. En tot cas, connectem amb els companys de Radio Ciutat de Tarragona amb Lídia Porta. Lídia, bon dia. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona, estem a punt de fer l'agenda i ara sí, tornem a saludar. Lídia Porta, bon dia. Ai, que sembla que tenim la Lídia acabant de configurar tota l'agenda, perquè déu-n'hi-do com ve carregada. Ahir era dilluns, dic, bueno, m'explicaran coses del cap de setmana. I no, allí mateix ja hi havia activitats per explicar-vos. Vinga, donem un respir a l'antena, sí, a veure si podem connectar amb els companys de Radio Ciutat.

0: Doncs mentre intentem contactar amb Radio Ciutat de Tarragona perquè ens acostin l'agenda d'activitats, el que fem és, mira, un canvi de cromos. Anem cap a Ràdio Televisió Cardedeu amb l'Enric Rubió. Enric, bon dia de nou.
1: Oh, Núria, déu-n'hi-do, bon quin dia, programa,
0: bon dia. Oi, que xulo, Sí, hem saltat d'una cosa a l'altra, jo és que ja m'imagino fent-ho tot. Jo totes les entrevistes me les agafo com a meves. Escolta, no m'has preguntat què m'emportaria jo a la platja i a la piscina?
1: És veritat, ho tenia molt pendent, va, explica'm.
0: A vegades penso la resposta, dic per si m'ho pregunta, polvos talc.
1: Saps
0: per què?
1: Explica.
0: Mira, m'ho van donar, és un consell. A mi personalment no em molesta la sorra als peus gens ni mica, però sí que és veritat que els que us molesta podeu prendre un pot de polvos talc i us en tireu quan sortiu de la sorra en un lloc en què no embruti gaire, perquè ja sabeu que això embruta i fa relliscar. Us els tireu pels peus i llavors, clic, clic, clic, la sorra marxa superràpid. Sí.
1: Escolta, aquests remeis fantàstics de...
0: També serveix, saps, per quan sues entre les cames?
1: Sí, que no faci el frufru,
0: ja
1: que
0: està,
1: es diu...
0: Ja està, pel frufru.
1: Sí. I que molest, i quanta factura que passa,
0: Sí, després arrossegues el vermell, no? Doncs no, polvos talc ho solucionen tot. Què diuen els oients? Què ens acaben d'explicar per xarxes?
1: Doncs mira, escolta, en Josep ens diu que el que mai es deixa és el biquini. Jo no sé si el de menjar o el de roba, però el que mai es deixarà és el biquini. I sobretot tenim una conciliació entre tothom, o sigui, un d'acord, un punt en comú, que són els llibres. I els llibres d'aquí, que no siguin només per l'estiu, però un bon llibre, una bona novel·la, un bon llibre d'assaig, amb una bona platja d'aquestes perdudetes que has d'arribar caminant una estona, mitja vida, Núria?
0: Saps que m'estrany que et diguin llibres i en canvi no et diguin els auriculars amb la música
1: sí,
0: i tot això.
1: M'agrada, Escolta, vaig a dir que ens sorprèn molt l'audiència que estem tenint positivament, per la part que em toca, I haig de dir que està guanyant per golejada totes les nostres noies i dones oients, perquè de homes i nois ens estan comentant molt pocs, Anem gairebé un 98-2, Per tant, felicitats des d'aquí.
0: Animeu-vos. Jo em quedo també amb aquell consell que ens donaven al començament, de canviar-nos la roba mullada, de treure'ns la roba mullada de seguida que puguem. Això és molt pràctic, també.
1: I tant que sí.
0: Aquest emportes tu, Enric, ho saps o què?
1: Sí, tant que sí. Aigua, sobretot, que un dia me la vaig deixar i Verge Santíssima. Bueno, Mare de Déu, sí. I sobretot, bé, jo és que porto molt poca cosa, però el llibre i la meva llibreta amb la pluma estilogràfica per dibuixar i per escriure sempre, amb la tinta, perquè com se m'acabi, això sí que se'n va en orris el dia.
0: Perquè això no és un problema amb la calor, la tinta, la ploma, no. La bossa...
1: La veritat és que no, perquè de fet les plomes estilogràfiques ara més actuals van amb un èmbol que queda perfectament allà tancat i segellat, i la veritat és que no he tingut cap problema i per dibuixar, mira, des d'aquí també tenen una llança, que la gent s'animi, si li agrada escriure, a tirar cap aquí, que un cop proves la pluma, escolta, això és mitja vida.
0: Però s'escriu diferent, que sí? El traç és diferent i no pots escriure
1: molt gustós.
0: Ràpid.
1: Sí. Mira, per a les generacions noves dirien que és molt ASMR, saps?
0: Clar.
1: Sí.
0: De fet, és una pràctica que podem posar, que podem començar a l'estiu, podem provar-la a l'estiu perquè tenim més temps, no? I tenim calma per anar escrivint, no és allò de prendre punts.
1: Doncs mira. De fet, es parla molt de cap d'any, no?, de noves pràctiques, de nous il·lusions que volem dur a terme, però l'estiu crec que és un moment fantàstic per començar coses que tenim allà al racó, guardades al calaix i que no hem dut a terme al llarg de l'any perquè anem molt atrafegats, no?
0: Enric, i això era el resum del que han contestat avui l'audiència sobre els imprescindibles per prendre a la platja o a la piscina. Què preguntareu demà per xarxes?
1: Ai. Mira, anem una miqueta... Va tot en sintonia, Plans perfectes per fer a l'estiu.
0: Així en general. Plans perfectes per fer a l'estiu.
1: Així que demà obrirem un caixetí a l'Instagram perquè la gent pugui anar fent, que ens humbi també per el número de WhatsApp que tenim, que si vol que ho faci per missatge també directe, tot i que millor a la publicació, i que digui la seva, que a veure quina cosa fa que nosaltres no se'ns havia acudit.
0: Doncs vinga, demà resolem dubtes. Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Salut, fins ara.
0: I el que fem ara sí és connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona un parell de minuts perquè ens expliquin a Lídia Porta l'agenda d'activitats de la jornada. Lídia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Tot teu, Lídia. Tenim dos minutets.
2: Rapidet. Comencem a Valls amb la segona edició del cicle Folk en Viu, que és una proposta de música d'arrel i folk catalano. I el cicle avui el comença el duet Alosa. I tenim les declaracions de Jordi Jubany, l'integrant del grup Fenya Rai, que col·labora amb la proposta.
0: L'escoltem, no l'escoltem, mira, és igual. Passem a la segona, sí. A la segona proposta, bueno. Lídia, que érem justos a temps.
2: Sí, sí, no passa res. La segona, doncs, tenim també música a Castelló d'Empúries. La guitarrista Maria Camaort, de formació de clàssica, doncs farà un concert allà en el castell a les 9 de la nit i les entrades costen 15 euros. I també fem una mica de canvi a Circ, a Lleida, doncs tenim la companyia La Gata Japonesa, que ens porta un espectacle que ens fa retornar a la infància. És gratuït i es fa demà, molt important, dia 15, a 8:45 de vespre, al Fossat de la Seu Vella.
0: Doncs això, música de tot tipus i en canvi i encara, per acabar un espectacle de circ entre avui i demà. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
2: Adéu, fins demà.
0: Adéu, fins demà.

Tanquem aquí a l'Obert per Vacances d'avui dimarts. Demà dimecres tornarem amb més temes recollint els vostres plans per l'estiu. Parlarem de l'onada de calor, serem socials i solidaris i moltes més coses que ens duran des d'emissores de tot Catalunya. Fins demà.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els Mossos d'Esquadra detenen una persona a Badalona en un dispositiu en el marc de la investigació per un tiroteig al barri de la Mina al maig. En total hi ha 3 detinguts, 2 homes i una dona. Els altres 2 arrestos s'han fet a Sant Adrià de Besòs i Terrassa i s'enfronten a un delicte de tinença il·lícita d'armes. El cos policial també ha intervingut 6 armes de foc i més de 40.000 euros en efectiu. L'operatiu ha desplegat més de 150 efectius i ha escorcollat diversos pisos a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Els fets investigats van tenir lloc el 12 de maig al carrer de Saturn, al barri Adrianenc, i no hi va haver ferits. El govern de la Generalitat planteja un sistema per reduir el termini d'atorgament de llicències d'obres a un mes. La norma per agilitzar tràmits també preveu escurçar els procediments en planejaments urbanístics i permisos ambientals. El govern preveu aprovar l'avantprojecte de llei al desembre i que la tramitació al Parlament es pugui allargar uns 6 mesos. La reforma administrativa planteja modificar 15 normes perquè la gestió sigui més ràpida, apostant per la corresponsabilitat entre el sector públic i el privat. Per fer-ho, l'executiu preveu incrementar la responsabilitat dels promotors en la tramitació dels permisos, cosa que busca agilitzar la presa de decisions dels organismes públics i reduir la seva càrrega administrativa. Pel que fa als tràmits per les llicències d'obres, l'executiu vol rebaixar l'actual mitjana d'entre 9 i 12 mesos de tramitació a un mes. En el cas dels planejaments urbanístics, la nova norma vol reduir el temps de tramitació dels plans derivats, que actualment poden allargar-se fins als 24 mesos, fins a un període d'entre 6 i 8 mesos. Per acabar, la norma preveu mesures per simplificar el procediment d'autorització i llicència ambiental necessaris per a totes les activitats que poden tenir una incidència ambiental. La Masia Can Tiranasi ha obert la piscina al públic dilluns i avui dimarts per convertir-la en un refugi climàtic. Es tracta d'una prova pilot de 2 dies i si hi ha bons resultats, l'objectiu és tornar-la a obrir per onades de calor persistents al llarg de l'estiu. És un servei gratuït d'una durada màxima d'una hora i que cal reservar amb antelació. El gerent i propietari de la Masia de Can Tiranasi, David Flores, ha explicat la importància de disposar de refugis climàtics a la ciutat.
4: És un tipus d'equipament que es tindria que tenir en compte i posar en valor. Per què? Perquè tenim uns canvis climàtics molt, molt forts i no sé si estem suficientment preparats.
3: El propietari ha manifestat que gràcies a la gran difusió que s'ha fet de l'obertura, totes les franges estan exaurides. El servei està obert a tothom, però per proximitat, els veïns de dalt de la vila i del centre s'han mostrat més interessats. Tanmateix, Flores ha detallat que també han vingut persones d'altres barris i de fora de Badalona. Així mateix ha remarcat que l'objectiu no és obrir la piscina tot l'estiu, sinó obrir les onades de calor persistents. L'eclipsi solar total del 12 d'agost pot comportar riscos per a la vista si no s'utilitzen unes ulleres homologades per observar-lo. Els oftalmòlegs recorden que mirar directament al sol pot provocar lesions a la retina i adverteixen que algunes són irreversibles. Per això recomanen evitar esperar últim moment per comprar les ulleres perquè s'esgoten amb facilitat. Els oftalmòlegs també expliquen que en el moment d'exposar-se al sol durant l'eclipsi el dany és imperceptible, però els símptomes comencen a aparèixer al cap de 2 o 3 hores. Yolanda Salguero és la directora de l'òptica Cotet de Badalona.
5: Sí. Si mires directament l'eclipsi, tu no notes, és a dir, la retina no té receptors del dolor. Aleshores, tu estàs exposant la teva retina sense adonar-te. N'hi ha seqüeles que són immediates. Vale, aquestes seqüeles poden revertir-se o poden quedar per sempre.
3: La recomanació dels especialistes és portar les ulleres de protecció durant tota l'observació del fenomen. I en esports, avui s'ha fet a l'hotel Marina Badalona la presentació oficial de Vicky Losada, el fitxatge estrella del Badalona Women, que us vam avançar ahir. L'arribada de la migcampista de Terrassa ha creat tot un terrabastall a la Lliga Femenina, pel que suposa el retorn d'un mite internacional del futbol femení. Losada, que ha passat 6 temporades lluny de casa seva, ha vist en el Badalona una oportunitat única per tornar a la Lliga i, sobretot, tornar a casa. L'escoltem.
6: He venido al dedillo porque yo tenía muchísimas ganas de volver a casa, de volver a Barcelona, de ahora poder disfrutar también de la ciudad de Badalona. Al final yo ahora iba a cumplir mi temporada 5 en Inglaterra y creo que me gustaría acabar mi carrera disfrutando de un fútbol que a lo mejor se asemeja más a lo que a mí me gusta.
3: I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.
8: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
0: El millor del Badalona Matí.
9: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
10: I fa 50 anys, la mort del dictador Francisco Franco va propiciar un canvi de paradigma a Espanya. La transició va ser una època revulsiva en què es van crear els fonaments de la societat actual, un moment en què la ciutadania va recuperar drets, llibertats que s'havien anat perdent al llarg de la dictadura del general Franco i que precisament avui s'inaugura doncs, una exposició que torna a posar aquell moment de la història en el mapa. Es diu Un nou futur, una nova esperança al Museu de Badalona i té com a objectiu explicar els primers anys de la transició. Avui en parlem amb el director del museu, en Joan Francesc, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
10: L'exposició, Joan, s'inclou en el projecte Memòria en xarxa i compta amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat. Es tracta d'una mostra itinerant, aquesta?
11: No. El projecte Memòria en xarxa sí que és una mostra itinerant, però té un altre format. De fet, el projecte Memòria en xarxa, aquesta edició, ja fa diverses edicions que funciona, hi participen 26 municipis diferents de la província de Barcelona. El projecte funciona d'una manera una mica específica, és a dir, el tema general és aquest, aquesta primera transició entre el 76 i el 78, i aleshores el que es planteja és un text central i hi haurà 5 temes. I llavors cada municipi aprofita i un tema específic d'aquest conjunt de temes que es proposen. Què passa en el cas de Badalona? Doncs que el que hem fet és aprofitar aquest plantejament del projecte Memòria en xarxa i el que hem fet és tractar tots els temes. I ho hem fet per dos motius. Primer, per reivindicar el paper de ciutats com Badalona, en aquest cas seria un exemple paradigmàtic, a protagonistes i diguéssim, força de xoc en aquesta època fascinant de la nostra història recent. I per l'altra banda ens permet posar en valor el fons documental que existeix a Badalona, que és espectacular pel que fa a aquesta època.
10: Clar, parlem d'una època en què la ciutadania tenia ganes de canvi i això es feia palès en la intensitat de moltes de les entitats socials, culturals, veïnals, no?, que es creen en aquell moment a la ciutat de Badalona. Quin és el llegat de l'associacionisme que ens queda d'aquella època? Encara persisteix?
11: Jo crec que aquesta exposició servirà per fer balanç, perquè et permet fer una visió en perspectiva d'aquesta època. Evidentment, l'efervescència, la militància, el compromís d'aquella època, jo diria que no és el mateix d'ara, perquè precisament hi ha un component que en aquells moments no existia, i és que, diguéssim, la infraestructura política estava per vestir. Per tant, l'activisme tenia un paper molt important. I en aquest cas, Badalona, amb la seva, amb el seu desenvolupament en aquesta època, desenvolupament polític de la ciutat, es veu perfectament. Què en queda? Doncs, evidentment, en un poble on les associacions són centenàries, doncs encara queda pòsit. El que passa que les coses han canviat. Jo crec que precisament el que dèiem, que aquesta vocació, aquesta reflexió sobre la transició, el fer balanç en aquest conte rodó, ens pot permetre reflexionar fins i tot no només del que vam fer aleshores, sinó del que estem fent ara. Perquè potser ens hem anat d'un extrem a l'altre, de deixar excessivament les coses en mans dels polítics professionals i aparcar una mica el compromís personal. Jo, que sóc arqueòleg, sempre acabo a la democràcia atenenca. La democràcia atenenca funcionava també pel compromís dels seus ciutadans, no només com a sistema, sinó pel compromís dels seus ciutadans, el que els grecs anomenaven l'arete, que es podia traduir com la virtut, el fer les coses bé.
10: Parlaves, Joan, de tot aquest arxiu, no?, de tot aquest fons documental de què disposa el Museu de Badalona en relació també a aquesta època de la transició, els inicis de la transició. Amb quins elements compta la mostra? Hi trobarem doncs, fotografies curioses, inèdites, en aquesta exposició, altres materials?
11: Hi trobarem fotografies, fulls volants, cartells, pel·lícules, És a dir, el fons és extensíssim, extensíssim. I el que veureu és una bona mostra d'aquest fons, que és més ampli, el que passa que tenim l'espai que tenim, però jo crec que tant des del punt de vista fotogràfic com documental, audiovisual en general, la gent tindrà un recull molt abocador, perquè tampoc estem parlant de tants anys, jo crec que hi haurà molta gent que reconeixerà amb ella, a coneguts, a parents, a amics. Sembla que hagi passat molt temps, però en història 50 anys són dues generacions. Estem parlant de tant. Hi ha una cosa important, i és que a partir de... és a dir, com... utilitzant una mica com a excusa aquesta exposició, tot just hem començat un projecte al museu, que és que intentarem crear un banc documental de testimonis sobre la història de la ciutat. Amb les noves tecnologies ens ho permeten fer-ho d'una manera barata, i ho intentarem fer perquè creiem que és important conservar, no prescindir d'aquests testimonis i guardar-los pel futur.
10: A part de la mostra, també realitzareu una sèrie de conferències i de taules rodones a l'entorn de la temàtica. Comptareu, entre d'altres, amb el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i també director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals, Andreu Mayayo, i ell parlarà de les primeres eleccions democràtiques, que aquí a Badalona les va guanyar el PSUC i que es va acabar imposant amb en Màrius Díaz al capdavant de la formació. Què té de curiós i també de rellevant aquelles primeres eleccions, les del 15 de juny del 77?
11: Home, aquelles primeres eleccions són unes eleccions que potser no ho recordem, però unes eleccions bastant mediatitzades. Tinguem en compte que hi havia partits polítics que tant, diguéssim, cap als extrems de l'espectre polític, van quedar marginats pel que fa a la seva legalització. Es van acabar legalitzant poc temps després, però en principi hi havia la por de que els extrems creessin problemes. Fins i tot, és una anècdota, però pel que us feu una idea, el partit carlí no es va legalitzar fins més tard. Per què? Perquè el partit carlí el que feia és qüestionar la monarquia. Amb partits de menys importància per l'àmbit de l'esquerra passava el mateix. Tots els republicans, inclòs Esquerra Republicana, van tenir problemes per la seva legalització. Per tant, és una època on, diguéssim, tothom volia anar en compte per no prendre mal, però, clar, hi havia una dicotomia que, de fet, encara avui se'n parla, allò de la transició i la ruptura. Tots aquells partits rupturistes van tenir, en certa manera, problemes. I evidentment, la transició té com a component la transacció. I en aquest sentit és un dels elements que avui en dia es qüestiona. Per això dic que cadascú en pot fer el balanç que cregui segons les seves opinions i creences. El que ens interessa és que la gent hi pensi i reflexioni.
10: Aquesta xerrada tindrà lloc el dia 28 de maig a les 7 de la tarda. També oferirà una conferència en Joan Escolies. Ell és historiador especialitzat en l'estudi del catalanisme polític del segle XX i parlarà del retorn de Terradellas el 4 de juny. I ja podem dir també que amb una mirada més local, l'11 de juny tindrà lloc una taula rodona sota el títol de la transició a Badalona, amb testimonis de la lluita ciutadana per les llibertats democràtiques. I val en aquest punt també recordar que l'any 76 va tenir lloc precisament a Badalona, la nostra ciutat, la primera manifestació autoritzada de la democràcia.
11: Sí, sí, això és un fet incontestable, i a més, en certa manera, ens parla del que dèiem, d'aquest paper protagonista del que s'anomena les perifèries o l'àrea metropolitana de Barcelona pel que fa a aquesta època, és a dir, no només Badalona, sinó Cornellà, Sabadell, etcètera, aquest entorn barceloní, que és on realment hi havia, doncs, per exemple, molta consciència política que venia del món sindical, etcètera, tenen un paper molt actiu. I a Badalona, diguéssim, té unes característiques molt, molt específiques, amb la creació d'aquesta mena de consell que fa, en certa manera, un paper de transició entre l'Ajuntament franquista cap al que seran a l'Ajuntament ja plenament democràtic, això és un cas molt que val la pena recordar.
10: Hi haurà encara més xerrades, eh? El 8 de juny la historiadora Sara Díaz parlarà de les primeres passes del feminisme, també després d'aquests anys de, sí, de dictadura franquista. L'accés a totes les conferències i també a la mostra és gratuït, Joan?
11: Sí, l'accés és gratuït i fins a completar l'aforament. Ojalà el completéssim en totes, perquè jo crec que són unes conferències d'altíssim nivell, fetes per primers espases sobre la temàtica. Val la pena recordar que en aquest cas aquestes conferències són, diguéssim, assumides pel Memorial Democràtic, que és, diguéssim, un dels elements en els que participa en l'exposició, i jo crec que s'ho val. És una bona oportunitat de fer memòria.
10: Joan, i deixa'm que et demani també per una altra proposta del museu, que és la de fer apropar aquest estiu la bètula romana als infants, a través d'un casal d'estiu que oferiu. Quan, com funcionarà i a qui s'adreça?
11: Home, s'adreça bàsicament a la canalla, però no només a la canalla, sinó que en certa manera respon a una preocupació del museu, que és apropar-se a un públic més ampli, més divers, i en certa manera servir a la comunitat. És a dir, ens dediquem als infants perquè són el futur, i ens dediquem als infants que són el futur, ho fem a través del passat. I a més, els casals del museu són uns casals, diguéssim, una mica més especials. Sabem que hi ha molta canalla que està fascinada per l'antiguitat, ho sabem perquè els veiem molt sovint, i en certa manera també volem respondre a aquesta expectativa de que es diverteixin, que s'entretinguin, que donem un servei també als pares, però que tinguin un lleure creatiu.
10: Un casal que tindrà lloc del 29 de juny al 3 de juliol, aquella setmana.
11: Sí.
10: I entorn matinal.
11: Sí, de nou a Tuques. Bàsicament això. Després, ja, al llarg d'aquest segon semestre, també començarem a fer altres tipus d'activitats també adreçades a les famílies, perquè és un públic al que volem arribar i volem fidelitzar.
10: Pel que fa al casal, s'adreça a infants de 6 a 10 anys, tinc entès.
11: Sí.
10: I cal inscripció, on es poden fer les inscripcions?
11: Sí, les inscripcions es poden fer aquí al museu a través de la pàgina web del museu. Ja hi ha alguna canalla inscrita, però bueno, encara hi ha places disponibles.
10: Molt bé. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, i que vagi molt bé la inauguració d'aquesta tarda, d'aquesta mostra dedicada també als primers anys de transició, un moment doncs, molt important, que no hem d'oblidar tampoc, que forma part de la història del país, i també doncs, per haver-nos explicat aquest casal d'estiu que recupera el museu, perquè ja s'havia fet, però es va deixar de fer amb motiu de la pandèmia, i des d'aleshores havia quedat en un calaix, i ara doncs, els infants poden aprofitar, quan ja no tenen escola, per treballar aspectes com l'arquitectura romana, la botànica, la mitologia i tants altres que sempre doncs, se senten encuriosits, no?, per aquesta temàtica. Gràcies, Joan, que vagi molt bé.
11: Moltes gràcies.
0: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
9: El millor del Badalona Matí
0: amb xancles i banyador.
10: I anem al carrer, com a mínim, i anem de manera imaginativa. Miquel Creixell, què tal? Molt bon dia.
12: Anem a passejar.
10: Perquè és que en Miquel ens porta a passejar, cada mes.
12: Clar que sí.
10: Ell ens anima a partir avui des de Martí Pujol, des de l'Avinguda Martí Pujol, i a partir d'aquí, doncs, seguir el recorregut que fem per la ciutat.
12: Hem acabat el carrer de Barcelona i, per tant, sortim del barri de Dalt de Vila. I entrem en el barri que avui denominem Centre, diguem-ne, per entendre'ns. I ens trobem...
10: Tot i que Martí Pujol va de Bufalà a Centre.
12: Sí. Ens trobem amb la llarguíssima avinguda de Martí Pujol per donar-li el nom oficial. Però també molta gent segueix dient la Riera de Canyet, perquè allò va ser una de les quatre rieres fonamentals de la ciutat. Sant Joan, Canyet, Canyador i Matamoros. Doncs bé, la Riera de Canyet, que també ha tingut altres noms, evidentment aquesta riera està canalitzada per sota, perquè les rialles no es poden tapar mai, perquè si baixa aigua per una riella s'ho emporta tot. I tenien l'avinguda Martí Pujol per sobre de la riella de Canyet, que és la més llarga de les quatre principals de la ciutat.
10: Clar, és que el nom el conserva la part nord.
12: Exacte.
10: La part, diguéssim, que toca els peus de la serralada marina.
12: Exactament. I neix a la muntanya de Cal Amigó.
10: A la muntanya de Cal Amigó.
12: Exacte.
10: Molt bé.
12: Neix allà.
10: Alguna, diguéssim, curiositat històrica pel que fa a Martí Pujol?
12: A veure, jo el que feia és anar baixant en direcció al mar. I allà ens començàvem a trobar coses. Per exemple, travessem el que avui es diu la Via Augusta, la carretera de tota la vida, I allà, a l'avinguda Martí Pujol, s'acaba aquesta denominació de Via Augusta i comença una altra denominació, Josep Anselm Clavé. Aquell fragment de carretera que comença aquí a l'avinguda Martí Pujol s'anomena Josep Anselm Clavé. Personatge que, juntament amb Pompeu Fabra, té més denominacions en el nomenclàtor de Catalunya. Tenen més carrers a Catalunya anomenats.
10: I que aquí coincideix que estan a tocar el carrer Josep Anselm Clavé de la plaça de Pompeu Fabra.
12: Exactament. A tocar, no poden estar. La plaça... Ja te m'has avançat, no? Molt bé. La plaça de Pompeu Fabra, és clar que sí. Abans era una illa de cases, que va ser enderrocada totalment per fer aquest espai verd, aquest espai també, en certa manera, de lleure, i que també acull l'estació de metro Badalona-Pompeu Fabra. Que, per cert, hi ha gent que no sap que baixant en el vestíbul de l'avinguda Martí Pujol hi ha les fotografies de tots els dimonis de la ciutat. Hi ha les fotografies de Many Petitó de tots els dimonis des de l'any 1940 i també hi ha unes inscripcions en llatí en el sostre, que ningú s'hi fixa perquè queden molt amunt, que recorden el passat romà de la nostra ciutat. Bé, tu.
10: Jo recordo que en aquesta illa, no, de cases que tu dius que hi havia aquí a l'actual plaça de Pompeu Fabra, hi havia una escola, també, quan jo era petita.
12: Sí, si no vaig errat, una de les seus del Col·legi Municipal Albenis, que posteriorment va esdevenir Institut Albenis. Suposo que es refereixes a això.
10: I també fins i tot un garden hi havia hagut, també.
12: Això del garden ja no ho recordo.
10: Un vivi de plantes, per
12: però
10: allà a la vora.
12: L'escola hi feia cantonada, si no m'equivoco, feia cantonada.
10: Molt bé, com ha canviat la ciutat i en no pas tants anys.
12: I tant.
10: Molt bé, per on seguim?
12: Doncs
10: seguim
12: a Pompeu
10: Fabra, Martí Pujol cap a baix, passem
12: cap avall,
10: Pompeu Fabra.
12: I ja passem, doncs, al carrer Francesc Macià, Francesc Gallet, que és la carretera de baix, que diem, la carretera de baix, i arribem a un carrer que ens permet parar-nos, que és el carrer Ignasi Iglésies, des de l'avinguda Martí Pujol.

0: de principal...
1: Que era la meva escola.
0: Molt bé, la teva escola.
1: Era la meva escola.
0: Sant Andreu Natzaret.
1: Exacte.
0: Que es diu actualment. No sempre s'ha dit així, evidentment. L'entrada principal la té pel carrer Arnús. I per què pel carrer Arnús? Està molt clar. L'escola la va pagar el senyor Arnús. El senyor Evarist Arnús va ser qui va pagar perquè s'edifiqués aquella escola que en un principi portava un orde religiós provinent de França, les germanes dominiques de la presentació, un orde francesa, i per això, popularment, aquelles monges, la gent de Badalona deia les monges franceses, per aquest origen francès d'aquell orde que no és l'actual. Aquell carrer, el carrer Arnús d'avui en dia, es deia carrer del Piolà. I quan el senyor Arnús va saber que l'Ajuntament pensava canviar el nom del carrer per posar el carrer Arnús en homenatge amb ell, va dir, no, sisplau, això no pot ser, que traieu el nom de la Mare de Déu per posar-me el meu, no pot ser. I l'alcalde li va dir, tranquil, senyor Arnús, és un piolà de ciment que hi ha a l'entrada del carrer, no té res a veure amb la Mare de Déu. Per què se li diu Sant Andreu? Clar, perquè el senyor Arnús tenia un fill de 10 anys que es va morir. Es va morir amb 10 anys i es deia Andreu Arnús.
1: Mira, això no ho sabia.
0: I en record d'aquest fill es va posar aquest nom.
1: Escola Sant Andreu.
0: Avui en dia és un altre orde religiós, les missioneres de Natzaret, però l'edifici continua sent el mateix. És un edifici que, en un principi, va començar sent un asil, o sigui, per gent necessitada, gent pobra, però cap a finals del segle XIX, a través d'una reforma que es va fer, es va canviar, en part, l'edifici i també l'estil del col·legi. I va passar a ser un col·legi més aviat per a noies d'una societat més elevada, de famílies més riques. Les monges franceses.
1: I que després, ja cap als anys 90, s'acabaria també unint aquesta escola amb l'Escola Divina Providència.
0: Bé, unint... Així. Bueno, anem a prova. Seguim.
1: Perquè està allà mateix, una miqueta més avall.
0: Exacte, 200 metres. I trobem l'edifici religiós, jo diria, potser més antic de la ciutat. Per què? Perquè Santa Maria, que oficialment és el més antic, en la Guerra Civil es va enderrocar pràcticament tot, es va haver de fer de nou. Per tant, potser l'edifici, com a cos d'edifici més antic de la ciutat, és el convent de la Divina Providència. Aquest convent va ser... Van venir aquesta ordre de les clarisses cap a mitjans del segle XIX i es van establir allà. I el que molta gent no sap, també, és que allà, l'any 1868, s'hi va establir la segona parròquia de la ciutat. Badalona es va fent gran.
1: La segona després de Santa Maria?
0: Evidentment. Només n'hi havia una. Hi havia Santa Maria. Però clar, la ciutat anava creixent. I del carrer del Mar cap a Sant Adrià de Besòs, per entendre'ns, allò s'anava poblant i cada vegada més gent i més carrers, més urbanitzat. I el bisbat de Barcelona va dir, fa falta una segona parròquia per l'atenció espiritual de la gent. I es va, el 1860, el bisbat va erigir la parròquia de Sant Josep de Badalona, segona parròquia de la ciutat. Però amb un problema afegit. No hi havia edifici. Llavors, el 1868, de manera una mica irregular i automàtica, les monges de la Divina Providència es van trobar que en la seva capella s'hi havia instal·lat la parròquia
1: de Sant Josep. Que no tindria edifici fins quin any? Altre dia ens hi portaràs cap allà.
0: I va estar 60 anys.
1: 60 anys.
0: 60 anys va estar a la Divina Providència. Als anys 20 del segle XX es va començar a edificar l'actual parròquia de Sant Josep, però va ser una cosa llarguíssima perquè hi va haver

0: la Guerra Civil pel mig. Mm-hmm. Per tant, 60 anys va estar a la parròquia de Sant Josep la Divina Providència. Mm-hmm. I si us hi fixeu, si aneu per l'Avinguda Martí Pujol, veureu que a l'edifici de la Divina Providència hi ha dos campanars, un i un altre, un a cada costat. Hi ha una raó. Les monges de la Divina Providència en aquella època eren monges de clausura. No era lògic que entrés gent per les seves instal·lacions, per on vivien. Per tant, hi ha el campanar de les monges i el campanar de la parròquia, que és el que on hi accedia el sacristà, el campaner, el mossèn de la parròquia.
1: Ara estava pensant que ens hem deixat entre l'escola Sant Andreu i la Divina Providència un edifici que dic, no recordo si em vam parlar o no, que és el Mercat Maignon.
0: El Mercat Maignon. Ens l'hem deixat perquè havíem d'entrar. No n'hem parlat. La plaça Vella.
1: La plaça Vella.
0: No, exacte, sí, la plaça Vella. Jo, quan era petit, i els meus pares anaven a comprar, mai havia sentit parlar ni del Mercat Maignon, ni del Mercat Torner. Era la plaça Vella
1: i la plaça
0: Nova. Sí, sí, a veure...
1: Que, de fet, en el rètol del Torner, encara, si no m'equivoco, posa plaça Nova.
0: Clar que sí, clar que sí. Doncs, una part dels... avui en dia, el Mercat Maignon està en una seu provisional.
1: Mm-hmm. A la plaça de les Puntaires, també, en allà.
0: Exacte,
1: mateix.
0: A la plaça de les Puntaires. Que allò, en un principi, també havia estat propietat del convent de la Divina Providència.
1: Ho hem de deixar aquí, en aquest emplaçament del carrer Arnús, perquè anàvem de Martí Pujol, però vaja, hem anat al paral·lel, i en aquí ens quedarem perquè el pròxim dia en Miquel ens continuï portant a passejar i redescobrint coses de la nostra ciutat. Gràcies.
0: Adéu-siau.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Saludem la doctora i nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui parlarem de tiroides, ja que aquest 25 de maig, fa un parell de dies, se celebrava aquest Dia Mundial de les Tiroides amb motiu doncs, també de l'afectació que té aquesta patologia, no? Al final en la població. Però volem saber, Sònia, què és exactament la tiroide i per què és tan important?
4: Doncs bé, la tiroide és una glàndula molt petiteta, en forma de papallona, que la tenim situada al coll, però tot i ser tan petita, té un impacte superimportant en el nostre cos. Podríem dir que funciona com el motor del metabolisme, perquè al final regula l'energia que tenim, la temperatura corporal, el ritme cardíac, el pes, l'estat d'ànim... Imagina tot el repertori que t'estic dient, i fins i tot també pot arribar a interferir en la salut digestiva, no? Produeix hormones que són la T3 i la T4, que de fet les podem veure en analítiques rutinàries, i aquestes fan que el cos funcioni al ritme adequat, no? Aleshores, quan la tiroide treballa massa lenta, parlem d'hipotiroidisme, i apareixen símptomes estil cansament, fred, restrenyiment, augment de pes, no? Que hi ha pacients que diuen, ostres, he anat augmentant de pes sense saber el per què, i després fem una analítica i veiem que potser hi ha un desequilibri, no? En aquestes hormones, i després també, quan treballa massa ràpid, que és totalment l'oposat, parlem d'un hipertiroidisme, i s'hi associa més a símptomes d'estil nerviosisme, no? Persones molt nervioses o amb episodis d'insomni, palpitacions, pèrdua de pes aprimament, no? I dins de les causes més habituals hi ha la tiroiditis de Hashimoto, que és la principal responsable de l'hipotiroidisme i és d'origen autoimmunitari, que això és dels aspectes més importants que m'agradaria destacar.
1: L'alimentació pot influir en la salut de les nostres tiroides?
4: Totalment, totalment. No existeix una dieta que curi, com a tal, la tiroides, però sí que l'alimentació pot ajudar moltíssim a que funcioni millor. La tiroide necessita nutrients concrets, per així dir, per fabricar hormones, i podríem destacar el iode, el seleni, el zinc i el ferro. De fet, el seleni és clau perquè ajuda a transformar la T4 en T3, que és la forma activa de la hormona. I també un aspecte superimportant, que sabem que dietes molt restrictives o saltar-se àpats constantment o menjar massa poc durant molt de temps sense cap tipus de supervisió provoca mecanismes de supervivència en el nostre cos. I això fa que s'enlenteixi el metabolisme en ocasions i també que es propici alteracions d'aquest sistema hormonal.
1: De tiroide. Perquè abans feia referència a la tiroide de Hashimoto, no? Per què es parla tant de Hashimoto i d'autoimmunitat?
4: Sí, bueno, avui dia sabem que moltes alteracions de tiroides ja no són només hormonals, sinó també immunitàries, no? I en el cas que em comentaves, no? Em preguntaves del Hashimoto, el sistema immunitari, per així dir, és com que es confon i acaba atacant la pròpia tiroide. I aquí entren factors molt interessants com la inflamació, la microbiota intestinal, l'estrès o alguns dèficits nutricionals. Hem de pensar que cada vegada més hi ha més evidència que un estil de vida antiinflamatori, aquí em vinc a referir a dieta mediterrània, un bon descans, un exercici constant, una bona salut intestinal, pot ajudar molt a millorar la qualitat de vida en aquests pacients.
1: Per tant, d'aquí la importància d'aquesta prevenció també, perquè parlem d'una malaltia autoimmuna, com deia la
4: Correcte.
1: Sònia. Quina relació hi ha entre tiroide i tema digestiu? Una persona que tingui alteració en les tiroides tindrà un mal funcionament digestiu?
4: Bueno, de fet, és una relació superinteressant i cada vegada, per cert, més estudiada. I hem de pensar que quan una persona té hipotiroidisme, el seu intestí també es torna més lent.
1: Aquest funcionament lent.
4: Ahà, és a dir, això afavoreix més el restrenyiment, és a dir, a un buidat, no?, de femta més lent i, per tant, també va acompanyat normalment d'inflor i, en alguns casos, a un desenvolupament del famós SIBO, no?, el sobrecreixement bacterià a l'intestí prim. I moltes persones amb hipotiroidisme expliquen que tenen, doncs, més gasos, panxa inflada, digestions molt pesades i, a vegades, no és només la tiroide com a tal, sinó també l'intestí, no? És a dir, és com un combo, no? I ho hem de tenir en compte. I a més, si hi ha SIBO declarat, diagnosticat, s'absorbeixen pitjor també, en ocasions, alguns nutrients essencials com el ferro o la vitamina B12, i això encara empitjora més el cansament. O sigui, és com un peix que es mossega la cua, no? I en l'hipotiroidisme, doncs, passa just al contrari. L'accés d'hormones tiroïdals accelera el metabolisme i posa el sistema digestiu en una mena de turbo, no? De fet, una estimulació excessiva dels músculs de l'intestí pot causar també, en ocasions, dolor abdominal tipus còlic o rampa. Per tant, és superimportant sempre amb diagnòstics digestius també acompanyar amb una analítica prèvia o que mai t'hagin diagnosticat recentment d'aquest tipus d'alteracions.
1: D'altra banda, avui que és el Dia Nacional de la Celiaquia, no?
4: Sí.
1: El gluten és un problema també per la tiroide?
4: Bé, aquí és important fugir dels extrems, eh? O sigui, no tothom amb problemes de tiroide ha de deixar el gluten, eh? Això, sobretot, transmetre aquest missatge. Ara bé, sí que és cert que existeix una relació superclara i evident entre malaltia celíac, és a dir, celiaquia, vale? Bàsicament, celíacs, i el tema del Hashimoto que estem parlant. Per tant, en persones amb simptomatologia digestiva o sospita clínica, podria ser interessant estudiar-ho. El problema és que avui dia també hi ha molta gent eliminant aliments sense necessitat. O sigui, la clau al final és fer els estudis pertinents i personalitzar com a tal i no fer restriccions perquè sí, per així dir.
1: Abans deies, al final aquestes hormones s'alimenten de iode, de seleni, de zinc, de ferro, no? De quins aliments els podem obtenir?
4: Doncs jo sobretot recomanaria aliments reals, pocs processats, estil peix blau, que coneixem la peça, perquè no estigui tan bé contaminat, uns bons marisc, llegums, ous, fruita seca, llavors, verdures, fruita, que aportin nutrients interessants a nivell genèric per la salut hormonal i també per la salut immunitària, no? Que dèiem, per exemple, les nous de Brasil són famoses pel seu contingut en seleni. També els omega 3 en un peix blau no contaminat, sobretot, que coneixem la peça, i té un efecte antiinflamatori, aquest omega 3. Per tant, és qüestió d'anar engranant una miqueta i menjar el més saludable possible, i si volem alguna cosa més personalitzat, sempre anar a un nutricionista perquè ens ho pugui calcular amb més detall.
1: Hi ha aliments prohibits, d'altra banda, per la tiroide?
4: Més que aliments prohibits, hi ha molts mites, no?, també aquí. Durant anys, per exemple, es va demonitzar el bròquil, la coliflor o la col, perquè es deia que perjudicaven la tiroide. Però avui sabem que en una dieta equilibrada són supersaludables, molt beneficiosos, i no hi ha cap tipus de hàndicap, a no ser que el pacient, a part, tingui alguna altra interferència, no? Però el que sí que perjudica clarament és l'accés d'ultraprocessats, l'alcohol, també hàbits tòxics com el tabac, automedicar-se amb suplements de iode sense control, i amb la tiroide més no sempre és millor. Per tant, sempre hem d'intentar tenir aquí un equilibri.
1: I l'estrès ho desequilibra tot.
4: Absolutament.
1: No? De quina manera afecta la tiroide?
4: Doncs mira, al final l'estrès crònic impacta directament sobre les hormones, el sistema immunitari i la microbiota intestinal, tot el combo, no?, que anàvem parlant fins ara. I clar, quan vivim en un estat d'alerta constant, a part, dormim pitjor, mengem pitjor, el cos entra en un estat d'alerta inflamatori que pot agreujar problemes autoimmunes com la Hashimoto, no? Per això avui entenem que cuidar la tiroide no és només prendre una medicació iau, sinó també és cuidar el descans, gestionar l'estrès i tenir sobretot uns hàbits saludables de vida.
1: Quins senyals poden fer sospitar la ciutadania? Potser algú ens està escoltant, Sònia, ara i li ressona tot això una mica, no?
4: Sí.
1: Doncs a què de parar atenció per sospitar si pateix o no d'un problema de tiroide?
4: De fet, hi ha símptomes que molta gent normalitza i no haurien de normalitzar-se, no? Per exemple, el cansament constant, caiguda de cabell, boira mental, la inflor abdominal també que anàvem comentant, no? Mm-hmm. I el restrenyiment, temes d'alteracions en el pes, o pell molt seca, sentir com molt fred sempre, poden ser, no dic que sigui segur, però són signes que ens estan dient que alguna cosa no funciona bé. I si a més hi ha problemes digestius o algun dèficit, no, en l'analítica, com dèiem, de ferro o vitamina B12, doncs és molt interessant mirar més enllà i entendre que la tiroide, l'intestí i el sistema immunitari estan molt més connectats que coneixíem fa uns anys, i seria interessant, doncs, un estudi una miqueta holístic.
1: Complet. Mm. Doncs, Sònia Ruiz, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
4: Igualment.
1: I fins la propera.
4: Fins la propera. Adéu.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Amb xancles i banyador.
5: Avui us parlaré de pregoners que hi ha hagut a Badalona al llarg de la història, i com aquest any el pregoner és el jugador del Joventut Ricky Rubio, doncs començarem parlant de pregoners esportistes. Comencem pel Jordi Villacampa, que va ser pregoner l'any 2014, quan encara era el president del Club Joventut Badalona. No era la primera vegada que pujava al balcó de l'Ajuntament com a pregoner, també ho va fer el 1990.
6: Aquell títol, el de la Lliga Europea, el va assolir un grup de jugadors que va ser capaç de deixar de banda les individualitats i sacrificar-se per un objectiu comú. Els ciutadans de Badalona, que també ho estan passant malament, que estan patint una crisi que ha arribat a tot arreu, tampoc han de renunciar a res. Han de renunciar a res. Han de tindre molt d'optimisme i han de pensar en un futur millor. Per fer-ho, si podem comptar-hi, compteu amb la penya. No em puc imaginar la penya a una altra ciutat, ni a Badalona sense la penya.
1: Altres jugadors de bàsquet també han estat pregoners?
5: Sí, correcte. Seguim parlant de la penya, perquè l'any 2019 tornava a ser protagonista del pregó quan va ser Nicola Provitola qui va exercir de pregoner. Un pregó que, per cert, a causa de la pluja, es va traslladar al teatre principal, on es van formar moltes cues per poder accedir-hi.
7: Hoy me siento absolutamente identificado con la ciudad, como nunca me pasó antes en otro lugar. Y para acercarnos más a estas fechas, al mes de mayo, el año pasado intenté llegar lo más posible a la cremada del Dimoni y fue algo nuevo para mí, de lo que muchos me hablaban días antes en el vestuario. Pero sinceramente, esa noche me superó. Me sorprendió la cantidad de gente, ver a toda Badalona esperando con ansias los fuegos artificiales y la cremada del Dimoni, y seguramente este año estaré de nuevo.
5: I curiós també va ser el pregó d'un altre jugador de la penya, en aquest cas el 2004, Rudy Fernández va ser el pregoner de les festes de maig, però com a curiositat us diré que el pregó va ser enregistrat en vídeo des de Vitòria.
8: Soc un pregoner una mica especial, ja que us parla des de la distància, per un motiu que m'omple d'orgull, ja que nosaltres estem jugant a Vitòria contra el Tau. Per descomptat, també agrair a l'Ajuntament de la ciutat aquest important encàrrec de donar el tret de sortida a les festes de maig. Encara que, si ho haig de ser sincer, em produeix una barreja de respecte i il·lusió.
5: I si parlem de natació, hem de parlar indiscutiblement de la nedadora badalonina Mireia Belmonte, que va ser pregonera per les festes de maig de l'any 2015. Però igual que Villacampa, aquesta era la segona vegada que ho feia. La primera va ser l'any 2008.
9: Em sento francament honrada i orgullosa per compartir l'inici de les festes de maig en el seu 75è aniversari.
10: Ho faig per segona vegada. Una reiteració que m'omple de felicitat, que prové de l'immens afecte que professo a Badalona. Aquesta pregonera ve carregada d'afecte, que és el que rep i ha rebut sempre de la seva gent.
5: A l'any 2021, la que era capitana del Sígol, Alba Gordo, va ser l'encarregada del pregó d'aquell any, un pregó marcat per la pandèmia del coronavirus, ja que de manera excepcional es va fer al Teatre Zorrilla i a porta tancada.
11: Ser mujer en el deporte implica mayor sacrificio, piedras en el camino y tenacidad para poder llegar a equipararse a nivel deportivo a un deportista masculino. Pero gracias a nuestro trabajo, hoy estamos aquí, reconociéndose poco a poco nuestro esfuerzo y los frutos que estamos logrando a base de mucha dedicación y sacrificio. Seguiremos luchando y defendiendo el escudo del Sígol y la ciudad de Badalona por toda la península. Y ojalá, más pronto que tarde, toquemos la primera división. El respaldo institucional serà també determinant per a llevar la ciutat de Badalona a lo más alto.
5: Un altre pregó que va ser curiós per el fet que es va haver de traslladar l'últim moment pel mal temps, va ser l'any 2001, amb Miguel Poveda.
12: Que estoy muy agradecido a todo el Ayuntamiento de Badalona por todo lo que durante unos años para acá están haciendo por mí. Espero que durante mi andadura musical todo funcione bien y no defraudar a casi nadie.
5: I anem una mica més enrere, passem d'un gran comunicador a una altra gran comunicadora, perquè l'any 2009 el pregó va ser a càrrec de la periodista i escriptora Sílvia Soler.
13: I jo avui voldria subratllar que Badalona, al llarg de la història, sempre ha mantingut la mateixa actitud, hospitalària i acollidora amb els més febles, però tossudament defensora de la seva identitat. És una combinació perfecta. La Badalona actual és una ciutat difícil, amb molts dèficits que tinc presents, però és una gran ciutat. Ha aconseguit plenament aquests dos objectius que deia. Malgrat les allaus de nouvinguts en diverses fornades i malgrat la poderosa influència de la capital a tocar, Badalona manté una personalitat forta, clarament diferenciada, molt potent, i ho fa sense conflictes d'importància entre oriunds i nouvinguts, preservant la convivència per damunt de tot, però sense renunciar a la seva identitat com ha de ser.
5: I de periodista passem a periodista i acabem aquest rànquing, aquest repàs de pregoners i pregoneres de les festes de maig, amb la Laura Fa.
14: La meva etapa a Ràdio Ciutat de Badalona va ser determinant per despertar en mi l'amor més absolut cap a la penya. Sembla que tots els astres s'hagin alineat perquè el mocador d'enguany sigui verd i negre. Ara el bàsquet continua molt present a la meva vida perquè els meus fills i els seus amics hi juguen i vaig de tant en tant a l'Olímpic. He gaudit aquest any molt amb la Copa del Rei. Quina llast que tot i ser el bressol del bàsquet no puguem presumir de tenir les millors instal·lacions pel nostre planter. Guanyi qui guanyi, poseu-vos les piles.
1: Gràcies, Sílvia.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Programa amb una nova edició de Cançons per explicar al món, l'espai que aquí al Badalona Matí ens proposa mensualment el periodista Oriol Lladó. Avui farem un viatge musical, com els que fem sempre, però una mica diferent. D'alguna manera serà un viatge, però sense marxar gaire lluny. De fet, parlarem de cançons que parlen de la cançó en si mateixa. Oriol, bon dia.
1: Bon dia, i de fet, ja ens disculpareu una mica la paraula, que és una paraula una mica estranya, farem com una mena de metareflexió sobre la cançó mateix. És a dir, la cançó com a objecte, com a ofici, com a sentiment, com a metàfora, però sempre al voltant de la cançó. Avui la protagonista és la cançó.
0: Doncs, si et sembla, avui titulem l'espai com a metacançons per explicar el món.
1: Doncs,
0: sí, està bé, no?
1: Molt bé. Doncs hem començat això, amb la música una mica com a mirall, amb un estàndard, no? Hem començat amb aquest saxo fantàstic del Benny Carter, és un estàndard del Jerome Kern, amb un títol que ens va molt bé, perquè és La cançó ets tu, The Song is You, no? Aquí ha interpretat això per un dels grans del jazz, una gravació dels anys 50, i amb una lletra, no?, que diu: només jo he escoltat aquesta tonada joiosa perquè ha de quedar dins meu per sempre, no te la puc fer saber, les paraules són veritat, la cançó ets tu. Una mica la sublimació absoluta de l'amor en forma de cançó.
0: Doncs sí, això és preciós. I la metàfora és directament la teva estimada o estimat.
1: O el teu estimat, exacte.

0: clàssic dels 50, doncs fem un salt a la pista de ball.
1: I a l'actualitat. Mm-hmm. De fet, amb la veu de Selena Gomez, aquí amb Diecent, un tema publicat el 2014, que ens diu "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor". La cançó aquí és la recepta tantes vegades inventada. De fet, la mateixa Selena Gomez ens ho diu, eh? Mm-hmm. Si ja està tot dit i fet, si cada pensament bonic ja ha estat cantat, doncs aquí en tenim un altre. "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor".
0: Doncs aquí Selena Gomez, que ens demostra que a més d'actriu i celebritat pot ser una bona diva també del pop.

0: aquí fem una mica d'anades i vingudes en el temps.
1: Sí, ja ho veig.
0: Hem començat anys 50, després ens hem situat al 2014 i ara ens anem al 1982. De fet, ens anem a un dels grans discos dels 80, Night and Day, de la mà d'un dels grans del pop britànic, el Joe Jackson. A Slow Song, una cançó lenta, en la qual el nostre intèrpret, el Joe Jackson, no, prega, no, en el disc jockey que, sisplau, sisplau, sisplau, li posi una cançó lenta, perquè és l'única manera que té d'acabar bé aquella cita, doncs, que tot just he començat. Aquí la cançó, no, esdevé com l'instrument, en aquest cas, doncs, per resoldre bé una nit.

0: I aquí, doncs, darrere d'aquest piano i aquesta veu tan dolça del Paul Heaton, resulta que tenim una de les cançons més cíniques mai escrites.
1: Veus? I estem escoltant The Beautiful South, eh?
0: The Beautiful South, en un... De fet, és el seu disc de debut. Mm. Beautiful South és el grup que neix, d'alguna manera, dels House Martins,
1: sí.
0: 1989, Welcome to the Beautiful South.
1: I per què dius que és de les més cíniques?
0: Vaja, perquè resulta que... perquè és marcada la casa. És a dir, el Paul Heaton és un encantador i fantàstic cínic, que ens l'estimem molt, perquè com a vegades no sempre passa, però a vegades les persones cíniques tenen un gran cor i és la seva manera, a vegades, de defensar-se, sí. Protegir-se, no, d'aquest món, a vegades, doncs, tan hostil. Aquesta és Song for Whoever, cançó per qui sigui. És com una mena de resposta al Your Song de l'Elton John, en la qual, doncs, el cantant, en aquest cas el Paul Heaton, no, es posa en la pell d'un artista pop d'èxit que reconeix davant de la seva audiència que, vaja, que en realitat ell escriu cançons d'amor pels xecs de royalties que rep cada mes, no? I en la cançó va fent una tirallonga de noms, sí, de dona, no? Mm. I al final diu, vaja, és que me n'he oblidat el
1: vostre teu nom, no?
0: És com la cançó, en aquest cas, doncs, com l'instrument per fer calés.
1: Sí, sí, aquí la cançó és pasta, és negoci.
0: El que passa, com sempre feien els Beautiful South, és aquest embolcall tan romàntic, tan bonic, no? Tan...
1: Sí.
0: I aquesta,
1: que no ho sembla,
0: i aquesta lletra, no, que si te l'escoltes amb atenció, gairebé et talla directament, com una navalla.

0: Aquí hem tornat a fer, potser no tant un salt d'època, una mica, bàsicament d'estil, eh? Tenim el Guy Clark amb una cançó que, de fet, lliga amb el títol en el qual s'inclou aquesta cançó, no? La cançó es diu Some Days You Write a Song, no? Alguns dies tu escrius la cançó, el disc es diu Alguns dies la cançó t'escriu a tu.
1: No hi ha tantes cançons, que reflexionin sobre el fet d'escriure en si mateix.
0: No, i de fet aquesta és això, és una mica una reflexió sobre l'intèrpret, que a vegades no sap si és ben bé la inspiració, si són les muses, si és el treball, però no, a vegades no saps massa qui et porta a la cançó, si ets tu mateix o és alguna cosa que t'inspira. En tot cas, a Guy Clark, no, sempre reivindicar, un dels grans compositors nord-americans, reivindicat pel mateix Bob Dylan, Premi Nobel de Literatura, com un dels grans cantautors de la història, i que, per cert, va debutar en exclusiva a l'Estat, al Blues Rhythmes, en una de les estranyes, rares, actuacions fora del seu Texas natal.
1: Canvi de ritme, gir radical. Escolteu.

0: fiesta.
1: Jo crec que hi ha poques cançons amb una arrencada més insuperable que aquesta, no? Mm-hmm. És la...
2: Digue-ho.
1: En algun disc, no? Surt com a XXXX, en altres surt directament com la puta canción de amor en la que el chico gana, i en alguns altres és la canción de amor en la que el chico gana. En tot cas, no? Té com aquestes tres tipologies de títol. És el debut en solitari de l'excantant de Los Sencillos, Miqui Puig, després de la dissolució del grup, any 2004. Casualidad, és un disc que en ell mateix és tot un exercici de pop agradols, melancòlic, lluminós, i diria que en molts moments, quasi, per no dir del tot, perfecte.
2: I el títol, que és un gran reclam.
1: Sí, cal dir que no descriu del tot la realitat, perquè tots sabem, no?, en el dia a dia, i també a la manera com es canta el dia a dia, a través de les cançons, que qui acostuma a guanyar la majoria de les cançons és precisament el chico, no?
2: Ell.
1: El noi.
2: Sí.
1: En tot cas, és el Miqui Puig, parla d'ell, no? I ell sí que és veritat que potser és aquell noi que no sempre guanya, no? Però ell es va autoescriure una
2: està
1: cançó,
2: bé,
1: almenys
2: bé.
1: En la cançó, doncs, que pogués guanyar.

0: Abans ens preguntàvem, no?, amb la veu del Guy Clark, no?, a vegades tu escrius la cançó, a vegades la cançó és qui t'escriu a tu, també sí. Ens podríem preguntar, un cop està escrita, de qui és la cançó, no? En aquest cas és el Lluís Gavaldà, amb Els Pets, des del seu disc Som, 2018. Qui es pregunta això i qui fa una reflexió sobre això? Què passa amb aquelles cançons, no?, que potser tenim compartides amb la nostra parella, però després ens separem. Què passa amb aquella cançó?
1: Cadascú que faci que vulgui amb la música, amb la cançó, perquè potser quan trenques a una persona de la parella el trasllada a un lloc i a l'altre a un altre.
0: Sí, però aquella cançó que tu t'aboca un record resulta que el nou company o companya de la teva parella també la incorpora. Aleshores
1: això,
0: dius,
1: això no
0: perdona, això és el meu record.
1: Amb les noves parelles dels teus ex, tu ja no hi has de pensar.
0: No s'ha de pensar, però això és el que pensa el Lluís Gavaldà en aquesta
1: cançó. Ho veig, ho veig. Molt bé, doncs anem ja per l'última, Oriol?
0: Per l'última.

0: I acabem amb el Paul Simon a 2006. És un senyor que té 84 anys, encara està de gira. Fa uns discos fantàstics, sempre ha fet uns discos fantàstics, però també els que està fent últimament, aquest amb la producció del Brian Eno. Everything About It is a Love Song, no? Tot el que hi ha sobre això és una cançó d'amor, no? I en aquí la cançó, d'alguna manera, esdevé com una mena de fletxa, no?, que connecta el temps, allò quan els cables són silenciosos, quan no hi ha ones d'internet o de ràdio. La cançó, malgrat tot, roman i pren la forma, diu el Paul Simon, aquesta cançó, que gairebé és un poema, no? Pren la forma d'un arbre, un corb, o de la pols bufada del vent.
1: Sí, sí, és poesia.
0: Poesia pura.
1: Doncs hem començat el programa dient que la cançó ets tu i l'acabem, Oriol, amb la cançó És tot. Everything about it is a
2: love song. El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La Policia Nacional ha desarticulat a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments de forma fraudulenta per facilitar la residència a estrangers que es troben en situació irregular a Espanya. Hi ha dos detinguts als quals se'ls atribueix un delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. La xarxa se centrava en la venda de certificats d'empadronament fraudulents, en la majoria dels casos a canvi d'entre 500 i 1.000 euros. Amb aquests documents, les persones procedents de tercers països podien simular una permanència en territori espanyol amb l'objectiu d'obtenir un permís de residència o treball. Els implicats anaven als voltants de les oficines d'atenció al ciutadà de Badalona per trobar persones amb aquestes necessitats. En paral·lel, els líders de la trama també s'encarregaven de captar propietaris o arrendataris d'immobles a qui oferien un percentatge dels guanys. A canvi, aquests autoritzaven l'empadronament al seu domicili dels ciutadans estrangers sense permís de residència, simulant que vivien allà per promoure la seva regularització a Espanya. L'operació continua oberta i no es descarten noves detencions. La Conselleria d'Empresa i Treball sanciona l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras per no protegir una antiga gerent que va patir menyspreu per part de l'aleshores director del centre, Manel Esteller. Segons ha avançat el periòdico, al març es van interposar una primera multa d'uns 750 euros. Posteriorment, la Conselleria va afegir-hi una segona de 2.500 euros perquè l'Institut no va planificar cap avaluació psicosocial ni cap mesura preventiva per protegir la treballadora. Segons ha explicat al mateix mitjà, aquesta exgerent va ser una de les dues treballadores que va denunciar l'Institut Josep Carreras a l'oficina antifrau de Catalunya per un possible desviament de fons i irregularitats durant l'etapa de Manel Esteller al capdavant de la institució. L'arribada de la calor intensa posa a prova la pell, l'òrgan més gran del cos humà. Així ho recorda el doctor Gerardo Martínez, metge de família del CAP Martí Julià de Badalona, qui insisteix en la importància de protegir-la abans, durant i després de l'exposició solar. Segons explica el doctor Martínez, l'estiu concentra múltiples factors agressius per la pell, com són la radiació solar, la calor, la suor, l'aigua salada o el clor de les piscines. El doctor recomana utilitzar crema solar amb un factor de protecció mínim de 30, idealment de 50, i que protegeixi tant dels rajos ultraviolats A com B. A més, insisteix que s'ha d'aplicar abans de sortir de casa, no un cop ja s'està a la platja o al carrer. També recorda que la crema s'ha de reaplicar cada dues hores, especialment si es sua o es té contacte amb l'aigua.
4: Quan estàs dintre de la platja o dintre del camp, i sobretot si suem, recordar que cada dues horetes o així s'ha de reposar la crema. I si posem una quantitat de 25-30 mil·lilitres, que habitualment és el que es recomana posar, penseu que durant una setmana un potet pot durar-te, te lo pots esgotar. O sigui que en una temporada d'estiu l'ideal seria consumir uns 4 potets de 250-300 mil·lilitres.
3: Després de l'exposició al sol, la pell necessita recuperar-se. Martínez recomana dutxes amb aigua tèbia o fresca i evitar productes massa agressius. Un cop seca, cal hidratar-la amb tres tipus de productes: els humectants, com la glicerina, els emolients, com els olis, i els oclusius, com la vaselina, especialment indicats per a pells més seques. I en esports, l'Ajuntament de Badalona ha decidit instal·lar una pantalla gegant per tal que badalonins i badalonines puguin seguir en directe la semifinal del Mundial de Futbol que enfrontarà les seleccions d'Espanya i França. La pantalla estarà instal·lada a la plaça President Tarradellas i el partit començarà a les 9 del vespre. És la segona vegada en la història d'Espanya que la selecció arriba a una semifinal d'un Mundial i en la primera va acabar guanyant-ho en l'edició de 2010 jugada a Sud-àfrica. En cas que la selecció espanyola superi aquesta semifinal, jugaria la final del Mundial diumenge també a les 9 del vespre contra el guanyador de l'Argentina, Anglaterra, una final que també es podrà seguir en directe per la pantalla gegant de la plaça de President Tarradellas. I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
7: 20 anys del Víctimes al telèfon.
0: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
7: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
8: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
7: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
8: Un momento, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
9: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
7: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
8: Ah.
0: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimes al telèfon.
1: Qui diga?
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem l'altra cara de l'actualitat amb els diaris que ha llegit el Carles durant tot el dia. Mira, els porta aquí sobre, sempre ve carregat amb tots els diaris, els trenca...
3: Els hi don cops.
2: No estàs bé, no ho veus? No,
3: okay.
2: No estàs bé, eh? Jo crec que, no sé, potser la crisi t'està afectant d'alguna
3: manera. Escolta una cosa, la crisi...
2: T'ha caigut papers al terra, més.
3: Ja et dic ara que la crisi ens afectarà, perquè ja anuncio que aquest espai s'acaba el gener.
2: S'acaba el gener?
3: Sí, perquè m'acaben de dir que hi ha retallada en aquesta empresa de diaris. A partir de l'1 de gener no compraran cap mena de diari.
2: És reial, això?
3: Sí, sí.
2: I com ho hem de fer?
3: Només el 20 minuts compraran.
2: Home, no, el 20 minuts...
3: El metro és i el què?
2: No, si no podem consultar-ho per internet.
3: I a la Bétolo, consultarem a la Bétolo.
2: Per internet.
3: Sí, per cert, m'ha agradat molt aquest número de la Bétolo.
2: Està molt bé.
3: Trobo que està molt bé el disseny.
2: I tant.
3: I el paper.
2: I tant, sí, sí.
3: Bé, escolta una cosa, comencem, si et sembla.
2: Millor.
3: Avui amb el punt de les comarques tarragonines. Anem al punt de les comarques gironines i ara anem fins al punt de les comarques tarragonines. Parlem, atenció, d'un succés que us quedareu astorats. Atenció a la notícia. Uns lladres s'emporten 400 bossetes de xutxes dels nens d'una escola pública de Tarragona.
2: És reial?
3: Sí.
2: Però què els hi passa als lladres? Que estan en crisi, també.
3: 400 bosses de xutxes. Això que les havien preparat a l'escola perquè, bé, per donar-los als nens a cara al Nadal.
2: Clar.
3: Van entrar uns lladres i van desaparèixer aquestes 400 bossetes de xutxes.
2: Estic astorat.
3: Sí.
2: No m'ho puc creure.
3: Això que ha passat al barri de Sant Salvador de Tarragona, que es veu que darrerament ha augmentat el nombre de robatoris. I el més sorprenent, volíem dir, és que, a banda de tot tipus de material, darrerament s'emporten menjar. Això que va passar en un supermercat fa poc. I... a les darreres hores, el robatori ha passat en una escola pública d'aquesta població de Tarragona. Els lladres han emportat les 400 bossetes de llaminadures que havien preparat. La policia ha detectat una banda que sembla que s'ha especialitzat en robar menjar.
2: Que és una banda organitzada, no? Una banda organitzada que roba llaminadures.
3: És molt fort, això, eh?
2: No, home, és que això és inconcebible.
3: Que vigilin el carrer de mar a la Pirula.
2: No, que vigilin els Reis amb la cavalcada, que encara no tindran caramels.
3: T'imagines? Som una ciutat tan desgraciadeta que un dia d'aquests...
2: A veure, que si...
3: Atracaran els Reis a Badalona i es quedaran sense caramels.
2: Que tampoc notaria molt, potser, perquè tampoc és que tirin allò a milers.
3: Mira, ja que parles de Reis, espero que aquest any la cavalcada no vagi 120 per hora, com l'any passat. Ai, sí.
2: Que vagi a menys de 40 km per hora,
3: sí,
2: com a l'àrea metropolitana, no?
3: Sí, perquè l'any passat va ser... Bé, jo crec que ningú va veure.
2: Jo em vaig ajupir a agafar un caramel i quan em vaig aixecar ja no vaig veure cap rella.
3: Sí, ja havien passat els Reis.
2: Anava molt ràpid.
3: Bé, anem a trucar a aquesta escola, et sembla?
2: Sí.
3: Aviam com estan els ànims després de la desaparició de 300 bossetes de xutxeries.
2: Vinga, som-hi, anem a trucar.
3: Último caso.
4: Caso abierto.
3: Chuches.
4: Está pasando.
5: Colegio San Salvador, dígame.
3: Hola, bon dia.
5: Hola.
3: Hola, mira, us truquem de Ràdio Badalona, Barcelona.
5: Sí.
3: Mira, jo trucava perquè ens ha arribat una notícia que volien confirmar. No sé si és possible parlar amb algun responsable de l'escola.
5: Pues un momento, a ver.
3: D'acord. És l'escola.
2: Ui, la porta, has sentit la porta sobre què fa?
3: Estem buscant el cas d'aquests lladres que s'han emportat 400 bossetes de xutxes d'una escola.
2: Home, que t'agraden a tu, eh?
3: M'encanta.
2: Els nens han d'estar molt tristos. Deuen pensar que s'han portat malament aquest any.
5: Digui'm.
3: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
3: Mira, perdona que et molesti.
5: Digues.
3: Et truco de Ràdio Badalona, a Barcelona.
5: Sí?
3: Mira, et truco perquè ens ha arribat una notícia que volien confirmar. Crec que en les darreres hores us han entrat a robar, correcte?
5: Correcte.
3: És veritat que s'han emportat 400 bossetes de xutxes?
5: Espera un momentet.
3: Atenció.
6: Molt aviat obrirem la porta.
3: Atenció, atenció, escoltem.
5: Sí, diu que en van obrir i en van trobar la meitat escampades per un puesto, escampades per l'altre. En van començar a menjar algunes i...
3: Van menjar fins i tot algunes xutxeries?
5: Sí, es veu que sí. Pel que em comenten, eh? Jo és que ben bé això de les xutxes no estava ben bé el cas de com havia acabat, però...
3: Ja, però quin escàndol, no? Escolta. Però això que ho teníem preparat, suposo, de cara a Nadal, els
5: era
3: nens...
5: L'APA teníem una festa amb els nens, i tenien bossetes per donar a la festa dels als socis de l'APA.
3: I se't sap si és una banda organitzada?
5: Doncs la veritat és que, a veure, no sé, jo no et puc confirmar res a nivell oficial, però
3: no.
5: El que sí està clar que semblava que era una banda, perquè la manera com van actuar dintre l'escola,
2: el
5: vull
2: modus operandi,
5: van inutilitzar l'alarma... Van tallar els cables de l'alarma i...
2: Tensió.
5: I semblava que sabien molt bé on anaven, perquè van forçar totes les portes blindades. Vull dir que semblava com si sapiguessin exactament en quines eren les dependències on hi havia...
2: I només s'han endut llaminadures.
5: Coses de valor, com podia ser doncs, molt material informàtic...
3: Ah, s'han endut... A part de la xutxeria, s'han aprofitat i s'han endut altres coses.
5: Ui, moltes, sí, s'han
3: endut... Ah, val, perfecte. Val. És que saps què passa? Que també TV3 ho hem vist...
5: Sí.
3: A la web està com a notícia ara mateix destacada.
5: Ah, sí?
3: I clar, el titular és uns lladres emporten 400 bossetes amb llaminadures a una escola de Tarragona.
5: Ah.
3: I clar...
5: No és això el més important, perquè em penso que les bossetes...
3: Home, sí, ja suposo.
5: No, les bossetes crec que tampoc van ser totes, eh? En principi...
3: Però algunes van menjar, veig, no?
5: Sí, però la responsable de l'APA, amb la tabalament, ho va trobar tot escampat.
2: Es van distreure.
5: Perquè van entrar a l'APA. Van entrar a lo que és el recinte de les dependències de direcció, les aules de ciència, i van entrar a la cuina. Llavors, la de l'APA... Esclar, quan va trobar tot llançat, tot escampat, no va trobar les bossetes. I llavors, al final, em sembla que totes no eren les que van prendre, eh?
3: Sí.
5: Em van potser prendre algunes, però ella en va recuperar algunes, també, eh?
3: Se n'han recuperat algunes d'aquestes 400.
5: Sí, se n'han recuperat. No et sabria dir ara, tampoc, perquè jo he estat a classe, que no sóc la directora, sóc la secretària, només.
3: Molt bé.
5: I llavors, doncs, exactament això de les bossetes no ho sé. Però, per exemple, el que sí que puc dir és que del menjador, per exemple, se'n van endur tot el menjar que hi havia.
3: Què dius ara?
5: Sí. Segons el cuiner, per valor d'uns 3.000 i pico d'euros, eh?
3: Perdona,
5: perquè tenien,
2: que tenia
5: tenien molta cosa congelada bona per fer els dinars de Nadal dels mestres i dels nens.
2: Els dinars de Nadal?
5: I del magatzem.
3: M'estic quedant assurat. O sigui, es van emportar tot el menjar que hi havia a la cuina, que teníeu congelat,
5: tot
3: per celebrar àpats de Nadal?
5: Sí, però
3: una cosa, com es va emportar tanta quantitat de menjar?
5: Doncs se'n van emportar el carro. Allà a la cuina hi ha un carro gros que quan venen els distribuïdors descarreguen el material i el conserge, si ha de transportar coses per dintre l'escola, és una escola gran, vale? Llavors, si hem de portar doncs, paquets de folis o així, que potser els transportistes ho deixen a l'entrada, i bueno, i el menjador també hi ha un carro molt gros, que és el del conserge, per transportar coses, amb diversos prestatges, vale? Doncs, bueno, se'n van endur aquest carro, també. O sigui, aquest carro també l'han pres, amb tot
3: també
5: carregat de menjar.
3: El carro fora, també, Déu-n'hi-do.
5: Sí, tot carregat de menjar. Tot el bo. Les patates fregides, per exemple, del congelador no les han pres. Però
3: ah,
5: tot...
3: no, o sigui, les patates són perquè lenta. Us les mengeu vosaltres.
5: Sí, tot el que eren, per exemple, tenien com unes espatlletes de cabrit,
3: sí,
5: així, pels nens, per fer l'últim dia del dinar de, abans de Nadal.
2: Des de la sirena,
5: tot les tartes gelades... Totes les...
3: Perdona.
2: Escolta, quina pata estan preparant aquí els mestres.
5: Totes les cistelles que hi havia, els monitors del menjador tenien allà unes cistelles de Nadal.
3: Escolta, una cosa, deuen passar gana, suposo, perquè clar...
5: Bueno.
3: Bé, escolta, és igual. Sí. Moltes gràcies per tot, de veritat.
5: Doncs no hi ha de què.
3: Vinga, gràcies.
5: De res, adéu.
3: Escolta, és fort, el que acabem d'escoltar.
2: Un escàndol, eh?
3: Tot el menjar de la cuina...
2: Per un valor de 3.000 euros...
3: Tots els congelats que tenien...
2: De la sirena.
3: Tot els hi han robat.
2: Home, ja sabem que comprar està car, però no tant, no? Com per robar-ho en una escola.
3: Perdona, el que trobo més fort és les bossetes de xutxeries.
2: Que se les van menjar.
3: És robar la il·lusió dels nens. És robar la il·lusió dels nens.
2: Bé.
3: Això ha passat a Tarragona, recordem-ho, al barri de Sant Salvador. Notícia que ens arribava avui mateix d'aquesta banda de lladres especialitzada en robar menjar.
2: És lo que està passando en Tarragona.
3: Està passant en directo. I anem a un altre cas que també, de cara al Nadal, ens ha sorprès i que ens porta fins a la població de Ceuta. El 20 minuts avui, aquest diari gratuït públic avui una investigació, un misteri que hi ha ara mateix a Ceuta. Resulta que Correus investiga qui va poder canviar 10 dècims de Nadal per paper higiènic.
2: 10 dècims de Nadal per paper higiènic.
3: Això que una persona va enviar per certificat 10 dècims de loteria. Fins aquí tot correcte, eh? Però això que quan la persona que va rebre aquest sobre, que en teoria havia de contenir aquests 10 dècims de loteria, en van comptes dels dècims de loteria hi havia paper higiènic d'Escòtex, de la marca Escòtex.
2: Algú havia robat.
3: Això que algú ha canviat els dècims de la loteria per paper higiènic. Què et sembla?
2: I qui s'ho ha quedat, això?
3: Anem a trucar a Correus, si et sembla.
2: Truquem a Correus.
3: Correus a Ceuta. Aviam si es volen dir alguna cosa. Potser no, eh? Potser no volen parlar, però nosaltres, com sempre, ho intentem.
2: Truquem a Ceuta.
3: Bonica població, sí, que està molt lluny d'aquí.
2: Travessem una miqueta de Mediterrani.
3: Sí. Està allà tocant a Àfrica. Sí. De fet, és a Àfrica.
2: Sí.
1: Sucursal 1, dígame.
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días.
3: He llamado a Correos de Ceuta.
1: Bueno, en Ceuta sí, hay una sucursal y la oficina principal te está llamando a la sucursal.
3: Vale, no, mira. Vale. Perdona que te moleste.
1: Dime.
3: Mira, te llamo desde muy lejos.
1: Sí, ¿no?
3: Te llamo desde Radio Badalona, en Cataluña.
1: Sí.
3: Mira, yo te llamo sobre un caso que nos ha llegado.
1: Sí.
3: De una investigación sobre el cambio de 10 décimos de Navidad por papel higiénico. ¿Esto lo has escuchado tú? ¿Qué ha pasado aquí en Ceuta?
1: Sí, ha pasado aquí donde está usted llamando.
3: ¿Ha pasado aquí, justamente?
1: Sí, aquí mismo, aquí donde está llamado.
3: ¿Y esto, me puedes explicar un poco los detalles?
1: Bueno, yo no le puedo explicar nada. Yo le pongo aquí con el jefe de equipo, si él se lo puede explicar,
3: vale.
1: Se lo explica él,
3: ¿vale?
1: Vale, vale. Un momentillo.
3: Mira quina casualitat. Que
2: tinc sort avui, eh? Avui estem tenint sort. Amb el jefe de equipo ens posa...
3: Recordem aquesta notícia. Correus investiga el canvi de 10 dècims en Nadal per paper higiènic.
2: Que potser algun funcionari, no? S'ho han dut, això, algú de Correus.
3: I tinc el número i tot. 52.488.
2: Quan toqui, hauràs de una gràcia.
3: A veure què dice.
2: Vamos a ver.
1: ¿Qué le doy del jefe o de...?
3: A ver.
2: Vamos a ver, digo.
1: 510422.
3: Oiga. Oiga, dígame.
1: Mire, vaya usted al 956.
3: Sí.
1: 51.
3: Sí.
1: ¿Qué más era?
3: Aviam.
1: Un momentillo.
3: Sí. Tenemos toda la mañana.
1: 42.
3: Sí, ¿y quién es?
1: Mercedes Aguilera, la jefa de la oficina principal.
3: Vale.
1: Hasta luego.
3: Venga, adiós. Adiós.
2: Hasta luego.
3: Me va a trucar a Mercedes, de productos Mercedes.
2: Sí. Truquem la jefe d'equip, com diuen.
3: Habla vaporeta, que deu tenir.
2: Home, no.
3: Perdona, productos Mercedes.
6: Hola,
3: con Mercedes.
6: ¿Qué Mercedes? ¿Qué hay dos?
3: Ah, la Aguilera, jefa.
2: Aguilera.
6: Ah, Mercedes
2: Aguilera.
3: Aguilera.
6: Sí, al 79, un segundo.
3: Uy.
6: Vamos a ver.
3: Vamos a ver.
6: 313, llame a ese número. ¿Está llamando particular o por el...?
3: Te llamo desde una emisora de radio, en Cataluña.
6: Ah, un momentito.
3: Sí.
2: ¿Qué diu, pel Rico?
3: No entenc res.
2: Pel Rico, ha dit?
3: Pan Rico, eh? Són molt raros, eh?
2: Te n'adones que...
3: Estan esmorzant Pan Rico.
2: La frase que diuen els de Ceuta és vamos a ver.
3: Vamos a ver.
2: Perquè ho ha dit aquest senyor també. Vamos a ver.
3: Vamos a ver.
2: És la frase. Com que aquí diem goita.
3: Doncs ¿quién se ha quedado dos décimos de loteria?
2: ¿Quién se ha quedado los décimos?
3: Perquè, clar, ara estan investigant perquè se sospita que això ha sigut algú que treballa a Correus.
6: Oiga,
3: sí.
6: Ahora mismo ha salido, ¿eh?
3: Ha salido.
6: Sí.
3: Y no puedo hablar con alguien responsable. Te llamo sobre el tema del cambiazo de los décimos de Navidad.
6: Sí, eso tenemos nosotros.
3: Sí.
6: Vamos a ver. Para artículos de prensa.
3: Sí.
6: Tiene que dirigirse. Tenemos un personal especializado para eso.
3: Bueno, ya es. Deme el teléfono, que es el quinto teléfono ya que llamo. Deme.
6: Ahora mismo no lo tengo. Si puede llamar dentro un ratito, que lo busque, ¿eh? Porque ahora mismo.
3: Uy, ahora.
6: Tendría
3: ya.
6: Yo que.
3: Ya.
6: ¿Entiendes? Ahora mismo
3: te llamo. Luego. De aquí 5 minutos te llamo, ¿de acuerdo?
6: Muy
3: ¿cómo
6: bien,
3: te llamas?
6: Vale, Miguel.
3: Miguel, te llamo ahora, Miguel, ¿eh?
6: ¿Y usted cómo se llama?
3: Yo, Carlos, para servirle.
6: Vale, igualmente.
3: Adiós y a usted. Luego, adiós. Venga, gracias.
2: Vamos a ver.
3: Anem a l'altre tema?
2: Sí.
3: I anem al què, que avui us quedareu astorats amb un reportatge que ha publicat aquest diari gratuït. Som-hi.
2: Doncs vinga,
3: som-hi. Avui publica un reportatge al diari Què. Diu, la ressaca no tiene cura. Jo m'he quedat astorat. Diu, un estudi publicat en el British Medical Journal, m'encanta això, eh? resulta que ha desmuntat algun dels mites mèdics sobre el tema de la ressaca.
2: Hi ha, com es diu això, mètodes populars, no?
3: Segons això, aspirina, diu que descans i paciència són les úniques armes per combatre la ressaca.
2: Home, és un bon reportatge de Canal Nadal, eh?
3: Sobretot ni iogurts, ni... Res. Diu que descans i paciència. Tu t'ho creus, això?
2: Jo és que n'he tingut poques, eh?
3: Sí? N'he tingut poques?
2: N'he tingut poques.
3: Escolta una cosa, anem a trucar als nostres amics de Telefònica, aviam quines solucions oren.
2: Ah, molt bé.
3: Què et sembla?
2: Remedios populares.
3: Remedios populares.
2: Remedios de Telefònica.
3: Ara que ve Nadal, ara que venen aquests sopars d'empresa horrorosos que es fan...
2: Sí, caríssim.
3: Caríssim, sense cap mena de ganes a aguantar el company.
2: Sí.
3: Per què es fan aquests sopars d'empresa si la gent...
2: És com una tradició.
3: No es cau bé.
2: Ara, els sopars d'empresa els podia pagar l'empresa.
3: Sí.
2: Ja que es diuen sopars d'empresa.
3: Això és un altre.
2: No?
3: Hmm.
2: Però clar, hi ha crisi.
7: Telefònica, buenos días. ¿Qué puedo ayudarle?
2: Quina
3: buenos
2: alegria.
3: Días. Mira, quería ver si me puede ayudar. Quería algún método contra la resaca.
7: ¿Algún método contra la resaca?
3: Sí.
7: De acuerdo, vamos a buscarle algún método contra
3: sí,
7: la resaca.
3: Sí, soy fatal, ¿eh? Estoy fatal. No se ría, no se ría.
2: Vamos se siente malamente, ¿eh? Que toma, sembla que tingui allí la resaca.
7: Mientras le busco el método contra la resaca, sí. ¿Le gustaría participar del sorteo de un televisor?
2: Hombre, claro, se me la quita de golpe la resaca.
3: Hombre, sí, sí, sí.
2: Si me toca...
3: Veo doble, pero sí.
7: Muy bien.
2: A veure.
3: Ay, es que estoy fatal, ¿eh? Ayer hubo la cena de empresa y bueno, estoy fatal, fatal, fatal.
2: Es que vas a veure molt, Carvajal.
7: Bé, vamos a buscar el método contra la resaca, no se preocupe.
2: Però la tele també, eh?
3: Jo crec que el que necessita algú és ell, eh?
2: Algú que el reactivi. No sé si...
3: Té el... Què té a la boca?
2: Em ressaca, no ho sé, però alguna cosa que el reactivi, sí.
3: Sí.
2: Per què Telefónica té els pitjors telèfons del país?
3: El què?
2: Telefónica té els pitjors telèfons.
3: Què fa amb la boca?
2: Home, deixa'l.
3: Bé,
2: que fatal, això.
3: Jo no busco ara.
2: El Cooker, ens ho van dir un dia, ens ho van explicar.
3: Perdone.
7: Dígame.
3: M'ha tocat la tele, eh?
7: Estoy comprobando el resultado, no se preocupe.
3: ¿Qué resultado? ¿El de la tele o el de la resaca?
7: El de la tele. Pues de momento el de la tele de hoy.
3: ¿El de la tele qué?
7: De momento le doy el resultado de la tele. A ver.
2: No está bien que toma.
7: Lo sentimos, esta vez no ha tocado el tele. Esta vez su llamada no ha obtenido el premio, pero puede seguir participando.
3: Vale, vale. Vale, la resaca. Mira la resaca. Me trobo fatal. Estoy fatal.
2: Te trobes molt malament.
3: Es que la cena de empresa me quedó... Me siento fatal.
7: Vamos a ver.
3: Y me tocó con una compañera que no soporto.
2: Això és pitjor que la ressaca.
3: Borratxa, borratxa.
2: Pitjor que la ressaca, això.

0: Pues yo no, me he tenido que pagar a mí toda la bebida.
1: Escolta, però on està buscant?
0: Encuentra algo.
2: Me pone aquí que tiene que tomar sí. Mucho jugo de naranja, que le ayuda a...
0: Jugo de naranja.
1: Jugo de
2: sí,
1: naranja.
2: Jugo de naranja.
0: ¿Del zumo sol o de, del fruco?
2: El zumo.
0: Sí, sí.
2: El zumo
0: y,
2: naranja.
0: Y ya está, y me pasa.
2: Y ya está, y frío, sí.
0: Y frío.
1: ¿Y frío qué vol dir?
2: Y frío, eso, sí.
0: ¿Frío qué? ¿El zumo?
2: El zumo, claro.
0: Ya, ya. Vale, gracias por todo.
2: Muy bien.
0: Ah, bien. Adiós, adiós.
1: Quina gran informació que ens ha portat, eh?
0: Suc de taronja.
1: Quina utilitat té aquest servei, és increïble.
0: Suc de taronja. Aquest estudi que avui parlem del diari OK, del British Medical Journal, res. Suc de taronja i fora.
1: Hauríem de provar si ni te respon, eh?
0: Anem a parlar d'un altre tema, parlem una altra vegada del Nadal i de la campanya de Nadal. Resulta que, diu el titular, Mercabarna preveu una contenció dels preus durant la campanya de Nadal. I, segons, avui publica el 20 Minutos, hi ha dues pàgines senceres que diu la cistella de la compra pot sortir aquest Nadal un 20% més barata. Què et sembla?
1: Això es va dir en el transcurs del Mercabarna.
0: Sí, sí, fins i tot diu, atenció, que aquest any les gambes... baratíssimes. Jo no m'ho acabo de creure.
1: Fa quatre dies dèiem que era el contrari, que aquest any sortiria molt car. Que seria una
0: diu, no. Diu que l'opció del menú de peix o marisc, diu que el diamantol, el lluç de palangre, l'orada o els productes congelats, segons les enquestes de Mercabarna, són una bona opció.
1: Ah, mira, comprovarem.
0: En canvi, el rap fresc augmentarà de preu un 3% de mitjana. Anem a comprovar-ho, anem a trucar alguna peixateria de la ciutat, et sembla?
1: Vinga, som-hi.
0: Doncs som-hi, ràpidament.
1: Que hi trobarem un futur o futura alcaldessa o alcalde.
0: El què?
1: No.
0: No va el telèfon? No va el telèfon, ara sí. Peixateria Aida, famosíssima, l'Avinguda Mònaco.
3: Sí?
0: Hola, bon dia.
3: Hola, buenos días.
0: Hola, he trucat a la peixateria Aida.
3: Sí, un moment.
0: Vale.
1: Sí? Ambient, eh?
0: Hola, bon dia. Hola?
3: Hola,
0: m'escoltes?
3: Sí.
0: Hola, he trucat a la peixateria Aida.
3: Sí.
0: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona.
3: Sí.
0: Mira, una pregunta. Estamos haciendo un tema sobre los precios esta Navidad. ¿Es verdad que hay pescado que ha bajado de precio esta Navidad?
3: Sí.
0: ¿Qué pescado?
3: La dorada, por ejemplo.
0: La dorada. ¿Y las gambas?
3: También.
0: También. O sea, que comparado con otras Navidades es más barato.
3: Sí.
0: ¿Y qué me recomiendas a mí?
3: ¿Yo?
0: Sí, así como barato. Bueno, bonito, barato.
3: Yo las gambas, claro.
0: Las gambas. ¿A cuánto están?
3: 22 euros la caja de 2 kilos.
0: ¿Y el año pasado a cuánto iba?
3: 24.
0: O sea, 2 euros menos.
3: Sí.
0: Muy bien. ¿Congelado o fresco?
3: Yo, fresco.
0: Fresco, ¿eh? Vale, gracias por todo. No té gaire ganes de treballar,
1: eh? Alegria de viure, alegria de vivir.
0: Va, anem un altre ràpidament. Peixateria José Mari i Pili.
1: José Mari i Pili?
0: Sí, és igual.
1: És com anar a José Nacho, no? El disco de Mecano. José Mari i Pili.
0: Sí, ràpidament, 30 segons.
1: José Mari i Pili va anar a l'altre.
0: Diuen que sí, Escolta, ja pots fer la cistella de la compra, pots anar a comprar gambes, Gambes i orada.
1: 22 euros. No m'agraden gaire les gambes, eh?
0: A mi m'encanten. Bé, escolta, si no contesten, marxarem avui,
1: sí.
0: Si et sembla, i us explico una notícia que ens arriba des de Califòrnia, als Estats Units. Es veu que, cansats pel costum de l'alcaldessa de la població de South El Monte, els regidors d'aquest municipi han prohibit a l'alcaldessa que treballi fins a molt tard. Què et sembla?
1: Doncs que tinguin cura d'ella, perquè...
0: Han aprovat una ordenança posant un límit a l'hora de sortir de l'alcaldia. Què et sembla?
1: Doncs que haurien de passejar-se per aquí, pel nostre país, i comprovarien que això és molt buscat aquí.
0: Això que la dona, l'alcaldessa, sortia a les 4, a les 5 de la matinada. I ara l'ordenança li prohibeix, a partir de les 11 de la nit, fora de l'edifici de la plaça de la Vila. És boníssim el tema,
1: És boníssim el tema. Llàstima que no podem trucar-hi a Califòrnia.
0: Llàstima. Es veu que aquesta ciutat té 21.000 habitants i està situada a 23 quilòmetres a l'est del centre de Los Ángeles. Que n'aprenguin, que n'aprenguin!
1: Que n'aprenguin. Jo hauria de fer el contrari, no ordenant-se perquè treballin.
0: Apa, marxo, adéu.

0: Víctimes al telèfon.
1: Qui diga?
0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
2: Ràdio Z.
3: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
3: No, de Badalona.
4: És la ràdio de Badalona.
0: Vint anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: Està Antonio.
7: Està, què li queries?
6: De Ràdio Badalona, la més mona.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: He llamado a Telechorro.
9: Sí, però no.
5: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
10: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
0: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
11: Manténgase a la espera,
6: sí,
11: gracias.
6: Sí, sí, aquí estoy.
5: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
12: Bueno,

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Per cert, deixa'm que digui que avui és l'aniversari del Carles Carvajal.
3: No calia que ho diguessis.
2: 19 de desembre.
3: No calia.
2: Fa anys el Carles Carvajal, no preguntaré quants.
3: No
2: però,
3: calia.
2: Però fa anys.
3: Fa anys, sí.
2: Felicitats,
3: sí.
2: Eh?
3: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Escolta una cosa. Avui comencem, jo crec, amb una d'aquelles notícies que dius... Estem el 28 de desembre. Mm. És veritat aquesta notícia? No és veritat. Ho hem mirat a diferents agències i sí, sí, es confirma la notícia. Agència EFE. O sigui, una agència que té una llarga trajectòria.
2: I un prestigi, i una credibilitat.
3: Sí, sí, sí. Titular. Burger King llança un perfum per a homes que vulguin fer olor d'hamburguesa.
2: És reial?
3: Això que és l'última novetat que la cadena de restaurants de menjar ràpid Burger King ha tret al mercat. Mm. Això que és un perfum amb olor d'un dels seus productes, el famós Whopper. Whopper,
2: sí? Sí, crec que sí.
3: Sí? Tu t'agrada el Whopper? Tu que menges sota aquestes porqueries?
2: Fa molt que no hi vaig, però sí, hi ha una que és el Whopper.
3: I està dirigit especialment a homes, però nord-americans.
2: Clar, però t'agrada molt més les hamburgueses.
3: Això que és una mena d'aerosol blanc amb un cor vermell envoltat de flames i que de moment es ven només als Estats Units per menys de $5. I això que promet a qui l'utilitzi fer olor d'autèntica hamburguesa Whopper. Ben, això que és la favorita dels nord-americans.
2: En qualsevol hamburgueseria, un cop hi entres...
3: Bé, qualsevol bar.
2: Ja et queda impregnada l'olor. L'olor
3: fritanga.
2: Et queda impregnada
3: l'olor. L'olor fritanga hi és, eh?
2: O de fritanga.
3: Això que hi ha un lema d'aquesta campanya que diu porti l'aroma de la seducció amb un punt de cara a la graella.
2: No ho veig clar,
3: eh? Jo tampoc, eh? Bé, escolta una cosa. Sí. Això s'ha posat a la venda als Estats Units, però nosaltres volem saber més enllà, volem conèixer si això arribarà a casa nostra, si d'aquí uns mesos anirem pel carrer i hi haurà aquest odor, aquesta olor, eh? Aquesta fragància.
2: Hamburgueses.
3: Ole toilet, eh? Hamburguesa, eh? Hamburger, què et sembla?
2: O d'hamburguer.
3: Quin? Li podríem dir quin, directament.
2: Quin?
3: El rei.
2: El rei.
3: Va, anem a trucar, si et sembla, d'entrada a l'establiment que té aquesta empresa de menjar ràpid a Badalona.
2: El Burger King.
3: A veure si... Aviam si saben alguna cosa.
2: No hem tingut gaires bones experiències,
3: eh? Menjo bé el telèfon.
2: No ens acostumen a contestar.
3: No, però per això tenim el telèfon de Madrid.
2: Ah.
3: Avui...
4: Burger King Badalona,
3: buenas tardes. Hola, buenos
4: días. Buenos días.
3: Mira, quería hacerte una pregunta.
4: Dime.
3: ¿Vosotros vais a tener el perfume este de hamburguesa?
4: ¿Perfume?
3: ¿De hamburguesa?
4: No, no.
3: ¿No lo vais a tener?
4: No.
3: Vale, es que hoy he visto en el periódico que en Estados Unidos Burger King ya lo ha sacado al mercado y quería saber si esto va a llegar aquí a Cataluña.
4: Bueno, tengo pensado que no, ¿eh?
3: Tienes pensado, pero no me puedes confirmar.
4: No, o sea...
3: Es que lo quiero regalar, bueno, para un amigo de cara a Navidad. Y pensaba si vosotros me lo podíais, no sé, algún teléfono, si me lo podéis traer de Estados Unidos.
4: Pues en verdad no sé. Tan solo que te metas por internet y lo pidas por internet.
3: ¿Por internet?
4: Sí.
3: Bueno. ¿Y tú cómo lo ves esto?
4: ¿Perfume de hamburguesa, dices?
3: Sí, es lo que pone hoy el periódico. No es broma, ¿eh? Un perfume para hombres que hace olor a hamburguesa de la Whopper.
2: ¿Qué porta la Whopper?
4: Pues en verdad, no.
3: ¿Qué lleva la Whopper?
4: Su carne, su lechuga, su tomate, su cebolla, su pepinillo, la mayonesa y el ketchup.
3: ¿Y esto hace un olor especial o a fritanga?
4: Pues a comida.
3: ¿A comida?
4: Sí.
3: Ya, o sea que el olor no es muy agradable.
4: No, pues no. Perfume no.
3: ¿Tú sales con este olor del restaurante o no?
4: Bueno, sí.
3: Sí, o sea, tú haces olor a Whopper.
4: Sí.
2: Vale. Per tant, ja no cal que s'ho compri.
3: Vale, o sea, que tu no te la tienes que comprar.
4: No.
3: Però és per a homes, solo.
4: Ah.
3: Sí, solo per a homes. ¿Es
4: una broma o qué?
3: Es, que no es una broma, ¿eh? De verdad, míralo en el periódico que sale hoy.
4: Vale, lo miraré.
3: Burger King, te lo digo en català porque está en català, llança un perfum per a homes que vulguin fer olor d'hamburguesa. Dice que és la última novetat de la cadena de menjar ràpid Burger King. Sí, no es broma, ¿eh? De verdad, te lo digo en serio.
4: Vale, no, de verdad que, o sea, tengo, o sea, no, ni idea que un perfume De hamburguesa no, no he escuchado.
3: Vale, perfecto, gracias.
4: Vale,
3: venga.
2: Aquí no ho saben.
3: A Catalunya no ho saben. Anem a Madrid, et sembla? Un dels establiments que tenen a Madrid.
2: Aviam
3: si... Madrid.
2: Madrid.
3: No va bé, això.
2: No va bé el telèfon avui? Et comprarem un pel teu aniversari, no t'agradaria?
3: Doncs ja era hora, sí, que aquí es gastessin els diners en coses interessants.
2: Un telèfon nou, i tant.
3: Truquem a Madrid en un altre establiment de Burger King.
1: Atocha.
3: Buenos días.
1: Buenos días.
3: He llamado a Burger King.
1: Sí.
3: Mira, te llamo a ver si me puedes hacer un favor, te explico. He visto en el periódico que Burger King va a sacar en el mercado un perfume para hombres de olor a hamburguesa.
1: Todavía nosotros no sabemos nada. Yo también he escuchado, pero no tenemos ninguna información todavía.
3: ¿Esto lo vais a vender aquí o qué?
1: No tenemos ninguna información todavía.
3: No.
1: No, yo también lo escuché por la radio, pero no sabemos todavía nada. Los jefes no nos han dicho nada.
3: ¿Y hay algún jefe que te ha dicho algo?
1: No.
3: ¿Y te ha llamado alguien preguntando por este
1: tampoco.
3: Aroma? Tampoco.
1: Yo escuché en la radio.
2: No tenemos información.
3: Bueno, no tenemos nada, ¿eh?
1: No.
3: Vale, de acuerdo, gracias.
1: Nada.
3: Tenen molta informació, eh?
2: Almenys ella ho sabia.
3: Sí, sí, almenys ho sabia, ho havia escoltat per ràdio... No sé.
2: Ràdio Totxa.
3: Ràdio Totxa. Sí, sí.
2: No?
3: Doncs escolta una cosa, veurem què passa i estarem atents si en els propers mesos tenim aquest perfum. Va, jo te'l regalaré, va. Bé, anem a altres temes del dia, va.
2: Millor.
3: Diu el periódico de Catalunya una notícia que també ens han quedat astorats. Els pescadors que tirin pedres als rius podran ser sancionats. És l'última del tripartit de la Generalitat de Catalunya preocupat pel medi ambient.
2: Però això de tenir una raó de ser.
3: Segons el periódico, l'infracció està inclosa en el projecte català que reordena la pesca continental.
2: Això no hem entès res.
3: Bé, això que és un projecte de llei catalana que reordenarà la pesca continental la que practiquen els rius, els llacs i altres aigües de terra ferma. Es va iniciar dimecres els tràmits parlamentaris amb els dos fronts polítics esperats, l'oposició i, en aquest cas, el govern. Segons aquesta llei, s'ha prohibit, a partir d'ara, tirar pedres als rius per blindar els peixos. I l'altra cosa, per exemple, que serà prohibida és... Saps aquell joc que es fa amb les pedretes?
2: Ai, sí, molt divertit.
3: Com es diu això?
2: No, això ho fa mai, jo.
3: Això de...
2: Allò que tires i que la...
3: Que bota, no?
2: Que la pedra va botant sobre l'aigua.
3: Va botant sobre... Que sura, no? I que bota damunt de l'aigua.
2: Sí.
3: Doncs això també, prohibit.
2: Prohibit, també.
3: Un joc entretingut que hem jugat tota la vida.
2: Sí.
3: Això al riu Besòs, aquí a Santa Coloma, que es fa.
2: No podrem fer-ho.
3: Prohibit. Prohibit.
2: Però si ja el riu Besòs dels peixos tenen tres caps.
3: Home, és que, segons el periòdic, diu... Gairebé fan el ridícul. Diu per als pescadors que tirin pedres al riu amb l'objectiu d'acostar els peixos a l'esquer, el projecte no defineix amb claredat cap sanció, tot i que fonts de medi ambient consultades ahir pel periòdic asseguren que la infracció quedaria enquadrada en les sancions lleus. I si fos necessari, es posarien multes.
2: Bé,
3: què et sembla?
2: Doncs que sort que no tenim cap riu aquí.
3: Si et sembla, anem a connectar ara mateix amb Santa Coloma de Gramenet. Ara mateix ens arriba a so directe des del riu Besòs.
2: Ah, Sant Adrià, vols dir?
3: No, Santa Coloma.
2: Ah, Santa Coloma.
3: El tram de Santa Coloma.
2: Ah, el tram de Santa Coloma.
3: I ens diuen que hi ha algú que està tirant ara mateix pedres al riu Besòs.
2: A veure, més que tirar una pedra...
3: Tira una altra.
2: A veure, aquest està banyant Tete Delgado o què passa
3: no,
2: aquí?
3: No, s'han tirat... Estan agafant pedres de la cantera, en aquest cas, de la Vellançana, i les estan abocant al riu Besòs.
2: Vols dir que no s'ha caigut una xamanella de la Fexa al riu Besòs?
3: Escolta una cosa, qui pot saber més coses sobre aquesta nova normativa?
2: Qui?
3: El 012.
2: 012.
3: Anem a trucar-hi, aviam què ens diuen.
2: No hi dipositis gaires esperances, eh?
5: Generalitat de Catalunya. Benvinguts al Servei d'Atenció Ciutadana.
6: Si vol informació prèvia de les condicions legals...
2: Quines roques, sí, per favor.
6: Premi...
3: Quatre roques que acaben a la Vallençana.
2: Al Besòs li tens aquestes roques i suren.
6: I ajuts a les famílies
2: bueno, sobresurten, vull dir.
6: Sí, sí.
3: Què diuen?
2: Ens ha preguntat alguna cosa.
6: Per qualsevol altra consulta, mantinguis a l'espera.
3: Sí, sí, com sempre. Per cert, que avui s'ha convocat un enterrament del Picarol,
2: sí,
3: dels cinemes.
2: Ho hem dit als butlletins.
3: A dos quarts de vuit de la tarda.
6: En aquest moment, les nostres línies estan ocupades.
3: Està bé, la proposta.
6: Sisplau.
7: La tendrem en breu.
2: Una mena d'enterrament simbòlic, eh? Del cinema mític de Badalona.
3: Què diuen? Què diuen?
7: A la pàgina web...
2: No sé, però t'entretenen mentre tu esperes.
3: I això és com...
8: Bon dia, soc en Paloma, que us puc ajudar.
3: Hola, bon dia. Mira, trucar perquè sóc un pare. M'escolta?
8: Sí, sí.
3: Que volia saber aquesta normativa que acaba d'anunciar la Generalitat sobre prohibir tirar pedres als rius. Volia saber més detalls.
8: Una normativa per la prohibició...
3: De tirar pedres als rius.
2: Té un total coneixement, eh? Mm. Té un total coneixement.
8: Un moment que faré una consulta, no pengi, sisplau.
3: Perfecte, gràcies.
2: Ara passa això, que ho hem d'esperar hores, hores...
3: Ho consulta, avui hi ha una altra notícia que ens ha creat l'atenció del diari El Punt. Això que han robat més d'un centenar d'ànecs d'una granja de l'Alt Penedès.
2: Avui tot va d'animals, eh?
3: I de robatoris, realment ho roben tot. Ahir parlàvem de xutxeries...
2: I avui ànecs.
3: I avui ànecs. Això que Unió de Pagesos reclama que s'investigui les xarxes que revenen l'aviram robat.
2: Ah, aquella xarxa.
3: Mira'ls, mira'ls.
2: Mira, sou directe.
3: Sí, sí, des de Castellví de la Marca. És el poble. Mm-hmm. No sabia que hi havia un poble que seia Castellví de la Marca.
2: Doncs si tu no ho sabies, és greu.
3: Ai!
2: Tu que ho saps tot.
3: Encara li tiren alguna pedra a l'ànec. Oi, oi, oi, oi. L'ànec enfonsat. Tocat i enfonsat.
2: Els ànecs suren. Saben nedar.
3: Sí, sí. Doncs aquest l'han tocat i enfonsat, eh? Això que els lladres es van endur la matinada d'ahir més un centenar d'ànecs d'aquesta granja, i amb aquest robatori és el tercer cop que entren a la granja des del setembre.
2: Home, i doncs és greu.
3: Arran de l'increment del nombre de robatoris animals que s'ha detectat en els darrers mesos, Unió de Pagesos explica avui El Punt, ha reclamat als Mossos d'Esquadra que s'investiguin.
2: Hmm.
3: Què passa i on van a parar aquests animals?
2: Déu-n'hi-do.
3: És fantàstic, ara que ve Nadal... Potser està tot relacionat, no?
2: Per què?
3: Ho revenen, no? Els ànecs aquests fan ànec amb peres.
2: Abans es mataven els animals a casa, eh? Les sí. gallines, sí, sí. Ho feien les àvies.
3: Sí, sí.
2: Casa meva no, però...
3: Aquí es feia, també.
2: I segur que hi ha gent que encara ho fa.
3: Sí, de fet, hi ha gent que ara ho mata també a casa.
2: Sí.
3: Cosa que s'ha prohibit.
2: Sí.
3: D'una altra cultura i religió.
2: L'ordenança de civisme.
3: Escolta, anem a un altre tema, mentre, perquè això en podem passar aquí tot el matí.
2: Sí.
3: I anem a un cas que avui explica el diari comarcal Regió 7 i que ens ha creat l'atenció. Però avui vull demanar la col·laboració que fa dies que no treballa. Paqui.
2: Paqui.
3: La Paqui.
2: La pianista, que ens toqui...
3: On està el piano?
2: Una mica.
3: On la tens?
2: Aquí, aquí. Paqui.
3: Paqui.
2: Cuando Paqui. Quieras. Toca-me
3: sí, toca,
2: algo.
3: Toca.
2: Només sap una peça, però la toca de meravella.
3: Avui us expliquem una història trista que ens arriba des de Manresa, ho explica avui el diari Regió 7.
2: Mm.
3: Diu, abandonat com un rei. I ara, com veu-te, entrarà al 012.
2: Sí, enmig d'aquest espectacle.
3: Que ens tallarà tot això, però bé. Diu el diari, és un gos.
2: Sí.
3: I respon al nom de... Xifort.
2: Com... Com? És que no, si rius no ho entenem. Com es diu el gos?
3: Xifort.
2: Xifort.
3: Xifort.
2: Bé, no és tan estrany, Xifort.
3: A veure, la notícia és trista, eh? O sigui que no riem.
2: No es posa trist. Si, posa, si rius no funciona. Mira l'Ulisses, s'ha posat trist també.
3: Ulisses.
2: Ulisses, si no parlem de tu.
3: Això que el van abandonar...
2: Vete a fer pipi.
3: Però aquí no, eh?
2: No.
3: A la cinquena.
2: Carrer. A la cinquena.
3: A la cinquena.
2: A la cinquena tens paper, allí.
3: Sí, sí. El van abandonar a l'entrada del refugi Aixopluc a la societat...
8: Sí, l'espera. Sí, això és una llei que ha sortit publicada al periòdic, però és per al tema dels pescadors.
2: Sí.
8: Perquè tiren pedres, la forma de pescar, tiren pedres perquè els peixos vagin on ells volen.
3: Però escolta una cosa, si jo vaig amb la meva criatura a tirar pedres als rius, que li agrada fer el planning, saps què és? Tirar la pedra que bota, això em posaran una multa o no?
8: No.
3: Segur, eh?
8: No. Sí, sí, ho acabo de preguntar.
3: I no hi ha multa?
8: No hi ha multa.
3: Això no hi ha multa.
8: Va una persona amb els seus fills a passejar...
3: Sí, no és per pescadors...
8: I juguen a tirar pedres i tal, no, això no.
3: No, que això s'ha fet tota la vida.
8: Perdó?
3: Que dic, això s'ha fet tota la vida, de tirar pedres als rius.
8: Sí.
3: No rigui. Escolta una cosa, només els pescadors...
8: Sí.
3: Val, perfecte. Molt bé, gràcies.
8: A vostè per la trucada, bon dia.
3: Bé,
2: ets pitjor que el Pedro Piqueras.
3: Per què?
2: Que eren alarmisme. Dient que no podien tirar pedres. Mentida, no ho has vist? És que t'agrada infringir por entre la ciutadania.
3: Per què?
2: Home. cançó que està ja caducada, però nosaltres ens entestem en mantenir-la.
7: Sí, sí, sí. Escolta una cosa. La sort ha acompanyat o no a Badalona?
2: No gaire, oi?
7: Com que no?
2: No ha tocat aquí.
7: Com que no?
2: N'hi ha cap administració que hagi venut un número guanyador.
7: Escolta una cosa. Ens arriba una notícia de darrera hora...
2: Sí.
7: ...que en aquest espai intentarem esbrinar en directe. Ens expliquen uns oients que una parada de fruita del Mercat Municipal de Pomar hauria repartit alguna picossada de la grossa de Nadal.
2: Oh! Un escàndol, això.
7: Què et sembla?
2: No ho sabíem.
7: Exclusiva... Que... Ara hauríem de posar el RDS, eh? Exclusiva Radio Ciutat de Badalona. Què et sembla?
2: Tu senyor estàs en realitat.
7: Anem a trucar, si et sembla, al Mercat Municipal de Pomar. Trucada de darrera hora, que fem ara mateix en directe. Tot això ho acabem de saber fa res, eh?
2: Sí?
7: Fa pocs minuts.
2: Mercat de Pomar, una fruiteria.
7: No tenim més dades, eh?
2: Avui deuen estar
7: no
2: de vacances.
7: No hi ha més dades.
2: No hi ha més dades?
7: No. Sí? Hola, buenos días.
9: Buenos días.
7: ¿Quieres Federico?
9: Sí, soy Federico.
7: Federico, te llamo de Radio Badalona.
9: Dime.
7: Tú eres el presidente del Mercado de Pomar, ¿no?
9: Sí, sí.
7: Mira, ¿es verdad que nos ha llegado una noticia que en una frutería de aquí de Pomar se ha vendido un décimo ganador de la lotería?
9: Y el quinto premio, el quinto premio.
7: El quinto premio.
2: Quinto premio.
9: Muy repartidos. En total se vendieron 2,000 décimos.
7: 2,000 décimos.
9: 1,000 euros en décimos.
7: 1,000 euros en décimos.
9: No, no, 2,000 euros en décimos.
7: ¿Y esto cuánto dinero es?
9: Pues no lo sé. Yo sé que por décimo toca 5,000 euros.
7: O sea, ¿y se ha repartido mucho en el barrio de Pomar?
9: Repartido, muy repartido, sí, sí, en todo el barrio.
7: En La Morera supongo que también, ¿no?
9: ¿Eh?
7: No, en La Morera también supongo.
9: Morera y Pomar, sí, sí. ¿Sabes?
7: Morera y Pomar. ¿Y tú tienes el teléfono de la frutera?
9: No.
7: No, no lo tienes. ¿Cómo se llama?
9: Pero no estoy en el mercado.
7: No estás en el mercado.
9: No.
2: Ens faria de corresponsal.
9: Bueno, si quiere, después un llama a la frutera.
7: Vale, perfecto. Pues se lo comentas que nos llame.
9: Vale, pues de acuerdo.
7: De acuerdo.
9: Ya le diré, de aquí un cuarto d'hora o así nos llamará, ¿vale?
7: Vale, perfecto. Gracias.
9: Vale, a vosotros.
7: Què et sembla? Com t'has quedat ara?
2: Ara no era la grossa, era el cinquè premi.
7: Bueno, cinquè premi, sí.
2: 2,000 euros en dècims, però no he acabat d'entendre bé quan els hi ha tocat.
7: M'ha cridat atenció un cas... una de les històries més curioses d'aquesta rifa de Nadal. Jo us explico. Hi ha una tarotista a Madrid que es diu Dàlia.
2: Sí.
7: Fins aquí, tot normal. Aquest any va pronosticar el número 54.209, que seria el número que tocaria.
2: No ha encertat res.
7: Res de res. Però es veu que aquest número estava completament, íntegrament, amb una administració, la número 8 d'Albacete. Aneu a trucar, et sembla?
2: I tothom allà a comprar, no?
7: Tothom comprant. Aneu a trucar a aquesta administració, aviam que ens ho expliquen, això.
2: Hem de dir que la nostra astròloga, la Carme Rebell, va dir que acabarien 5 i va acabar en 5, eh?
7: I ho va dir minuts abans, oi?
2: Sí, ens ho podria dir, ens ho podria dir una miqueta abans.
7: Dies abans, jo crec, eh?
2: I l'haguessin comprat, no, el dècim?
10: Dígame.
7: Buenos días. Hola. Hola, buenos días.
10: Hola, buenos días.
7: ¿Me escuchas?
10: Dime.
7: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
2: La más buena.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
10: Nada, muy bien, ajetreada.
7: Vale, tú eres de la administración número 8 de Albacete.
10: Sí.
7: Mira, yo te explico. Nos ha llegado la noticia que una tarotista llamada Dalia pronosticó un número, el 54.219, que se vendía aquí, ¿no?
10: Sí, en Albacete todo.
7: ¿Y esto qué al final? ¿Ha tocado o no algo?
10: Nada de nada.
7: Nada, ni un duro, ni un euro.
10: Ni un euro. Nada.
7: Nada.
10: Yo lo llevaba también jugar y nada.
2: Supongo que hacemos la enfadada.
7: ¿Y la gente que se ha enfadado no?
10: No.
7: No.
10: Al contrario.
7: ¿Y, es verdad que os llamaron de toda España para buscar ese número?
10: Muchísima gente, sí. O sea, casi de toda España.
7: De toda España.
10: Muy solicitado ese número, sí.
7: Y al final, nada de nada.
10: Nada de nada.
7: ¿Y ahora para el niño qué?
10: Pues ahora para el niño la gente por los premios, pedreas y devoluciones todo lo cambian para el niño.
7: ¿Pero tenéis este número también?
10: ¿El qué?
7: Si tenéis este número para el niño.
10: Eso ya no lo sé yo.
7: No lo
10: porque
7: sabes.
10: Porque no soy yo la jefa, entonces no lo sé si lo tenemos. Me parece que no.
7: Vale.
2: Quin soroll, quin
7: perfecto,
2: telefon.
7: Pues nada.
10: Venga, muchas
7: que vaya
10: gracias.
7: Bien.
10: Venga, gracias, adiós.
2: La cosa seria trucar a la Dàlia aquesta.
7: Anem a trucar.
2: Ah, que el tenim, el número 1.
7: Ah, creiem que sí.
2: Jo que l'estava buscant. i demanar-li explicacions. Perquè ara, a veure què s'inventa la Dàlia.
3: Truca'm aquesta tarotista.
11: Ui, ui,
3: això és caríssim, és un telèfon d'aquests.
2: És que és un 805.
3: Sí.
11: Este servicio de entretenimiento reservado a mayores de 18
2: años
11: está prestado por Luis Miguel Lucena. Apartado de correos 233, 38.320 La Cuesta, Tenerife.
3: Tenerife.
2: Luis Miguel Lucena.
3: En teoria posava Tarot Dàlia, Madrid.
2: Madrid, però no era Albacete. Ah, que es venia Albacete.
3: Sí, sí, es venia, però la tarotista és de Madrid. I ha sigut Dàlia.
2: Com la cantant, no?
3: Sí.
2: La cantant és d'Italia. Diu sí.
3: Ja veus que avui...
2: Aprofito que estàs malalt i t'enredo una mica.
3: Sí, eh? Ja buenos días. Hola.
12: Hola.
3: Hola, que estàs en una cueva que t'escucho fatal.
12: Ara m'escuches mejor?
3: Bueno, no. Un poquito. Ya no te rías porque es carísimo el teléfono y eso se escucha fatal, ¿eh?
12: Pues lo siento, ¿me escuchas a la mejor?
3: Bueno, estoy buscando a Dàlia.
12: Dàlia, en estos momentos, espérate un segundo que lo compruebe, pero me parece que no está.
3: Uy, pues quiero hablar solo con ella.
12: Pues espérate un segundo,
3: vale.
12: Y te lo averiguo.
2: Muy bien, vale. Aprovecha para cambiar de teléfono. Porque, claro, pagas una pila y a sobra...
3: Potser s'inventarà... Una de ellas es Eudalia.
12: Me parece que hoy libraba, ¿eh? Pero de todas formas ahora te lo confirmo.
2: Hoy sí, libraba. Sí. ¿Cómo digo hoy libraba?
3: Atención al que entras.
12: Soy yo, que soy Alma, y está también el otro compañero, está Raúl.
3: No, ya, es que quería con Dàlia porque estoy enfadado con ella. Porque pronosticó un número de lotería y no ha tocado.
12: Ay, es que esas cosas, yo no sé cómo se arriesgan a dar números de lotería.
3: Ya. Pronosticó que saldría el 54.219 y nada. ¿Me ha tocado?
12: Es que...
3: Ya.
12: Esas cosas yo no sé cómo la pronostican, que sí.
3: Bueno, fue Dàlia, ¿eh? Oye, quien pronosticó esto.
2: Trabaja contigo, ¿eh?
3: Y trabaja contigo.
2: Te la suma que
12: sí,
2: parles
12: de
2: un
12: otro. Yo no te digo que no, pero qué decir, me parece tampoco para mi criterio, ¿eh? Cada uno es un mundo, pero me parece tan profesional, cariño... Pues mira, me confirman que en estos momentos no está, que quizás sobre las 12 sí que puedes hacerte con
3: ella. Pues ya la llamaría, ¿vale? De acuerdo, gracias.
12: Venga, pues muchas gracias y disculpa.
2: Adiós.

0: Anem fins a...
1: Itàlia.
0: Itàlia.
1: Avui ens arriba la notícia des d'Itàlia que Milà, aquesta ciutat italiana, repartirà un cargament il·legal de caviar entre els més pobres.
0: Home, tu t'encantaria estar allà, que t'encanta el caviar.
1: Què et sembla?
0: Però això com perquè és Nadal o perquè li sobra, perquè està caducat?
1: Farà uns dies van interceptar la policia un carregament il·legal de caviar.
0: Mm.
1: Fins aquí la notícia seria normal. Doncs es veu que les autoritats de Milà han decidit que donaran aquest caviar als més pobres de la ciutat, als geriàtrics, en aquest cas a les seus socials, i ho repartiran durant aquestes festes.
0: Doncs ho trobo molt bé.
1: Sí, no?
0: En comptes d'incautar-lo i que s'ho mengin els policies,
1: sí.
0: Doncs que ho reparteixin.
1: O de destruir-ho.
0: O de destruir-ho, i tant.
1: No, i l'altre, Periódico de Catalunya, d'avui mateix, ens ha sobtat la notícia, diu el titular, els aneguets de la NASA.
0: Mm.
1: Parlem d'aquests aneguets de goma, típics del bany.
0: Sí.
1: De color groc...
0: Tu et banyaves amb aneguets d'aquest tipus?
1: Jo no, i tu?
0: Jo tenia vaixells de Playmobil. I que havia, jo no hi cabia. Que portava tots els ninots,
1: sí,
0: i...
1: Sí, posaves els vaixells a la banyera i ja no hi cabia res més,
0: no? Hi cabia res més, no.
1: Diu que l'agència espacial, la NASA, busca 90 ninots de goma que utilitza per un projecte a Groenlàndia. Això que els van llançar pel forat d'una glacera esperant que reflotessi. I no els han trobat.
0: No els han trobat, aquests aneguets,
1: No.
0: Són els típics de banyera.
1: Sí, els típics.
0: Bé, escolta, Carles, no vull fer tortura més. Descansa aquesta veu.
1: Descanso.
0: Demà, si pots venir al comiat, vens.
1: Espero que sí.
0: I si no, que passin unes bones
1: humans,
0: festes.
1: Tu. Sí.
0: Perquè vas molt de festa, molta farra.
1: Sí.
0: I ja està.
1: I ja està. Escolta, que vagi molt bé.
0: Vinga.
1: Fins demà, gràcies.
2: Hello. Víctimes al telèfon.
3: Qui diga?
2: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
3: Ràdio Zeta.
4: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
4: No, de Badalona.
5: És la ràdio de Badalona.
2: Vint anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
7: Està Antonio.
8: Està, què li queries?
7: De Ràdio Badalona, la más mona.
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: He llamat la tele xorro.
10: Sí, però no.
6: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
11: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
2: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
12: Manténgase la espera, gracias.
7: Sí, aquí estoy.
6: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
13: Bueno,

0: Són les 8.
1: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
2: És dimarts 14 de juliol de 2026. Us parla Martí Villegas. Els lloguers a Badalona han registrat una lleugera moderació durant el primer trimestre del 2026, tot i que continuen a nivells elevats. Segons les dades de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, el preu mitjà dels nous contractes a la ciutat s'ha situat en 978 euros mensuals, després d'haver arribat als 1.014,10 euros durant el quart trimestre del 2025. Badalona, declarada zona de mercat residencial tensionat al març del 2024, manté així els efectes de la regulació dels lloguers. Tot i la baixada trimestral, el preu actual continua sent superior al registrat un any abans. Al primer trimestre del 2025, la mitjana era de 877 euros, el que suposa un increment de gairebé un 11,5% interanual. Els Mossos d'Esquadra detenen una persona a Badalona en un dispositiu en el marc de la investigació per un tiroteig al barri de la Mina al Maig. En total hi ha 3 detinguts, 2 homes i una dona. Els altres 2 arrestos s'han fet a Sant Adrià de Besòs i Terrassa i s'enfronten a un delicte de tinença il·lícita d'armes. El cos policial també ha intervingut 6 armes de foc i més de 40.000 euros en efectiu. L'operatiu ha desplegat més de 150 efectius i ha escorcollat diversos pisos a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Els fets investigats van tenir lloc el 12 de maig al carrer de Saturn, al barri adrianenc, i no hi va haver ferits. L'eclipsi solar total del 12 d'agost pot comportar riscos per a la vista si no s'utilitzen unes ulleres homologades per observar-lo. Els oftalmòlegs recorden que mirar directament al sol pot provocar lesions a la retina i adverteixen que algunes són irreversibles. Per això recomanen evitar esperar a l'últim moment per comprar les ulleres perquè s'esgoten amb facilitat. Els oftalmòlegs també expliquen que en el moment d'exposar-se al sol durant l'eclipsi el dany és imperceptible, però els símptomes comencen a aparèixer al cap de 2 o 3 hores. Yolanda Salguero és la directora de l'Òptica Cotet de Badalona.
3: Si mires directament l'eclipsi, tu no notes, és a dir, la retina no té receptors del dolor. Aleshores, tu estàs exposant la teva retina sense adonar-te. N'hi ha seqüeles que són immediates. Vale? Aquestes seqüeles poden revertir-se o poden quedar per sempre.
2: I en esports, avui s'ha fet a l'Hotel Marina Badalona la presentació oficial de Vicky Losada, el fitxatge estrella del Badalona Women, que us vam avançar ahir. L'arribada de la migcampista de Terrassa ha creat tot un terrabastall a la Lliga Femenina, pel que suposa el retorn d'un mite internacional del futbol femení. I encara en futbol us recordem que avui a les 9 de la nit es disputen les primeres semifinals de la Copa del Món de Futbol, que enfrontaran Espanya i França. Com vam avançar ahir, l'Ajuntament ha instal·lat una pantalla gegant a la plaça President Tarradellas perquè tothom qui ho vulgui pugui seguir el partit en directe des d'allà.
1: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió. Algú va dir: de la meva debilitat en vaig obtenir una força que mai m'ha abandonat. Gràcies per no abandonar-nos a tots els fidels d'aquest temps de ràdio que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant, com per casualitat, potser, tot passejant per el dial o navegant per internet. Si vas viure aquella època, m'agradaria que per un moment t'imaginessis que estàs preparant un viatge en cotxe i perquè resulti molt més agradable, estàs pensant quines cançons posaries en una cinta de casset que t'emportaràs en aquest viatge. Per què no em dius quina cançó segur que no faltaria? Sisplau, només una, i que sigui dels anys 60, 70 o 80. Les teves propostes les esperem per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Com ha fet l'amic Xavier Junquer, que ens diu en el seu e-mail: per fer-te cas i escollir només una, segur triaria una no tan coneguda, Another Man's Woman de Supertramp. Serà poc coneguda, però és molt bona, a mi m'agrada molt. Mercès pel bon programa, una abraçada, Xavier Junquer. Doncs comença així, fluixeta. És una cançó d'una autèntica superbanda de Supertramp, amb un títol que diu: La dona d'un altre home. Original de 1975. Només fa una estoneta. Per cert, Coco, el 75, tu ja hi eres?

0: Suposo que més d'un coco aquesta part final de la cançó de Supertramp li sona a un programa de televisió. Doncs efectivament, perquè durant un temps el veterà Informe Semanal va utilitzar aquesta part final del tema com a sintonia. Em sembla que Informe Semanal és el programa de televisió més antic. Va començar quan només hi havia una televisió. I a l'estar en un horari discret, sense batallar per les audiències, al vespre dels dissabtes, doncs no ha molestat, han canviat els directors, els polítics, els jefes, però s'ha mantingut el programa, eh? Another Man's Woman, la dona d'un altre home, és un tema de Supertramp de 1975. Bé, Supertramp, formats a Londres, han venut més de 70 milions de còpies. Una autèntica passada.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. A través de la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat, allò que la vida no es dona gaire sovint, eh? Pots recuperar els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També a YouTube. I a la majoria de webs de les emissores que emeten el programa. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu d'àudio i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el cor...

Això de començar amb la proposta de l'amic Xavier Junqué, jo ho considero començar bé. Amb Supertrump. Seguim gravant aquesta cinta de casset que ens emportarem al nostre cotxe perquè estem als anys 60, 70, 80, quan era habitual que ho féssim. Tot i que jo sé de molts oients que encara ho fan. L'amic Jordi Martín ens ha escrit aquí a cocodrilclub@gmail.com i ens diu: hola, per anar a Andorra a esquiar i amb un 600 mai podria faltar cap tan fantàstic del gran Elton. Gràcies pels teus programes, tinc 70 anys i fa molts que t'escolto, encara que esporàdicament. Ai, gràcies per la sessió que vas fer a Centelles fa algunes setmanes. Doncs sí, tinc un record molt agradable d'aquella. Vas un terreu o un vesprec, i cada vegada en fem més, i això doncs està molt bé, perquè després, el dia següent, estàs com nou, no? En canvi, de nit, quan acabes tard, a segons quines edats, necessites 3 dies per recuperar-te. Gràcies, Jordi Martín, perquè, a més, aquest no és dels més coneguts d'Elton John, però a mi sempre m'ha agradat molt.

Captain Fantastic, que en realitat es deia Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, el cowboy de terra marró, un dels artistes més importants, més famosos, de més èxit de tota la història de la música. Elton John, nascut al Regne Unit el 1947, ha fet una carrera de més de 60 anys, pocs ho poden dir, això. Era la cançó que gravaria en el seu casset per anar de viatge en cotxe l'amic Jordi Martín, de Centelles. Sabies que el 2006 va haver-hi com una mena de recreació de la teva cançó preferida? Va passar bastant desapercebuda, però a mi també em va agradar molt. Es va dir l'àlbum The Captain and the Kid, és a dir, el capità i el nen, portava 10 temes nous i acabava amb el tema que donava títol genèric, que era com una recreació del Capitán Fantàstic, on també recordava altres títols importants de la seva carrera.

0: Aquest era el títol de Captain and the Kid, el capità i el nen, que donava títol genèric a l'àlbum. Elton John i Bernie Taupin van escriure i publicar el 2006. Fantàstic, no? El coneixies, Jordi? T'ha agradat? A mi em sembla que és realment agradable.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentint-me privilegiat. Tot un plaer, tot un privilegi, encara avui dia compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Quina cançó dels anys 60, 70, 80 no podria faltar si estiguessis gravant una cinta de casset tot preparant un viatge en cotxe? Sisplau, només una. Des de Sabadell ens escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com en Xavier escriu Soler, que ens diu: hola Albert, m'ha fet molta il·lusió aquest motiu d'escoltar una cançó dels anys 60, 70, 80 gravades en un casset per escoltar-lo en un viatge en cotxe. Doncs el meu cotxe té 25 anys i encara porta d'origen el radiocasset, que malgrat els anys funciona perfectament i a més se sent molt bé, amb tota una gran quantitat de cintes que tinc que eren del meu fill i que van quedar-se a casa quan es va emancipar. Ara estic fent una recopilació de les millors cançons de la Joan Baez i proposo sentir o gravar la de Diamonds and Rust. Admirant la teva gran labor, Albert, una abraçada des de Sabadell, Xavier escriu Soler. Sabies que aquesta cançó evoca la relació fallida que va tenir Joan Baez amb Bob Dylan? Bueno, tot això ho explicava bastant bé la pel·lícula que no fa pas gaire es va estrenar sobre la vida de Bob Dylan.

0: Diamonds and Rust, Diamants i Òxid. La cantant, compositora, poeta i activista Joan Baez. De música folk, sí, però sovint també de protesta o de justícia social. Nascuda a Nova York el 1941.
1: Cocodril Club.
0: Sempre al teu costat. Joan Baez per la cinta que està gravant en Xavier Escrigo de Sabadell i ara des de Joanetes, molt a prop d'Olot. Recordo que vaig fer un bolo a Joanetes, però fa tant temps de quasi tot. No sé si tu hi series, Júlia. Júlia, que m'ha escrit aquí al cocodrilclub@gmail.com. Em van dir aquella nit que estava tot el poble a la festa revival del cocodril. Doncs no sé quin any hauria de ser. El 7, el 8, el 9, no sé, jo ja em perdo. En el titular de l'email diu: la meva cançó dels cassets és del 69. Doncs és veritat. Hola, Albert. Una de les que no faltaven als meus cassets era The Boxer de Simon & Garfunkel. La dedico al meu home i a tots els homes respectuosos de l'univers, que en són molts. I a tu, per descomptat. Gràcies per alegrar-me el dia. Júlia, de Joanetes, doncs amb molt de gust. És, sens dubte, una gran cançó.

Ho sento, però sobretot en aquesta part final em resulta inevitable recordar la paròdia d'aquesta cançó que van fer els genials Martes i 13, que estaven fotent mastegots. The Boxer. Que va tenir una versió en castellà del grup Laredo que escoltàvem aquí al programa, no fa pas gaire. O potser sí, perquè no ho sé, el temps passa tan ràpid. Com quan jo vaig fer el bolo a Joanetes des d'on m'ha escrit la Júlia, que diu que en els seus cassets no faltaria de boxa. El Simon i Art Garfunkel, una de les parelles, un duet realment influent, per exemple, d'una manera pròxima, a Manolo i Ramon, el duo dinàmico, però ells mateixos ja estaven influenciats per un duet anterior i fantàstic, que es deien The Everly Brothers. Algú va dir: hem d'anar amb compte quan escollim els nostres enemics, perquè acabem assemblant-nos-hi.

amb música de bon gust que sovint no sona enlloc més. Sí, aquest és un programa fet com els d'abans. Una mena de raresa. Però que, ens consta, s'ha convertit en programa de culte per molta gent que quan l'ha perdut, per qualsevol motiu, a la primera que ha pogut ha intentat recuperar-lo. Imagina't, perquè la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que estimula més la teva imaginació i l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Imagina't que estàs als anys 60, 70, 80 preparant un viatge en cotxe i perquè sigui més agradable vols posar una cinta de casset que estàs preparant, que estàs gravant. Digue'm quina cançó no faltaria. Una, sisplau, només una, dels anys 60, 70, 80, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Potser l'estàs gravant en aquelles anomenades cadenes de música que ja no existeixen, oi? Que van molt buscades, amb sintonitzador de ràdio, Tanner, amb platina de casset, en tocadiscos, més tard també portaven CD, i evidentment l'amplificador i els bafles, no? En Felip Puig em diu: benvolgut, Albert, després d'escoltar l'últim programa on parles de cintes magnètiques d'àudio, m'he arremangat i he anat al rescat d'uns cassets arraconats al traster. Després d'escoltar alguns enregistraments dels 70s, amb un so força dolent, he vist que moltes cançons que m'agradaven llavors estaven molt influenciades pels gustos musicals dels locutors de ràdio de l'època. Tenien carisma i habilitat amb la facultat de crear èxits musicals, aliés a les llistes supervendes. Eren cançons que tothom les coneixia i cantava. Un exemple del que dic estan cançons com Los Continuados, Wanna Nene Wanna, del 71, Axis LL, del 72, Bernie Lyon, Hell, del 1980, o Felizia, de Gino Vanelli. Salutacions, Felip Puig. Ah, me n'has dit més d'una. El joc era dir-me només una, així que agafo de les que has dit, la que més m'agrada a mi, que també va ser la cançó escollida aquí en el programa del malaurat company Jordi Estadella. Una preciositat de 1974 i de Gino Vanelli, que es diu Felizia.

Felizia, gravada per Gino Vanelli quan només tenia 22 anys, el 1974. Ell és original de Montreal, del Canadà. És una de les que gravaria, sens dubte, l'amic Felip Puig. Gràcies per el teu correu. Gràcies a tots els que escolteu el programa i especialment a tots els que col·laboreu. Si ho feu des de molt lluny d'on el fem, que és Catalunya, m'agradaria molt també saber on esteu. Aquesta és música, podríem dir, en moviment, perquè estem gravant una cinta per marxar de viatge amb cotxe, per l'autopista o potser per una carretera secundària, poc transitada, amb corbes, entre muntanyes. Des de Barcelona m'escriu la Marina Vega, aquí a cocodrilclub@gmail.com, que em diu: hola Albert, m'has fet recordar moltes coses, i totes agradables, eh? M'alegro. Quan gravava cintes per viatges en cotxe, va ser un temps molt maco, molt més que no pas ara. Jo ho he fet al revés. En lloc de dir-te quina cançó gravaria ara, he remenat una capsa de sabates plena de cassets. M'he alegrat de no haver-les llançat, com sé que han fet alguns amics de l'època, i he trobat una que indica maig 1989 a Calella. No va ser un viatge molt llarg, però la cinta era només de 60 minuts. De tota manera, era un viatge, podríem dir, d'esperança. Estarà a l'arribar? Doncs sí, a l'arribar ell m'estava esperant. Jo no les tenia totes i llavors no hi havia mòbils, hi havíem quedat feia molt de temps. Però no va oblidar la nostra cita. I en aquella cinta vaig posar una cançó poc coneguda, que m'agradava, i que no l'havia tornat a escoltar. Però com que encara tinc un radiocasset que funciona, l'he posat sencera i m'han encantat les sensacions que m'ha donat. Un petó, Albert, de la Marina Vega de Barcelona. La cançó es diu Well Keep Laughing i era de Tam Tam Go. No sé si sabia, suposo que sí, perquè cantaven en anglès, que eren un grup extremeny, de Badajoz concretament, format per els germans Nacho i Javier Campillo. La cançó es titula Seguirem rient, Well Keep Laughing.

Doncs saps què, Marina? Ara feia molt de temps també que no sonava aquí el programa. Bé, potser no havia sonat mai, eh? Sí. I estava pensant que era un so realment internacional, fet des de Badajoz. Tam Tam Go. Gràcies per la proposta, gràcies per recuperar aquella cinta que estava en una vella capsa de sabates i proposar-nos aquest Well, Keep Laughing, Seguirem Rient. De 1989. Mira, faré com tu, eh? Jo tampoc he llançat mai cap cinta. No sé quantes dec tenir, segurament més de 1000, tot i que la majoria són de feina, podríem dir. Són àudios de ràdio. Pel cotxe, expressament gravades pel cotxe, potser em vaig fer més de 200. Però ara mateix recordo una especialment de 1988, escoltant-la per les costes de Garraf. Llavors no existien els túnels, ni falta que feien. Ara sí que hi són, i jo continuo anant i venint de Sitges per les costes. És un viatge espectacular, a mi m'ho sembla. En canvi, pels túnels no té cap emoció, ni cap vista. Aquell dia de 1988, recordo que jo em sentia pletòric. Estava molt content. I ho va acabar d'arreglar la Tanita Tikaram quan va aparèixer a la cinta del casset que estava rodant en el cotxe amb la seva cançó Good Tradition.

0: aquesta era una bona tradició. Good Tradition. Jo crec que va ser el primer disc de Tarita Dikaran perquè va començar la seva carrera aquell 1988.
1: Per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Em resulta molt divertit, molt agradable jugar a gravar una cinta de casset per començar un viatge dels anys 60, 70 i 80 i portar-la en cotxe. M'ajuda també en Miquel Campaner Galla, que diu: a totes les cintes, jo sempre portava la cançó dels Beach Boys, Sloop John B. Gràcies pel programa i salutacions des de Palma de Mallorca.

0: Sloop Don't Be dels Beach Boys, grup format a Los Angeles, cançó publicada el 1966, és la que sempre portava les seves cintes de casset l'amic Miquel Campaner. I de moment ho deixem amb la proposta que ens arriba des de Barcelona del bon amic Ramon Castells, que diu: hola Albert, com sempre des del llit escoltant el Cocodril Club. Mira. Diu, mira, jo a la cinta hi posaria 8 o 10 com a mínim, però indiscutiblement la que no faltaria mai és My Old School de Steely Dan, que si no vaig errat és de 1973. Doncs no, no vas errat, és del 73. Gràcies pel que ens fas sentir i recordar. Una abraçada, Ramon Castells. Doncs bon gust, bona memòria. Steely Dan, quin luxe. Grup format a Nova York, amb un líder indiscutible, que és Donald Fagen. My Old School, la meva antiga escola, per demanar-te un últim favor, com sempre, que procuris ser feliç i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la vida és massa curta per treure-li contingut. L'important és afegir-hi capítols. Estem estrenant una nova hora, un nou capítol d'aquest Coco, que es va posar en marxa el lluny a octubre de 1993. I contra tot pronòstic, segueix endavant i en col·laboració voluntària de molts amics.
3: Hola, Albert, me dic Teresa i truco des de la Cellera i m'agradaria escoltar un tema de Barry Manilow que es diu Mendy.

0: Mandy va ser un dels èxits més importants de Barry Manilow, especialista en aquest tipus de balades dolces. Tan dolces que algunes empalagaven o no eren apropiades per als diabètics. Ara té 82 anys, havia nascut a Brooklyn, Nova York. També va triomfar amb la cançó Copacabana i va fer la seva versió de l'èxit d'Albert Hammond Nunca llueve en el sur de California. Records de tota una història, eh? Perquè recordo, quan va sortir el Mandy, que les discoteques encara posaven diversos passis de lents al llarg de la sessió i aquesta no faltava gairebé mai.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. A través de 125 emissores que emeten aquest programa arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Gràcies si ets dels habituals i molt benvingut si acabes d'incorporar-te. Si vols participar, pots fer-ho amb qualsevol excusa, amb qualsevol proposta, per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. M'escriu en Didac Soriano des de Mallorca i diu: ei, per la cinta que esteu gravant entre tots, jo posaria Solitari de l'amic Tomeu Penya, perquè jo quasi sempre viatjo sol. Home, Tomeu Penya, un bon amic que cau molt bé a la gent se l'estima. És un veterà que va començar fent petxanga com podia als hotels, pels turistes, i que després podríem escoltar el primer èxit que va tenir a Catalunya, però primer anem amb aquest Solitari i l'apuntem per aquesta cinta que estem fent entre tots. Sí, quina cançó posaries si ara estiguessis preparant un viatge? Imagina't que estem als anys 80, per exemple, i dins de les coses que necessites pel viatge, en cotxe, vols una cinta que t'ajudi a passar quilòmetres amb una cançó que no pot faltar a la cinta, perquè l'escoltaràs diverses vegades si vas lluny, per l'autopista o per una carretera de muntanya amb corbes. Si encara tens els casets, no els llencis, aquest és el nostre consell. Cada cinta et recordarà circumstàncies de quan la vas gravar, vivències i per quin motiu vas escollir unes cançons determinades. Hi ha molts oients que s'estan apuntant cada cançó que proposeu amb l'objectiu de gravar aquesta cinta realment, a la vida real. El que passa és que aquí és la ràdio i ens agrada jugar amb la imaginació. Aquesta cançó que ens demanes d'en Tomeu formava part del seu àlbum Arrels, publicat el 1988.

Doncs em sembla que sona per primera vegada en el programa i és una cançó realment maca de l'amic Tomeu, Tomeu Penya. Del seu àlbum Arrels del 88 és la proposta per la cinta que estem gravant entre tots d'en Dídac Soriano de Mallorca. No, abans feia referència al primer èxit que va tenir ja fora de, de les Balears, que em ve molt de gust recordar-lo perquè em resultava molt divertit.

0: dimoni dins jo. Amb en Tomeu hem compartit algun bolo. Ell m'ha fet de taloner, entre cometes, perquè l'estrella, evidentment, era ell i era el que actuava i cantava i tocava en directe. Jo després ja sabeu que poso discos i que faig aquest programa adaptat a la sessió de ball quan em conviden a fer-ho, per exemple, en festes majors. Però també hem compartit ràdio. Recuperem un fragment de l'entrevista que li vam fer per conèixer quina cançó li hagués agradat escriure.
1: També m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillesa i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història, i és d'ell, d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo, la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo de nit, 14-15 anys, estàvem acostumats als Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòdica, només amb una guitarreta i un cello. Tan ben cantat, i vaig quedar encantat. Ve el Rally de les Dones, i vaig quedar encantat, i jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí, original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, ja, sí, tant, sí, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure el que m'agrada, i clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament, i això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa, mai hem vist ningú de tantes.
1: I per molts anys que sigui així, també.
2: Ah, sí, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè potser pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estic més espalda d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

Just a Day, 1965, Beatles, esclar. I com ha comentat el nostre convidat al recuperar l'entrevista que li vam fer ja fa alguns anys, Tomeu Penya, és la cançó més versionada de la història. I també com a anècdota us diré que va ser la primera vegada que es tingui notícia de que una banda de música tan important com els Beatles va utilitzar un nou invent, llavors, que el va ajudar a gravar Yesterday, que va ser un casset. Feia poc que s'havia inventat, s'estava començant a comercialitzar. Aquí, com quasi tot en aquell temps, va arribar molt més tard, però ells, suposo que per alguna prova, per algun assaig, van utilitzar el casset per fer Yesterday. I nosaltres et preguntem quina cançó no podria faltar, digue'm en una només, sisplau, en una cinta que estàs preparant per al que estàs gravant, per al teu viatge que faràs en cotxe aviat. De quan serà la cinta? Perquè n'hi havia de 60, de 90 minuts i de 120. Aquestes eren les durades estàndards, podríem dir. Després, recordo que mitjans dels 90 ja feien de diferents durades, però la més llarga era la de 60 minuts per cara, que sumaven 120, dues hores, que sempre s'havia dit que no era molt recomanable perquè estava massa plena i era més fàcil que s'enganxés o que sortís. I quan sortia la cinta, allò era un drama, te'n recordes? Mare de Déu, quan veies que estava tota arrugada fora del seu compartiment. Anècdotes, però algun dia algú hauria de fer un homenatge a les cintes de casset en les que alguns, com qui us parla, tenim mitja vida. No tan sols de cançons, esclar, de programes de ràdio, de veus de familiars, que jo, quan les escolto, estic molt content en el seu dia. Perquè allò que dic que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, estic content que en el seu dia gravés converses o acudits o cançons en reunions familiars, en dies de Nadal o en dies d'aniversari. Perquè després, algunes d'aquestes persones ja no hi són, però gràcies a la cinta encara podem escoltar la seva veu, i la veu és el reflex de l'ànima, sens dubte. Des de Barcelona m'escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Carme Pons, que em diu: jo en el casset posaria Angels de Robin Williams perquè em porta bons records i cada vegada que l'escolto em sento molt bé. Ah, doncs espero que també es produeixi ara aquesta sensació, Carme. Gràcies per el teu correu.

0: Doncs Carme, Carme Pons de Barcelona. A mi també m'agrada molt, eh? Realment crec que és una bona cançó. Es va publicar el 1997 i va ser l'àlbum de debut. Quin debut! L'àlbum de debut en solitari de Robert Peter Williams, més conegut com Robbie Williams, cantant, compositor i actor britànic que, com molts sabeu, va començar la seva carrera musical en l'exitós grup Take That. She won't forsake me. I'm loving angels instead. És molt jove, sí, esclar. Ara només té 51 anys.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Gràcies per compartir tot això, tots aquests bons records en forma de música i amb tota la complicitat. Ja ho veus, que aquí recordem vivències, ens reconciliem, ens reinventem.

casualitat, tot i que l'has demanat tu per comprovar que ja no és capaç de fer-te pupa. Doncs vinga, en record de Manolo i de tants èxits que ens van regalar el Duo Dinàmico, Manolo i Ramon, una menys coneguda, de 1988.

0: Después de la tormenta. Manolo i Ramon, el dúo dinàmico, la cançó que posaria a la seva cinta Joana Izquierdo de Barcelona, tot i que diu que li porta mals records. Una altra d'aquelles seccions que sempre està oberta per si algú es despenja i encara no ha dit quina cançó li recorda l'Emili. Perquè en aquest país va haver-hi un temps que, t'agradés o no, havies de fer l'Emili. No sé que tinguessis sort.
1: Caminos de la tierra que los hombres trazan.
0: A vegades hi havia accidents de cupo, o a vegades peus plans.
1: Los pasos dejan.
0: Aquest país mai s'havien tingut tants peus plans com quan era obligat a fer l'Emili.
1: Los que se van ya volverán.
0: Per cert, que alguns països, com França, estan replantejant-se, i això em fa molta por, la possibilitat de que l'Emili torni a ser obligatòria. Per què? Doncs per preparar-se per possibles atacs, per possibles guerres. Quina merda, no? Perdoneu.
1: Camino del soldado que se fue a la guerra.
0: Doncs m'escriu l'amic Enric Sagarra, que ens diu: ei, Albert, el primer trimestre de 1970 vaig anar a fer l'Emili a Alcalá de Henares. Per fer l'instrucció portàvem al damunt un fusil de combate, el FETME, que pesava uns 4 quilos. Ostres! Aquesta parauleta feia molts anys, sortosament, que no l'escoltava, el FETME. Diu, cada companyia feia un concurs de tir al blanc.

Jo vaig quedar dels primers, doncs de petit feia caure quasi totes les boles a les parades de tir de la festa major. Ah, sí? Si sempre s'ha dit, això falla més que una escopeta de fira. Diu l'Enric, a l'arribar la nit, un company em va dir, procura no ser dels primers, perquè alguns els envien de francotiradores. No em vaig encertar mai més cap i el meu sargento estava molt emprenyat. Vaig coincidir amb en Júnior i els dies de visita molts anàvem fins a l'entrada per veure a la seva parella, a Rocío Dúrcal. Per tot el recinte sonaven cançons de Juan i Júnior. La que més recordo és Andorinha. Gràcies pel programa, Enric Segarra. Doncs gràcies, Enric, a tu i a tots els que dediqueu un temps per participar en el programa.

I aquesta andorinya, escrita per Juan Pardo, va ser una de les moltíssimes cançons que van triomfar amb la firma de Juan y Junior, que van deixar els Brincos per dedicar-se en solitari. No va durar gaire el duet, després van continuar per separat, Juan Pardo amb molta més fortuna que Junior, però el temps que van durar Juan y Junior, pràcticament tot el que van treure va ser supervendes. És la cançó que li recorda l'Emili el 1970 a Alcalá de Henares, de l'amic Enric Segarra. Bueno, això fa diversos anys ja que, per idea d'un amic oient, no recordo ara exactament si va ser en Ramon, em sembla que va ser, va dir: quina cançó vincularies a la teva Emili? I bueno, vam compartir moltíssimes, perquè de l'Emili pots recordar moltes coses, bones o no tan bones, però segur que recordes una cançó que, quan sona, inevitablement et porta cap a aquell temps, si més no, especial, oi? Un altre correu electrònic rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com d'en Santi Duro, de Sabadell, que diu: hola Albert, mira, jo vaig fer l'Emili a Cerro Muriano el 1976 i no em va agradar gens. A vegades ens deixaven posar la ràdio i la cançó que més recordo és Échame a mi la culpa, d'Albert Hammond. Ah, sí, va ser un gran èxit d'aquell any.

El grandiós Imagine de John Lennon és la cançó que li hagués agradat escriure a Albert Hammond, però també és una de les cançons més demanades per tots els nostres convidats, siguin de l'ofici que siguin. Hi ha tres o quatre que són les primeres que els hi venen a la memòria, com l'altre dia comentàvem, el Ne me quitte pas de Jacques Brel, el Mediterráneo de Serrat, A la mi manera, preferiblement en la versió de Frank Sinatra, i aquest Imagine de John Lennon. Però en el programa d'avui, per les dates que estem, potser hauríem d'escoltar un altre de John Lennon, que serveixi també com un gran record al nostre enyorat col·laborador de luxe, Josep Maria Francino, que cada any per Nadal i durant gairebé 40 realitzava un especial que es deia Beatles Christmas Show amb aquesta cançó. Happy Christmas.

0: estava pensant en una de les cosetes més maques que m'han dit, i me n'han dit moltes, eh? Però aquesta va ser d'aquesta setmana. L'amic Joan, des de Platja d'Aro, em va dir: el Cocodril Club és un programa que acaricia la nostra memòria. És bonic. Algú va dir que ningú no és tan feliç ni infeliç com s'ho pensa.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Avui, en l'espai, els més ballats de la història, volem tenir, com no podia ser d'una altra manera, un record per Jimmy Cliff, que ens ha fet ballar molt i que, malauradament, ens va deixar fa uns dies. Aquesta és la versió que ell va fer de I Can See Clearly Now, és a dir, ara ho puc veure tot clarament, original de Johnny Nash del 72. Però 21 anys més tard ell la va gravar, és a dir, el 1993, per la banda sonora original d'una pel·lícula que internacionalment es va dir Cool Runnings. Aquí es va dir Elegidos para el triunfo. Jimmy Cliff havia nascut a Jamaica el 1944 i va marxar el passat 24 de novembre de 2025 també des de Jamaica, concretament des de Kingston. Tenia 81 anys. Però Jimmy Cliff va ser la primera veu del reggae. Sí, sí, abans de Bob Marley. Tota una llegenda. I als anys 80, aquest meravellós reggae night que encara posem sovint a les nostres sessions i que balla tothom. Que continua omplint la pista del Coco. Aprofito la benentesa per dir-te que estem a punt de complir 14 anys de les trobades dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Tu encara no has vingut mai? Doncs ens ho passem de bé. Què fas habitualment una tarda de diumenge? El de sempre? Estàs allà escarxofat al sofà? No hi ha manera que aixequis el culet, amb el comandament a distància de la tele a la teva mà. Si algun dia vols provar una experiència diferent, vine a Barrocos, ve molta gent de fora de Barcelona, que no li importa fer quilòmetres. Estem a, en ple centre de la ciutat, al carrer Aribau 242, tocant Travessera de Gràcia. Diumenges, des de les 6 en punt de la tarda.

0: bona tarda, em dic Josep Julià, truco des de Montcada i volia demanar, sisplau, si teniu un disc de l'any 72-73 del grup Pablo Cruz, que es diu El amor encontrarà un camino, que en anglès es titula Love Will Far Away. Gràcies i una salutació.
1: Molt bona aquesta, sí, efectivament és del 73 i Pablo Cruz no era el nom d'un senyor que es digués Pablo, era el nom d'una banda de San Francisco i efectivament es va publicar el 1973. Ei, un últim favor, per al mateix preu, si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Tony Modulation.
3: He hecho cosas malas, lo sé. En el pasado, muy malas.
2: Funky Radio Show.
3: Habrá venganza.
4: The Music.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de arrecós. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
4: Doncs avui al nostre mirador particular parlem amb una dona que un bon dia va decidir ajudar a qui ho necessitava. Ho va fer a través de l'associació Capaç i Vàlida, una entitat que des del 2019 treballa per sensibilitzar la societat sobre la discapacitat, trencar barreres i també generar oportunitats per a aquest col·lectiu, tant aquí com a Kènia, crec, amb el projecte de l'Ufundi Center. La Jana Arimany, als 20 anys, va patir una caiguda d'esquena que l'ha deixat en cadira de rodes, va passar per l'Institut Gutmann i s'hi va quedar com a treballadora. Ella sap que fa falta molta pedagogia encara i també conscienciació sobre la discapacitat. Jana, bon dia.
5: Bon dia.

0: Per què aquesta cançó de Rod Stewart?
1: Perquè em recorda el meu pare els viatges amb cotxe, amb família, i ell sempre portava el cotxe, i mira, tinc molt bons records.
0: Escolta, Jana, quants anys tenies quan vas patir la caiguda? Què va passar exactament?
1: Doncs tenia 20 anys, jo en aquell moment estava a la universitat, estava estudiant tercer de carrera, i ho estava fent a Singapur, perquè vam fer part del curs, diguéssim, a una universitat de Singapur. I estava amb uns amics, vam decidir fer un viatge a Bali, uns dies que teníem lliures de la universitat, i doncs un matí que volíem anar a veure la sortida del sol a les terrasses d'arròs d'Ubud, havia plogut molt durant tota la nit i jo vaig relliscar, vaig caure d'esquena i això em va provocar doncs una lesió medular. I des d'aleshores doncs visc la meva vida amb cadira de rodes.
0: I com s'aprèn a viure en cadira?
1: Jo diria que, bueno, amb molt suport. O sigui, no és un aprenentatge que he fet sola, sinó que vaig estar diversos mesos a l'Institut Goodman, on allà vaig aprendre doncs a viure la meva vida amb la màxima autonomia possible amb una cadira de rodes. Allà doncs hi ha molts professionals i també moltes persones que han passat per una situació similar i que, bueno, d'alguna manera m'han traslladat la seva experiència i jo vaig aprendre moltíssim d'això.
0: I t'hi has quedat, a l'Institut Goodman. Què representa per tu?
1: Doncs Goodman és, bueno, d'alguna manera és com tornar tot allò que a mi se'm va donar en un principi, no? Jo vaig estar molt contenta des d'un principi de treballar a l'Institut Goodman i veig que hi puc aportar doncs també la meva experiència però també la meva professionalitat,
0: no? I què hi fas allà, doncs?
1: Soc la coordinadora dels programes de rehabilitació activa. Són programes que fem a la comunitat que serveixen una mica de transició de l'etapa hospitalària a la vida real, per dir-ho d'alguna manera, i llavors acompanyem doncs a persones que han patit una lesió d'origen neurològic a guanyar major autonomia, a confiança en ells mateixos i a tenir una vida més participativa i el més activa possible.
0: Has maleït aquell dia?
1: Sí.
0: Aquella sortida de sol?
1: Moltes vegades.
0: Perquè, clar, ara em pots parlar, no? Suposo, al cap dels anys. Però arriba aquí on has arribat ha de ser molt difícil, ja ha d'haver-hi molta frustració, ha d'haver-hi, ho dic perquè no tot és tan fàcil.
1: No, exacte. He viscut moments de tot, moments de, com dius, molta frustració, molta por també pel futur, no?, de com seria la meva vida a partir d'aquell moment, i de fàcil no ho és gens.
0: Encara ara?
1: Bueno, jo crec que no deixo d'adaptar-m'hi mai. O sigui, és veritat que al final jo em llevo cada matí, no? Tinc la meva cadira al costat i jo començo el meu dia amb cadira i ni tan sols m'ho plantejo. Vull dir, no ho visc cada dia com una tragèdia, ni molt menys. Però sí que és veritat que dia a dia doncs, em trobo en situacions a vegades que encara fan que pensi, ostres, mira, que seria fàcil la vida si fos d'una altra manera, no?
0: I més amb les barreres, no? Amb que encara doncs hi ha les ciutats, barreres emocionals també, diria, no? Socials i també arquitectòniques.
1: Sí, a vegades el dia es converteix en una gincama. Barreres arquitectòniques que per sort cada vegada són menys, no? Anem guanyant consciència i això fa que tots mica en mica doncs, bueno, lluitem per entorns una mica més accessibles. Però també, com dius, doncs, barreres socials. Al final seguim sense estar acostumats a conviure amb la discapacitat i això que cada vegada és més present, no?, al nostre entorn i més visible, diria. Però bueno, encara falta que la mirada canviï.
0: I per això vas fundar, no?, Capaç i Vàlida. Va ser arran de l'accident, no?, que vas tenir clar que volies ajudar altres persones amb discapacitat. Sí. Explica'ns aquest projecte.
1: Doncs aquest projecte va néixer el 2019. Vam fundar l'associació amb la meva parella, en Gerard. I en un inici eren bueno, programes de sensibilització, sobretot a escoles, també empreses, no?, amb la idea aquesta que deia doncs, de consciència, de canviar la mirada cap a la discapacitat. Després també vam engegar altres projectes més de caire esportiu a nivell local. I va ser al cap d'un parell d'anys que se'ns va obrir l'oportunitat de començar un projecte de cooperació internacional a Kènia, a una zona rural que es diu Bungoma, que està a frontera amb Uganda, i allà hi vam crear un centre ocupacional i una escola bressol per nens i nenes amb discapacitat. Aleshores, bueno, és ara on estem centrant gran part dels esforços de l'associació i és una mica la nostra gran motivació. I també seguim treballant a nivell local amb tot el tema de la sensibilització. De fet, aquest any hem començat un equip de futbol també de persones amb discapacitat intel·lectual. Vull dir que, bueno, tenim aquesta doble vessant local i internacional.
0: I com funciona aquest centre ocupacional a Kènia? Allà les persones es formen, no?, en diferents disciplines i troben feina?
1: Exacte, o sigui, la idea és formar persones amb discapacitat, tant joves, adults i també familiars de persones amb discapacitat, en oficis que els permetin després ja sigui començar la seva pròpia activitat econòmica o bé incorporar-se doncs, al món laboral i començar a guanyar ingressos, no? Al final allà, si ja passa aquí, no? Doncs allà encara és, bueno, s'agreuja més el fet de que tenir una persona amb discapacitat...
0: Està
1: doncs,
0: molt mal vist.
1: Sí, hi ha molt estigma i a més empobreix encara més a la família, no? Hi ha un membre amb discapacitat que no és productiu i a més la família doncs s'hi bolca i hi ha una persona cuidadora a les 24 hores que tampoc pot generar ingressos.
0: Clar. I això com ho canvieu? Com ajudeu a canviar aquesta situació?
1: Clar, la idea és, hi ha com doble acció, no? Per una banda, doncs, amb aquesta capacitació que fem a l'hora d'ensenyar-los a generar ingressos a través d'un ofici, però també molta pedagogia a la família, no? Que vegi que aquesta persona amb discapacitat pot fer moltes coses. No cal que es quedi a casa tancat, sinó que pot anar a l'escola, es pot formar i hi ha altres oportunitats per ell o ella.
0: Nosaltres en el programa, en el Mirador, sempre fem un petit qüestionari. Jana, comencem. Què no és la Jana?
1: Jo diria que no és una persona molt impulsiva perquè dono moltes voltes a les coses abans de prendre una decisió, a vegades masses i tot.
0: I què és la Jana? Si no em diguis reflexiva.
1: No. Soc molt familiar i soc una gran amant del mar, del sol i de la bona companyia.
0: Què t'hagués agradat ser si no treballessis a la Goodman?
1: Doncs no ho tinc molt clar, però crec que potser algo una mica més creatiu, potser una mica més artista, perquè no m'hi considero gens.
0: Un somni realitzat?
1: Doncs jo diria que el projecte a Kènia, principalment.
0: I un per realitzar?
1: Un somni per realitzar. Seguir viatjant molt. M'agrada molt viatjar. S'ha convertit en un repte a vegades amb la cadira de rodes, però m'encanta i em dona molta vida.
0: A què tens més por, a la vida o a la mort?
1: Jo diria a la mort, perquè viure m'agrada molt.
0: Amb qui aniries a fer un cafè?
1: Amb la meva àvia, que ens va deixar fa un any, i m'agradaria passar més estona amb ella.
0: I amb qui no aniries ni a la cantonada?
1: Se m'ho coneixen moltes persones, però Donald Trump, per
0: no
1: exemple.
0: No siguis impulsiva. No. Un llibre.
1: Doncs no sóc una gran lectora, tot i que m'agradaria ser-ho més, però ara m'estic llegint, m'estic acabant els llibres de les 7 germanes i la veritat és que m'estan agradant molt.
0: Una pel·lícula?
1: Doncs per la gran quantitat de vegades que l'he vist i l'he compartit amb molta gent, Mamma Mia.
0: I un lema de vida?
1: Aquí i ara, viure el present, que és el que tenim.

0: I per acabar ens vas demanar aquest Fix You de Coldplay.
1: És una cançó que m'emociona molt i...
0: Et cuidaré, no?
1: Fix You. Exacte, sí. I m'agrada molt, vaig tenir la sort d'anar al concert de Coldplay, a més.
0: Va ser una de les afortunades,
1: vaig ser les afortunades, sí. I em va encantar.
0: Jan Arimany, un plaer haver-te conegut, molts èxits en tot el que facis a Kènia, aquí, a la Goodman, a casa on sigui.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A reveure.

0: permitiendo así transportar el pasaje con comodidad. Ello es de alabar, pues se demuestra el interés que merece el público.
1: Doncs mira, ens n'alegrem molt que el servei de trens millorés, no?, després d'aquestes queixes, però hi havia un altre problema vinculat també en aquest cas, en concret amb l'estació del tren, que no s'acabava de solucionar.
2: Efectivament, Núria, era la falta d'il·luminació als carrers del voltant de l'estació de Badalona. A la nit tot era molt fosc i la gent tenia por. El Eco va recordar la seva queixa.
0: Hace unas semanas rogamos al señor alcalde fuesen colocadas un par de farolas a la salida de la estación de tren, una en la plazuela y otra en la calle San Joaquín, pues es ello esencialmente necesario. Como no se ha hecho, insistimos en el ruego. Esperamos vernos complacidos en el bien del interés general.
2: A l'alcalde de Badalona, Pere Sabater, sembla que hi ha més fàcil demanar més trens per anar de Badalona a Barcelona o al revés que posar dos fanals, dos al davant de l'estació.
1: I el mes passat recollies en aquesta mateixa secció, Jordi, la petició que fossin obrers de Badalona els que treballessin a les obres públiques que es feien a la ciutat. Hi havia molta gent a l'atur, fins i tot nens, valoràvem també,
2: sí.
1: I els badalonins es queixaven que els llocs de treball es donessin a obrers d'altres poblacions. Això em ressona, eh? Va haver-hi alguna reacció a aquesta petició?
2: És el que hem dit moltes vegades, Núria, que passen els anys, passen un segle...
1: Però els problemes segueixen sent els mateixos.
2: La petició la va fer l'Eco a mitjans d'abril del 1926 i el 15 de maig hi va haver una notícia recollint la resposta per part del contratista de les obres del Mercat Torner, que estava en construcció, Esteban Munné. Escoltem-la.
0: Mucho nos placen las explicaciones dadas por el contratista del mercado de la Plaza Torner y de la reforma de la Casa Amparo, don Esteban Munné, quien nos dice lo siguiente. Me cabe la satisfacción de manifestarle, he tenido muy en cuenta ocupar obreros de Badalona, como también he formalizado contratos de carpintería, cerrajería, pintura con industriales de Badalona.
2: Segons va explicar aquest contratista, una tercera part dels obrers per construir el nou Mercat Torner de Badalona eren de la nostra ciutat de Badalona.
1: Però, de fet, tot i aquesta resposta, a Badalona continuava havent-hi cert malestar, eh? Perquè si bé és cert que es contractaven obrers de la ciutat, la realitat era que els contractistes no filaven gaire prim.
2: Clar, i és que la realitat era que el contractista que feia obres públiques a Badalona no tenia l'obligació legal d'agafar obrers de la ciutat, i l'Eco ho reconeixia així.
0: Ya sabemos que los contratistas que por subasta o concurso resultan adjudicatarios de obras públicas tienen perfecto derecho y absoluta libertad de contratar los brazos y los materiales donde les plazca. Más a ello es lógico oponer que por sentido común, por discreción y hasta por gratitud deben procurar revierta a la ciudad donde realizan su negocio el máximo beneficio que sea posible.
2: Aquest, Núria, és un tema delicat. A Badalona hi havia grans obres en marxa, molts obrers a l'atur, i els contractistes agafaven manobres d'altres pobles per fer les grans construccions de la nostra ciutat. Mala peça al teler fa 100 anys.

0: Com veiem a dia d'avui, quan plou fort, les rieres de Badalona es desborden, i això que estan canalitzades en l'actualitat. Per això va ser tan important ara fa un segle l'anunci que les rieres de Badalona s'acabarien urbanitzant.
1: Sí, perquè Badalona, recordem-ho, és una ciutat de rieres, és a dir, de rius que baixen de la muntanya al mar i que quan no plou estan secs, però que quan plou intensament es converteixen en torrents d'aigua. Ho veiem aquí a Badalona cada cop que plou. Avui fa molta calor, però fa 15 dies a Badalona plovia fort i les rieres baixaven d'ample a ample. En total, a Badalona hi ha 9 rieres que desemboquen al mar. Per això va ser tan important el que va publicar El Eco el 15 de maig de 1926. Escoltem.
2: En el pleno que celebró el pasado martes el Consejo de Estado, fue aprobado el expediente relativo al encauzamiento de las aguas de las rieras de esta ciudad. Tal nueva la anunció la alcaldía al vecindario por medio de una pizarra colocada en la fachada de la casa consistorial. Inútil decir la esencial importancia que la proyectada mejora tiene para Badalona y la satisfacción con la que nos hemos enterado.
1: La canalització de les rieres de Badalona era un tema que s'arrossegava històricament. El Eco va recuperar l'any 1926, un text que ja havia publicat 48 anys abans, el 1878, on ja es demanava aquesta canalització, i fins i tot un text de 1866. Per això l'anunci de la canalització, ara fa un segle, es va veure com un èxit personal de l'alcalde Pere Sabater. I és clar, El Eco ho va destacar en majúscules. Escoltem el que va publicar el 29 de maig de 1926, demà farà 100 anys.
2: Des de 1866, al cabo de 60 anys de iniciados los trabajos, les va a dar digno remate un ayuntamiento que no es hijo del sufragio y que preside un hombre que se llama don Pedro Sabaté, quien tiene la honra de convertir en realidad obra tan magna. Nosotros, El Eco de Badalona, dirigiéndonos al ayuntamiento y de un modo especial al alcalde, les decimos sencillamente, vais a realizar una obra de magno interés local y os debemos gratitud todos. Habéis cumplido vuestro deber.
1: En fi, el tema era molt important, però potser aquest text tan laudatori i subjectiu no calia, parlant d'un diari periodístic. En qualsevol cas, la canalització de les rieres va durar fins a finals del segle XX i principis del XXI, i avui en dia encara hi ha trams on s'estan acabant d'urbanitzar.

0: ara parlem de futbol. Vinga, perquè el mes passat parlàvem també de la presència del Club de Futbol Badalona a la final del Campionat d'Espanya del grup B. Com va acabar, Jordi, aquella participació, no, del Badalona en aquest campionat, que era dels més importants?
1: Molt, molt important ho era. Doncs el Badalona va perdre la final al ser derrotat per l'equip basc del Pasaiako Lagun Ederrak, procedent de la localitat de Pasajes, a Guipúscoa. El partit es va disputar a Saragossa, però cal destacar dos elements que van propiciar la derrota del Badalona. Els espectadors estaven tots en contra de l'equip badaloní i a favor del basc. I l'altre, que l'àrbitre va tenir una actuació vergonyosa, absolutament contrària al Badalona. Escoltem la crònica del 22 de maig de 1926 d'Estam Jim, l'enviat especial de l'Eco a Saragossa.
2: Tuvimos la impresión desagradable de la actitud incomprensiblemente parcial del público zaragozano, que desde los primeros momentos se mostró inclinado con lamentable apasionamiento en favor del Pasaiako y en contra del Badalona. Y por si esto fuera poco, vino a confirmarlo la labor desgraciadísima del árbitro, ese señor Tenzano, con fallos absurdos destinados a favorecer escandalosa y descaradamente al equipo guipuzcoano.
1: Així doncs, el 1926, el Pasaiako Lagun Ederrak es va proclamar campió de la Copa d'Espanya de la Sèrie B al derrotar el Badalona per 1-0 a la pròrroga del partit de desempat. Però la història marca el camí a tothom. El Pasaiako va guanyar amb el suport del públic i de l'àrbitre, però 4 anys més tard, el 1930, el Pasaiako va desaparèixer i el Badalona avui encara segueix competint.

0: Un dels temes que més angoixava els badalonins ara fa un segle era precisament la guerra d'Àfrica. Sí, molts joves de la ciutat van haver d'anar a lluitar al front, una guerra que era impopular per molts motius. I per això, quan es va saber que el cabdill Abd al-Karim es va lliurar a les autoritats franceses, doncs molta gent va veure que la guerra potser s'acabaria.
1: D'aquí el titular tan clar de l'Eco del 29 de maig de 1926, Hacia la Paz. Però fem una petita pinzellada per posar-nos en context. Abd al-Karim va ser el líder que entre els anys 1921 i 26 es va revoltar i va comandar la resistència contra l'ocupació colonial espanyola i francesa al Rif, la regió de cultura amaziga al nord de l'actual Marroc. Va ser president de la primera i de l'efímera República del Rif i volia la independència del Marroc. Fou derrotat a Espanya a la batalla d'Anual, però finalment fou derrotat per les tropes espanyoles a la badia d'Alhucemas. A l'any 26 es lliurà a les autoritats franceses. L'Eco no amagava la seva satisfacció per la detenció del líder anticolonialista Abd al-Karim. Escoltem.
2: Con la entrega del cabecilla moro Abd al-Karim, a la que han precedido importantes sumisiones, el problema de Marruecos entra en una fase consoladora. Es indudable el triunfo armado y político conseguido por Francia y España, y debemos felicitarnos todos. Ojalá sea el momento de terminar con la sangría de hombres y de dinero que nos cuesta África.
1: Aquesta notícia, Núria, es va rebre amb la lògica alegria per part dels veïns de Badalona, que no volien enviar més joves soldats a l'Àfrica i volia que tornessin els que hi havia allà. Això ho explicava l'Eco el 29 de maig.
2: En Badalona se recibió con viva satisfacción la noticia de la entrega del cabecilla moro. En el ayuntamiento ondeó la bandera nacional y se pusieron colgaduras en los balcones. Por orden de la alcaldía, se dispararon cohetes y una nutrida orquesta dio una serenata estando abarrotada a la plaza del ayuntamiento.
1: Posar fi a la sagnant guerra del nord d'Àfrica va ser molt bona notícia pels badalonins, en una època ja prou marcada per tragèdies i per la crisi econòmica local.
0: Parlem molt, sí, quin plor.
1: Nadons.
0: Parlem molt de la Badalona de fa 100 anys, però hi ha una cosa que és curiosa, no?, que és quanta gent hi vivia a la ciutat l'any 1926.
1: Tenim la resposta, Núria. A Badalona hi vivien 35.141 persones. La xifra es va donar a conèixer el maig de 1926, però es referia a dades de l'1 de desembre de 1924, és a dir, un any i mig abans. Però vaja, ens dona una idea molt exacta.
0: Són unes 200.000 persones menys que en l'actualitat, pràcticament.
1: Sí, exactament. Vivien unes 35.000 persones fa 100 anys i ara en som 235.000. Així ho explicava l'Eco.
2: Badalona tenia el 1 de diciembre de 1924... una población de derecho de 35.141 habitantes. De estos, 16.890 son varones y 18.251 hembras.
1: Més dones que homes a Badalona fa 100 anys. Cal destacar que la xifra de veïns a Badalona augmentaria molt ràpidament els següents anys. Moltes persones estaven venint del sud de Catalunya, especialment d'Alcanar, els canareus famosos, i d'altres punts d'Espanya, especialment de Múrcia, per treballar en la construcció del metro de Barcelona i de tot el que envoltava els edificis de l'Exposició Universal de 1929.

0: fama tan poco.
1: En aquesta secció ja hem parlat diverses vegades també de com li agradaven a l'alcalde de Badalona de 1926, en Pere Sabater, els homenatges que la ciutadania
2: molt.
1: Li feia habitualment. Fiesta i festejos, que se'n diu, no? I avui també en recollim un, Jordi.
2: Sí, avui parlarem d'un homenatge a l'alcalde de Badalona que li van fer els veïns de dos barris en creixement el maig de 1926, els barris de Llefià i el Puigfred. La veritat és que proliferaven molt els actes en favor de l'alcalde Pere Sabater. El que no sabem ja és si eren espontanis, producte de l'amor ciutadà, o si eren prefabricats des d'instàncies més altes. En qualsevol cas, l'Eco va recollir l'homenatge dels veïns de Llefià i Puigfred a l'alcalde Pere Sabater a l'edició del 8 de maig de 1926. Escoltem la crònica.
3: El pasado sábado 1 de mayo por la tarde tuvo lugar en el ayuntamiento un acto de adhesión al alcalde don Pedro Sabater, realizado por los propietarios y vecinos de los barrios de Llefià y Puigfred, en atención a los trabajos realizados por la autoridad municipal en pro y beneficio de aquellas barriadas.
2: Aquestes propietaris i veïns de Puigfred van lloar la seva figura amb un acte que li van donar. Escoltem algun dels actes en el que van dir de l'alcalde de Badalona en aquest homenatge.
3: Don Ramón Trías y don Juan Gras patentizaron al señor alcalde la gratitud de aquellas barriadas por la labor provechosa que en pro de las mismas había llevado a cabo. Contestando, el señor Sabater agradecía y estimaba mucho el reconocimiento que se hacía a la buena voluntad con que inspiraba sus actos y con que laboraba para el engrandecimiento y prosperidad de Badalona, en cuyo empeño seguiria con constancia y cariño.
1: I estem acabant el mes de maig, mes festiu, per
2: sí,
1: excel·lència, a Badalona, i amb unes festes de maig multitudinàries.

0: tenim tots molt clar de quina manera celebrem aquestes festes de maig a la ciutat de Badalona, eh? Però com se celebraven les festes de maig el 1926, Jordi?
1: Molt diferent. Per començar, no es deien festes de maig, sinó festa de Sant Anastasi, i eren molt més modestes. Bàsicament era una celebració religiosa i música d'orquestra. Veiem com anunciava l'Eco de Badalona els actes de la festa de Sant Anastasi en l'edició del 8 de maig de 1226.
2: La fiesta de nuestro glorioso copatrón San Anastasio Mártir se celebrará con los siguientes actos religiosos. Día 10, a las 2 de la tarde, repique general de campana. A las 8 y media de la tarde, saldrá la tradicional pasada, acompañándose la imagen del santo desde el domicilio de don Jaime Capmany hasta el templo de Santa María al son de la orquesta La Badalonense. Repique de campanas i salva de morteretes.
1: Això pel que fa al dia 10 de maig, a la vigília de Sant Anastasi. Res de la cremada del dimoni, que això vindria a partir dels anys 40. Però la festa religió grossa vindria l'endemà, l'11 de maig, dia de Sant Anastasi.

0: canvi radical aquí, eh?
1: Poca broma, Núria, eh? Que això és el Kyrie, una de les grans obres de música sacra de tots els temps. Doncs aquesta música, el Kyrie, va sonar a Santa Maria l'11 de maig de 1226. Així ho va anunciar l'Eco.
2: Dia 11, fiesta de San Anastasio. A las 10 de la mañana, en el templo de Santa María, tendrá lugar el oficio solemne con asistencia del ayuntamiento, ejecutándose la gran misa de Christi Supplices por la capilla de San Felipe Neri de Barcelona, dirigida por el eminente maestro don Lluís Millet, tomando parte 50 cantores.
1: O sigui que el 1226 Sant Anastasi era bàsicament una celebració religiosa, res a veure amb el que fem ara el 2026, 100 anys més tard, amb cremada del dimoni i tardadiós per tot arreu.
0: I acabem amb el repàs del mes de maig de 1926, amb una conferència que va pronunciar la insigne guitarrista Rosa Lloret sobre la vida i l'obra de Roberto de Viseo.
1: Sí, sempre que podem parlem en aquesta secció de la guitarrista Rosa Lloret, que tot i que va néixer a Barcelona, va tenir una extraordinària relació amb Badalona. Rosa Lloret, ella signava els seus articles com a Roseta Lloret, va popularitzar la guitarra clàssica. Va fer una conferència musical sobre l'obra del guitarrista Robert de Viseo, un guitarrista francès del període de barroc, que va morir el 1730. D'ell va dir Rosa Lloret:
2: les obres de Robert de Viseo són d'una factura senzilla, però en totes elles s'hi veu la inspiració i la noblesa espiritual que honorava aquell honorable capdavanter de la guitarra.
1: Segons l'Eco, aquesta conferència demostrava un cop més la feina de divulgació artística de la guitarrista Rosa Lloret. Segons les biografies consultades, el paper de Rosa Lloret no va ser purament d'una intèrpret, sinó el d'una gran artista descontenta amb les restriccions musicals de la seva societat, que va lluitar per canviar-les. Però a partir de 1924 es perd tota referència de la vida i activitat de Rosa Lloret. I fins aquí, doncs, el que dèiem, el que va passar aquest mes de maig de 1226, ara fa ja 100 anys.
0: Moltíssimes gràcies per aquest repàs també de les notícies que doncs, ocupaven l'interès també de la ciutadania ara fa 100 anys. I gràcies, Jordi, que vagi bé.
1: Moltes gràcies.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de repàs. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Presta Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el llunyà 2015 i dedicar-li aquest programa.